0: que amb el revival. Queda
1: això, eh? Vale, vale.
0: Però després ve l'Abogado de Lincoln.
2: Jo t'he de dir, Judit, que els revivals guanyen molt quan has vist la sèrie original amb la seva època. Quan ho veus tot del tirón, dius, ui...
0: Sí, hi ha un salt temporal molt bèstia.
2: Te desquadre tot i veus que els hi costa una mica entrar al personatge.
0: Sí, sí. Sobretot a la Lorelai.
1: Molt ràpid, perquè li van poder fer tota la secció d'avui. Ha acabat la segona temporada de Fallout. L'ha anat emetent en vídeo setmana passada va ser l'últim capítol, queda completament obert, no he llegit ni he buscat.
2: No se sap encara de res de renovacions.
1: Entenc que es renovarà per una tercera temporada, tot i que tinc la sensació de que ha anat a la baixa la segona respecte a la primera.
2: Qualitat.
1: Lligam amb el videojoc per així dir-ho, perquè hi ha molt flashback, que no existeix al videojoc. El videojoc és purament l'univers que sí que està, quan s'està en aquest univers, s'està molt ben exemplificat, però aquesta segona temporada hi ha molt flashback per explicar-te com es va gestionar en los altos mandos de la societat americana el fer rebentar, mai millor dit, el món.
0: Demanaves la paraula, Ivan.
2: Demanaves la paraula, aixeca la mà com a classe. Perquè, ara que has dit lo de l'actualitat, mira, el director showrunner de Last of Us...
1: Molt bé.
2: S'ha canviat de sèrie i adaptarà Baldur's Gate, també no videojoc, per la plataforma HBO Max.
1: Molt bé.
2: O sigui que si teníem...
1: Mateixa plataforma, però.
2: I si teníem prous nus amb The Witcher... Per exemple, doncs espereu a veure Baldur's Gate, perquè clar...
1: Molt bé. No obro debat, va per l'Ivan.
2: Sí.
1: Li dono dos capítols més a The Pit perquè comença a passar alguna
2: cosa. Jo també, Sergi, jo també.
1: Li dono dos capítols més. Si no, per molts que els últims 6 o 7 capítols siguin bons, començaré un discurs negatiu sobre The Pit.
2: O sigui, és que jo sóc conscient de quin
1: però
2: és el
1: portem 5 capítols.
2: Sí.
1: És com si fos la continuïtat absoluta, eh? O sigui, és que no està canviant res de la primera temporada.
2: És que Sergi, bueno...
1: Per tant...
2: Si han canviat
1: coses... Ja es poden posar les piles.
2: Si han canviat coses. Després, fora de micro, en parlem.
1: I, molt ràpid, doncs al final ja serà això la secció. I, molt ràpid, ahir mirava el capítol que tenia pendent, el 5è, va sortir un dels mini-anuncis de HBO, i dins, és a dir, dins de The Pit, no em fiquis una promo de The Pit. Perquè jo ja estic
2: veient, clar.
1: Jo ja estic mirant The Pit. Llavors, jo no havia vist absolutament res sobre la segona temporada de The Pit.
2: I te vas menjar spoilers.
1: Me vaig menjar un spoiler de que se'n va...
2: El apagó.
1: No ho diré, perquè surt el tràiler, per tant...
2: El apagó.
1: De que han de tornar a l'analògic. Jo això no ho sabia. Si jo estic mirant The Pit, no em fiquis una promo de The Pit. Fiquem una promo... Si estic mirant The Pit, fiquem una promo...
2: De Last of Us, per exemple.
1: O d'alguna altra sèrie de metges, perquè intueixes que em pot agradar. Però no em fiquis una promo d'una cosa que estic veient, perquè jo ja l'estic veient, aquesta cosa. És com si ara aquí a l'Això van sèrie fem una pausa i fiquem la promo de l'Això van sèrie. No. Vale? És una crítica a HBO Max que per culpa d'això m'he menjat això que jo no...
2: Jo havia vist el tràiler i ja vaig dir a principi de temporada que no l'havia d'haver vist.
1: Dos capítols més li dono. Que espavirin.
2: Home, començaran amb això ja, perquè anem a meitat de temporada.
1: Per això sóc benevolent.
0: Molt bé. Menys mal.
1: Estic enfadat, ara
0: m'he enfadat. Ja.
2: Vinga, va.
0: Estàs encès. A veure, doncs la secció d'avui l'ha preparat l'Ivan i la conduirà ell, així que tu diràs.
2: Doncs avui parlem d'episodis especials emesos en directe. Una tècnica que a priori pot dir, però això ho ha fet algú? Sí, s'ha fet bastantes vegades, fins i tot aquí a casa nostra. No, de Last of Us no ha fet cap capítol en directe. Però comencem amb un dels que per mi és dels més impressionants, que és Urgències.
3: Help my brother, 14-year-old with blood trauma from baseball bats. Pulse 130, BP 106. Two people protect his airway, two large.
4: We got a 30-year-old victim of a 15-foot fall. He got pushed over a rail.
5: Is he going to be okay? 75 grams, blown left pupil is hyperventilated.
6: Intracranial hemorrhage.
7: Cover stat, head CT.
8: Cortical posture, GCS 8.
9: He's falling in the field.
10: Identify the situation at the desk. He's not security, but don't bring that kid down to CT right now.
11: Why not?
10: His homies are...
2: Vale, va ser una de les pioneres en aquest tipus de tècnica, va ser una de les primeres que va fer un episodi indirecte. Aquesta mítica sèrie dels Estats Units, que va tenir un gran èxit durant els anys 90, va impactar per la realització mestra en aquest episodi. La raó va ser celebrar la renovació de la ficció durant la quarta temporada i el primer capítol de la quarta temporada va ser el que va ser en directe. La doncs això, va iniciar en aquest episodi en viu, on l'excusa de tot això és que un equip de producció de PBS, que és una cadena que se dedica a fer documentals, envaeix la sala d'urgències per firmar un documental, i doncs, clar, és l'excusa perfecta per justificar com es movien les càmeres i com va funcionar aquell episodi d'urgències, perquè era, doncs, això, com un documental fet en directe. Coses interessants sobre aquest capítol. L'equip de producció de la sèrie es va vestir amb ja t'ho deia ara, amb vestimenta mèdica, per si es colaven en plano, que no es vegués, saps? És una manera de tenir l'equip de producció tot el rato dintre del plató, doncs això, organitzen seqüències i totes aquestes coses, i si es colaven en càmera no passava res. Thomas Chalamet va ser l'encarregat de realitzar aquesta obra d'art que, doncs això, com a curiositat, i això passa amb tots els episodis que s'han fet als Estats Units en directe, es va fer dues vegades. Es van fer dos passes d'aquest episodi. Per què? Doncs perquè, com que als Estats Units hi ha diverses franges horàries, normalment quan fan un episodi en directe ho separen en costa este, costa oeste.
0: Val.
2: Llavors es fan dues representacions del mateix episodi. I poden haver-hi petits canvis, no sé això, petits ajustos de guió, que es fan. Doncs això, un treball doble que va tenir la recompensa de ser un dels capítols més recordats per l'audiència.
0: Home, això s'agraeix.
2: Sí, sí, i a més, ja t'he dit, la realització fantàstica, perquè, clar, normalment aquí repassaré moltes comèdies de situació, que és un gènere que és donat a fer-lo en directe, perquè bàsicament és com funciona una comèdia de situació. Les seqüències s'enregistren en falso directe, per així dir-ho. Però, clar, aquesta és una sèrie single camera, diguéssim, més professional, en el que fins i tot sentim música, vull dir, moltes coses estan passant tot el rato en aquest episodi, i és, de veritat, que és una proesa molt important. O sigui, tu el veus i no te creus que estigui fet en directe.
0: No, però està bé, està bé. Jo és que no l'he vista, la veritat.
1: Jo tampoc. The Pit podria fer-se en directe també un capítol.
2: Un capítol...
1: Crec que de la manera en què gestionen...
2: Podrien acabar una temporada en directe, a veure si cola, i ho fan.
1: A part, com que no es mouen del mateix recinte, de la mateixa sala com aquell que...
2: I a més, com és una seqüela...
1: Sala d'espera,
2: i com és una seqüela espiritual d'urgències, segurament és una cosa que ja tinguin planejada.
1: Sí, crec que tenen... que no se malinterpreti, fàcil a nivell d'infraestructura poder-ho...
2: Així és.
1: Poder-lo fer, la veritat.
0: Molt bé. Quines més sèries?
2: Doncs mira, passem a, com hem dit, comèdies de situació, Will Grace.
6: You make it sound... You make it sound so hot. Necessary, even.
9: Yeah. And, it's also kind of sexy to have a secret no one knows. Like, when you drink too much, get a little tattoo that says, I love Will.
6: What?
2: Bé, com heu escoltat, he intentat també agafar els moments de l'episodi en directe que es notés que estaven en directe perquè estaven, jo què sé, pues ara, per exemple, sentíem a Debra Messing que reia mentre es deia una línia, no? Doncs pues, això, Willie Grace, a final dels 90, va arribar aquesta sitcom que, per si no l'heu vist, presentava una dissenyadora d'interiors elegant i atrevida alhora que una mica maldestre, i el seu company de pis, advocat molt modern, homosexual, interpretats per Debra Messing i Eric McCormack. La mecànica d'aquesta sèrie és que bàsicament era la parella perfecta, però clar, no s'hi entenien perquè un era homosexual i l'altre era heterosexual. Després de 7 temporades, es va anunciar que la 8a temporada seria la darrera de la sèrie, cosa que va suposar doncs, molta tristesa pels seguidors de la sèrie, però per a sorpresa d'aquests fans, el primer episodi titulat Alive and Sketching, que es podria traduir una mica com Vivito y Coleando,
0: sí, sí.
2: Doncs això, d'aquesta darrera tanda de capítols, va ser emès i gravat en viu i en directe per donar així un gran començament cap al final. Va comptar amb la participació d'Alec Baldwin, que fins i tot va guanyar un Emmy per aquest episodi. A Espanya, fins i tot, ens va arribar aquest episodi en directe, en l'idioma original, però sense subtítols, per mantenir l'essència de la intenció de la productora, i més tard, quan es va estrenar la temporada, sí que es va estrenar doblat ja, doncs això, com feien normalment. L'estratègia va funcionar tan bé que fins i tot es va repetir a l'episodi 11, 10 episodis després, de la darrera temporada també, que es titula Bathroom Humor.
0: Però que entenc que l'episodi 11 és l'últim.
2: No pas. O sigui, eren temporades de 20 i pico capítols, però doncs això, van començar la temporada en directe i com van dir, ostres, això ha funcionat molt bé, imagino que ja tindrien un bloc d'episodis gravat.
0: Vale.
2: Perquè normalment van amb una mica de previsió i llavors van dir, doncs, l'episodi 11 també el fem en directe. I l'episodi 11 també, a més, la gràcia d'aquestes sitcoms normalment és que se n'aprofiten del factor en directe per fer una trama que vagi a temps real, per exemple, o per exemple, l'episodi de Bathroom Humor, l'episodi 11, té lloc tota l'estona amb un vàter, amb un quarto de baño de luxe d'una mansió que és una de les, que és d'una de les protagonistes, i amb aquesta mansió s'està celebrant una festa. Llavors només nosaltres veiem entrar i sortir del lavabo, comentar la festa i totes aquestes coses.
0: Ja. Bueno, o sigui, a mi me quadraria més que l'últim capítol fos en directe i no el primer, però no sé.
2: Jo imagino que no, perquè com que té unes limitacions també molt grans fer un capítol en directe, també et limita molt el tipus d'història que pots, que pots explicar.
0: Ja.
1: Aquesta no sé si la tens apuntada. Mentre parlo vaig mirant si la tens apuntada o no. Vale, la tens
2: sí,
1: apuntada.
2: Sí, que la tinc.
1: Callo, callo.
0: Vinga, no, vinga, va, la següent.
2: La següent són Los Simpson.
11: Now to take your calls. Let's go to Hannah. Hannah, you're talking to Homer.
12: Hi there, Homer. My question for you is, who do you like more, Lenny or Carl, and why?
11: Leslie, I like Lenny because he's the black guy, and wait a minute, no. Carl's the... Wait, let me get back to you when I figure out who's who. Let's go to the next question.
2: Com podeu escoltar, doncs això, Los Simpson també va fer un episodi indirecte, tot i que d'una manera més anecdòtica, perquè sí, això només eren un tram de 5 minuts...
1: Van dibuixar cada moment.
2: Correcte. És un tram de 5 minuts que va anar al final de l'episodi. A més, l'escena és molt simple, perquè és Homer sentat en un despatx, animat d'una manera molt trista, s'ha de dir, però que és que és el que hi ha. Vull dir, no es pot fer animació en directe, com a mínim, amb els mateixos resultats que, que d'això. Imagino que estava tot automatitzat. Doncs això, després de l'emissió de l'episodi del 15 de maig del 2016, el personatge de Homer Simpson va respondre en directe a les preguntes de diferents fans. Com hem pogut sentir, hi havia problemes amb la comunicació, la qual cosa tampoc va ajudar a l'episodi.
0: No.
2: I fins i tot, jo noto que Dan Castellaneta, la veu de Homer, fins i tot surt una mica de personatge perquè com que li costa mantenir-se amb tantes coses que estan passant. Dan Castellaneta, com dèiem, va estar 3 minuts responent i en, doncs això, en pantalla també es anaven veient, com per amenitzar una mica, petits gags que anaven passant mentre tot això. Fins i tot un que a mi m'agrada molt destacar és que apareix Bender, un dels protagonistes de Futurama, el robot, amb un cartell que diu "Bring back Futurama again".
1: Menú, li van fer cas.
2: Sí, des de luego, 10 anys després, però bueno, sí, va funcionar. Doncs això. I seguim amb una sèrie que va adaptar el format directe fins i tot per fer una temporada sencera.
0: Sencera?
2: Sí.
0: I com es diu la sèrie?
2: Undateable.
13: Hey, nice! You know what? I got an idea. Why don't you riff a TV show theme song and then we'll all do cheesy opening credit faces. You guys in?

0: Vale, com hem pogut sentir aquí, el que estan representant és la capçalera en directe, eh? És a dir, tenim un senyor tocant el baix en directe i els personatges fan allò que es feia a les sitcoms dels 80-90, que sortien els personatges durant la introducció com mirant a càmera, fent com algun tipus de gesto, i llavors hi posaven el nom i estaven fent això en directe.
1: A mi això m'agradava.
0: Sí. Coses de casa ho feien, no?, per exemple. Bé, la premissa d'Undateable era senzilla. Un grup d'amics desafortunats a l'amor, als quals s'uneix un expert en, en aquesta matèria, que decideix ajudar-los amb els seus problemes actuant com a mentor. Eh? Per al showrunner de la sèrie, era important que el cast que formés la sèrie pogués aprofitar, disculpeu que m'escanyo, pogués aprofitar el públic al plató, veure de les reaccions indirectes i improvisar sobre un guió per veure què funcionava millor. Doncs amb aquesta premissa es van fer una temporada que, bueno, va funcionar més o menys, i durant la segona temporada es va emetre un episodi indirecte amb cameos de part del cast de Scraps, per exemple, no? Les dades de la sèrie eren discretes, però l'episodi indirecte va destacar bastant, pel qual van optar per fer tota la tercera temporada en directe. Amb cameos d'artistes internacionals que normalment també cantaven allí en directe, com podrien ser Meghan Trainor o Ed Sheeran. La sèrie va ser trending topic en pràcticament totes les seves emissions en directe.
1: Trending topic. Feia com 10 anys que no sentia...
0: És que fa dies que no se'n parla d'això. És tendència, no?, directament, ja a dia d'avui.
1: Bueno, és que no sé ni si encara se li diu, eh? Perquè abans el trending topic era els divendres.
0: Només?
1: Sí. Els divendres era TT i tu citaves, diguéssim, a la persona que tu volies fer trending
2: topic. No, trending topic era tota l'estona, no?
1: Jo crec que abans, o sigui, a l'inici, es començava el divendres, llavors el qui ho era sortia el divendres.
2: Ah, sí?
1: I jo, a mi em sona això. Que potser m'estic...
2: No tenies el trending topic tu sempre al costat de Twitter?
0: És que jo no recordo, jo potser no soc tan vell a Twitter, però...
1: Pues què era lo del divendres? El divendres es feia algo.
2: No ho sé.
0: No ho recordo.
1: Jo ho buscaré, no ho sé, no s'ha de poder me colar.
2: Bé, ¿Qué se hacía los viernes?
1: En Twitter.
0: Pregunta-li al ChatGPT. Bé, doncs això, pese a ser trending topic no només els divendres, en totes pràcticament les seves emissions, les dades tampoc van ser les esperades, per tant, aquesta sèrie no va renovar per una quarta temporada, la qual em va fer molta pena, perquè les comèdies de situació tendeixen a ser totes molt iguals, o les que triomfen normalment tenen un tret distintiu que les fa destacar. I penso que aquest és el tret distintiu que podia haver tingut Undateable, no? Una sèrie realitzada en directe un cop per setmana. Doncs això, desgraciadament no va funcionar, tot i que van millorar molt el sistema per fer un directe, van cada cop fer servir més decorats, fins i tot s'alimentaven de les coses que passaven a l'actualitat per fer acudits en directe escrits amb molt poc marge i llançats a la sèrie, fins i tot també responent coses a Twitter. Van intentar jugar de totes les maneres possibles que van poder, però encara així no se'n van salvar de la cancel·lació.
1: Molt bé.
2: No hi ha res de viernes i trending topic i coses d'aquestes.
1: No? I si busques FF? Ah, però és que potser no era TT, era FF. Busca FF, Twitter, viernes.
2: Vale, feia alguna cosa així.
1: Vinga, va, la següent, Ivan.
0: Vinga, la següent sèrie és Rockefeller Plaza.
3: Nothing brings our country together like live television, and Studio 6H is a part of that tradition. Why, it was right here that NBC broadcast the final episode of the 1950s classic The Lovebirds.
4: It's the Kraft Product Placement Comedy Hour, sponsored by Kraft Singles. Made with milk, it's the cheese that won World War II. Don't ask. And now...
0: Rockefeller Plaza, una sèrie que jo no he vist i no sé absolutament res d'ella,
1: vale?
0: Però s'havia de destacar perquè és una de les sèries que ha fet episodis en directe. En versió original es diu 30 Rock, vale? No sé a què ve aquest canvi de nom, però bueno. Doncs això, en la comèdia del realisme, que de vegades sobrepassa Rockefeller Plaza, no fa estrany que es trobi entre les ficcions que han realitzat un capítol en directe. La sèrie va ser creada per Tina Fey i seguia els passos d'una guionista, Liz Lemon, i les seves relacions amb companys dins de l'empresa NBC. O sigui, ja jugaven una mica amb això de la metarealitat. Normalment, aquesta ficció va estar gravada amb una única càmera, cosa que ja de per si és nova, però va tenir dos episodis en viu i en directe. El primer va ser el quart capítol de la cinquena temporada, on es va fer un tribut a Saturday Night Live, que, si no ho sabeu, és un programa d'esquetxes que sempre es realitza en directe, I l'altre va ser el 19è de la sisena temporada. Tots dos van ser dirigits per Beth McCarthy Miller i l'aspecte de sitcom i de programa feia que fos fàcil la realització tècnica d'aquests episodis. I fins i tot aquests dos episodis, com que eren un homenatge a Saturday Night Live, també van comptar amb alguns dels seus actors, doncs això, per representar algun sketch.
1: Perfecte.
2: Follow Friday.
1: FF,
2: Follow Friday, el que es feia tradició setmanal els divendres per recomanar comptes interessants als seguidors.
1: Veus?
2: La idea era donar visibilitat a d'altres usuaris, guanyar seguidors de qualitat o destacar contingut rellevant.
1: I com ha arribat, com ha canviat Twitter?
2: Viernes de seguir, o coses d'aquestes. Doncs això és.
0: Bé,
1: ara, sèries espanyoles.
0: Sí, venim cap a les nostres terres i, doncs això, una sitcom, la sitcom espanyola per antonomàcia, també, evidentment, havia de provar aquest format amb el seu capítol 200, és Siete vidas.
5: Sola se ha quedado sin nada. Se tiene que ir a vivir al pueblo. Sola. Sin amigos. Rodeada de gente que nunca ha visto un váter. Y peleándose con los cerdos por un curro de pan.
6: Muchas gracias. Oye, de verdad. A ver, ¿quién necesita Prozac teniéndote a ti?
0: Bé, estem escoltant l'episodi en directe de Siete vidas. Estem aquí, el problema que estava passant, que potser sense veure-ho no quede gaire clar, és que bàsicament està tot el cas junt a casa de Sol i s'estan descollonant tots.
1: Llavors, els que riuen són els actors?
0: No només són els actors, sinó que el públic també s'està descollonant perquè els actors no poden tirar amb les frases que tenen. O sigui, fins i tot Amparo Baró està allí, saps?
1: Sí, se l'ha notat
0: que no li, que no li surt, que no li surt. Doncs això és una de les coses que van passar amb aquest episodi en directe.
2: El públic compre... Que... Això no deixen de ser rares.
0: Clar, no? Correcte, però a més això és un episodi indirecte, vull dir, és una cosa que s'entén. El que passa és que estan tots intentant continuar, però no poden perquè comença a riure un, comença a riure l'altre, fins i tot Gonzalo de Castro està que no pot dir les seves frases, acaben abraçant-se amb Carmen Machi perquè és que no poden parlar cap dels dos.
1: Això és divertit.
0: Sí, és, ja t'he dit, a mi em sembla divertit per això, perquè precisament estàs com una mica més, fa una mica més natural o més proper, no? Podria dir-se. Bé, doncs això, va ser... La sèrie va tenir 15 temporades i, doncs això, no esperaven que durant aquest episodi es fes aquest regal a l'audiència. Es va realitzar i emetre íntegrament en directe, excepte una petita seqüència al final on hi apareixen Javier Cámara i Paz Vega, que són els protagonistes originals de la sèrie, com per també celebrar aquest especial. Però més de tot això, en directe hi van aparèixer gran part del cast de la sèrie al final de l'episodi, com podria ser Blanca Portillo, Florentino Fernández, Toni Cantó...
1: Hombre!
0: Van sortir uns quants, Santi Millar, Eva Santolària, i se van ajuntar allí tots com per tancar l'episodi, tots
1: bé,
0: junts,
1: bé.
0: Per celebrar aquests 200 episodis.
2: Molt bé.
1: Molt bé. Era una bona sèrie, Siete vidas.
0: I tant.
1: Era una bona sèrie. Què més?
0: Mira,
1: tenim 5 minutets.
0: Vinga, va, doncs repassarem les últimes 3 si ens donen temps. Començarem per Cafeteria Manhattan, una sèrie de la qual jo desconeixia la seva existència.
1: Jo també.

0: Déu-n'hi-do, aquesta sintonia que desconeixem i que estem tots aquí ballant una mica, eh? Molt bé. Cafeteria Manhattan, això és 2007. Globomedia aposta per aquesta ficció un pèl diferent.
1: Una temporada.
0: Ficció d'Antena 3, així és. Seguia la rutina diària del personal i els clients de la cafeteria homònima, on es comentaven els successos ocorreguts de l'actualitat real, cosa que buscava una connexió totalment directa amb el públic. S'ha de dir que aquesta sèrie no era ben bé en directe, però sí que gaudia de les complicacions tècniques que aquest tenia, perquè es realitzava en fals directe unes poques hores abans d'emetre aquest episodi. Aquesta sèrie, doncs això, tots els esforços per innovar de forma tècnica, la sèrie no va quallar entre els telespectadors i es va acomiadar després de la primera temporada, per la qual cosa va arribar a tenir únicament un total de 19 episodis.
2: Carai.
1: Santi Rodríguez, Yolanda Ramos, Miki Nadal,
0: un cast enorme,
1: Ochoa.
0: Un cast enorme i tots provenients com de comèdies de situació o programes aquests de sketchos, tipus Vaya Semanita
1: sí,
0: i coses
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, era una proposta
1: devia
0: bastant interessant.
1: Devia ser dolenta amb ganes, però si és només va durar una temporada.
0: És que això surt molt bé o surt molt malament,
1: Sí, sí, fa tota la pinta de que va ser una cosa interessant.
2: Vinga, va, doncs sí. En podem repassar una,
0: En podem repassar una, doncs repassarem Velvet.
2: Vinga.
3: Ya que hemos llegado hasta aquí, no es cosa de volverse atrás,
4: Pues no.
3: No. Ana Rivera. Mi sobrina Ana Rivera. A la hora de salirse con la suya, no le ha ganado nunca a nadie.
4: Pero eso es porque he tenido el mejor maestro, que me ha ayudado a no rendirme nunca.
3: Y así tiene que seguir siempre.
4: Claro. Así podré convencerle de que se venga a vivir con nosotros a Nueva York.
3: A ver, las 12:07 ya no seré yo quien te entretenga y quien te retrase.
4: Si no le conociera.
3: Ponte guapa, hija, ponte guapa. Te estaremos esperando allí, doña Blanca.
0: Bé,
2: així
0: es estem escoltant els últims 15 minuts de l'episodi final de Velvet. Aquesta producció, doncs això, de Bambú i per a Antena 3 va aconseguir atrapar l'audiència nacional i va ser una de les ficcions...
2: L'audiència nacional, jo no sé si la va atrapar,
0: No ho sé, no ho sé. Va ser una de les ficcions més estimades pel públic, doncs això, en els anys que es va emetre. Com a mínim, jo recordo que la meva mare era molt fan d'aquesta sèrie.
2: Jo la vaig veure.
0: Sí? Doncs això...
2: No recordo el capítol final, també t'ho diré.
0: Per tancar amb fermall una de les seccions de més èxit d'Antena 3, va tancar la seva etapa, com hem sentit, amb un últim episodi, amb els últims 15 minuts realitzats en directe, la qual cosa segur que va ser una proesa tècnica espectacular, perquè fins i tot recordo que hi hagués algun exterior. No he revisat els 16 minuts íntegres, però això és el que va passar. I jo penso també que des de la direcció es va intentar que la manera en la que els actors soltaven les línies es notés que aquesta sèrie, que tot això era en directe, perquè se senten varios titubeos, com una mica d'improvisació amb tots els diàlegs que hi ha durant aquests 15 minuts. També va ser una experiència molt satisfactòria pel cas, perquè es van poder acomiadar dels seus personatges justament com l'audiència, que normalment com acaben uns mesos antes i després han de reviure tot això.
2: Sí, sí. Doncs ho hem deixat aquí l'última, no ens dona temps.
0: És
2: si
0: igual,
2: hi ha més, doncs fem una segona.
0: Perfecte.
2: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Que vagi bé.
2: Ho deixem aquí, que vagi bé, nois.
0: Adeu.
2: Fins aquí, això van ser l'Espai de Sèries d'Oulida Ràdio.

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Ja teníem moltes ganes d'una nova secció de la Natàlia Cerezo. I amb ella comencem programa.
2: Avui us recomano Les nits blanques, de Fyodor Dostoyevsky.
1: Contem també amb una gran veu de la literatura i del periodisme, en Vicenç Villatoro, que acaba de publicar Polonesa, amb el segell Proa, una història d'espies al final de la Guerra Freda. Reinventar-se en un nou món on les noves generacions comencen a agafar el relleu, un nou panorama mundial i la gran paradoxa, un espia jubilat que busca la identitat.
3: Per mi una novel·la és fonamentalment l'intent de parlar a través de lo concret d'un tema abstracte. És molt important el tema concret. És molt, Madame Bovary, què li passa a Madame Bovary és molt interessant. Però de què està parlant Madame Bovary? Està parlant de l'avorriment, està parlant del desig de canvi, està parlant de coses de fons, de coses, és a dir, coses que són de sempre, de tot arreu i de tothom. La novel·la les concreta i les encarna en un temps, en un espai i en uns personatges.
1: Continuarem parlant d'història i ho fem amb Arturo Gaya. El periodista i músic fa un repàs a la seva generació al llibre Estic fent història, publicat per Cossetània. Un recorregut pel nostre país amb una mirada íntima i els records d'una postguerra i de la seva fi.
4: Tots tenim anècdotes, experiències personals i les comencem a contar quan ens anem fent una miqueta grans. El pas del temps te fa contar històries, això que nosaltres diem dels nostres avis, de m'explicava batalletes, i arriba un moment de la vida que no te'n dones compte i les expliques tu.
5: Hola, em dic Olivia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
6: Jo no soc tan mica, jo soc en ti.
1: Per arrodonir programa, us convidem al cinema. Sí, perquè la pel·lícula de la vida, de Maite Carranza, publicada per Cruïlla, salta a la gran pantalla amb el títol de L'Olivia i el terratrèmol invisible.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: al Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les seccions. Clàssics literaris, amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Les nits blanques, de Fyodor Dostoyevsky. A Dostoyevsky se'l coneix per novel·les monumentals com Crim i càstig, El jugador o Els germans Karamazov, dures, llargues i eternes. La història personal de l'escriptor és igual de tortuosa. Acusat de dur a terme activitats antigovernamentals pel Tsar, el 22 de desembre del 1848, l'autor va trepitjar el terra nevat del pati de la presó pensant que seria l'últim que faria. Però a l'últim moment, quan l'escamot d'execució ja estava alçant les armes per afusellar-lo, va arribar l'indult. El Tsar li perdonava la vida a canvi de 5 anys de treballs forçats a Sibèria. Aquells anys el transformarien en l'escriptor que coneixem. Però abans d'aquestes experiències terribles, Dostoyevsky ja hi era. Un Dostoyevsky més desconegut, fins a cert punt més amable, que podem descobrir en obres com Les nits blanques. En aquesta novel·la curta, dos somiadors es troben en un dels ponts dels canals de Sant Petersburg en una nit blanca, una posta de sol eterna que es produeix a la ciutat quan s'acosta l'estiu i el sol no arriba a pondre's del tot. En aquest escenari real té lloc una història tan senzilla com extraordinària. El protagonista, afectat d'una soledat dolorosa, s'enamorarà de la Nastenka, una noia vital a qui la seva àvia intenta controlar, enganxant-la a les seves faldilles amb un imperdible. Delicat, preciós i amb un retrat psicològic molt dostoievskià, Les nits blanques és ideal per passar una tarda d'hivern acompanyats. I comença així. Feia una nit meravellosa, d'aquelles que potser només es donen quan som joves, estimat lector. El cel era tan estrellat, estava tan il·luminat, que en veure'l no em quedava més remei que preguntar-se: com pot ser que sota un cel com aquest pugui viure i gent capritxosa i enrabiada per tota mena de coses? Això també és una pregunta de joves, estimat lector, molt de joves. Déu vulgui que la vostra ànima se la faci sovint. En parlar de persones capritxoses i enrabiades per raons diverses, no he pogut evitar recordar la bona conducta que vaig tenir tot aquell dia. Des de bon matí que em turmentava una angoixa estranya. De cop i volta em va fer l'efecte que em quedava sol, que tothom m'abandonava, que tothom em defugia. Aquí, és clar, qualsevol té el dret de preguntar: qui és tothom? Perquè ja fa gairebé 8 anys que visc a Petersburg i amb prou feines he estat capaç de fer cap coneixença. Però quina falta fan les coneixences? Sense tenir-ne, ja conec tot Petersburg. Per això que em va semblar que tothom m'abandonava quan la ciutat sencera es va posar en marxa i se'n va anar a l'edatge. Vaig tenir por de quedar-me tot sol i em vaig passar 3 dies vagant per la ciutat, pres d'una angoixa profunda, sense acabar d'entendre què em passava.
0: Clàssics literaris, amb Natàlia Cerezo. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Vicenç Villatoro és escriptor i periodista. Ha publicat novel·les, dietaris, poesia i assaig. Ha estat guardonat amb el Premi Sant Jordi, el Ciutat de Palma i el Prudenci Bertrana. Destaquem Urgell, La febre de l'aigua, Tren a Maratea i El retorn dels Bassat. Com a periodista, ha estat director del diari Avui i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i ha col·laborat en els principals mitjans del país. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: Sabeu que m'agrada viatjar, però el viatge d'avui és una miqueta especial. Ens n'anem a Varsòvia, gener del 1992, i ho fem amb Polonesa, de Vicenç Villatoro. Benvingut, Vicenç.
5: Moltes gràcies.
4: Vicenç, ara t'ho deia, dic, a veure com va l'entrevista.
5: Bé.
4: Jo soc...
5: Bé.
4: A veure com va l'entrevista, perquè és un llibre, és intens. Molt, és molt introspectiu.
5: Vol ser-ho, vol ser intens, vol ser introspectiu, però al mateix temps ho s'ha entretingut. I aquesta és una barreja que pot ser que no et surti, però que com a repte de cuina és important. Intentem fer un llibre per parlar de les coses que m'eren de gust, però intentem que no sigui un assaig camuflat, que no sigui un article periodístic disfressat, sinó sigui una novel·la.
4: Bueno, una novel·la, però amb molta història, i on hi pesa molt la història... Jo penso que amb dues vessants. La història personal, per una banda, que és molt, molt forta, molt, i toca punts que a tu t'agraden.
5: Sí, sí, sí, per això la vaig triar.
4: Sí, sí. I, per l'altra banda, la història real, no? La que coneixem, la que hem anat llegint, perquè, clar, 1992 és un any que van passar moltíssimes coses. La primera pregunta que jo t'haig de fer és... Per què polonesa? Per què aquesta història? Per què aquesta trama? Per què te'n vas aquí?
5: Sí. A veure, això remet a una certa concepció rara, potser excèntrica, en qualsevol cas no majoritària, del que és una novel·la. Com a escriptor, eh? Per mi una novel·la és fonamentalment l'intent de parlar a través de lo concret d'un tema abstracte. És a dir, és molt important el tema concret. Madame Bovary, què li passa a Madame Bovary és molt interessant. Però de què està parlant Madame Bovary? Està parlant de l'avorriment, està parlant del desig de canvi, està parlant de coses de fons, de coses, és a dir, coses que són de sempre, de tot arreu i de tothom. La novel·la les concreta i les encarna en un temps, en un espai i en uns personatges. Jo crec que això seria una norma, per mi, una norma general de la meva manera d'entendre la novel·la. Llavors, per què polonesa, per què Varsovia, per què 1962? Perquè per mi era l'encarnació més eficaç, més eficient, però també potser la que jo veia més atractiva, d'una cosa que per mi era de sempre i de tot arreu, que és això, no? La pregunta sobre qui som, la pregunta sobre si som el que volem, si no som el que volem, si som el que hem rebut i no tenim més remei que acceptar-ho, o som el que hem triat, si som el que decidim nosaltres que som o el que decideixen els altres que som. Bé, tot això m'interessa molt. Però dius, va, per parlar d'això... Ho he d'encarnar. Si no, faré un assaig, faré un article llarg. Si vull que sigui un artefacte narratiu, ho he d'encarnar. I llavors van funcionar dues coses, no? Una, sempre ho intentes encarnar en un món que et sigui atractiu. Ja tindria nassos, no? Dir, ara ho faré allò en un lloc repugnant que no m'interessa per res. I l'altre, en un món que poc o molt coneguis. És a dir, jo no crec que per escriure novel·les s'hagi d'haver viscut allò, però sí que si tries un temps i un lloc real, has d'intentar respectar-lo.
4: Un lloc que coneguis.
5: Mm-hmm.
4: Per qui me'n vaig jo ara?
5: Molt bé.
4: Aquí t'hi has mogut bé.
5: A veure... Jo a Varsovia havia estat, i començo la novel·la a Varsovia, escrivint-la a mà en una llibreta, a Varsovia. Per tant, sí, és un món que en tinc referència literària, però que també he passejat, i que vaig a passejar per escriure la novel·la. Vull dir que vull veure tots els espais on passa la novel·la. Però també un món i un espai que, com a periodista... Jo havia estat a Polònia durant l'època de Jaruzelski, havia estat a Praga en el moment en què cau el règim, fent cròniques, i per tant, quan parlava d'això, no estava parlant només d'una cosa documentada a través dels llibres dels altres, sinó d'una cosa relativament viscuda, no en primera fila, jo era un periodista. Però hi era.
4: Però estaves allà i estaves cobrint i vas fer un article i vas llegir-ho i vas viure-ho a la teva manera.
5: Home, sí, jo sempre me'n recordo que hi havia hagut a Praga, hi havia hagut les primeres símptomes del que seria la caiguda del règim i m'envien cap allà. De fet, m'envien de freelance, allò... vull dir que no cobraré si escric. I arribo i he venut els meus serveis de freelance a una revista i a Catalunya Ràdio. Llavors arribo i davant de l'hotel que tenia hi ha una supermanifestació a favor de Havel, Havel Nagrat, per portar Havel al castell, per portar Havel al poder. Llavors es podia fer, agafo el telèfon de l'habitació, faig totes les mandangues que s'havien de fer per trucar, que no són les d'ara, i entro a Catalunya Ràdio explicant el que estic veient per la finestra. Ostres, això et dona... Sí, et dona alguna cosa, no és de franc.
4: És que això després és per sempre. Imagina't, en aquell moment...
5: Sí.
4: I ara tenim polonesa. I polonesa sí. No deixa de ser també una mica tota aquesta trajectòria.
5: Sí.
4: Teva a nivell periodístic.
5: Sí, i per això diu, una cosa que no és un spoiler sobre polonesa, però que s'hi reflectirà. Jo arribo a Praga, això passa a Varsovia, però a Praga. Arribo a Praga i veig una manifestació contra el règim i a favor de Havel i a favor del canvi democràtic. I veig els nanos que estan a la manifestació enmig de la plaça Sant Venceslau i són com els que feien manifestacions a Barcelona contra Franco. Amb una curiositat, aquests nois estaven fent manifestacions vestits igual que els d'aquí, contra un règim comunista i aquí... els nois comunistes feien vestits igual, amb els mateixos lemes i gairebé amb el mateix esperit. I dius, ostres, potser el més important no és si comunista o no comunista, potser el més important és l'ànim de llibertat. És dir, els nanos que es manifestaven a Praga anaven vestits com els nanos que es manifestaven a Barcelona. I els comunistes de Praga anaven vestits com els jerarques franquistes a Barcelona o Madrid. Per tant, dius, ostres, potser la ideologia... no és el centre d'això. Potser és l'afany de llibertat, potser és l'afany de respirar, l'afany de canvi. Això, en aquell moment, ni va sortir la crònica. Però va quedar. I en un cert sentit, hi és. La polonesa hi és. D'una manera o altra. No és central. No és una novel·la que vagi d'això. Però hi és.
4: Aquí hi ha una cosa. I és que, a mesura que anava llegint, a mesura que vas veient... Clar, estem parlant d'espies, estem parlant de bàndols, estem parlant d'aquest merchandising entre ells, no? Aquest joc de jo vull, tu pots, vine amb mi, vés amb la... Clar,
5: això... Jo tinc, jo dono, jo amenaço...
4: Això és fascinant, ja, perquè moure't aquí dins...
5: Sí.
4: Ja és un... O sigui, entrar-hi és un risc, moure-t'hi és un risc, i penso que tots són supervivents.
5: Sí. Sí, perquè a més, diguem-ne... Perquè, a més a més, hi ha hagut una catàstrofe. Una catàstrofe no natural, sinó artificial, que és la desaparició d'un món. Tu... Ostres... Imaginem que demà la ràdio desapareix com a... Perquè la gent es pensava que passaria quan va sortir la tele, Això matarà la ràdio. I, per fortuna, no ha passat ni passarà. No, però imagina't que hagués passat. Ostres, tu i jo ara estem parlant amb unes regles del joc, amb uns rols... Tu estàs entrevistant, jo estic sent entrevistat, però demà no hi ha ràdio. Què som, demà? Diu, no hi ha una entrevista de ràdio. Diu, sí, però no hi ha ràdio. Jo era una entrevista de ràdio, sí, però no hi ha ràdio. Doncs això, jo sóc una espia del bloc soviètic, però no hi ha bloc soviètic. Jo sóc una espia que treballava contra el bloc soviètic, sí, però no hi ha bloc soviètic. Ostres, qui ets? I què fas? El món ha canviat. Però és allò que deia el Capri, no? L'amor se'n va, però ell es queda. Diu, el món ha canviat, però la gent es queda. Encara hi són, i alguna cosa n'hem de fer. O i alguna cosa han de fer ells amb les seves vides.
4: Amb les seves vides. Inici de la novel·la. No fem spoiler. Mm-hmm. La meva vida ha estat escrita i esborrada tantes vegades, recordada i oblidada, que ja no sé què és què.
5: Clar... Clar, això dels espies n'hi ha molts, n'hi deu haver molts. N'hi ha molts en els llibres, a la vida real, suposo, però no me'ls he trobat. Si me'ls he trobat, no m'han explicat que eren espies. Però...
4: No volia entrar perquè, clar, això de les fonts dels periodistes, però no hi entrarem.
5: No. Jo no tinc consciència d'haver conegut espies, però... tinc sospites de que hi havia... Perquè, a més, suposo que una cosa és ser espia, una altra és col·laborar en una cosa d'espionatge, una cosa és ser funcionari del Ministeri de Defensa i veure els papers que t'envien i intentar entendre'ls, i una altra és fer veure que ets qui no ets a l'altra banda de les línies, diguem-ne, enemigues, no? Les espies d'aquí són espies que han hagut d'inventar-se identitats. És a dir, que han hagut de viatjar amb passaports falsos. I, per tant, si un passaport és una novel·la, perquè en un passaport hi ha una novel·la sencera, sempre, doncs aquesta gent ha tingut biografies i novel·les diferents al llarg de la seva pròpia vida. I llavors pot arribar a dubtar de D'això em va passar a mi, no? És com els heterònims de Pessoa, no? No, no, això, no, això no, és un recurs retòric, eh? Allò, això ho vaig escriure jo o ho va escriure Álvaro de Campos? No, pots acabar a dubtar què t'ha passat a tu, què li ha passat a algú, que eres tu però no eres tu, o potser sí que eres tu, és el que et pensaves.
4: Aquí està el joc, bueno, que tu has creat a Polonesa.
5: Aquest és l'intent, i liar-la.
4: Sí, perquè aquí hi ha molt més que espies, aquí hi ha un entrellaces realment la identitat personal, no?, i un passat que no descobrirem fins al final, perquè sí. Hi ha moltes coses latents, Vicenç, que no ens obres la porta.
5: No, la novel·la... Si tu jugues, dius, vale, no faig un assaig, faig una novel·la. I la novel·la em convé i jugo en el joc d'una novel·la d'espies. Tens unes obligacions a partir d'això. No és de franc. És a dir, si tu vols una novel·la negra, s'ha de morir algú, eh? No, he fet una novel·la negra, però no hi ha morts. Diu, home, doncs no has fet una novel·la negra, has fet una altra cosa. Si tu fas una novel·la d'espies, ha d'haver-hi una trama en la que es produeixin sorpreses, en què es produeixin girs de guió, en què es produeixin negociacions, en què es produeixin un determinat tipus de fets. Ara, com de novel·les d'espies n'hi ha molts, dius, no és gens bon. No, ei, a mi m'agrada anar a les de gens bon i me les miro, i tal, però no, això no va d'aquí. Tampoc és ben bé, ja m'agradarien coses, Le Carré, que és gairebé tot és un joc de pura intel·ligència. Aquí hi ha factor humà, i per tant Graham Greene, Graham Greene del factor humà, el Graham Greene del tercer home, el Graham Greene de... Bueno, en què les persones no són peons estrictament d'una partida d'escacs, sinó que tenen... els hi passen coses a dintre. Els hi passen coses per fora, els hi passen coses per dintre.
4: Ara deia, això no és James Bond, i em venien al cap imatges. I em venen imatges perquè jo penso que està tan ben ambientada quan descrius els personatges, quan descrius els espais, els detalls del que fan, del que no fan, de com miren, de que no, com, del que diuen i del que no deixen de dir. Ens dibuixen realment un moment... No sé, és que jo m'imaginava aquells personatges, veia les sales, veia els hotels, veia aquella fredor, aquell, ara en diríem minimalista, no, però no. Aquella buidor.
5: Sí.
4: Donava una sensació de buidor.
5: De buidor i de grisor.
4: Sí.
5: Vull dir, hi ha poc vermell, encara que hi haguessin banderes soviètiques que ja no hi eren. Hi ha poc vermell, hi ha molt gris, molt blau, molt blau elèctric. Sí, jo vaig anar als hotels i vaig estar en els halls, en general. I els personatges... Jo els tinc al cap, més o menys. És a dir, jo els he posat una cara. Després intento ser més o menys fidel, però me'ls intento imaginar. No, després no hi ha descripcions físiques, necessàriament, però jo necessito saber com són. En una època, en aquesta ho he fet menys, però ho he fet parcialment. En una època, quan començava una novel·la, feia tres coses. Una, agafar un quadern en blanc per escriure la novel·la. Una altra, agafar un quadern en blanc semblant, però diferent, per documentar i per fer esquemes de pas de temps, esquemes de canvis de capítols, i després agafava un calaix que tenia ple de fotos tretes dels dominicals de les revistes i tal, però que podien ser fotos d'anuncis, d'actors, i llavors feia un... triava una foto per cada personatge. El Tomeu Penya... em surt en una novel·la fent d'anarquista. L'Andy Garcia l'he fet servir dues novel·les, ell no ho sap. La Mònica Bellucci, les Móniques... La Mònica Bellucci és protagonista d'una novel·la, pobra, tampoc. És baratíssim. Fas un càsting a casa i dius... Qui? Robert Redford, qui? Meus. Però això em fixa els personatges, em fixa la imatge. I així no passen a ser un dia rossos i un altre morenos. És a dir, sempre són el que són.
4: Els tens clars.
5: Els tinc
4: clars. Des del minut zero.
5: Sí, i després pot ser que no els descrigui, eh? Però que tanco els ulls i sé, sí, que encara fan, sí.
4: Però és curiós, precisament, perquè n'hi ha que no tenen descripció, però els gestos, Hi ha algunes frases, no?, que tu hi poses de ara farà això perquè està jugant i jo sé que està jugant. I llavors, potser no els hi veus la cara, però sí que veus tots els moviments. És que és una partida d'escacs.
5: Sí.
4: Has fet una partida d'escacs molt bona que no sabeu... No. Al final, sempre tens aquell dubte. Tothom pot guanyar i tothom pot perdre.
5: Sí, perquè són bons tots. Vull dir que no, guanyaré quan l'altre posi la pota. No, guanyaré si les coses em van bé i sí. Però sí que té un punt de partida d'escacs, però també té... I juga una cosa que té molt a veure amb el que has dit i que crec que segurament la compartirem. Les persones donem molta informació, més de la que ens pensem. És a dir, viure és comunicar. I comuniquem amb les paraules, comuniquem amb els gestos, comuniquem amb l'indumentària, comuniquem amb la posició del cos en una conversa. I ja ho sap interpretar. No cal que ho hagi estudiat, ni cal que faci unes lleis, però dius, està a la defensiva, està nerviós, està... I hi ha gent que ho sap interpretar. I a mi m'agrada això per una raó de fons. No m'agrada perquè el novel·lista ha de ser observador, però per una raó de fons. Que fa que hi hagi molts diàlegs en les novel·les, les meves novel·les en general, però en aquesta en particular. Que és que tots els personatges... s'han de poder explicar. No hi ha cap que diguis aquest és el dolent, ja està. Ja, és el dolent, ja s'ha acabat. Ja el tinc, ja el poso en el calaix dels dolents i ja no... No, el dolent, especialment el dolent, els dolents, que tampoc és el que abunda aquí, no es mira al mirall i diuen, hòstia, que dolent que sóc. Es mira al mirall i diuen, bueno, jo faig el que he de fer, i faig el que crec que he de fer, i faig el que puc fer. I té un discurs. Doncs tot personatge de novel·la ha de tenir dret al seu minut i mig, o dos minuts, de dir, ei, jo sóc així. I no sepultar-lo sota la làpida de aquest és el rus, aquest és l'israelià, aquest és el bo, aquest és el dolent, aquest és el pèssim. Perquè llavors no tenim una novel·la, tenim una altra història.
4: És impossible aquí, perquè la identitat és molt important que has tractat, no només el passat.
5: No.
4: Sinó la identitat. La identitat, saber qui ets.
5: Qui ets, perquè ets moltes coses. I no cal ser espia, tots som moltes coses. Però és com si tinguéssim un rotulador d'aquells de fosforito, no? I de tota la llista de les coses que som, n'hi ha algunes que, pam, les subratllem i diem, jo sóc moltes coses, però sóc sobretot aquesta. I descanso la meva identitat, descanso el meu ser en el món en això. I alguns això és la religió, en molts és la religió, en molts és la ideologia, cada vegada menys, però en un moment era la ideologia, en uns pot ser el gènere, pot ser l'edat, i llavors canvia. Pot ser el lloc de naixença, pot ser el lloc de residència, pot ser la llengua. Bueno, tots són moltes coses. Però no tot és igual. I no totes ocupen el mateix espai ni la mateixa jerarquia.
4: Aquest viatge d'identitat... Jo ara me n'estic de llegir perquè... vull que ho llegeixin ells i elles. No m'agradaria acabar l'entrevista sense citar que entremig dels capítols hi ha notes.
5: Sí.
4: I n'hi ha de molt, molt bones. Jo soc molt fan...
5: A mi és una alegria doble. Primer, perquè que et diguin una cosa bona d'un llibre teu és xulo. Però l'altre, perquè alguns dels primers lectors em van dir això sobre. I jo vaig dir, jo crec que no, eh? I vaig defensar-les a peu de cavall. I ara, m'estàs donant arguments a favor meu en una discussió ja guanyada, però en una discussió.
4: Jo estic a la banda de que no sobren, sobretot n'hi ha una especialment que m'encanta, que són les notes sobre l'extinció dels dinosaures.
5: Estàs...
4: És meravellosa i penso que contextualitza fantàsticament bé moltes de les coses que poses damunt de la taula en aquesta novel·la.
5: Aquesta és la intenció. El primer diàleg que hi ha després d'això, sobre l'extinció dels dinosaures, un dels protagonistes li diu a l'altre, diu, per tant, nosaltres som dinosaures. I, bueno, doncs, en un cert sentit, sí.
4: Sí, perquè, clar, va passant el temps per tots i per totes.
5: Sí.
4: i acabem... Ara t'ho deies, no? Dic, és que ara veig moltes coses i les coses es fan diferents. Sí. Aquesta nova generació fa coses diferents. Evidentment, sí. Això també hi és molt present.
5: Sí, perquè passa una cosa... intento no... El temps, no és... el temps és continu, però no és homogèniament continu. El temps va abans de gades. Llavors, ja acaba el mur de Berlín i el temps canvia. Comença la guerra d'Ucraïna i el temps canvia. És a dir, el món no va seguint un ritme com el cor humà, sinó que té pujades i baixades. Però no es trenca. No és, ostres, va haver-hi això, es va acabar tot el d'abans i ara tot és nou. Diu, no. És un joc molt subtil de relació entre les continuïtats i les ruptures. I aquest és el 92, o el 2025, tu pots dir, és un temps de ruptures. Sí, però també de continuïtats. També de continuïtats, també de coses i de mutacions. És a dir, els dinosaures desapareixen, perquè ha canviat el món, ha canviat el medi, ha canviat... Però ja reus els dinosaures, Jo vaig fer un programa una vegada per la tele i em deien, d'allò de Millennium, que me'l presentava, i va venir un de dinosaures i diu, els ocells són els dinosaures. Dic, hòstia, quan em foto un pollastre, estic menjant un dinosaure, diu, efectivament.
4: Exactament.
5: Doncs aquí tenim dinosaures i pollastres.
4: Jo no llegiré res, perquè és que s'hauria de llegir tot, perquè està molt ben trobat. Independentment si se'l llegiu sol, també és magnífic, però clar, evidentment...
5: Pot ser llegit.
4: Es pot llegir sol, però contextualitza, jo penso, de forma magistral el que és la novel·la, no? El que ens vols transmetre. Per tant, sí, si s'han de fer votacions en una propera tertúlia, ja pots alçar la mà per mi,
5: Que bé, bueno, ja està guanyat, això, ho tenim guanyat.
4: Em quedo amb les notes. Si voleu saber realment què passarà, qui guanyarà, qui no, quin serà aquest final, i què és tot el que hi ha per sota de totes les coses de la vida i que no sabem en aquests personatges de Polonesa, doncs l'heu de llegir. Vicenç Villatoro, Polonesa, publicada per Proa. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Al contrari, moltes gràcies per conversa.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Arturo Gaya és cantautor i periodista. 27 treballs discogràfics, 2.500 concerts i un extens repertori de cançons i poetes musicats com Gerard Vergés, Enrique Sasses, Zoraida Burgos i Vicent Andrés Estellés. Divulgador d'Ovidi Molló i Pete Seeger, en l'àmbit docent, va impulsar el 1998 la creació de l'assignatura de Cant Popular a Catalunya. Entre la seva obra escrita hi trobem L'Ebre, 50 raons per estimar-lo i L'Obou de l'Illa i El retorn a Creta. És coautor de 5 llibres de Quico el Cèlio, El noi i el mut de Ferreries. Premi Nacional de Cultura 2015. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
4: Jo espero també fer història amb l'Arturo Gaya Iglesias, perquè presentem, precisament estic fent història, Relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX, publicat per Cossetània. Arturo, benvingut.
6: Moltes gràcies, Mònica.
4: Arturo, que les coses de la vida, que petit és el món, que ens hem acabat retrobant, i a més amb un llibre magnífic. I si fas una segona part, m'inclous, m'encantaria.
6: Bueno,
4: no ja, sense pressió, ja comencem.
6: Això de la segona part és complexa, i ja en parlarem en tot cas, però fet. Si la faig, sortirà la Mònica Socias.
4: A veure, perquè clar, és magnífic fer aquesta repassada històrica. Moltes vegades ens oblidem que a mesura que ens anem fent grans, el que vivim precisament són fets històrics. O sigui que en som conscients, però potser no creiem que ho puguem explicar, que ho puguem escriure, que ho puguem compartir. Una miqueta, com neix a l'Estic fent història? Com dius, vinga, va, fem el llibre? Perquè té un trajecte llarg.
6: Sí, neix perquè, clar, és el que tu dius, no? Tots tenim anècdotes, experiències personals, i les comencem a contar quan mos anem fent una miqueta grans. El pas del temps te fa contar històries, això que nosaltres diem dels nostres avis, de m'explicava batalletes, i arriba un moment de la vida que no te'n dones compte i les expliques tu. I llavors jo, clar, explicant anècdotes, tinc, bueno, m'he anat trobant en amics, gent estimada, gent propera, que m'ha dit, escolta, Arturo, i tu per què no ho escrius? Per què no fas un llibre? Clar, vull dir que la motivació surt de la gent del meu entorn. I clar, doncs un dia vaig dir, bueno, doncs vaig a fer el llibre. I com que sóc una persona que no he tingut mai cap dietari ni m'apunto les coses en lloc, sóc molt desordenat, doncs me vaig començar a recordar i a ordenar records. I a mesura que ho feia, pensava, hòstia, però això... És història, no? Vull dir,
4: és
6: una història que no s'ha escrit, perquè sovint relacionem la memòria històrica al nostre país pues, en guerra civil, postguerra com a molt, no? Però totes aquestes dècades en les que molts de nosaltres hem crescut, això que jo anomeno crepuscle del segle XX, pues això ja és història, no? I... Bé, de quin naix?
4: Bé, jo me'n vaig directe a la teca, perquè, bé, escoltàvem, evidentment, com us podeu imaginar, escoltàvem aquests Beatles de fons al començar l'entrevista, i és que la música és impossible que no existeixi a la vida de l'Arturo Gaya. Per tant, al llarg de tota aquesta història anirem vivint una mica entre cavall del periodisme i de la música, Arturo.
6: Sí, són els dos oficis que jo vaig aprendre i pràcticament els vaig començar a fer pues, contemporàniament, no? Perquè la música vaig començar el 1977 i en cançó catalana, en la Cucafera, i cap a molt principis dels 80 vaig començar en el periodisme, justament en Radio Mar, Cadena 13, una emissora que havia aquí a Tarragona, que la vam inaugurar, la vam obrir. I... Clar, pues són els dos meus oficis estimadíssims que encara d'alguna manera exercixo, molt més de músic, però precisament el llibre m'ha permès tornar al periodisme.
4: Molt, perquè penso que també hi ha molta teca en tot el que has treballat al periodisme, ja ho anireu llegint. A més, ho has fet molt bé perquè vas per capítols, no? I el que també hi és molt present, i ho has viscut molt, ha estat la vida, com era la vida en Franco. Sí. Ara que estem en aquella època de... És que antes se vivia mejor. És que con Franco se vivia mejor, eh? Allò que dius, sisplau, què està passant?
6: Sí, està molt bé perquè... Clar, i a més que ara últimament sempre es diu que la joventut s'ha fet una enquesta i un 40% dels joves de Catalunya els hi seria igual tindre una democràcia que una dictadura. Això
4: és una barbaritat.
6: No pot ser, no? I clar, això no és... I després diem que la joventut... Com creix la joventut? La joventut no en té cap culpa, la responsabilitat és de la societat i som nosaltres els que hem de fer-los memòria. I jo és una de les coses que intento fer. Hi ha un relat on explico... jo vaig viure la inauguració del famós monument que encara tenim al mig del riu, a Tortosa, i jo explico que, clar, jo no sabia qui era Franco, encara. No sabia què significava.
4: Que és que quan
6: perquè jo estava jugant encara a mescalèxtrics, no?
4: Però
6: clar, jo vaig saber qui era Franco perquè, clar, passava la comitiva, el seguici per baix del balcó de casa nostra, i una setmana abans ja va arribar un policia, que llavors li diem policia secreta, vestit en una gabardina de policia secreta, com Colombo, en ulleres de policia secreta, i que una setmana abans ja es va interessar sobre qui vivíem en aquella casa, què pensàvem, qui, i sobretot qui estaria al balcó d'aquella casa el dia de la comitiva. Clar, era... Dic, ostres, què està passant, no? I clar, quan va arribar Franco, tot allò, totes les taulades de les cases del davant dels veïns estaven plenes de policies, aquells sí que anaven uniformats, que els diem los grisos, També és una cosa que molta gent no se'n recorda.
4: No, no se'n recorda, i moltes vegades no saben per què els deien els grisos.
6: Per què els deien els grisos, perquè anaven tots vestits de gris, sí, i estaven tots en fusells. Bueno, pues allò, la visita de Franco, que va vindre precisament a commemorar la seva victòria. Clar, ho dic perquè molta gent, la gent, uh-huh, hi ha gent jove que diuen, ai, aquell monument què fa, si l'han tingut tota la vida, no? Pues bé, és una de les raons per les que crec que cal escriure. I per les que crec que, quan dic que estic fent història, ho dic, intento dir-ho de la manera més humil, pensant que la història sovint l'han escrit els vencedors, i que crec que la història l'hem d'escriure entre tots, totes les persones que l'han viscut. És un convidar a que tu també pots fer història.
4: I rememorar, i recordar, i preguntar als pares, als avis, i qui tingui els besavis, que encara hi ha besavis,
6: exacte,
4: afortunadament, i encara hi ha memòria. La memòria que amb tanta modernitat i amb tanta acceleració es va perdent. I tornem una miqueta... no deixem Franco, perquè precisament hi ha un capítol que em va agradar moltíssim, que parla de la música,
6: sí,
4: i és que sou els últims
6: de la últim, nova cançó.
4: Els últims de la nova cançó, i dius, ei, els últims de la nova cançó, els ulls allà. Però clar, també rememorar una mica aquesta part de resistència, de cura per la llengua, de dir, arribarà el nostre moment, no?
6: Sí.
4: És un llibre que parla d'això.
6: Sí, sí, els últims de la nova cançó érem el meu primer grup, que es deia La Cucafera. Jo vaig ser estirat a cantar, obligat a cantar per un cosí, el meu cosí, Pipo Iglesias, que em deia, Arturo, tu cantes, tu pots cantar i ho has de fer, no? I clar, vam entrar dins dels últims anys d'aquell moviment de la nova cançó, que també va ser una eina importantíssima per a... va ser la banda sonora de la recuperació de les llibertats democràtiques. Però nosaltres vam tindre... bueno, la coincidència de que ens vam incorporar allà al període històric en què el govern va arraconar els cantautors, a tota la gent que feia cançó social. No es va explicar així clarament, però es podia olorar, no?, que ja no calia queixar-te de res, no? De dir, perquè ens hem de queixar de res, perquè han d'haver... Els cantautors mos dien que érem los de la cançó protesta, no? I dient, ara què heu de protestar si ja tenim democràcia, no? I no només mos van arraconar a la Cucafera, sinó a l'Ovidi Montllor, que ara se'n parla tant, uh-huh, al Quico Pi de la Serra, a tota una sèrie de gent... No, és que ja no cal, i així ens ha anat.
4: Així ens ha anat, i així anem.
6: Així anem.
4: I així anem, perquè aquesta democràcia no va sobre així rodes, anem. Però llegint també veiem com hem arribat aquí, no? Per què han passat les coses que han passat, i tu ara quan anaves, ara que dic això, quan anaves escrivint el llibre, jo penso que t'anaves fent més conscient de la història, no? Perquè no tothom ha pogut fer història com ho has fet tu, perquè ho has viscut des de la repressió, des del periodisme, des d'aquesta música que no et deixen cantar, des d'aquestes lletres censurades. Mm. Tu tot això ho has viscut, i hi ha moltes persones que han estat una mica al marge, no?, que no han estat tan implicats. Aleshores, escriure aquest llibre suposo que deu haver estat també un...
6: Sí, jo escrivint aquest llibre he xalat molt, que diem allà baix, no? M'ho he passat molt bé, perquè... Ha sigut un exercici ja primerament interior meu de fer memòria, de recordar, d'ordenar tots aquests records, i després anar-me'n adonant de que d'alguna manera som unes generacions privilegiades, perquè han viscut uns temps que són extraordinaris. Han viscut una dictadura, la lluita contra aquesta dictadura, i després van viure un període d'explosió de llibertats i de creació que jo crec que no l'han tornat a viure mai més. I jo de vegades quan explico aquestes coses... A Tortosa hi ha una periodista jove, ja d'una generació molt jove, que quan sent aquestes coses té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que, clar, s'ha captivat tant per aquestes coses que diu soc una nostàlgica d'uns temps que no he viscut.
4: És preciós, és preciós.
6: És una frase preciosa.
4: Doncs sí, perquè jo t'estava escoltant i pensava, jo era tan petiteta...
6: també és una nostàlgica d'un temps que no has viscut.
4: D'un temps que no he viscut o que no he estat conscient, perquè quan jo vaig néixer ell encara vivia, sí. I, però clar, ho he viscut tot des de amb una mirada molt clar,
6: sí.
4: Evidentment, no? I quan us escolto vosaltres penso... A vegades dic, és que no estem fent res, dic, però si és que feien tantes coses i es treballava tant des de l'exili,
6: sí.
4: i es lluitava tant des d'aquí. També una de les històries que m'ha impactat molt és el capítol de la missa de mossèn Manyà.
6: T'has llegit tot el llibre, eh?
4: O sigui, clar que m'he llegit tot el llibre. Vamos, si me l'he llegit.
6: Que bé.
4: He fet una radiografia que no podem explicar tot, però sí que me l'he llegit tot, perquè realment, bé, sempre ho faig, eh? Però aquí... també he xalat. Com dieu allà baix, també he xalat. I és una manera d'aquesta globalització històrica, doncs sí. Posar-la una mica en context, no? I, clar, a mi les Terres de l'Ebre en queden a prop.
6: Sí, sí.
4: Són una mica a casa.
6: Són veïns.
4: Sí, per tant, són una mica a casa. I aquest mossèn, que jo no coneixia, sí que coneixia la Font Calda, però ara me la miraré d'una altra manera.
6: Clar.
4: Era una bona peça, era rebel, era bo, era molt potent.
6: El mossèn Manyà era un capellà que feia misses als anys 60, quan, i les feia en català, en plena dictadura, a una ermita, que era l'ermiteta de Montserrat, no el famós Montserrat dels catalans, sinó una ermita que estava ben amagadeta a una carretera que es diu la Carretera Simpàtica, i la nostra casa estava baixant a un barranc, al barranc del Rastre, no? I clar, tota la comunitat de veïns anava els diumenges, quan sentia les campanes, tocaven a missa, i les feia un senyor que ja era... Jo ja el veia molt vellet, i era mossèn Manyà, i feia la missa en català, cantaven, a l'acabar cantaven el Virolai, i els seus escolanets eren ni més ni menys que el gran poeta Gerard Vergés i el gran poeta i escriptor Jesús Massip, escolanots, perquè portaven bigot i barba.
4: Però allà estaven.
6: I també hi havia algun escolanet que mon pare em dia, este és comunista, no? Este és comunista. Bueno, no es podia dir, no? Aquelles misses, a part de ser una missa, eren unes trobades de pensament molt, molt importants.
4: Penso que he fet un bon tastet, no? I hem ficat una mica...
6: Jo crec que sí.
4: El cuquet, oi? Els oients?
6: Sí, sí, no m'has deixat explicar algunes coses i ho has fet molt bé, perquè jo crec que fan ganes de saber què passava en el carnet de conduir de mon pare.
4: Oi, el carnet de conduir és boníssim, creieu-me. És que és un llibre bonic per anar-lo a llegir. No és extens, perquè no és un llibre extens, i amb els capítols volen, perquè són capítols curts, però penso que estan molt ben condensats en història i en anècdotes que formen part de l'època. I estic segura, no t'ho ha dit mai ningú, ara, des que has tret el llibre, això el pare també ho va fer, o això la mare també ho
6: sí,
4: feia?
6: Sí, m'ho han dit. M'ho estan dient, ja, perquè el van fer la presentació, la primera presentació a Tortosa, la vaig voler fer a casa meva, a la llibreria. Va vindre molta gent i... Per exemple, una de les coses que explico, suposo que com molts nens i nenes, com que mon pare va patir la guerra i va lluitar a les trinxeres republicanes, no? I explicava batalletes, jo que un dia em vaig atrevir a preguntar-li, papa, tu vas matar algú a la guerra? Hosti, un nen,
4: sí,
6: aquell...
4: Sí.
6: I llavors hi ha molta gent que em diu que també li va preguntar al seu pare, perquè és un neguit que tens com a nen, quan et... que et preocupa, i mon pare va digué matar algú, i, bueno, i la resposta tampoc l'explicarem.
4: No l'explicarem, però és una pregunta que a mi també m'ha colpit, perquè he llegit diversos llibres,
6: sí.
4: I jo penso que això no ho havia llegit, o no s'explica, o no es posa, pel que sigui, eh? I és una de les coses que està en aquesta llibreta, no? En aquesta llibreta de lectura, perquè vaig pensar, ostres, com havia de ser aquell moment?
6: Sí, sí.
4: Ja veieu, entre la nostàlgia, el record, la història i les anècdotes, estic fent història, relats íntims de memòria. El crepuscle del segle XX, d'Arturo Gaya Iglesias, publicat per Cossetània. Jo estaria tota l'hora parlar amb tu de tot.
6: Jo també.
4: Però els oients els deixarem així, Arturo. Moltes gràcies per haver vingut avui.
6: Moltes gràcies a vosaltres, Mònica.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: La literatura infantil i juvenil ja fa temps que ha trencat tabús i s'ha adaptat a la realitat social que viuen els joves i els infants. Llibres que busquen parlar del que passa socialment amb imaginació, sensibilitat i amb una gran dosi d'empatia. I que els grans gaudim tant o més que els petits. L'any 2016, Maite Carranza guanyava el Premi Vaixell de Vapor amb la pel·lícula De la seva vida, publicada en català per Cruïlla i en castellà per SM, amb les il·lustracions d'Iratxe López de Munain. Amb més de 24.000 exemplars venuts i traduïda a 8 idiomes, entre ells l'italià, el turc i el coreà, es publica la 7a edició, coincidint amb la seva adaptació a la gran pantalla, sota el títol De l'Olívia i el terratrèmol invisible.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.
8: Hola, em dic Olívia. I aquí podeu veure un mico en estat salvatge menjant-se les borilles.
9: Ah, jo no sóc de mires, jo sóc en ti.
8: Mama, saluda la càmera.
7: Sota la direcció d'Irene Iborra i amb el segell de Filmax, aquesta història d'infància i desnonaments aterra els cinemes després d'un llarg recorregut per festivals internacionals, amb un gran èxit. La primera pel·lícula en stop motion dirigida per una dona al nostre país i la primera en versió original catalana realitzada íntegrament amb aquesta tècnica, que ha estat reconeguda com una de les millors propostes d'animació d'autor. Candidata al premi a la millor pel·lícula europea als European Film Awards.
10: No us preocupeu, jo us cuidaré. Sabeu, jo vinc d'un país molt llunyà i molt diferent. D'un país on una llum daurada il·lumina la sabana cada matí, on els baobabs fan una ombra deliciosa per descansar-hi i protegeixen els pagesos dels espíritus malignes. Vinc de Gàmbia.
7: La producció compta amb els reconeguts animadors Tim Allen, l'art del qual ja hem gaudit en Anòvia Cadàver o Pinocho, i César Díaz, en Frankenweenie, i guardonat amb el Premi Goya per Moedra. I en veus com la d'Emma Suárez, entre moltes altres. Però posem ja la mirada directament en aquesta història que ens parla de la crisi i la pobresa infantil. Coneguem una miqueta l'Olívia, la protagonista, una nena que haurà de carar la realitat de perdre-ho tot i que descobrirà que la vida és una muntanya russa i que la nostra actitud i perseverança ens permet escriure el guió de la nostra vida. Escoltem el primer fragment del llibre i esperem que gaudiu als cinemes d'aquesta obra d'art en català. L'Olívia es considera una nena com qualsevol altra, ni millor ni pitjor que les seves companyes, ni més afortunada ni més dissortada. Sap que la vida reparteix les cartes a l'atzar, que cadascú li toca jugar amb les seves i que no es poden fer trampes perquè és molt lleig. A l'Olívia li ha tocat una mare actriu, un pare missing, un germà poruc, uns avis misteriosos, uns veïns perapunyetes, unes amigues llepafils, una escola cooperativa d'una sola línia, una tele espatllada i un pis a l'Eixample, petit i bufó amb orientació sud. Probablement, si l'Olívia hagués ficat cullerada en aquesta presentació, hi hauria volgut afegir moltes altres coses que ella pensava que eren importants. Per exemple, la col·lecció de pedres volcàniques que va començar a fer quan va pujar dalt del Teide, o la bici blava amb què va aprendre a anar en bicicleta i que va regalar al Tim, o la biblioteca de llibres d'aventures heretada del seu avi per part de mare i que li ha fet companyia tota la infantesa. I tantes coses que es pensava que sempre tindria. Però això era abans que comencés aquesta història. L'Olívia, a hores d'ara, ja no donaria tanta importància a aquestes foteses. Ara sap que els records sovint caben en una butxaca, que els objectes, com les paraules, se'ls endú al vent i que tot allò que les persones normals creuen que és immutable pot ser que no ho sigui. La vida és un pou de sorpreses i d'un dia per l'altre pot passar que les coses que fins ara eren sòlides i s'aguantaven dretes com la Torre Eiffel, l'Empire State Building o l'Hotel Arts, caiguin tot de sobte i es facin miques. L'Olivia ha après que els terratrèmols no només sacsegen ciutats, muntanyes i valls i surten a telenotícies del migdia. També hi ha molts moviments sísmics personals que afecten moltes famílies, però que queden amagats dins les cases i dels quals ningú no s'assabenta. És clar, no són notícia i no interessen a ningú. L'Olivia sap que un bon dia tot pot començar a trontollar. No hi veu cap avís del cel que digui atenció, vigileu o prendreu mal. No arriben els bombers amb la sirena engegada tot drap per rescatar els damnificats. Tampoc no hi ha cues de gent disposada a donar sang a les víctimes. Però aquell dia especial, que queda camuflat entre tants d'altres, les coses canvien de lloc, de nom, de valor, fins que tot de sobte el terra s'ensorra sota els peus i el món conegut, el que hi havia fins aleshores, desapareix en pocs segons. Us ho imagineu? L'Olivia, que ho ha viscut, tampoc no s'ho imaginava.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix...
2: El Calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: la vida escoltant "Fes això pel dia de demà, fes allò altre també pel dia de demà", i resulta que el dia de demà ja ha arribat, ja està aquí. Ah, i això ja saps que ho fem junts, i junts confeccionem una selecció musical rica i variada que ben segur ens enriqueix.
1: Hola, em dic Imma i m'agradaria molt escoltar Lay, Lady, Lay de Bob Dylan.

cantàvem aquí al Coco. Va ser èxit del gran Bob Dylan el 1969, i uns 50 anys més tard es va saber que ell en realitat la va escriure perquè la cantés Barbara Streisand. Segons sembla, li agradava Barbara Streisand, almenys ell li enviava flors. I alguna carta, que ara s'ha descobert, que es van creuar entre ells, però no se sap per què Barbara Streisand no va arribar a gravar-la. Dylan també ha dit que no és una cançó que li agradi especialment. Diu que no és representativa de res de la seva carrera. I una altra anècdota és que Madonna, de molt joveneta, d'adolescent, es posava aquesta cançó cada nit i plorava. Plorava molt. Després ha dit, no sé per què plorava, perquè la cançó no era trista, però... La cançó diu, per exemple, les seves robes estan brutes, però les seves mans netes. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Quan va sortir aquesta cançó, la gent deia que Bob Dylan tenia una veu nova. Bueno, realment sona diferent a cançons anteriors d'ell, com per exemple el seu primer gran èxit, aquell que deia que la resposta la té el vent. Eh? How many roads must a man walk down before you call him a man? Ell va dir que si la veu els sonava diferent, segurament seria perquè havia deixat de fumar abans de

0: Quant a les diferents emissores per les que ha passat aquest programa que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93, em demanen una descripció breu del programa per posar-la al web o per enviar la informació a la premsa. Entre d'altres frases sempre dic cançons convertides en autèntics himnes. Aquest és el cas de Blowing in the Wind de Dylan.
1: Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: answer, my friend, is blowing in the wind. La resposta, amic meu, està en el vent. El Premi Nobel de Literatura Bob Dylan, el 1962.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears que l'emeten per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele. La majoria deixen a la teva disposició el podcast del programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o descarregar-lo. I totes elles poden escoltar-se a qualsevol raconet del món a través d'internet. Una salutació especial a tots els que ens escolteu lluny d'on fem el programa. I si ens voleu dedicar uns segons, ens envieu un correu electrònic, encara que només sigui per dir-nos «Ei, que t'escolto», per exemple, els últims que hem rebut, des de Brasil, des del Japó, des de Nova Zelanda. Ens fa una il·lusió especial que us en recordeu del Coco, tan lluny del seu origen radiofònic. Ah, sí, el correu el podeu enviar aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I si no us importa, de pas ens podeu dir una cançó que sempre us hagi resultat especial per compartir amb tots els amics. Encetem la secció de les bandes sonores, tot demanant-te una cançó de pel·lícula, una cançó o un tema instrumental de la banda sonora d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Ens referim a la música, no necessàriament a que la pel·lícula també t'hagi agradat. Si les dues coses t'han agradat, miel sobre hojuelas, que es diu en castellà, no? Bueno, digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com com ha fet des de Barcelona en Frank Soler. Diu que la seva és Pretty Woman, la cançó de Roy Orbison, per la pel·lícula del mateix títol.

I a l'escoltar-la novament m'ha vingut al cap com la adaptaven al castellà els meus cosins als anys 60, quan formaven part d'un conjunt, com es deia aleshores, i assajaven a casa amb les guitarres i deien «Linda chica, por la calle vas». Que segur que ho havien copiat d'algun dels conjunts que llavors havien gravat la cançó en castellà, que estava tan de moda fer-ho amb els èxits internacionals. Ray Orbison, aleshores, tot i que es coneixia la seva cançó als anys 60, bé, el Pretty Woman és original de 1964, aquí no va ser gaire conegut i des del Coco sempre l'hem reivindicat. És que Ray Orbison era l'ídol de molts dels grans, com components dels Beatles, com Bruce Springsteen, com Tom Petty, etc, etc. No sé si és una llàstima recordar que fins que no es va estrenar la pel·lícula no va ser prou conegut entre nosaltres, Ray Orbison, o si és millor dir más vale tarde que nunca. La pel·lícula de 1990, que es va titular com la cançó i que utilitzava la cançó, la seva banda sonora, protagonitzada per Julia Roberts i Richard Gere, dirigits per Gary Marshall, va ser un gran èxit en taquilla. I diuen que des d'aleshores, sempre que la passen per televisió, a aquella hora és la que té més oients de tots els canals de televisió. És una història, és com un conte de fades, oi? Que per al que sigui agrada a una majoria de la gent. És la banda sonora que ens proposava compartir Frank Soler des de Barcelona. Des de Lleida, la Maria Antònia Arnau diu que la seva preferida és Moon River, de Henry Mancini.

És una autèntica preciositat que no ens cansarem mai d'escoltar. A més, la volem tornar a escoltar perquè és molt curta. Gràcies per recordar-nos la Maria Antònia Arnau de Lleida. Moon River, escrita per Henry Mancini, sonava així en la seva versió gairebé instrumental fins al final de la pel·lícula, tot i que en els primers minuts la protagonista Audrey Hepburn la canta una mica. Canta un fragment, sí. És que, segons diuen, el director va decidir no incloure aquesta cançó a la pel·li quan ja estava pràcticament tot organitzat, i Audrey Hepburn es va posar molt, molt sèria i va dir, no, si no sona aquesta cançó jo no protagonitzo la pel·lícula. I al final la van tenir que posar, jo no sé per què no la volien posar, perquè és tan maca, de la pel·li Desayuno con Diamantes. És... La pel·lícula està molt bé, eh? Però a mi, si em tingués de quedar amb una de les dues coses, em quedava amb la música. Espanya es va estrenar el 1963, uns dos anys més tard que la resta del món. El títol original és Breakfast at Tiffany's, aquí Desayuno con Diamantes, amb una preciosa Audrey Hepburn encantadora, eh? Que tenia 31 anys quan es va rodar la peli. Sabíeu que Audrey Hepburn era un addicte al tabac? Segons sembla, el seu somni era formar una família, però va patir 5 avortaments, després va donar a llum a un nadó sense vida. Llavors, diuen que va envellir com 30 anys de cop i que va arribar a fumar 3 paquets de tabac al dia. En el seu moment, molts van considerar que era la dona més maca que hagi existit. Una dona que estimava, com jo, la ciutat de París. Ella va tenir l'oportunitat de rodar diverses pel·lis a la capital francesa. La pel·lícula estava dirigida per Blake Edwards, i si no l'has vist, quasi que sí, que estàs en pecat mortal, eh? A veure si la pots recuperar. Què tal? T'hi trobes a gust aquí, a la ràdio, amb el teu Cocodril Club? Estem projectant a la nostra pantalla gegant, que pots imaginar-te com vulguis, perquè la ràdio continua sent el mitjà que més estimula la teva imaginació. I aquí ve la banda sonora d'en Marcel Hurtado, de Sabadell. Forma part de Los Amigos de Peter. Nina Simone. My baby just cares for me. My baby.

0: Hey, baby, just cash for me. La meva baby, amb mima, un sincopat encisador, el de Nina Simone, publicat el 1988 i utilitzat 4 anys més tard, el 1992, per la banda sonora de Los Amigos de Peter, que és la que ha preferit l'amic Marcel Hurtado des de Sabadell. Sé que va tenir molt d'èxit aquesta pel·lícula, Los Amigos de Peter, i que si mires la fitxa està catalogada de comèdia. Bueno, no sé on li veuen la comèdia, a mi em va donar molt mal rotllo. La protagonitzava i dirigia Kenneth Branagh, i també estaven allà Emma Thompson, que sempre ens ha caigut molt bé. Nina Simone havia nascut el 1933 a Carolina del Nord, als Estats Units, i moria a França amb només 70 anys el 2003. A finals dels 80 li van diagnosticar un trastorn bipolar amb episodis maníacs per la seva addicció a fàrmacs. Però se la coneixia amb el sobrenom High Priestess of Soul, és a dir, Gran Sacerdotessa del Soul. I segurament el seu èxit més important va ser la seva versió del My Way. Bé, ja m'he explicat moltes vegades que el My Way era originalment una cançó francesa de Claude François, que es deia com d'habitude, com de costum, i que Paul Anka, que anava per Europa comprant cançons perquè les cantés Frankie Sinatra, es va enamorar d'ella, va comprar els drets, li va canviar el títol, li va canviar la lletra, i diuen que de tots els èxits que va tenir l'anomenat La Veu, és a dir, Sinatra, que en va tenir molts, el My Way, a la meva manera, va ser el més important. Però Nina Simone va fer una versió brillant. And now, the end is near. And so I've got to face the final curtain. Un moment, Nina, és que ara recordo que aquesta va ser la cançó escollida com a convidada del programa per la nostra estimada companya radiofonista Júlia Otero. Quan li vam preguntar quina és la cançó de la teva vida, ella ens va dir...
1: Ui, la cançó de la meva vida, això és molt complicat, eh? Però com que m'agrada molt el My Way, sóc una clàssica per això, i m'agrada molt la Nina Simone, i la Simone va fer una versió del My Way tan meravellosa, quan haig de triar una, en trio aquesta, perquè m'agrada les coses que diu la cançó i perquè m'agrada el que diu l'experiència i la vida d'una dona tan dura, tan marcada per les cartes de la seva vida com la Nina Simone. M'agrada.
0: Moltes gràcies, bonica. Una abraçada.
1: A tu, gràcies, Albert. Una abraçada molt forta. And now...

Every highway.

My Way, al costat de Never Give Up de Jack Brel, ha estat la cançó més demanada per la majoria de convidats d'aquest programa, que han sigut més de 2.000. Però en la versió de Nina Simone, a banda de Julia Otero, també la va demanar el malaurat company Hilario López Millán, especialitzat en notícies del cor. I concretament va destacar aquesta part final i la va cantar i tot. Una part final realment encisadora.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Digue'm una cançó de pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Una cançó o la part instrumental, el tema instrumental, incidental de la banda sonora. No necessàriament t'ha d'agradar la pel·lícula. Aquí estem per la música. I digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

En aquest espai de les bandes sonores del programa anterior vam escoltar la música de la pel·lícula Timan Falla, Amor Prohibido, i vam comentar que era de Stelvio Cipriani, un autor italià especialitzat en bandes sonores. Però la seva banda sonora més coneguda va ser la d'Anonimo Veneziano, un film de 1970 en el que un artista impulsiu s'assabenta de que s'està morint i decideix tornar amb la seva dona de la que s'havia separat.

0: Anonimo Veneziano, la meva cullerada d'avui per l'espai de les bandes sonores. Escrita per Stelvio Cipriani, nascut a Roma el 1937, d'on va marxar el 2018. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que som uns 30.000, però que està esperant que t'hi agreguis tu i diguis la teva. L'amic Manuel J. López Montoya diu, lo bueno del cine, ja que estem a l'espai de les bandes sonores hoy, lo bueno del cine es que durante dos horas las preocupaciones son de otro.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, doncs ja fas bastant tard, eh? Sí. Portem més de mitja hora de programa. T'has despistat? T'has dormit? No te'n recordaves de nosaltres, de que aquesta hora sortia el programa per la teva emissora? No vols perdre't res? Doncs tranquil, no et preocupis gens, perquè aquí tens una segona oportunitat. Pots escoltar-nos des de qualsevol raconet del món i a l'hora que et convingui, que et vagi bé, per fragments o íntegrament. Trobaràs els últims programes emesos, per escoltar en diferit o per descarregar, a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube. I a Spotify. I Amazon Music. I també a Apple iTunes. No perdis la sintonia i participa. Hi ha alguna cançó que et sembli extraordinària i vulguis recomanar-nos? Hi ha algun intèrpret que vulguis reivindicar perquè tens la sensació de que últimament està molt oblidat? Aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet des de Tarragona en Valentí Roig, que reivindica la figura de Linda Ronstadt amb la cançó It's So Easy, una cançó de 1977 que deia: és tan fàcil?

0: It's so easy.
1: It's so easy to fall.
0: És tan fàcil. Doncs, amic Valentí, a mi sempre m'ha caigut molt bé la Linda. La presentava dient que Linda, Linda Ronstadt, perquè a més és molt guapa. I estic encantat que tu també te'n recordis d'ella i la reivindiquis en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. El teu coco. Linda va néixer a Tucson, Arizona, el 1946. I, bueno, ha aconseguit, per exemple, àlbums d'or, àlbums de platí i multiplatí arreu del món. Ha tingut, entre d'altres, 11 premis Grammy, 3 American Music Awards, un Emmy... En fi, una carrera realment brillant. D'ella podríem escoltar moltes coses, però, si em permets, hi ha una cançó que a mi sempre m'ha agradat molt i que no és de la meva època. Va sortir originalment quan jo encara no estava pul·lulant per aquí, que és el Perfidia. Suposo que la conec perquè a casa deuria sonar en la versió de Nat King Cole. Però, molt més tard... El 1992 la va versionar d'aquesta manera Linda i m'agrada molt també la seva versió.

M'encanta. Linda Ronstadt, el 1992, versionant el gran clàssic Perfídia. Ja sabeu que aquí al Coco ens agrada jugar amb les versions, i per això, si em permeteu, vull compartir amb vosaltres una versió d'un altre gran clàssic, la Via 2, que m'encanta, des del 2018, que la van fer, eh?

La Vie en Rose, popularitzada per la gran Edith Piaf, que la va gravar el 1946. Aquesta fantàstica versió és del 2018 i confirma el que molt sovint diem aquí al programa. La música dels cocodrils no té data de caducitat.

Doncs recordo el que deia el mestre Salvador Escamilla als anys 60. Aquesta és la ràdio en colors. Ràdio que potser encara és capaç d'emocionar-te com alguna cançó determinada que potser vulguis compartir amb nosaltres, amb tota la complicitat. I alguna cançó que et posi la pell de gallina, eh? Digue'm-ho, va, i si no t'importa, em dius també el motiu. M'envies un e-mail, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Joan Marín des de Molins de Rei, que en el seu correu ens diu: hola, Albert, no et puc donar només una cançó que m'emocioni, perquè la música sempre emociona, si no, no seria música. L'art, si no emociona, no és art. Seria una altra cosa. I jo afegiria: aquesta és ràdio com la d'abans, la que encara emocionava. Bé, no vull entrar en més detalls. Diu en Joan Marín: cada situació per les quals he passat té una cançó que m'ha sacsejat. Però el millor, com és el cas, és quan una cançó és tan maca que per si sola et toca el cor. Potser pel seu trist final, les seves lletres, les seves melodies i la seva meravellosa veu, no puc escoltar John Denver sense que una llàgrima aparegui. Però avui parlaré de Neil Diamond. Ell té una cançó de les que no lliga en cap moment de la meva vida, però és tan tendra que va directa a la sensibilitat. Es diu Play Me. Per mi és una de les millors de Neil Diamond, i a l'alçada de Your Song d'Elton John, va sonar l'altre dia en aquesta secció, o d'altres molt més conegudes. Una petita obra d'art. Gràcies pel regal del teu programa. Doncs moltes gràcies, Joan Marín, per dedicar-nos un temps i enviar-nos aquest correu.

Quanta raó que tens, amic Joan Marín de Molins de Rei. És una meravella de cançó. Play me. Juga amb mi. Neil Diamond va publicar el 1972. Ell havia nascut a Nova York el 1941.

0: un gran carisma. Ha situat 38 cançons en el top 10 de la prestigiosa llista Billboard. L'amic Antoni Orduña diu que encara l'emociona Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. Una cançó de 1978 basada en fets reals, amb la que us deixem, però només de moment. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 30 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir... L'èxit és aconseguir el que vols, però la felicitat és estimar el que tens. Clar! Tenim ara mateix una trucada de l'arxiu de contestador automàtic que ens proposarà compartir una cançó que fa molt de temps que no sona en el programa.
2: Hola, soy Bibi de Cornellà i m'agradaria escoltar de l'Adriano Celentano, qui no labora no fa l'amore.
0: Recordes Cocodril? Qui?

0: Doncs ja ho saps.
1: Cosi vedrai, que en casa...
0: Qui no labora no fa l'amore.
1: En ogni casa entra l'amore.
0: Cançó d'Adriano Celentano, publicada el 1970. Ell va néixer a Milà el 1938. Ara té 86 anys. Va ser un dels primers i més importants rockers italians.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, que l'emeten en diferents dies i horaris per la FM. Algunes d'elles també per la tele, per la TDT. No perdis la sintonia. I si vols posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Ah, per cert, un dels primers bolos d'aquesta temporada 2024, per primera vegada i molt contents, el farem a Sant Joan de Vilatorrada per celebrar els 40 anys de l'emissora local. Serà a la plaça Major el dissabte 22 de juny a partir de les 11 de la nit. És un acte, com tots els que fem de festa major, gratuït i obert a tothom. A gent de totes les edats amb ganes de passar-ho bé. L'has apuntat a la teva agenda de diversió, per passar-ho amb la millor música de la història al costat de gent sana, gent cocodrilera. Dissabte 22, 11 de la nit, a la plaça Major de Sant Joan de Vilatorrada, Cocodril Club de festa. Adaptem aquest programa a sessió de ball i ho seguirem fent tot l'estiu en diferents festes majors. Si vols tenir informació, recorda que la trobaràs al nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, que té més de 25.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Agrega-t'hi. També durant tot l'estiu, i com sempre, durant aquests més de 30 anys que portem a l'antena, el programa seguirà emetent-se. Així que vagis on vagis, siguis on siguis, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos en directe a través d'internet o en diferit, per exemple, a les plataformes iVox.com, a Spotify o a YouTube. També tot l'estiu seguirem els diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, tardes de diumenges fantàstiques. Al carrer Aribau 242. Bueno, aquesta cançó, Happy, l'utilitzem com a sintonia quan algú ens proposa una cançó d'aquelles que dona bon rotllo. En aquest cas ha sigut des de Pals, on sabem que tenim molts amics, a tot l'Empordà, l'Imma Villacampa, que diu que amb ella li dona molt bon rotllo Wake Me Up Before You Go Go dels Wham. Bona elecció. Des del 83, el grup de George Michael. Recordes?

Doncs moltes gràcies, Emma Villacampa, de Pals, per recordar-me també amb aquesta cançó un gran temps de ràdio inoblidable. Sí, corria 1983, llavors jo realitzava cada tarda el programa Los Musicales de la cadena catalana amb un gran èxit d'audiència i... El telèfon de directe no parava de sonar per votar per aquesta cançó. Va agradar moltíssim. Wake me up before you go, go. Ens aixequem abans de marxar. Wake me up before you go, go. Era un duet britànic, els Wham, el duet de George Michael, que va durar del 81 al 86. Malauradament, George Michael ens deixava molt jove. El 2016. Havia nascut el 1963. Si hi ha alguna cançó que et dona bon rotllo, que et canvia l'estat d'ànim, que t'arregla un dia d'aquells tontos, no te la quedis per tu sol, per tu sol, ens ho fa saber. Ens envies un correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Fa anys que et preguntem això i hem compartit molt bones cançons amb molt bon rotllo. I hi ha molts oients que se les apunten totes per localitzar-les i tenir-les a propet seu. Sí, a la farmaciola d'emergències musicals, per si de cas un dia no et surt bé, o tot el contrari, per si un dia estàs content, molt content, i ho vols celebrar. La meva cullerada d'avui també és d'aquell 1983. Una cançó que m'ha donat bon rotllo i que continuo punxant a les meves sessions de DJ. Lionel Richie, el líder dels Commodores, que en solitari als anys 80 s'ho va endur tot. Tots els premis, tots els reconeixements... I aquesta m'agrada tant que, com que se'm fa curta la versió de ràdio, la versió single, te l'envio amb la versió maxi que es va fer per discoteques. La versió de luxe d'All Night.

0: all night long. Ho passarem bé tota la nit. Records de moltes nits de festa. Cançó que sempre m'ha donat bon rotllo. Amb el gran Lionel Richie. Records, també, de ràdio. Versió maxi, versió de luxe, des del 1983. Recorda que al final de la segona hora de programa sempre et demanem una cançó que t'hagi fet ballar, com aquesta. En el nostre espai, els més ballats de la història. La próxima la decideix Eiffel Túria.
1: Quiero dedicar este espacio de ocupas en el cocodrilo otra vez a homenajear el swing. Y para ello tengo la suerte de contar con uno de los grandes compositores del género y trompetista prestigioso, Luis Prima. Con la colaboración de Kelly Smith. That Old Black Magic.

0: Soul Black Magic, una exhibición impresionante de Luis Prima i de Kelly Smith.
1: Gràcies, estimat Rafael Túria, i a tots els teus afluentes. I després de la teva, que ha estat boníssima i que ens ha transmès molta energia positiva, aquí va la meva especial d'avui. És més recent que la majoria de cançons que sonen al programa, tot i que ja fa una estoneta que es va publicar, el 2006, i The Curse When the Stars.

0: són els cors, però amb la col·laboració de Bono. When the stars go blue. Quan les estrelles es tornen blaves. La meva especial d'avui. Desitjo que t'hagi agradat. Com estàs? When the stars go blue.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. De viatjar al costat teu per aquest fantàstic túnel del temps. Sense voler, ha sortit el títol d'una sèrie de televisió dels inicis, em sembla, dels anys 70. Ja saps que és una de les moltes excuses per compartir bones cançons que tenim obertes per si vols recomanar-nos la música d'una sèrie de televisió de quan tots vèiem la mateixa tele i per tant és més fàcil que la recordem dels anys 60, 70 o 80. No es tracta de que t'agradés el contingut, el guió o els actors de la sèrie, sinó la música de capçalera. Pots participar enviant-me un correu electrònic. Aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Encarna de Aro Gutiérrez, que ens diu: hola Albert, felicito a tot l'equip del programa. Em doneu una pau immensa al saber que no estic sola. I tu m'estàs fent feliç al dir-me això, perquè aquest és un dels objectius del nostre programa i en general de la ràdio. Que no et sentis sol o sola si no és aquest el teu desig. La ràdio t'acompanya pel mar o per la muntanya. I l'Encarna diu: m'agradaria escoltar alguna cançó dels Water Boys, la que més t'agradi a tu. Una cordial salutació per a tots. Doncs ja que em deixes escollir, i com dieu molt sovint vosaltres, escollo aquesta perquè em porta bons records. És de 1988. Donava títol al seu àlbum. The Fisherman.

encara m'agrada molt, eh? La veritat és que ara feia molt de temps que no l'escoltava. Gràcies per la teva proposta, Encarna de Aro Gutiérrez, que no em dius des d'on ens escoltes, però sí que dius que el programa et dona una pau immensa al saber que no estàs sola. Que bé! Fisherman Blues, el tema que donava títol genèric a l'àlbum dels Waterboys de 1988. És una banda amb músics escocesos, irlandesos i anglesos.

0: aquesta ha estat una cançó recurrent al llarg d'aquests més de 30 anys que portem de programa. És de l'estiu del 1973. I potser si tu ja hi eres, també l'estaves cantant ara. Sí, es diu Michelle i no té res a veure amb la cançó del mateix títol dels Beatles que ells van dedicar a una fan francesa quan van actuar per primera vegada a París. Però bueno, el que està cantant és Gérard Lenormand.
1: Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent.
0: L'altre dia va sonar una vegada més en el programa i ràpidament ens va enviar un correu electrònic en Carlos Izquierdo. Gràcies, perquè nosaltres vam comentar que aquest va ser un One Hit Wonder, que és l'única cançó coneguda d'aquest cantautor al nostre país. I ell va dir que sí, que vam dir la veritat, però que a França no és un cantant d'un sol hit. I ens proposa escoltar Matins d'hivern, que diu que és una cançó molt interessant d'aquest cantant de Normandia. Diu Carlos Izquierdo, gràcies. Gràcies per recordar-te'n de la varieté francesa. Doncs gràcies a tu per proposar-nos aquesta cançó, que aquí no va ser coneguda, sí a França, i que sonarà per primera vegada al programa.

Matins d'hivern. Gerard Lenormand, nascut el 1945, ara té, doncs, 79 anys. Gràcies per la teva proposta, Carlos Izquierdo.

0: Sí, Jaume, aquesta és una de les teves dues cançons, però també és una de les millors de tota la història de la música. Només té un defecte per mi, i és que és molt curta. Així que la torno a començar, eh? Sí, era el gran Louis Armstrong. I see trees of green. Musicalment és una preciositat, però el que diu la lletra també ho és. Mira, aprofitaré per recordar la veu del meu amic Amado Jaén, un dels components originals de Los Diablos, que a més era especialista en fer cançons publicitàries, allò que es diu jingles, i que això s'ha de tenir molt de talent, eh?, per fer una cançó que sigui fàcil de recordar, que fins i tot la gent la canti per recordar el producte que s'anunciava. I ell històricament va ser tan amable de regalar-me diverses cançons per anunciar el programa, no? Ho va fer amb Los Musicales, ho va fer després amb Els Malla Musicals, ho va fer també amb aquest Cocodril Club quan vam arribar als 15 anys, és a dir, fa 15 anys. Malauradament, l'Amado Jaén ens deixava de cop i volta sense avisar fa poc temps. I aquesta era la seva cançó. Vull recordar l'entrevista que li vaig fer aquí al programa i també la cançó que ell ens va regalar. Abans de llegir el correu d'en Jaume, que, com he dit, ens demanava dues cançons, aquesta era una d'elles.
1: Y un hombre que ha compuesto tantas canciones como tú, Amado, ¿cuál podría ser una canción que te hubiera gustado escribir?
2: Sí, tengo una clarísima. A mí me hubiera gustado escribir What a Wonderful World, aquella que canta Louis Armstrong. Es una canción que me pone la piel de gallina. Es una canción que dice, qué mundo tan feliz, pero tú escúchala y verás que toda la base y todo tiene una nostalgia, una melancolía, que es lo que a mí me emociona. Y además me emociona mucho porque es una canción que le gusta mucho también, le gustaba mucho a mi mujer, ¿sabes? Y era nuestra canción.
1: Muchísimas gracias. La vamos a compartir con mucha ilusión contigo, Amado. Gracias. Gracias.

la veu de la cantant Esther amb la cançó Kama del Jaén, que va fer, que va escriure la majoria de grans èxits de Los Diablos, ens va regalar just quan aquest programa complia 15 anys. 15 anys.

doncs ja veus la que has liat amb el teu correu electrònic, Jaume. És que, clar, evidentment hi ha una part del programa que està preparat, però després a mi se m'acudeixen coses, i com que vinc de la vella escola de la ràdio on improvisàvem contínuament, doncs, amb molt de gust al demanar-me aquella cançó, m'hem recordat de moltes coses. Bé, en Jaume diu, soc nou. Un dia vaig sintonitzar per casualitat a les 4 de la matinada. Ja saps el que passa a les nits amb la pròstata, els que tenim anys. I ara em va agradar tant que et porto a l'Spotify tot el dia i t'escolto al cotxe, caminant, etc. Hi ha dues cançons. Per mi, una és excel·lent, que és What a Wonderful World, de Louis Armstrong, i no vull oblidar-me de l'Helena de Serrat. Jaume, que no em dius exactament des d'on m'escoltes, però aquí està l'Helena de 1974 i d'aquell àlbum que es va dir Pel meu amic.

es tornen a esfullar. Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà. I espero, vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adéu, sinals.

dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.

0: It's Too Late, uno de los grandes discos, Carole King, de nuestra música, música al mil por mil.
1: I realment deliciosa, gràcies Pop. I marxem ballant. Digue'm almenys una cançó que t'hagi fet ballar. Participa a l'última secció del programa, Els més ballats de la història. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona l'amic Jordi Aguilar, que ens diu: hola Albert, sóc un seguidor del teu programa des del 2006 i assiduo a les teves sessions de DJ dels diumenges a Barrocos. Precisament volia proposar-te una cançó per la ràdio que quan la poses a la discoteca no em puc estar de ballar-la. És una versió nova del clàssic Fever, però no sé qui és l'intèrpret. Una abraçada. Ah, doncs mira, primer podríem escoltar la versió original. Never know how much I love you. Aquesta és la veu de Peggy Lee del 1959, però també la va versionar Elvis Presley, Joe Cocker i fins i tot, entre molts d'altres, la Madonna. La versió del Fever a la que fas referència és d'un DJ d'Ibiza que es diu KPD. David Penn, DJ i productor i remixer espanyol de Costa ADG. Amb ell us deixo. Procura ser feliç. When you put your arms around me, Cocodril. I get a
2: fever. Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui d'una manera una mica dramàtica, perquè comencem amb un episodi de la història d'una petita traïció. Una traïció musical, clar. I els nostres primers protagonistes són el saxofonista el Johnny Hodges i l'organista Wild Bill Davis, que es van associar en una aventura que va estar a punt de deixar Duke Ellington sense un dels seus solistes més estimats, que era Johnny Hodges. Ara escoltarem una peça interpretada per aquesta parella. La peça es titula Bell of the Belmont i és una composició precisament del fill de Duke Ellington, que es deia Mercer Ellington.

Wild Bill Davis i Johnny Hodges ens han interpretat Belle of the Belmont. Johnny Hodges és un dels grans saxofonistes alts de la història del jazz i un membre molt destacat de l'orquestra de Duke Ellington, però era un home que també tenia inquietuds més enllà d'aquesta formació. Després d'altres aventures anteriors, a mitjans dels anys 60, entre 1963 i 1966 aproximadament, Hodges, com hem dit, es va aliar amb l'organista Wild Bill Davis en un grup petit que va tenir èxit de manera immediata. Era una activitat inicialment paral·lela a la feina de l'orquestra, però els anava tan bé que Hodges es va plantejar deixar a Ellington. La història, el problema, es va acabar quan el director, abans de quedar-se sense Hodges, va decidir fer la maniobra contrària, és a dir, va fitxar a l'organista perquè formés part també de la seva big band. De tota manera, a la gravació que acabem d'escoltar, ens volem fixar en el bateria, que és Bobby Durham, un home que als anys 60 va entrar en l'òrbita del productor Norman Granz i gràcies a aquesta relació el trobem en gravacions de maduresa de grans estrelles del jazz com Ella Fitzgerald, Harry Edison, Tommy Flanagan i, sobretot, Oscar Peterson. Ara l'escoltarem en una jam sessió en directe del cantant i guitarrista de blues T-Bone Walker amb Clark Terry a la trompeta i el propi Johnny Hodges en el saxo alt, entre altres músics. El trio del pianista serveix de secció rítmica en aquesta sessió i tots plegats ens porten un blues lent i molt sentit. Stormy Monday.

Stormy Monday, un blues amb el trio d'Oscar Peterson amb Bobby Durham a la bateria, acompanyant a T-Bone Walker, cantant i guitarrista de blues. I ara reduirem el format fins a quedar-nos estrictament amb el trio. I el trobem en una gravació de 1970 basada en general en la música brasilera. El disc es titula Tristesa on Piano, i tot i aquesta orientació brasilera que diem, el disc es tanca amb una versió de Fly Me to the Moon, que és aquella cançó que Frank Sinatra va popularitzar a nivell planetari. Aquí la teniu, Fly Me to the Moon.

0: Aloysius is out for us to hear. Aloysius for us. Check out Jazz It, a great radio station.
1: Jazz It, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest inici de programa en el que hem parlat del bateria Bobby Durham ve donat per un fet que no té res a veure ni amb Oscar Peterson, ni amb Johnny Hodges, ni amb Duke Ellington, sinó que ens toca molt de prop. Perquè el pianista barceloní Ignasi Terrassa va gravar amb Bobby Durham el març de 2003 i ara s'edita el resultat d'aquella sessió. Aquí teniu una mostra, Grooving for Jaume.

Grooving for Jaume, la composició d'Ignasi Terrassa que acabem d'escoltar i que va formar part del repertori que ell, l'Ignasi, el bateria Bobby Durham i el baixista Pierre Bosseguer van interpretar en una sessió de gravació de març de 2003. El projecte sencer l'havien de formar dues sessions de gravació, però la segona es va anar endarrerint per problemes d'agenda i l'any 2008, quan Durham va morir, encara no s'havia realitzat. I per acabar-ho d'embolicar, pel camí, l'estudi on s'havia fet la primera sessió va tancar. Les cintes es van perdre i l'Ignasi ha recuperat recentment el que es coneix com les premescles i a partir d'aquí, i treballant a l'ordinador, el disc ha pogut veure la llum. Aquí en tenim una altra mostra del que van fer. Swinging with Bobby, que és la cançó que dona títol a l'àlbum.

0: this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Sí, estem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i avui estem amb el senyor Joan Mas, que és el propietari del Club de Jazz Jamboree de Barcelona i el director del Festival Mas i Mas. I ara repassarem a grans trets les figures que han programat. Per començar, Joan, veiem que hi trobem a diversos representants de la generació que va arribar a la fama durant els anys 90 i que la crítica va anomenar els Young Lions. I a més, podem començar dient que en aquest grup hi ha un català, en Jordi Rossi.
2: Bueno, el Jordi Rossi és el que em va portar tots a la Boat, a l'època que teníem la Boat, Mas i Mas tenia la Boat i el Jamboree, i el Jordi Rossi va ser com a, va viure als Estats Units i va ser com el Blinca que ens va portar tots. Va portar el Kurt Rosenwinkel, el Joshua Redman, el Chris Cheek, el Brad Meldow, o sigui, ens va anar portant tots quan no eren coneguts, i ella deia, ui, aquests seran els grans músics. I deia, bueno, i tu també, no? I deia, no, jo no. I també ha sigut un dels grans bateries d'aquella generació, no?
1: Dins d'aquesta escuderia destaca un músic que està considerat una mica l'enfant terrible del jazz, un home que té fama d'excèntric, però que l'escenari és molt potent. En James Carter.
2: Home, em fa il·lusió que hagis tret. Bueno, jo soc molt fan del James Carter, és d'aquesta generació potent i és el més en directe, el que connecta més amb el públic i a més domina. Jo, per mi, és el saxofonista que domina més l'instrument que conec, no? És brutal. I bueno, nosaltres el havíem portat diverses vegades, el vam portar a la Cova del Drac i bueno, és una persona molt difícil. No acaba, bueno, ha triomfat com a gran músic de jazz, però toca menys del que hauria de tocar una persona del seu nivell, perquè és bastant animal amb el públic i amb el qui el contracta. O sigui, explico anècdotes. Estava emprenyat l'últim bolo que vam fer amb ell a la Cova del Drac, i llavors va tocar brutal, el públic s'enfilava per les parets, i al cap de com 10 minuts d'estar aplaudint que no sortia per fer un bis, surt i diu, escolta, vosaltres sou burros, no penso fer cap bis per un públic així. La gent va sortir cabrejadíssima, no? Però bueno, jo tot i així que som masoquista, el tornaré a portar.

0: I avui, a Jazzit, estem amb el senyor Joan Mas repassant la programació del Festival Mas i Mas 2024. Tenim un apartat de jazz vocal amb tres veus excepcionals, una masculina i dues femenines. El noi és José James.
1: A l'apartat del Festival de Grans Cantants estic emocionadíssim que portem tres grans cantants, no? José James, quan el vaig descobrir ja fa anys, que va començar cantant en el món del funk, hip-hop del moment actual, i es va posar a cantar jazz, i per mi ara és dels grans cantants com a veu masculina.
0: Com hem dit abans, tenim també dues veus femenines. La primera és Cecil McLaurin Salvant. Què ens has de dir de la Cecil McLaurin?
1: Ah, per mi, indiscutiblement, i parlant amb altres, fins i tot crítics de jazz de Barcelona, jo la considero que és la cantant viva actual, la millor cantant de jazz. Impressionant la veu que té, impressionant la posada en escena, i bueno, la quantitat de repertori, des del clàssic amb un repertori actual, i la força que té.
0: I finalment, la segona veu femenina és la de Cyril Aimé.
1: Primer, que ella té una presència delicada i una forma de vestir de tot increïble. Emociona el públic en seguida més veure-la. I té una veu com d'aquestes més fines, no? menys potents, però en canvi que et posa la pell de gallina, no? Que actualment també és un estil de jazz molt actual, que abans els cantants se'ls exigia més potència, no? Però en canvi fa virgueries en la seva veu i et posa la pell de gallina quan la sents.

0: Acabarem aquesta conversa amb el senyor Joan Mas, director del festival Mas i Mas, parlant de les figures emergents que hi intervindran. La seva presència, Joan, significa que estem veient el futur del jazz i que és un futur amb bona salut?
1: I tant. O sigui, només cal veure la quantitat de músics. Fins i tot Barcelona no havia generat molts músics de jazz. Teníem grans figures com el Tete, no? Però una gran massa de músics no hi era, i ara hi és, no? Tenim tres escoles superiors, i no aquí, sinó a tot el món està sortint una quantitat de músics, evidentment molts que no són estrelles, que no ho seran, però amb tanta quantitat de música en surten en tant en tant algun d'increïble. O sigui, jo veig un futur al jazz molt bo, no? Bueno, per mi el jazz ja ha passat a ser com la música clàssica, no?, del segle XX, que aquí s'ha creat una escola. S'ha de donar gràcies al Chamorro, que també ha generat molts músics, i les escoles, un màxim exponent, per exemple, és la Irene Reig, no?, que per mi és una de les grans que està triomfant al món. A més, està tocant als Estats Units, està tocant pel nord d'Europa, i ha viscut al nord d'Europa, ha viscut als Estats Units, i que, bueno, fa molta il·lusió poder-lo portar a aquest festival. Ja ha vingut a tocar diversos cops, i jo sóc un gran fan. També és una persona molt seguida per les xarxes i que està al dia, no?

0: Hola, sóc l'Aiden Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Seguim a Jazzit, seguim passejant pel món del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Els dissabtes del mes de juny tenim jazz a l'Ametlla del Vallès. El seu cicle arriba enguany a la 13a edició i el seu director, el senyor Antonio del Moral, ens presenta ara el proper concert.
2: Dissabte, dia 8 de juny, a la Masia de Can Draper, arribarà el tornado del genial pianista Marco Mezquida, acompanyat de Massa Camagutxa al contrabaix i Ramon Prats a la bateria.

0: this is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Acabarem l'edició d'avui de Jazz It amb la música del saxofonista i clarinetista cubà Paquito de Rivera, que aquesta setmana fa 76 anys i els fa de gira i en plena forma. Us el portem en una gravació de juliol de 1993 dirigint la United Nations Orchestra, que va fundar uns anys abans junt amb Dizzy Gillespie. En aquell moment, juliol de 1993, feia 6 mesos que el trompetista, que Gillespie ens havia deixat, i Paquito li feia un homenatge molt sentit. Escoltarem I Remember This i, si tenim temps, Blues for Astor, una peça amb aroma de tango. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte

0: L'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar. Estacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda Sant Tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
0: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
0: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros. El jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir rebestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
0: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que n'hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte? Contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament. No?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat a la Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, molt moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, és la pregunta de sempre, com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
0: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta, ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
0: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla, i crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar a Tarragona acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% ens reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència amb la visita del Papa, ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Cambodja.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el Gaudí. gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
13: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mielablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
15: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
16: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
15: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
16: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Ormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
15: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
3: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els hi deia a les jugadores, els hi deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
2: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
0: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, molt bon dia. Badalona sumarà dos nous hotels en un futur i ho farà a la parcel·la limítrof amb Sant Adrià i que s'emmarca dins del sector del Catalunya Media City que s'ha de desenvolupar a l'entorn de les Tres Xemeneies. Seran 20.000 metres quadrats de superfície hotelera i, a més, en aquest mateix espai, el Consorci del Besòs ha aprovat també inicialment la projecció de més de 400 habitatges, alguns de protecció oficial i d'altres de promoció lliure. D'altra banda, la Generalitat comprarà el complex de les Tres Xemeneies del Besòs per impulsar-hi activitat econòmica vinculada al projecte del Catalunya Media City. És dimarts 16 de juny de 2026. Repassem altres titulars del dia. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: El nou casal de la gent gran de Canyadors va inaugurar ahir a la tarda un espai fortament esperat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyador, però també Casagemes i al barri del Manresà. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes a la primera jornada amb activitat ja en marxa.
1: I la Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i de drogues a les carreteres catalanes per la revetlla de Sant Joan.
2: Sí, el govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de 500.000 de persones des de l'àrea metropolitana. Els incendis del cap de setmana a Catalunya, entre ells un sobre el pont de Montigalà, la B20, han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la celebració de la revetlla.
1: I precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama a l'executiu local conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit.
2: En una entrevista al Badalona Matí, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les últimes setmanes al barri de Sant Roc.
1: I les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora.
2: Sí, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació.
1: Professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis, que investigarà el brot d'antivirus dels Andes, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut.
2: L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació. I treballaran experts de l'Hospital Irsi Caixa, l'IGTP, coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món.
1: I els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu, d'entre un 70 i un 90%.
2: Una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi.

0: L'Institut Escola Rafael Alberti de Badalona rep el primer premi del segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família.
1: El treball guanyador, inspirat en la tècnica del trencadís, està format per una composició de cercles que evoca la imatge de la Torre de Jesús, en la qual han treballat els alumnes de tercer.
0: I en plana cultural, la Sargantana torna a organitzar aquest juny i mes de juliol una nova edició del cicle Sota la Figuera, que tindrà lloc a la Vall de Betlem, als voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
1: El programa reunirà quatre figures destacades del panorama cultural català en converses moderades pel periodista Oriol Lladó i l'editora Montse Serra. A la sessió d'aquest dijous hi participarà l'artista i investigadora Elvira Prado Fabregat.
0: I avui dimarts és l'últim dia dels Pirates de la Platja, un projecte que forma part de les activitats organitzades per la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i que promou l'ús responsable, saludable i segur de les platges.
1: L'espectacle a càrrec de Javier i Paula Shows Musical s'adreça a tota la família que aprendrà jugant hàbits de civisme, salut i seguretat.
0: En esports, Àlex Reyes, aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de la Sisa Joventut després de donar el seu vistiplau a l'oferta que li va fer fa dies la penya.
1: Al costat de Reyes, en la posició d'aler, hi haurà Yannick Crack, amb 2 anys més de contracte, també Hackenson, Birgander i Tomic. La penya vol apostar per Cameron Hunt, que té 1 any més de contracte, però que té propostes d'Eurolliga. No continuaran Miguel Malicalen, que ha de negociar la seva sortida perquè té contracte, ni Rusix, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units. Tampoc Adam Hanga, que torna a Hongria, mentre Cadrell i Moran no renovaran.
0: I la migcampista Maria Llompart és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women del 2026-2027.
1: Doncs sí, el club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. La migcampista ha jugat 21 partits aquesta temporada, ha fet 2 gols i sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant al camp com dins la plantilla.
0: I fora de Badalona, avui és notícia que Rodalies recupera avui dimarts el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. Es preveu, doncs, que a partir d'avui mateix la línia ofereixi el servei complet. El servei alternatiu per carretera seguirà funcionant tot el dia i fins al 18 de juny hi haurà busos també directes a Cerdanyola Universitat.
1: I s'ha filtrat la trucada de Jonathan Antic al 112, on avisa de la caiguda del seu pare Collbató. El fill del fundador de Mango va trucar 7 cops a emergències després de la caiguda. La seva defensa manté que l'acusat va intentar comunicar-se de forma insistent amb els serveis mèdics i els bombers. De fet, el pèrit contractat per la defensa diu que la conversa demostra la desesperació del fill.
0: I la defensa de Zapatero demana ajornar la declaració sobre les joies trobades al seu despatx. És el segon ajornament que demana l'advocat de l'expresident. Recordem que està citat davant del jutge Calama demà dimecres i també dijous, i encara en plana judicial el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. El jutge dictarà en un màxim de 3 dies l'obertura del judici oral.
1: I Netanyahu diu que Israel es quedarà al Líban el temps que faci falta, tot i l'acord entre els Estats Units i l'Iran. La inestable situació al Líban per la relació hostil d'Israel i Hezbollah és la principal amenaça de l'acord per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà. Divendres s'hauria de signar a Suïssa l'acord, però caldrà veure si el pacte finalment es queda en no res.
2: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la seva compra una experiència fàcil i ràpida, us ofereix l'estat del trànsit.
0: Passen 7 minuts a les 8 del matí, moment de donar un cop d'ull a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, i ara pensions a Badalona per anar cap a Barcelona, a Pota Nord, a la B20 i a Cua Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, a la C60 i ara pensions d'Argentona, a la Roca del Vallès en sentit Granollers, a la C59, Cua Caldes de Montbui en sentit sud, a la C17 a pensions de Parets de Mollet en sentit Barcelona, a la C16 i a Cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud, la C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord, a la C58 a l'autopista del Vallès i a retenció de Terrassa, Badí, de Montcada, Barcelona en sentit sud i de Montcada, Ripollet en sentit nord. A l'AP7 hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i l'Antídot de Pedralbes i Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bon Pastor a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
2: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
0: I anem amb la previsió del temps per aquest dimarts. Lluís Mi Pérez, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Comença el dimarts amb molta tranquil·litat a tot l'àmbit metropolità. Gairebé que no hi ha ni un núvol a hores d'ara. Un palet de mala visibilitat, això sí, perquè tenim més contaminació, hi ha poca ventilació i l'ambient agradable. De fet, en alguns racons ja estem cap als 23-24 graus en aquests moments, sobretot arran de mar, i com és habitual a tota la massa de ciment que suposa Barcelona capital i rodalies, doncs l'ambient encara és més càlid i ha costat ja molt dormir. I de fet, el migdia i la tarda d'avui seran de calor, com ahir, si fa no fa. Arribarem als 32-33 graus, sobretot al Vallès Occidental i a l'interior del Baix Llobregat. Però arran de mar, també 27-28 graus amb facilitat, una mica més d'humitat a última hora de la tarda, per tant, més xafogor i una mica de vent que s'anirà reforçant aquesta marinada al Vallès, si de cas, més intens aquesta tarda. Però sempre amb una situació molt assolellada, pocs núvols i avui sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
5: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
1: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons aquesta reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. En Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
6: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
1: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial en aquest entorn, a l'entorn de les Tres Xemeneies, ara ho escoltàveu, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs. El PDU fixa que, com a mínim, n'hi hauria d'haver 714, la meitat dels quals de lloguer. Amb aquesta xifra, tots els pisos serien de 81 metres quadrats, però el Consorci creu que se'n podrien fer més, mantenint la mida d'alguns i reduint la d'altres. D'aquesta manera, a banda de poder augmentar l'oferta d'habitatge, el Consorci creu que es donaria resposta a la diversitat de famílies que existeix, com ara persones que viuen soles o parelles sense fills. En tot cas, l'ENS encara ho ha d'estudiar i decidir les xifres definitives, tant de pisos totals com de metres quadrats de cadascun.
6: Amb el mateix sostre, sense necessitat ni d'augmentar alçades ni de fer més sostre del que tenim aprovat pel pla director urbanístic, potser la gent que volen aspirar a tenir un habitatge de protecció oficial en aquest sector no necessiten 80 metres. Potser amb 70 metres útils o amb 60 metres útils ja fem i arribarem primer a més gent i segon a una realitat molt més propera al que és la realitat de la societat.
1: Doncs la voluntat és que el projecte per repartir les parcel·les s'aprovi de forma definitiva a l'octubre. També el d'urbanització, que inclou el futur parc, els nous carrers que es dibuixaran i també les passeres que connectaran amb el polígon industrial del Sot, on s'instal·laran Inditex i el Campo. El següent pas serà redactar els plecs, iniciar les obres que s'espera que puguin començar com a tard a principis del 2028. Doncs aquesta reurbanització de l'entorn de l'antiga central tèrmica es farà dins d'aquest projecte del Catalunya Media City, que crearà un complex de l'audiovisual i el videojoc a Sant Adrià de Besòs. Per tirar-ho endavant, la Generalitat comprarà les tres xemeneies per garantir que totes les empreses que s'instal·len estan lligades al sector. Ho avançàvem ahir, però també en parlava Ferran Falcó.
6: Aterrar el Catalunya Media City no és només arreglar la nau de turbines i portar-hi universitats o un centre de formació professional, etc. És també aterrar-hi empreses. Per aterrar-hi empreses necessitem tenir el control, la propietat del sostre d'activitat econòmica, per garantir que l'activitat econòmica que vingui aquí tingui a veure amb els sectors audiovisual, digital i dels videojocs.
1: De fet, el 2023 el govern català ja es va agenciar sense cost la nau de turbines, la que serà la seu principal del hub. Ara adquirirà les xemeneies i la parcel·la on actualment hi ha la subestació elèctrica que es traslladarà a l'altre costat de les vies del tren. Per aquesta operació el govern pagarà uns 42 milions d'euros en fons d'una subvenció que l'estat espanyol li va concedir el 2023 i que té com a condició que es destini a activitat econòmica per al hub. D'aquesta manera passaran a ser de titularitat pública més de 67.000 metres quadrats on s'instal·laran empreses i també oficines del complex. La voluntat és que la compra es faci aquest any, encara que s'ha tramitat una pròrroga per si els terminis s'acaben endarrerint.
5: Badalona Matí.
1: És un quart de nou del matí. El nou casal de la gent gran de Canyador va quedar inaugurat ahir a la tarda. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat als usuaris. L'espai era fortament, ho sabeu, esperat entre els usuaris. Aquest nou equipament donarà servei als veïns de Canyador, de Casagemes i també del Manresà i permetrà cedir l'antic espai a l'Associació Veïnal de Canyador. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, sala de manualitats, sala d'ordinadors i un gran saló de 190 metres quadrats destinats a usos múltiples. L'alcalde Xavier García Albiol feia una crida a fer-ne un bon ús durant la inauguració.
7: Un espai doncs, molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs, ball, es poden fer tot tipus d'activitats. I jo convido doncs, aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
1: Entre els primers usuaris es destaca la comoditat de les noves instal·lacions, un espai, com dèiem, llargament reivindicat pels veïns. Els escoltem. Doncs els escoltarem si podem més endavant. Us expliquem també que el nou casal de la gent gran de Canyador s'ubica a la planta baixa d'un edifici situat a l'antic espai de la fàbrica Jumberca, al barri de Canyador. És el mateix edifici on s'ubicaran les aules de batxillerat de l'Institut La Riera, que iniciarà la seva activitat amb el nou curs. Habilitar els dos locals ha suposat una inversió de 2,1 milions d'euros assumida íntegrament pel consistori.
5: Badalona Matí.
1: I canviem de qüestió perquè la Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes per la revetlla de Sant Joan. El govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de mig milió de persones des de l'àrea metropolitana. Els incendis del cap de setmana a Catalunya, entre ells un sobre el pont de Montigalà, la B20, que va cremar uns 100 metres quadrats de sotabosc i Pinassa, han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la celebració de la revetlla. La Generalitat ha presentat el dispositiu especial per la nit de Sant Joan amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, qui ha recalcat que tota prevenció que es faci és poca.
8: En aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
1: La consellera també ha confirmat que entre el 22 i el 28 de juny hi haurà gairebé 700 controls de campanyes de drogues i alcoholèmia a les àrees regionals de trànsit. Igualment, hi haurà un reforç en les unitats especialitzades en incendis forestals, guàrdies rurals i un increment del 50% dels efectius de bombers respecte a altres guàrdies. Així mateix, Parlon ha apuntat que el fet que la revetlla sigui entre setmana pot condicionar la mobilitat. Per tant, s'espera la sortida de més de 600.000 vehicles el cap de setmana previ a Sant Joan, mentre que el dia 23 es preveu la marxa de gairebé 500.000 de turismes més. Entre les carreteres que compten per poder regular la mobilitat i a la C32, que comença tot just passat Badalona i on podrien habilitar-se carrils addicionals. Doncs, precisament, el president d'Agromunicipal del PSC, Fernando Carrera, ha reclamat a l'executiu local conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. En una entrevista al Badalona Matí, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes després dels tirotejos de les últimes setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
9: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que s'ha de fer, el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sapiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de Seguretat.
1: Carrera afegeix que cal un model de policia local adaptat a les necessitats actuals, modernitzant el cos de la Guàrdia Urbana de Badalona amb una oferta atractiva perquè els agents vulguin venir i quedar-se a treballar.

8 i 20 minuts. Les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llafià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes a través de les xarxes socials de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llafià, dues actuacions molt reivindicades pels veïns. I professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis, que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació. I treballaran experts de l'hospital, l'IRSI Caixa, l'IGTP, coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes clau de la infecció, com ara els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. I els hotels de Badalona preveuen una ocupació durant els mesos d'estiu bastant alta, entre un 70 i un 90%.

0: Una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes, en aquest sentit, Barcelona, i com a conseqüència, tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. Escoltem el director de l'hotel Marina Badalona, Jordi Batet, i el director del Badalona Tower, Iago Camps.
1: Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així.
2: Per la visita en si, és per l'acumulació, és a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1, i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa un efecte rebossadero, diguéssim, i tota les ciutats al voltant de Barcelona es beneficien.
0: Per mantenir aquesta competitivitat dins el territori, els hotelers de Badalona reclamen que la taxa turística es mantingui a un preu assequible, tenint en compte la pujada del preu del passat mes d'abril i l'increment que preveuen de cara a l'any vinent. També demanen que es regularitzin els pisos turístics per garantir els mateixos requisits de seguretat, higiènics i fiscals que se'ls exigeix com a hotelers.
1: Viatjant, però la gent al final també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a el que és la província de Barcelona, doncs potser també opten per una altra destinació. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora.
0: Batet i Camps confirmen que els seus hotels s'han beneficiat de retruc dels grans actes que s'han fet a Barcelona les últimes setmanes, com la visita del Papa o els grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP, però també es mostren satisfets que la ciutat aposti per organitzar els seus propis esdeveniments que atrauen molt públic, com ara la FIBA Champions League o la Supercopa de Bàsquet, que se celebrarà al setembre.

0: 8 i 25, l'Institut Escola Rafael Alberti rep el primer premi de segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família. El treball guanyador, inspirat en la tècnica del trencadís, està format per una composició de cercles que evoca la imatge de la Torre de Jesús, en la qual han treballat els alumnes de tercer durant l'últim trimestre. Cada vegada que es completa una part important de la Sagrada Família, la Fundació obre un concurs perquè instituts i escoles presentin projectes relacionats amb l'element acabat. En aquesta ocasió, l'Institut Escola Rafael Alberti, en marc de l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica i també Audiovisual, ha elaborat un projecte interdisciplinari. A més de fer una representació artística de la Torre de Jesús, l'alumnat s'ha documentat sobre la vida de l'arquitecte, la importància de la natura i la religió en la seva obra i la simbologia de la Sagrada Família. Tot aquest treball s'ha desenvolupat en un centre de màxima complexitat on predomina la multiculturalitat. La professora de Visual i Plàstica de secundària, Ana Maria da Silva, ens n'explica els detalls.
1: Intentem que tot el que fem, que els alumnes prenguin consciència que les arts no són manualitats. Aleshores, no venim aquí a fer manualitats. I aquesta part que acaba amb aquesta part pràctica, aquest projecte, té tot un procés previ de competències, coneixements, posar en joc moltes coses. Ho vam posar tot a part nostra, però tampoc sense esperar, perquè clar, penseu que és un premi, bueno, que són totes les escoles de Catalunya podien participar.
0: El treball consta de tres fases. En primer lloc, l'alumnat ha investigat la figura de l'arquitecte i la simbologia del monument. Després, han elaborat una obra artística col·lectiva a partir d'una imatge creada per un dels alumnes amb intel·ligència artificial. Aquesta està composta per un collage de cercles de 5 centímetres de diàmetre que han pintat els joves de tercer de l'ESO. Amb aquest mosaic han recreat la tècnica del trencadís, precisament. Tot aquest procés d'aprenentatge va culminar amb la visita al temple de la Sagrada Família, on els alumnes van conèixer de primera mà els detalls que havien estudiat a l'aula durant un trimestre sobre l'obra mestra de Gaudí. Escoltem alguns dels alumnes de tercer de l'ESO.
2: Ho sabíem molt, fins que l'Anna Maria ens va començar a fer uns treballs al Classroom, i vam estar... Abans d'això hi havia un procés molt llarg, que vam fer presentacions, vam estar fent treballs en llapis.
3: Vam estar investigant sobre la Sagrada Família, sobre Antoni Gaudí, sobre les seves estructures i moltes coses, i doncs la nostra professora ens va fer una presentació sobre què volíem fer.
4: La part que m'encadaria del projecte ha sigut quan hem usat la IA i hem fet, tots els companys hem revisat entre cada un els exemples que hem fet amb la IA.
3: Ha sigut molt divertit perquè hem fet en equip, encara ha costat molt.
0: Doncs aquest premi de la Fundació es lliurarà presencialment aquesta tardor en una cerimònia a la Sagrada Família. Anem a Plana Cultural.

0: Sargantana torna a organitzar aquest juny i juliol una nova edició del cicle Sota la Figuera, que tindrà lloc a la vall de Betlem, als voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. El programa reunirà quatre figures destacades del panorama cultural català en converses moderades pel periodista Oriol Lladó i l'editora Montse Serra. A la sessió d'aquest dijous hi participarà l'artista i també investigadora Elvira Prado Fabregat, que abordarà els vincles entre la cultura i el medi ambient. A la conversa del 2 de juliol es comptarà amb l'intel·lectual Eudald Espluga, que presentarà el seu darrer llibre, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. El cicle es clourà amb Joan Gómez Pallarès el 9 de juliol, que oferirà una reflexió sobre els paisatges de la vinya i la cultura del vi. Durant cada conversa, els assistents podran tastar els vins de la finca i el cicle, com sabeu, és gratuït i obert a tothom. I també avui dimarts és l'últim dia dels Pirates de la Platja, el projecte que forma part de les activitats organitzades per la xarxa municipal de biblioteques de Badalona i que promou l'ús responsable, saludable i segur de les platges. L'espectacle a càrrec de Javier i Paula Shows Musical s'adreça a tota la família que aprendrà jugant hàbits de civisme, salut i seguretat, com prevenir, per exemple, les picades de medusa, la deshidratació, els efectes del sol, a més d'explicar el significat de les banderes i la fauna marina. L'espectacle serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Canyadó i Casa Gema Joan Argenter amb inscripció prèvia. Ramon Duran, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
2: Badalona Matí, esports.
0: Ben tornat. Avui hem de parlar de renovacions, perquè si comencem parlant de la penya, ja sabem que Àlex Reyes, l'E del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge del Joventut.
1: Tot indica que serà així, eh? Mm. A més, ho ha confirmat el nostre company, el Xavi Ballesteros, sí, que en principi doncs, ha acceptat l'oferta del Joventut. Reyes és un dels millors jugadors estatals i triplistes de la CB, amb unes mitjanes de 13,6 punts, un 41% en triple, 5,1 rebots i 13,5 de valoració. A més, és un jugador quota, un jugador seleccionable. Per tant, doncs, això també de cara al cupo és molt important, no? L'ex del Manresa va fer efectiva la clàusula de sortida de Manresa on acabava contracte el 2028. Al costat de Reyes, en la posició d'Alé, hi haurà Jani Crac, amb 2 anys més de contracte. També tenen contracta Hackenson, Birgander i Tomic. La penya vol apostar per Cameron Hunt, que té un any més, però que té propostes també de l'Eurolliga. Se li vol allargar un any més el seu contracte i millorar-li les condicions econòmiques. Els que no continuaran, segur, Miguel Malik Allen, que ha de negociar la seva sortida perquè té contracte. Rusic, que marxa als Estats Units, ni Adam Hanga, que torna a Hongria, mentre Cadrell i Morin tampoc renovaran. El capítol de Parker és més complicat perquè Jabari, en aquest cas, doncs, sí que va manifestar les seves intencions de poder, per què no, continuar la penya la pròxima temporada. El nord-americà es planteja continuar a Badalona, però té contracte amb el Partizan a 2,5 milions d'euros i ha de negociar la seva rescisió. Per tant, no és fàcil. En la posició de base és encara on hi ha dubtes. Tothom espera la continuïtat de Ricky Rubio, que encara no ha donat el seu ok definitiu. Tot indica doncs, que sí, que podria continuar aquesta temporada també amb el Joventut, el Ricky Rubio, després d'haver-se retrobat en si mateix. Guillem Vives també té una oferta per renovar, però com a tercer base, i si no continués es podria plantejar l'opció de Ferran Bassas. Doncs tot això ara mateix està en una mena de còctel que s'haurà d'acabar de desenvolupar en els pròxims dies i veure doncs, si realment es compleix el 100% i aquestes previsions. No? Uh-huh. El que sí que queda clar amb tot això és que el Joventut continua apostant per un projecte ambiciós i si aquesta temporada doncs, ha estat tercera a la Lliga CB, doncs la penya que vol mantenir el nivell molt alt.
0: Uh-huh. I si parlem de futbol femení, també hem sabut que la migcampista Maria Llompart serà la quarta renovada ja pel projecte del Badalona Women de la propera temporada.
1: Correcte, que continua doncs, anunciant notícies de cara a la pròxima temporada. A partir de demà ja començarem a parlar de possible remuntada pel que fa al Badalona, però parlem d'aquest Badalona Women perquè Maria Llompart, una de les referents al mig del camp del Badalona Women, doncs ha assegurat també la seva continuïtat en el conjunt badaloní. Diríem que Maria Llompart és un dels emblemes al vestidor del Badalona Women. La migcampista aquesta temporada ha jugat 21 partits, ha fet 2 gols i sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant en el camp com en el si de la plantilla. Maria Llompart, en total, la primera divisió ha jugat 193 partits d'ençà que hi va debutar en només 16 anys la campanya 2017-2018 a les files de l'Espanyol. Va estar 2 temporades al conjunt blanc i blau, 2 més a l'Eibar i 2 més també al Villarreal. Amb les 2 que ha jugat ja a Badalona, sumarà la tercera, són un total de 15 gols a la Lliga i en l'àmbit internacional hem de dir que Llompart ha estat campiona d'Europa sub-19 i per si no n'hi hagués prou va ser l'autora del gol de la victòria en la final davant d'Alemanya per 1-0. La jugadora, en aquest cas Maria Llompart, parlava d'aquest projecte del Badalona Women.
3: Bueno, crec que és un club que té un projecte a llarg plaç, que és molt interessant i que molta gent encara pues, no ha pogut veure o no ha pogut disfrutar d'ell perquè estan havent molts canvis, estem en un procés d'adaptació i sobretot que l'any que ve pues, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo pues, sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
1: Doncs la renovació de Llompart que s'assuma ja a les ja oficials de Cristina Cubedo, Itzi Pinillos i també d'Irina Uribe.
0: Gràcies, Ramon.
1: A tu.
0: Fins després. Sílvia Llamas, bon dia.
4: Bon dia.
2: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia.
4: Doncs avui ens quedem amb la imatge del monestir de les Coves a Kiev, un edifici fundat l'any 1051 que ha rebut un atac rus i s'ha incendiat arran d'aquests atacs. L'edifici, amb gairebé 1000 anys d'història, és patrimoni de la humanitat per la UNESCO i un dels principals símbols religiosos i històrics d'Ucraïna. Aquí veiem en les imatges en la portada de La Vanguardia aquest incendi on estaven actuant els equips d'emergències. Els bombardejos russos han deixat almenys 4 morts i una trentena de ferits a la capital ucraïnesa. Cada matinada ha tingut talls de corrent a diverses zones. Les explosions també han causat la mort de 5 treballadors d'emergències a Kharkiv, la segona ciutat més gran del país, i han provocat ferides a 5 persones més. Per la banda russa, els atacs ucraïnesos d'aquest dilluns han registrat 3 morts i 3 ferits més a Tula, ciutat situada al sud de Moscou.
0: I encara en planes internacionals, hi ha hagut almenys 8 morts en estavellar-se un B-52 poc després d'enlairar-se d'una base de Califòrnia.
4: Sí, ha estat aquest dilluns quan un bombarder B-52 s'ha estavellat en la base aèria d'Edwards, a Califòrnia. L'aeronau realitzava una missió rutinària de prova quan s'ha precipitat a terra. Les causes de l'accident estan sent investigades. Les imatges aèries del lloc de l'accident mostren una gran zona de restes i fum en el desert. Les fonts oficials no han indicat si el bombarder anava armat.
0: I el Regne Unit prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, com s'ho han fet?
4: Doncs el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ho ha anunciat aquest dilluns. La mesura segueix la línia de la decisió presa per Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors de 16 anys a les xarxes socials. El govern britànic prohibirà que els infants puguin fer servir les principals plataformes en línia, com TikTok, Instagram o X. Starmer ha defensat que es tracta de la decisió correcta i que la majoria dels pares la rebran de bon grat, ha dit. La mesura haurà de de ser aprovada pel Parlament Britànic, on els laboristes tenen la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns. Els detalls de l'aplicació d'aquesta mesura encara no els coneixem.
0: I aquí, a Espanya, Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar.
4: Sí, així ho ha determinat el jutge després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores aquest dilluns. Les acusacions populars del cas, liderades per Azteoir, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la compareixer en el jutjat cada 15 dies. Per a Álvarez han sol·licitat també les mateixes compareixences i per a Barrabés cap mesura cautelar. El jutge ho estudiarà i dictarà en un màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El magistrat, recordem-ho, va acordar a mitjans d'abril processar Gómez per malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca per presumptes irregularitats quan codirigia una càtedra a la Complutense. Ho va fer després d'una llarga investigació arran d'una denúncia presentada per Manos Limpias i ampliada amb querelles de Vox i Azteoir.
0: I l'UCO revela que el PSOE va pagar 6 viatges a Leire Díez, un dels quals per reunir-se amb Villarejo.
4: Sí, en un nou informe entregat a l'Audiència Nacional després del registre de Ferraz, els investigadors asseguren que l'exdirigent socialista Santos Cerdán hauria ordenat verbalment que qualsevol viatge sol·licitat per Díez es donés per autoritzat. Així mateix, Díez es comunicava directament amb el personal de la Secretaria d'Organització per reservar els viatges que necessitava, sense que les seves peticions requerissin una supervisió, segons ha apuntat l'UCO en el mateix document. En l'informe, l'UCO revela un apropament per part de Díez a Villarejo iniciat l'any 2024 amb l'objectiu, diuen, d'obtenir informació amb afectació a diverses personalitats, destacant entre aquestes les fiscals, judicials o policials. A canvi d'aquestes informacions s'haurien ofert beneficis a l'excomissari. Paral·lelament, l'exmilitant socialista Leire Díez ha assegurat aquest dilluns que sap molt més del que apareix a les agendes que s'han aportat a la causa de l'Audiència Nacional, que l'Audiència Nacional, té oberta contra ella. L'exmilitant ha negat haver comès cap delicte i ha dit que l'estan fent servir com a clau anglesa per arribar al president espanyol Pedro Sánchez, amb qui nega haver-se reunit.
0: No havia sentit mai aquesta expressió, que algú l'utilitzin com a clau anglesa. Bé, el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove.
4: L'Audiència de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó al futbolista Rafa Mir per un delicte, com deies, d'agressió sexual i un altre de lesions a una jove. Mir, que va ser jugador del València, ara forma part de la plantilla de l'Elx. El tribunal ha imposat a un segon acusat, el també futbolista Pablo Jara, 2 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual, un altre contra la integritat moral i un tercer delicte lleu de lesions a una segona noia. La sentència ha estat notificada aquest dilluns a les parts i no és ferma. Estableix una indemnització de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condemnat i de 6.280 per la denunciant del segon. Durant el judici, celebrat el 28 de maig, Rafa Mir va negar haver agredit sexualment la jove i va afirmar en una declaració en què va contestar només a les preguntes del seu advocat que tot va ser consentit. Aquest mateix dilluns, en un missatge a les xarxes socials, Rafa Mir ha anunciat que recorrerà la sentència dictada per l'Audiència de València en els pròxims dies.
0: I avui també és notícia que s'ha filtrat la trucada de Jonathan Andic al 112, on avisava de la caiguda del seu pare a Collbató.
4: Així és, s'ha fet pública aquesta trucada, aquests àudios, aquest dilluns a Catalunya Ràdio. Francisco Marco, pèrit contractat per la defensa, ha assegurat en aquest mitjà que la conversa demostra la desesperació del fill del fundador de Mango. Marco ha afirmat que en la investigació del cas hi ha hagut un error i critica l'actuació d'un investigador. Una persona, diu, no els Mossos com a institució. El pèrit ha assegurat que aquest investigador ha comès imprecisions. Per últim, Marco ha afirmat que creu que la defensa haurà de demanar l'anul·lació de diverses parts pels biaixos i falsedats i ha augurat que el cas no arribarà a judici i que tot plegat no durarà més de 6 mesos.
0: I Rodalies, que recupera avui dimarts el servei de la R8 entre Rubí i Martorell.
4: Així és, el servei d'aquesta línia està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que a partir d'avui mateix la línia ofereixi el servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com fins ara durant tot el dia d'avui i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava que un cop obert des d'un parell de dies abans el trànsit de mercaderies, els trens de passatgers podien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol. Finalment, la data s'ha avançat un mes.
0: I també és notícia avui que la regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord de 900.000 sol·licituds.
4: Sí, és una xifra rècord, com dius, que supera el nombre de peticions registrades en procediments anteriors. De moment s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients. Ho ha avançat el diari El País i ho han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies Fons del Ministeri de l'Interior. Tot i això, les mateixes fonts han matisat que les xifres encara no són definitives, ja que pot haver-hi duplicitats i altres factors que influeixin en les dades inicials, com ja va passar en processos similars anteriors, entre ells la regularització dels afectats per la Dana de València. Tot plegat quan falten 15 dies perquè finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L'actual regularització extraordinària va entrar en vigor a mitjans d'abril i les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny. La mesura, aprovada pel govern espanyol mitjançant un reial decret, s'adreça a persones migrants que es trobaven a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i que poden acreditar una residència continuada d'almenys 5 mesos.
0: I Catalunya és la comunitat amb més llista d'espera en dependència, amb 80.827 persones.
4: Sí, el que es tradueix en un 30,4% del total. La segueixen, però a distància, Andalusia, amb més de 49.000 persones, el País Valencià amb gairebé 29.000 i les Canàries amb 17.500, segons un informe de l'Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials, amb dades fins al 31 de maig. A escala estatal hi ha 265.000 persones esperant i el 67% d'aquestes es concentra en aquestes quatre comunitats: Catalunya, Andalusia, País Valencià i Canàries. Del total, 110.000 estan a l'espera de valoració i 155.000 esperen prestacions i serveis que tenen ja reconeguts. Durant els primers 5 mesos de l'any, la llista d'espera va augmentar un 2,7% a tot l'estat, mentre que Catalunya va baixar un 1,4%.
0: I el sistema públic de salut català incorpora gairebé 2.000 nous professionals com a residents.
4: Sí, el sistema públic ha incorporat en concret aquest any 1.991 nous professionals com a residents, un 3,16% més que l'any passat. S'han repartit entre totes les regions sanitàries i abracen totes les especialitats. Medicina familiar i comunitària n'ha aplegat 367 i infermeria familiar i comunitària 174. Són les dues pràctiques més nombroses per davant d'anestesiologia i reanimació amb 81 persones o pediatria i àrees específiques en 78. Infermeria ginecològica ha acollit 75 nous professionals i medicina interna 78. La distribució de les places per a la formació dels futurs especialistes abasta des d'hospitals comarcals amb perfil generalista fins als grans hospitals terciaris i des d'unitats docents multiprofessionals d'atenció familiar i comunitària de caràcter urbà a altres perfils més territorials i rurals.
0: Fem una repassada a les xarxes socials. Salut. Comencem.
4: Doncs ens quedem avui amb el tema del contracte de neteja, que l'alcalde Xavier García Albiol ha fet diverses piulades durant el dia d'ahir, una d'elles amb un vídeo amb imatges aèries molt espectacular de la posada en marxa del nou contracte de neteja.
0: Aquest no seria el de les imatges aèries, eh?
4: No.
0: Aquí es veu molta brutícia.
4: Aquí és el que t'anava a explicar, després de l'alcalde explicar aquesta posada en marxa, molts veïns han aprofitat per fer-li arribar vídeos o imatges.
0: Primer.
4: No et preocupis,
0: sí?
4: Deixem-ho aquí. I vídeos o imatges per demanar-li com a explicació si es solucionaran aquestes situacions amb el nou contracte. Això que estem veient són imatges a prop del pont de Sant Lluc, el pont verd, aquest que travessa d'Eduard Maristany cap al passeig marítim, i demanen a l'alcalde, just a sota d'un cartell del nou contracte de neteja, demanen a l'alcalde si s'inclourà aquesta zona en el nou contracte de neteja, que sempre diuen està plena
0: de... Sembla fet expressament,
4: De brutícia, sí, una mica... curiós.
0: Sí.
4: També des del districte 4 de Badalona, en to d'ironia, diuen espectacular el nou contrato de limpieza en vigor. És increïble el canvi, i posen imatges doncs, que es pot veure brutícia. També hem de dir que la gent és una mica impacient. És veritat que portem molts anys amb aquest contracte que no arribava, però el primer dia no poden netejar-ho tot a l'hora. Imatges de contenidors plens de brossa, no sé si ho podem veure.
0: Sí,
4: que s'acumulen els contenidors i brutícia
0: en molts barris,
4: en molts carrers. Sí, és una situació que des del govern també reconeixen i per això ens expliquen que aquest contracte millorarà totes aquestes situacions. Ara s'haurà de veure si realment la situació canvia i la gent nota aquesta millora als carrers pel que fa a neteja.
0: Bé, anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
0: Avui sí que ens portes a algun lloc?
4: Avui sí, avui sí. Avui el Port Vell de Barcelona continua aquest Festival Blau Marí, nou d'aquest any, com sabeu, arrencava la setmana passada, si no m'equivoco, amb el concert de Rosana, que vam comentar aquí. Doncs avui, a partir de 2:15 del vespre, actuaran els The Cardigans.

0: que ara tenim aquí cantant el nostre tècnic, que segur que molts de vosaltres us hem fet traslladar molts anys enrere, 90s, no? Seria per allà, amb aquesta veu de la Nina Pearson. Doncs avui, en aquest festival Blau Marí, al Port de Barcelona, podreu veure The Cardigans. Fins ara, Sílvia.
1: Fins ara.

0: Barcelona Matí.
1: I anem ara al repàs de les principals notícies del dia. Badalona sumarà dos nous hotels en un futur. Ho farà la parcel·la limítrof amb Sant Adrià i que s'emmarca dins del sector del Catalunya Media City, que s'ha de desenvolupar a les Tres Xemeneies. Seran 20.000 metres quadrats de superfície hotelera.
2: A més, en aquest mateix espai, el Consorci del Besòs ha aprovat inicialment la projecció de més de 400 habitatges, alguns de protecció oficial i d'altres de promoció lliure. D'altra banda, la Generalitat comprarà el complex de les Tres Xemeneies del Besòs per impulsar-hi activitat econòmica vinculada al projecte Catalunya Media City.
1: El nou casal de gent gran de Canyadó es va inaugurar ahir a la tarda, un espai fortament esperat, reivindicat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyadó, de Casagemes i també del barri del Manresà.
2: L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat.
1: I la Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes durant la revetlla de Sant Joan.
2: Sí, el govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de mig milió de persones des de l'àrea metropolitana.
1: I precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama a l'executiu local conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit.
2: En una entrevista al Badalona Matí, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència al municipi. Carrera coincideix amb la consellera Núria Parlon en la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes.
1: Les obres d'urbanització de la Riera de Pomà i de les rampes mecàniques del barri de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora.
2: Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació.
1: I professionals de Can Roti coordinaran l'estudi internacional Navis, que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut.
2: L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, qui encapçalarà tota la investigació.
1: Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu d'entre un 70 i un 90%.
2: Una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi.
1: I l'Institut Escola Rafael Albert i rep el primer premi del segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família amb un treball guanyador que s'ha inspirat en la tècnica del trencadís.
2: I en plana cultural, la Sargantana torna a organitzar aquest juny i juliol una nova edició del cicle Sota la Figuera, que tindrà lloc a la Vall de Betlem, als voltants del monestir de Sant Jeroni.
1: Avui dimarts és l'últim dia dels Pirates de la Platja, el projecte que forma part de les activitats organitzades per la xarxa de biblioteques de Badalona i que promou l'ús responsable, saludable i segur de les platges.
2: I en esports, Àlex Reyes, a l'Eda al Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de la sisa joventut després de donar el vistiplau a l'oferta que li va fer fa uns dies la penya.
1: En futbol, la migcampista Maria Llompar és la quarta renovada també pel projecte del Badalona Women de la pròxima temporada. Gràcies, tot i fins després.
2: Fins després.
1: I anem ara al repàs de continguts. Comencem amb la Sílvia Llamàs. Bon dia.
3: Bon dia, Núria. Començarem avui parlant amb el Col·legi d'Apis de Barcelona i també Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya amb la presidenta Montserrat Junyent, perquè el preu de l'habitatge ha crescut un 10,5% fins al mes de març, però el ritme d'increment s'ha alentit per quart trimestre seguit d'aquestes i d'altres dades d'habitatge. En parlarem tot seguit amb ella. També avui tindrem al nostre estudi el representant sindicals dels treballadors de la plantilla del grup La Pau. Com sabeu, el grup d'ambulàncies La Pau es troba ara en concurs de creditors. Direxis Tuxals començarà a prestar el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord a partir del 25 de juny i nosaltres volem conèixer com està la plantilla de treballadors, si estan negociant les seves condicions i si tenen detalls sobre si el nou grup absorbirà la plantilla de treballadors. Doncs intentarem parlar de tots aquests detalls amb ell. També a l'última hora del programa ens acompanyarà l'Antonio Manjón, és luthier i president de l'Associació de Guitarra de Badalona, amb motiu de la presentació que es va fer aquest cap de setmana d'una guitarra especial inspirada en l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Es va presentar aquest diumenge, però avui la portaran aquí al nostre estudi i ens

0: també demà està prevista la presentació del nou rebranding del Club Futbol Badalona a l'hotel Badalona Tower pel matí. Aquesta estratègia de màrqueting, diríem, no? Aquestes innovacions pel que fa a la marca, per com arriba el consumidor final, en definitiva un Badalona doncs, que també es vol modernitzar en aquest sentit i que demà donarà a conèixer doncs, tota aquesta estratègia ja de cara a la pròxima temporada. De tot això en parlarem amb el CEO del Badalona, amb el Marc Serra, avui a Minut 91, a banda d'altres informacions també del futbol.
1: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé, Ramon.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau, bon dia. I repassem també amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius, que serà notícia avui. Emma, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Doncs avui pendents de la Guàrdia Urbana i serem per parlar d'una presentació que fan d'un dispositiu per Sant Joan. En aquest cas també el que farem és, de cara a la tarda, assistir a l'aula d'extensió universitària que fan la cloenda del curs, i finalment també ens aproparem fins a la Societat Coral La Badalonense per veure els assajos, però sobretot per la crida que fan per captar nous cantaires.
1: Gràcies, Emma, que vagi bé.
2: Bon dia.
3: Badalona, les 9 del matí.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'avinguda del Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la parcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic, i als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre el règim de protecció oficial i de promoció lliure que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcós, el director general del Consorci del Besòs.
4: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera, dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
1: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs. El PDU fixa que, com a mínim, n'hi haurà d'haver 714, la meitat dels quals de lloguer. Amb aquesta xifra, tots els pisos serien de 81 metres quadrats, però el Consorci creu que se'n podrien fer més, mantenint la mida d'alguns i reduint la d'altres. D'aquesta manera, a banda de poder augmentar l'oferta d'habitatge, el Consorci creu que es donaria també resposta a la diversitat de famílies que existeix, com ara persones que viuen soles o parelles sense fills. En tot cas, l'ENS encara ho ha d'estudiar i decidir les xifres definitives tant de pisos totals com de metres quadrats a cadascun. Sobre aquesta mateixa qüestió, la voluntat és que el projecte per repartir les parcel·les s'aprovi de forma definitiva a l'octubre. També el d'urbanització, que inclou el futur parc, els nous carrers que es dibuixaran i les passeres que connectaran amb el polígon industrial del SOT, on s'instal·laran Inditex i el Campo. El següent pas serà redactar els plecs i iniciar les obres, que s'espera que puguin començar com a tard a principis del 2028.
4: Amb el mateix sostre, sense necessitat ni d'augmentar alçades ni de fer més sostre del que tenim aprovat pel pla director urbanístic, potser la gent que volen aspirar a tenir un habitatge de protecció oficial en aquest sector no necessiten 80 metres. Potser amb 70 metres útils o amb 60 metres útils ja fem i arribarem primer a més gent i segon a una realitat molt més propera al que és la realitat de la societat.
1: La urbanització de l'entorn de l'antiga central tèrmica es farà dins del projecte del Catalunya Media City, que crearà un complex de l'audiovisual i del videojoc a Sant Adrià de Besòs.

0: sectors. Per tirar-ho endavant, la Generalitat comprarà les tres xemeneies per garantir que totes les empreses que s'instal·len estan lligades al sector. Escoltem de nou Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs.
1: Aterrar al Catalunya Media City no és només arreglar la nau de turbines i portar-hi universitats o un centre de formació professional, etc. És també aterrar-hi empreses. Per aterrar-hi empreses necessitem tenir el control, la propietat del sostre d'activitat econòmica, per garantir que l'activitat econòmica que vingui aquí tingui a veure amb els sectors audiovisual, digital i dels videojocs.
0: De fet, el 2023 el govern català ja es va agenciar sense cost la nau de turbines, la que serà la seu principal del hub. Ara adquirirà també les xemeneies i la parcel·la on actualment hi ha la subestació elèctrica, que es traslladarà a l'altre costat de les vies del tren. Per aquesta operació, el govern pagarà uns 42 milions d'euros en fons d'una subvenció que l'estat espanyol li va concedir el 2023 i que té com a condició que es destini a activitat econòmica per al hub. D'aquesta manera passaran a ser de titularitat pública més de 67.000 metres quadrats on s'instal·laran empreses i oficines del complex. La voluntat és que la compra es faci aquest any, encara que s'ha tramitat una pròrroga per si els terminis s'acaben endarrerint.
2: Badalona Matí.

0: I avui també és notícia que el nou casal de la gent gran de Canyadó es va inaugurar ahir a la tarda, un espai fortament esperat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyadó, de Casa Gemes i també del barri del Manresà. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i que comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, de sala de manualitats, de sala d'ordinadors i d'un gran saló de 190 metres quadrats destinats a usos múltiples. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, feia una crida així a fer-ne un ús durant la inauguració.
1: Un espai doncs, molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs, ball, es poden fer tot tipus d'activitats. I jo convido doncs, aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
0: I la Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i de drogues a les carreteres catalanes per la revetlla de Sant Joan. El govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de mig milió de persones de l'àrea metropolitana. Els incendis del cap de setmana a Catalunya, entre ells un sobre el pont de Montigalà a la B20, han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la celebració de la revetlla. La Generalitat ha presentat el dispositiu especial per la nit del 23 de juny amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, qui ha recalcat que tota prevenció que es faci és poca.
2: En aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
0: I precisament el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, reclama a l'executiu local conèixer l'operatiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan, després que l'any passat, recorda, l'oposició en bloc demanés la dimissió del regidor de l'àmbit. I és que en una entrevista al Badalona Matí, el socialista també ha alertat d'un problema de delinqüència, diu al municipi. Carrera coincideix amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la necessitat d'endurir les penes per tinença il·legal d'armes, després dels tirotejos de les últimes setmanes al barri de Sant Roc. Acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'estar aïllat i de ser incapaç de teixir aliances, diu, amb la resta d'administracions per fer-hi front.
3: Tenim un problema de delinqüència, és un fet, i crec que la tasca que fa i que lidera la consellera d'Interior és important i que el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se a roda, cosa que crec que no s'està fent. I crec que no s'està fent, entre altres coses, perquè fixa't, mira quin dia estem, tu tens notícies de l'operatiu de Sant Joan? Ho dic perquè l'any passat va ser un autèntic desastre. Vam haver de fer un plenari extraordinari per parlar d'això, un monogràfic. Tenim presentació del dispositiu, sabem què es farà, no sabem res. I el que em preocupa no és que no ho sàpiguem nosaltres només, el que em preocupa és que no ho sàpiga el regidor de seguretat.
0: I les obres d'urbanització de la Riera de Poma i de les rampes mecàniques de Llafià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. De fet, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'executora del projecte s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Poma en un parc urbanitzat i també de la construcció de les noves rampes del barri de Llafià. I professionals de Can Rotí coordinaran l'estudi internacional Navis, que investigarà el brot d'antivirus dels Andes, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que encapçalarà el conjunt de la investigació. I treballaran experts de l'Hospital de Can Rotí, però també de l'IRSICAIXA de l'IGTP, coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes claus de la infecció, com ara també els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. I els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu, entre un 70 i un 90% d'ocupació és el que es preveu, una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades. Asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els han afectat com preveien en un inici. L'augment del preu dels combustibles ha fet que s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen els hotelers, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes, com ara Barcelona, i com a conseqüència també per Badalona. Escoltem el director de l'Hotel Marina Badalona, en Jordi Batet, i el director del Badalona Tower, Iago Camps.
4: Però certament Nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així.
5: Per la visita en si és per l'acumulació, és a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1 i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa l'efecte rebossadero, diguéssim, i tot les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
0: I l'Institut Escola Rafael Alberti rep el primer premi de segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família. El treball guanyador, que s'ha inspirat en la tècnica del trencadís, està format per una composició de cercles que evoca la imatge de la Torre de Jesús, en la qual han treballat els alumnes de tercer. Cada vegada que es completa una part important de la Sagrada Família, la Fundació obre un concurs perquè centres educatius presentin projectes relacionats amb l'element que s'ha acabat. Tot aquest treball s'ha desenvolupat en un centre de màxima complexitat on predomina la multiculturalitat. La professora de Visual i Plàstica de Secundària, Ana Maria da Silva, ens n'explica els detalls.
6: Intentem que tot el que fem, que els alumnes prenguin consciència que les arts no són manualitats. Aleshores, no venim aquí a fer manualitats. I aquesta part que acaba amb aquesta part pràctica, aquest projecte, té tot un procés previ de competències, coneixements, posar en joc moltes coses. Ho vam posar tot a part nostra, però tampoc sense esperar, perquè, clar, penseu que és un premi, bueno, que són totes les escoles de Catalunya podien participar.
0: I en plana cultural, la Sargantana torna a organitzar aquest juny i juliol una nova edició del cicle Sota la Figuera, que tindrà lloc a la vall de Betlem, als voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. El programa reunirà quatre figures destacades del panorama cultural català en converses moderades pel periodista Oriol Lladó i per l'editora Montse Serra. A la sessió d'aquest dijous hi participarà l'artista i investigadora Elvira Prado Fabregat, que abordarà els vincles entre la cultura i el medi ambient. Durant cada conversa, els assistents podran tastar els vins de la finca. El cicle és gratuït i obert a tothom. I avui dimarts és també l'últim dia dels Pirates de la Platja, el projecte que forma part de les activitats organitzades per la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i que promou l'ús responsable, saludable i segur de les platges. L'espectacle, càrrec de Javier i Paula Shows Musicals, s'adreça a tota la família que podrà aprendre doncs, jugant quins són els hàbits de civisme, de salut i de seguretat, com també prevenir, per exemple, les picades de medusa, la deshidratació, els efectes del sol, a més d'explicar el significat de les banderes i de la fauna marina. L'espectacle serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Canyadó i Casagema Joan Argenter, amb inscripció prèvia, això sí. I anem als esports perquè Àlex Reyes, aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de la Sisa Joventut després de donar el seu vistiplau a l'oferta que li va fer ara fa uns dies la penya. Al costat de Reyes, en la posició d'aler, hi haurà Yannick Crack, amb 2 anys més de contracte. També Hackenson, Birgander i Tomic. La penya vol apostar per Cameron Hunt, que té 1 any més de contracte, però que té també propostes per part de l'Eurolliga. No continuaran Miguel Malikalen, que ha de negociar la seva sortida perquè té contracte, ni tampoc Rasic, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units, ni Adam Hanga, que torna a Hongria, mentre que Adrell i Morin no renovaran. I la migcampista Maria Llompar és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women del 2026-2027. El club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. La migcampista ha jugat 21 partits aquesta temporada, ha fet 2 gols i sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant al camp com dins la plantilla. En l'àmbit internacional, Llompar ha estat campiona d'Europa sub-19 i, per si no n'hi hagués prou, va ser l'autora del gol de la victòria en la final davant d'Alemanya. La jugadora parlava així del projecte del Badalona Women.
7: Bueno, crec que és un club que té un projecte a llarg plaç, que és molt interessant i que molta gent encara pues, no ha pogut veure o no ha pogut disfrutar d'ell perquè estan havent molts canvis, estem en un procés d'adaptació i sobretot que l'any que ve pues, podem disfrutar d'una temporada plena d'èxits i que aquest projecte que parlo pues, sigui cap endavant i podem disfrutar-ho tots.
0: fora de Badalona, avui és notícia que Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harris. Preveu, doncs, que a partir d'avui la línia ofereixi el servei complet. El servei alternatiu per carretera seguirà funcionant tot el dia i fins al 18 de juny hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I s'ha filtrat la trucada de Jonathan Andic al 112, on avisa de la caiguda del seu pare Collbató. El fill del fundador de Mango va trucar 7 cops a emergències després de la caiguda. La seva defensa manté que l'acusat va intentar comunicar-se de forma insistent amb els serveis mèdics i amb els bombers. De fet, el perit, contractat per la defensa, diu que la conversa demostra la desesperació del fill. I la defensa de Zapatero demana ajornar la declaració sobre les joies trobades al seu despatx. És el segon ajornament que demana l'advocat de l'expresident. Recordem que està citat davant del jutge Calama demà dimecres i també dijous, i encara, en plena judicial, el jutge Juan Carlos Pinedo decidirà en els pròxims dies si retira o no el passaport a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. El jutge dictarà en un màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. I Netanyahu diu que Israel es quedarà al Líban el temps que faci falta, tot i l'acord entre els Estats Units i l'Iran. La inestable situació al Líban, per la relació hostil d'Israel i de Hezbollah, és la principal amenaça de l'acord per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà. Divendres s'hauria de signar a Suïssa l'acord, però caldrà veure abans si el pacte finalment queda en no res.

0: Obrim plana de serveis i ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs encara a punts de lentitud a la AP7, on s'ha produït un accident a Cerdanyola, en sentit Girona. Hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de congestió. Als accessos nord també encara hi ha aturades a les 17 parets, una altra topada, en aquest cas en sentit Barcelona, on es fa pas pel Voral. I a la C31, per exemple, encara hi ha una mica de lentitud a Badalona cap a la plaça de les Glòries. Hem d'afegir que encara les rondes presenten punts de mobilitat intensos i, per exemple, que a la C16, als túnels de Vallvidrera, també hi ha aturades a P7 i B30, a la zona de Barberà, i a la part sud, i la B23, la via que entra per la Diagonal. Com sempre, demanar-vos que ho té, molt bona tarda, molt bon dia.
0: Molt bon dia, sí, i connectem ara també amb en Luismi Pérez per conèixer quina és la previsió del temps. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, comença el dimarts amb molta tranquil·litat a tot l'àmbit metropolità, gairebé que no hi ha ni un núvol a hores d'ara, un palet de mala visibilitat, això sí, perquè tenim més contaminació, hi ha poca ventilació i l'ambient agradable. De fet, en alguns racons ja estem cap als 23-24 graus en aquests moments, sobretot arran de mar, i com és habitual a tota la massa de ciment que suposa Barcelona Capital i Rodalies, doncs l'ambient encara és més càlid i ha costat ja molt dormir. I de fet, el migdia i la tarda d'avui seran de calor, com ahir, si fa no fa. Arribarem als 32-33 graus, sobretot al Vallès Occidental i a l'interior del Baix Llobregat, però arran de mar també 27-28 graus amb facilitat, una mica més d'humitat a última hora de la tarda, per tant, més xafogor i una mica de vent que s'anirà reforçant aquesta marinada al Vallès, si de cas més intens aquesta tarda, però sempre amb una situació molt assolellada, pocs núvols i avui sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
3: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí. El Dia Internacional.
4: Avui, 16 de juny, és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta i a la vegada dels més longeus. Porten a la Terra des de l'era dels dinosaures, uns 200 milions d'anys. Se'ls hi dedica el dia per conscienciar la població del perill que corren i les amenaces que les assetgen. Actualment hi ha 7 espècies de tortugues marines, 6 d'elles en perill d'extinció.
3: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: I a aquesta hora donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya la Núria Santos.
1: Bon
0: què tal?
1: Dia.
0: Bon dia. José Gómez.
2: Hola,
0: què
2: bon
0: tal?
2: Dia.
0: Enric Garí.
3: Bon dia.
0: I Pere Alemany.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia. Trobo que heu vingut molt conjuntats sí, amb aquest blau turquesa, aquesta banda de la taula, eh? Sí, sí. Molt bé, un color ja...
2: Allà el color i aquí la...
1: Sí, sí, sí, la foscor.
0: I aquí la foscor. Bueno, el yin-yang i el yang, queda tot equilibrat.
4: Hi ha matisos,
0: Doncs vinga, recordem de quina manera també vosaltres podeu participar a la tertúlia i ens hi posem.
5: Participa a la nostra tertúlia.
6: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: I avui explicàvem que la reurbanització de l'entorn de les tres xemeneies que va lligada al futur del hub de l'audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica construirà dos hotels que s'ubicaran a la parcel·la, diguéssim, que queda a la ciutat de Badalona, limítrof amb Sant Adrià de Besòs. I justament teníem ocasió de parlar amb els hotelers de la ciutat de Badalona que parlaven doncs, del potencial que té el municipi. Deia, a Badalona, per exemple, si ho fa de la mà d'esdeveniments esportius, parlen de la final a 4 de la FIBA, Champions League o de la Supercopa Endesa, no? El mes de setembre, sap com treure rèdit a nivell doncs, turístic i hoteler d'aquests esdeveniments i té capacitat, o hauria de tenir capacitat, deien ells, doncs, per fer-ho també amb altres esdeveniments que es poden organitzar a la ciutat o a l'entorn de la ciutat. No? I deia, aquest és el gran repte a assolir i avui coneixem, i ho fem de la mà també del gerent del Consorci Badalona, del Consorci del Besòs, perdó, un badaloní, en Ferran Falcó, doncs que en aquesta parcel·la de Badalona es construiran dos nous hotels. El Consorci donava llum verda de forma inicial a la distribució d'aquesta zona, on també es preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En total, 400 pisos. Escoltem-lo.
7: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
0: Doncs aquest era una mica el resum de les actuacions que es duran a terme en la parcel·la, diguéssim, que s'inclou dins del municipi de Badalona, de tot aquest sector conegut com el sector de les tres xemeneies. Quina valoració en feu? Penseu que és important que Badalona es doti de més places hoteleres, 20.000 metres quadrats de sostre hoteler? Pere.
3: Bueno,
0: i també
3: jo
0: els pisos,
3: que
0: els... no cal oblidar en aquesta doncs, crisi d'habitatge també això.
3: Jo recordo que els primers plans que havia vist per aquesta zona, allà s'havia demanat fins i tot que hi hauria un auditori, que és una cosa que Badalona, jo crec que el necessita, no té un espai, un auditori en aquest sentit. Bueno, ara veig que deuen haver canviat els plans i ara són una part hotelera i vivendes, doncs que també em sembla bé. Home, i el que passa és que...
0: Auditori, perdona que t'interrompi, però s'ha projectat, el govern l'ha projectat en la reforma del Mercat Torner, és l'última cosa que havien dit des del govern, i també un de més petit a la Cassi, que també coneixem que ara s'ha engegat la redacció del projecte 3 anys després del seu anunci, també per 200 persones, em penso que era per de capacitat.
3: Bueno, en qualsevol cas, evidentment, penso que és un equipament que fa falta i si han trobat una ubicació que deu ser el que estigui més adequada, em sembla molt bé. Allà jo crec que era un espai emblemàtic en aquest sentit i que es podia fer un tipus d'auditori que segurament es convertís en un edifici singular, no? Bé, en qualsevol cas, aquests canvis suposo que són ben meditats i endavant. Jo en el tema hoteler que comentàveu i que sortia, el que m'agradaria és que Badalona pensés que té atractius que van més enllà dels esdeveniments concrets com el que tu demanaves. O tu parlaves, doncs, la celebració del tema dels esports. Una vegada, Badalona té un capital per poder ser atractiva com a ciutat que va més enllà dels temes puntuals. Jo sempre tinc una certa obsessió amb el mar, però penso que en el mar no s'explota de cap manera o no es fa servir de cap manera com l'atractiu que podria tenir la ciutat. Aquesta zona que esteu parlant o que estem parlant al voltant de les tres xemeneies és l'últim racó que queda a dintre del litoral proper a Barcelona que té la via per darrere, per tant no té una barrera que el freni, no? Per tant, per mi hauria de ser un espai que tingués una obertura al mar claríssim, té el port al costat a més, per tant hi haurien aquesta visió necessària que, bueno, jo he fet algunes peticions i algunes demandes perquè l'Ajuntament tingui, o la ciutat tingui, una estratègia al voltant del mar. I en aquella ubicació a mi em sembla que és un espai especial en què això es podria promoure i es podria fer. És una mica la meva obsessió, potser és una obsessió personal, però com a ciutat, una ciutat que només visqui d'esdeveniments puntuals, sempre tindrà el risc de que un altre els hi prengui o de que no hi sigui. Hauria de tenir una activitat consolidada d'atractiu al voltant del tema del romans, que és molt potent, al voltant del modernisme, que també té una part molt important, el que és el mar també, tal com he dit, i no solament la platja i els fets puntuals. Aquesta és una mica la meva visió.
0: I si parlem d'aquesta promoció, val la pena també recordar que hi ha el BCIN, no? Aquest Badalona Centre Internacional de Negocis, que encara està pendent de completar.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, jo crec que és una bona iniciativa el fet que hi hagi més places hoteleres, perquè és veritat, tenim dos hotels, però bueno, jo crec que per la ciutat com és de Badalona, l'entorn en què es troba, els atractius que té, pot venir molta més gent, o sigui, hi ha molt més potencial per donar servei, no?
0: En tenim algun més, ho dic, perquè
1: bueno, sempre parlem però com a grans,
0: però
1: sí,
0: vull que se m'enfadin.
1: Sí, però de fet, quan veu entrevistar els dos grans també l'altre dia, o sigui que, bueno, que són els més, a nivell de places hoteleres, són els que tenen més oferta. Tot i així, home, jo crec que precisament quan aquest govern se'n va a Fitur o se'n va a altres fires, precisament el que vol posar en valor és precisament Badalona com un atractiu turístic en si mateix, és a dir, no que estigui a la cua de Barcelona per quan a Montmeló es fan les carreres, llavors no queden places hoteleres, que és el que han comentat també, no? I venen a Badalona, no, han de venir a Badalona com a primera opció. Per tant, jo crec que precisament tota aquesta feina que s'està fent de promoció turística de la ciutat a nivell del passat romà, també d'activitats nàutiques, de tot el tema del port, de tot el que es fa en el front marítim a nivell aquàtic, jo crec que s'està promocionant des del govern des d'allà fa temps, no? Perquè realment el que volem és això, no? Que es vingui a Badalona, perquè Badalona té molt d'atractiu, no només té això, no? No només és, bueno, faig aquí la nit i ja està, no? I no conec la gastronomia, no conec moltes coses que té un gran valor, no? El patrimoni d'aquí, no? Per tant, jo crec que és una bona notícia, vaja.
2: Jo, o sigui, això de vendre Badalona a nivell turístic, certa, o sigui, fins un punt em sembla bé, perquè al final ara mateix el que som és una ciutat on el preu de la passar la nit és molt més barat que a Barcelona, i com estem molt a prop, doncs agafen aquí els hotels, no? Per tant, però primer jo penso que no, per vendre primer la ciutat has de cuidar i has de fer que els teus veïns i veïnes puguin viure a aquesta ciutat, no? Perquè d'una banda estem promocionant Badalona perquè vingui turistes, però de l'altra no estem fent polítiques perquè la gent de Badalona no hagi de marxar de Badalona, no? Jo de tot això, primer, sobre els pisos turístics, és a dir, la construcció d'aquests dos hotels o de la X que es construeixi d'hotels, una cosa positiva és que estarà regulat, per tant, una cosa a favor dels hotels, no? Que no tenen els pisos turístics, o sigui que potser aquesta construcció d'hotels fa, o hem de fer des de l'administració pública, reduir moltíssim aquests pisos turístics. Després, una bona notícia, han dit 170 habitatges de protecció oficial.
0: Doncs, en aquesta parcel·la de Badalona, el conjunt són 714.
2: 714 en conjunt i la nostra 170, o sigui, és una bona notícia també que s'abordi aquest problema, perquè al final és una barbaritat el que passa a l'habitatge. I finalment, jo sí recordo que quan es va parlar d'aquest projecte fa un any, es va parlar també, va haver el tema de la Dana, no?, de València, i es va dir des del govern, doncs, que s'estudiarien aquestes a Badalona, doncs, zones de perill d'inundació, no? Uh-huh. I recordo el ple que va sortir que aquesta era una de les zones que més es comentava. Ostres, farà aquest projecte, però no sabem si d'aquí uns anys això quedarà inundat, no? Hi ha perill. I no sabem, després d'un any i mig, si hi ha hagut algun estudi o alguna cosa respecte a això, no?
4: Mm-hmm. Bueno, vosaltres ja heu fet les cartes als Reis, ara jo vaig a dir una cosa. Espavilem les coses, a veure quants anys passaran perquè puguem veure tot això, començant a treballar. Perquè ara jo passo per allà i no veig res, excepte algun dia que fan cine a la nit, a l'estiu, etc. Poca cosa més, vaja, algun dia que fan portes obertes, però jo no veig res, vull dir, va, comencem a treballar. A veure, què pot anar primer? Suposo que els hotels aquests, perquè com que és capital extern, vull dir, aquests espavilaran. Però tot l'altre, malaltia llarga, m'entens? O sigui, espavilem les coses i anem per feina i comencem a treballar ja. Comencem a treballar ja. Pel tema dels temes dels pisos turístics que parlaves, jo et diré una cosa. O sigui, vau treure la llei aquesta dels lloguers i aquesta llei ha tallat molt el tema d'agafar i entrar en un pis amb un lloguer assequible o amb un lloguer de 5 anys.
0: Quina llei vols dir?
4: La llei de regulació dels preus del lloguer. Vull dir, veure, amb un propietari li diuen, escolta, el preu que tu has de cobrar d'això és tant. Llavors diu, bueno, per què? Si poso pis turístic, automàticament cobraré molt més i no, a més no ho declararé. A veure, reguleu això, sisplau, reguleu això. Això no està bé, no està bé. O sigui, perquè dieu, no, és que el preu s'ha reduït. El preu s'ha reduït, però no hi ha pisos de lloguer, eh?
0: Pisos turístics que recordem, l'Ajuntament de Badalona ja va dir que els prohibiria, malgrat que ara estem en un impàs, diguéssim, aplicant la normativa encara del 2014, esperant que s'apliqui aquesta nova, diguéssim, prohibició de pisos turístics a la ciutat de Badalona, seguint l'estela d'altres municipis, com Barcelona o com també l'Hospitalet.
4: Sí, sí, però cada dia que passa és un dia que ha passat, m'entens? I aquí segueixen havent-hi pisos turístics, il·legals o il·legals, ja no ho sé, però n'hi ha, i aleshores jo que vaig pel carrer i m'hi vaig fixant i dic, ui, això ho estan arreglant, veurem a veure si no hi posaran pisos turístics, m'entens? Per què? Perquè pisos de lloguer convencional de 5 anys o de 10 anys no els faran, no els faran pel tema aquest del lloguer.
0: I la proliferació de pisos turístics, penseu com diu l'Enric que és o que es deu a aquesta aplicació del topall del preu del lloguer?
3: Home, es deu això i es deu que hi ha una vigilància de que aquests pisos turístics siguin realment legals i amb permisos. Perquè jo crec que ho hem parlat alguna vegada aquí, la quantitat que hi ha dels pisos turístics que normalment estan legalitzats i els que no estan legalitzats...
0: Els que tenen o no llicència.
3: Això és brutal. Llavors, mentre hi hagi un forat en què, tal com diu l'Enric, a un propietari se li limiti el preu del lloguer i sense tenir cap mena de problema en inspecció, resulta que pot posar-lo com a turístic, això ho faran, no? Això va lligat...
4: Perquè es guanya molts més calés.
3: Ah, no, si és normal.
2: Però és que aquí està el problema. Quan entenem l'habitatge com un negoci, aquí és que és un problema bestial. O sigui, que jo...
3: Però no és l'habitatge com a negoci, és el pis turístic com a negoci, que és molt pitjor.
2: Sí, però...
3: Perquè si fos l'habitatge com a negoci, resulta que estarien posats com a lloguers normals, com a lloguers no de temporada o lloguers de turístics.
2: Sí, però si jo tinc un pis, un segon pis... i veig que en comptes de 800 ho puc llogar a 1.200, doncs això...
3: Com a pis turístic?
2: Com a pis turístic no. Com a pis turístic no, com a lloguer per una família mensual, o sigui, que queda aquí...
3: Sí, però
2: per
3: això,
2: viure,
3: però això si es limiten els pisos turístics ja no passarà tant, perquè el que no pot ser és tenir-lo a zero i aturat. Per tant, potser preferiran cobrar-lo 800 si el poden o si tenen l'obligació de fer-ho com a pis d'habitatge habitual, en lloc de poder tenir el forat d'anar amb un pis turístic.
2: Sí, però ara, si traiem els pisos turístics, vindrà un fons voltor, una empresa que es dedica a això, a especular amb l'habitatge, comprarà blocs sencers, com va passar aquí a la Morera, fotrà fora els veïns i posa aquests pisos a un preu. O sigui, al final, encara que eliminem els pisos turístics, estic d'acord en que s'han de regular, però el problema no pensem que és exclusivament els pisos turístics. O sigui, a Badalona hi ha barbaritats de compra de blocs sencers per fer negoci. I jo crec que la solució és que l'administració faci el que estan fent aquestes empreses i sigui ella la que fa habitatge públic i compri aquests habitatges, aquests blocs sencers, i es posi a disposició dels veïns, perquè quan l'administració fixi un preu, perquè l'administració no vol fer negoci amb aquest habitatge, simplement pot posar un preu regulat i un preu raonable al que és la vida de la gent i el que cobra la gent, doncs quan això passi, els fons voltor aquests diran, ostres, no ens sale rentable perquè el veí ja no ve a nosaltres a comprar, ja va a l'Ajuntament o lloga un pis social. O sigui, el problema és que no hi ha tant habitatge social i ens estan venent la moto als especuladors.
4: Un altre problema de la llei de regulació de lloguers. Heu comparat a un gran tenidor. Sí. Amb 5 habitatges ja és un gran tenidor. Sí. Equivocació. Equivocació. O sigui, un gran tenidor no té 5 habitatges. Un gran tenidor en té 50. I a partir d'aquí això s'ha de regular. Ho heu volgut així? Doncs pues endavant, aquí ho teniu. Hi ha diverses equivocacions en aquesta llei. Una, la del tope del lloguer, l'altra, la del gran tenidor, i tot això sabeu què significa? Però tot això és que se'n va al mercat negre. Ja està.
2: Estic d'acord que s'ha de diferenciar.
4: Blanquejat d'alguna manera, però se'n va cap al mercat negre, que és aquest dels pisos turístics i coses d'aquestes.
8: Hem començat parlant de les tres xumaneies, eh?
2: De l'habitatge.
8: De l'habitatge, vull dir que en gira tot el que l'hem
1: fet. És un tema que també, no?
0: De totes maneres, hi ha encara sobre la temàtica de les tres xumaneies i emmarcada en l'habitatge... No, no, i emmarcada en l'habitatge. Hi ha la proposta, explicava ahir en aquesta entrevista als companys, amb els companys informatius de Badalona Comunicació, en Ferran Falcó, doncs que en conjunt, jo deia, es preveu l'edificació d'uns alguna cosa més de 1.700 habitatges en general, d'aquests 714 han de ser de protecció oficial, dels quals la meitat seran justament de lloguer, però ella assenyalava que encara en podrien ser més, perquè ara mateix estan estipulats tots els habitatges d'una mida de 81 metres quadrats, i considera que el consorci que se'n podrien fer més, mantenint la mida d'alguns d'aquests, de 81 metres quadrats, i reduint la d'altres, atenent-nos al fet doncs, que hi ha una realitat molt diversa, no? També en la societat hi ha famílies doncs, de persones que viuen soles, de parelles que no tenen fills, i explicava que d'aquesta manera es podria encara engrossir més la xifra d'habitatges de protecció oficial. No sé si penseu que aquesta seria una bona mesura a aplicar, Núria.
1: Home, tot el que sigui incrementar més l'oferta d'habitatge social, públic, etc., jo crec que és bo, perquè al final és que és això, que hi ha un dèficit molt gran estructural de vivenda pública, per tant, tot el que sigui per intentar incrementar aquesta oferta, sigui doncs, això, amb un tipus de pis que potser és una mica més petit, perquè també és veritat, hi ha diverses situacions familiars, és a dir, doncs, hi ha parelles joves, hi ha gent gran que també pues, al final pues, viuen també dues persones, igual un habitatge, pues, és veritat, necessiten potser tants metres quadrats. Per tant, home, si això fa que es pugui incrementar més l'oferta, sí, clar. Mm-hmm.
0: Parlem d'altra banda, per afegir un altre element a la taula, d'aquesta necessitat, no?, de dotar-nos d'un parc públic d'habitatge que sigui important, perquè estava molt minvat. Però la meitat d'aquests pisos seran de lloguer, l'altre seran de compra-venda. Ho dic perquè no sé si penseu doncs, que és una ocasió potser desaprofitada en el sentit de que a la llarga passaran a mans, diguéssim, de la propietat privada, o no, o si ja va bé també aquesta fórmula d'ajudar les famílies potser de rendes més baixes a aconseguir un habitatge en propietat?
2: Jo penso que és, ja ho he dit algun cop, que l'habitatge públic hauria de ser de lloguer. O sigui, per precisament això que dius, no? Que al final acaba en mans privades i un cop aquest habitatge ja passa a ser d'un propietari, crec que té, bueno, no me'n recordo ara, però no sé si era una cessió dels 70 anys, una cosa així, i després d'aquests anys ja passava, no em recordo la història, però jo crec que és una llàstima. O sigui, al final, com s'hauria de fer això? Lloguer social amb revisió de tants X anys, no? 5 anys, i fem una revisió, i si la teva situació econòmica ha canviat i tu ara tens una bona feina, tens la teva parella i tens uns ingressos que et pots permetre potser llogar un altre pis i deixar pas a una altra persona jove que no té la teva situació, doncs és que al final sempre passa el mateix. Construïm, es donen aquests pisos i ja no, l'administració després no en té, no? I després, perdona, l'altre dia parlava amb un veí que havia, s'havia apuntat a la llista per a aquests 8 pisos que va anunciar l'alcalde al carrer Progrés, i em deia que va estar clos perquè no arribava al pis de 2 habitacions al que et demanen mínim d'ingressos, són 31.000 euros l'any. I pel de 4 habitacions, més de 40.000 euros l'any. I que el lloguer li quedava 800 euros, el de 2 habitacions, i 1.000 euros el de 4 habitacions. Per tant, reflexionem si el que entenem per lloguer social són 800 euros de 2 habitacions o 1.000 euros. O sigui, fins on estem,
8: Jo el que... Bueno, crec que s'hauria d'entrar molt més en el detall de totes aquestes
3: paraules que estan al voltant d'això, no? Per començar, jo crec que això no és exactament la protecció oficial que teníem tots els pisos aquells en què hi havia una plaqueta a la porta amb el jou i les fletxes. La protecció oficial que es parla ara és una altra cosa, no és això. Segon, a mi em sembla que en els països on l'aportació pública per a vivenda funciona, que tothom posa el mateix exemple, que és Àustria, els pisos són de propietat pública. No és de protecció oficial perquè llavors passin a ser propietat privada, sinó que són de propietat pública permanentment, no? L'altra cosa és que en aquest moment...
0: Pot ser una concessió, no? Que és una altra, diguéssim, de les alternatives que s'inclouen en el pla d'habitatge local.
3: Però pot ser per la construcció, no té per què ser per la propietat ni fins al final dels 70 anys. Potser ja, quan varen fer els de protecció oficial anteriorment, tothom veia un horitzó tan llarg que no pensava que passés el que està passant ara, que aquells de protecció oficial en aquest moment estan en el mercat en els preus absolutament de mercat. Per tant, jo penso que s'ha d'avançar, primera, perquè la maduració d'aquests projectes són sempre a llarg termini, segona, perquè no es pot pensar en que al final tot això reverteixi possiblement en un mercat que tindrà el problema d'aquí 70 anys, però el seguirà tenint. Jo penso que hem de pensar una mica més a llarg termini i dir que els pisos han de ser de propietat pública. I al final, en aquest moment el problema de preus, si tothom pensa que la solució és construir-ne més perquè l'oferta sigui més gran, això vol dir que al final la conseqüència és que volen que els preus baixin. Es pot fer una legislació perquè els preus baixin des d'aquest moment i no haver d'esperar que siguin construïts de 5 o 6 anys, que és el que es tarda en construir un bloc d'aquest estil. I per tant, per mi hem de repensar una mica totes aquestes qualificacions, hem de pensar la legislació d'una manera global, també hem de pensar que tot el tema de vivendes està molt repartit entre les diferents administracions. Les responsabilitats són absolutament disperses. Jo no fa massa vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el vicepresident de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que se'n diu així, no? I una de les preguntes que li vaig fer va ser dir-li, escolta'm, vosaltres no us heu dedicat només al mercat de l'energia i les telecomunicacions, esteu parlant de mercat i competència. I un dels mercats que en aquests moments té més problemes és el mercat de l'habitatge. Teniu obligacions d'entrar en aquest mercat per veure què passa amb la competència d'aquest mercat que fa tan difícil l'accés a la vivenda. La seva contesta va ser, ho hem mirat i és impossible. Perquè resulta que tota la part de l'habitatge depèn dels ajuntaments, de les administracions autonòmiques, depèn de les diputacions en part, depèn de l'Estat, depèn de tantes administracions que resulta que cadascú defensa els seus interessos en aquest moment. Per tant, jo penso que això s'hauria de mirar a nivell global de totes les administracions, dels multinivells d'administració que tenim, algú que fes una política coordinada entre totes elles al voltant dels habitatges. I això en els municipis és molt important, perquè bona part del finançament local prové precisament dels temes d'habitatge i dels drets urbanístics i d'aquesta part. Jo crec que això en conjunt s'hauria de pensar globalment, no només que cada administració, que a més pertany a partits diferents, repensi a veure què és el que pot fer ell, sinó pensem-ho tots, és un problema global, és un problema que tothom el té.
0: Enric.
4: Bueno, Pere, ja has acabat la carta al Reis
3: sí.
4: Un altre cop. Però si no es posen d'acord...
0: No t'agraden els Reis, a tu.
4: Una administració...
3: És monàrquic.
4: No es posa d'acord. I resulta que ens hem de posar d'acord 4 o 5 administracions de 4 o 5 tarannàs diferents, per no dir partits polítics, diferents. I ara... que no ho veus, que això no arribarà mai.
3: No arribarà mai.
4: O sigui, només perquè tu siguis d'un partit i jo sigui d'un altre, si tu dius blanc, jo diré negre, encara que sigui gris. M'entens? I aleshores el que no arribarem mai serà aquest punt de gris. Aleshores, per tant, hem d'actuar d'una altra manera, hem de pensar d'una altra manera i hem de fer d'una altra manera. No sé com.
3: També has descartat el Reis, això, eh?
4: Sí, això també has descartat el Reis.
0: Enric, tu que t'has dedicat a la construcció, la idea de poder, diguéssim, empetitir els pisos de protecció oficial per guanyar-ne més?
4: Em sembla perfecte.
0: Sí?
4: Sembla perfecte perquè hi ha moltes persones que viuen soles, hi ha moltes persones que viuen en parella, hi ha moltes persones que viuen sols amb un fill, m'entens? Gent gran que viuen en parella. El que passa és que la gent gran en parella, cuidado, perquè normalment tenen algun cuidador i aleshores necessiten una tercera habitació, m'entens? Però en principi aquests pisos petits van bé. Vull dir, jo hi havia un temps en què em dedicava a fer deteccions de vigues aluminoses. I aleshores anàvem sempre amb un arquitecte. L'arquitecte em deia, trenqui aquesta viga, trenqui l'altra viga. I aleshores anàvem amb pisos de 160 metres quadrats que vivia una sola persona. I aquest arquitecte, que era argentí, em deia, yo no entiendo los españoles. No sé què hace esta señora en un piso de 160 metros cuadrados, cuando hemos ido a un piso de 80 metros cuadrados, vivían 5 personas. Dice, aquí no os vais cambiando de piso. No, aquí compramos este piso, nos casamos, tenemos hijos, los hijos se casan, se van, te quedas viudo y aún estás en el piso de 160 metros cuadrados. Dices, claro, dices que esto así no puede funcionar. Uh-huh. I això està així, o sigui, tu entres en una casa i allà hi vius, i vius, fins que et foten a Can Ruti i et mors.
3: Però Can Ruti no. Vas directament, no?
0: Si
3: vas a Can Ruti no et mors.
0: Anem de la carta als Reis a... Mare meva, a l'epitafi, pràcticament. Jo m'he quedat amb una idea rondant al cap que ha dit la gent gran no necessita dues habitacions, sinó normalment té un cuidador, la parella que ja és gran, i en necessita tres. Ja dones per suposat que aquesta parella dorm en habitacions separades, eh?
4: Sí. Sí, per la senzilla raó, perquè cada un té unes necessitats diferents.
3: No, i n'hi ha un que ronca i l'altre no.
4: No, el roncar ja hi estan acostumats. El tema està...
1: Ja estan barallats, ara.
4: No, amb els cuidadors que han de tenir. O sigui, vosaltres vieu, però vull dir... I això ho he vist a les cases, vull dir... Si jo dormo aquí i ell dorm allà, ho diuen les dones, això, eh? I aleshores dius, per què? Diu, perquè ell s'ha de llevar moltes vegades a la nit, no sé què, jo no em llevo tantes...
0: Per garantir el descans. Just, clar. Descansar els metges diuen que és de les coses més importants, per tenir salut.
4: I ho fan fins i tot per amor, o sigui, pel fet de no molestar en l'altre, m'entens?
0: Ara sí que t'ha quedat maco. Sí. Doncs això m'havia quedat a mi al cap, Anem amb una altra qüestió, perquè ahir, que parlàvem també amb els hotelers de Badalona, abans ho dèiem, i parlàvem de com pràcticament aquest cap de setmana, i a més avui i demà també es preveuen temperatures que s'enfilin fins als 30 graus, doncs el litoral badaloní sembla pràcticament que estigui en el mes d'agost, amb la gran afluència de gent que hi ha, doncs volia recordar també que Badalona, i tractar amb vosaltres aquesta qüestió, és un dels dos únics municipis de la demarcació de Barcelona que dona el tret de sortida a aquesta temporada de platges que començava ara ja fa uns dies sense vetar el tabac. Això farà que la Diputació redueixi, també hem conegut, gairebé la meitat la subvenció que li atorga per fomentar les platges saludables. El govern local ha explicat que no està en contra de les platges sense fum, però sí que argumenta que cal revisar l'ordenança actual, que diu està totalment desfasada perquè és de l'any 2009, i per aquest motiu el govern de Xavier García Albiol afirma que aquest any és impossible definir un tram o més d'un tram que sigui platja sense fum, com sí que ho són les altres 24 platges de la demarcació de Barcelona, tret de la de Castelldefels, on també governa el Partit Popular, i explica Xavier García Albiol que la intenció de l'Ajuntament, de l'executiu, és modificar la norma després de fer una comissió tècnica per avaluar quins són els trams més adequats per aplicar-la i escoltar què diuen les entitats també doncs, implicades en temes de salut, de medi ambient i de més, I que de cara al 2027 valorarà l'aplicar trams o la totalitat del litoral sense fumar les platges. Núria, tu que ets de l'àmbit, potser és qui més informació ens pot aportar al respecte.
1: Bueno, de fet, has dit pràcticament tot, ho has dit ja, Núria. Efectivament...
0: Però nosaltres un dia em callo abans.
1: Sí. No, de fet, és això. Tenim una ordenança, és veritat, de les primeres de tota l'àrea metropolitana, és el 2009, i clar, és veritat que han evolucionat fins i tot els usos de la platja, els comportaments, etc. La forma de viure a la platja doncs, és molt més intensa avui dia, i tot això també s'ha de regular. Per tant, nosaltres, clar, dèiem, ostres, hem de modificar aquesta ordenança, l'hem d'actualitzar en molts aspectes, i per tant, no podem improvisar un decret d'alcaldia i prohibir les platges sense fum, perquè tampoc és això, s'ha d'estudiar en quins trams, s'ha d'estudiar doncs, la millor manera perquè sigui efectiu també. Nosaltres ens hem trobat, perquè anem a les comissions aquestes de la Diputació, o sigui, nosaltres estem en els grups de treball, i molts municipis que ja van començar a implantar-la l'any passat tenen greus problemes per després fer-la complir. No és tan fàcil. Primer, necessites molta pedagogia, molta conscienciació, o sigui, molta feina prèvia. És a dir, el que tu prohibeixis d'un dia per l'altre no vol dir que el dia següent la gent deixi de fumar a la platja. Per desgràcia, no és així. Llavors, nosaltres fem també moltes campanyes de sensibilització, de recollida de borilles, hem fet també recollides de residus, perquè a més la gent també, per desgràcia, hi ha alguns que també deixen, encara deixen les restes de papers, de llaunes i tal, a la sorra. O sigui que hi ha molta, encara hem de fer molta pedagogia, molta conscienciació, i treballar molt bé quins trams serien els més idonis perquè també sigui efectiu que aquest compliment es faci, doncs això, que es faci complir.
0: El govern és partidari, en tot cas, de prohibir per trams i no en el conjunt
1: del litoral? Bueno, s'ha d'estudiar. O sigui, farem una... És això, per revisar l'ordenança s'ha de muntar una comissió tècnica, tècnico-política, on estaran implicats totes les grups municipals, totes les entitats, relacionades amb això, amb la platja, amb el medi ambient, perquè hi ha un problema de residus també amb el tema de les borilles, i per tant això que aquí és on es debatrà, doncs, en certa manera, doncs, quin és els trams, o si és la totalitat, bueno, veurem. Nosaltres som partidaris de fer les coses una mica per fases, per també que la gent es vagi acostumant, però bueno, si al final veiem que realment és millor, doncs això, perquè no hi hagi una concentració en una part de la platja perquè tothom està allà fumant i l'altra sense fum, doncs igual s'hauria de veure si la totalitat de la platja.
4: A veure, has dit diverses coses, de les quals algunes no hi estic d'acord. Primera, farem una comissió. Malament.
1: Sí, però és que s'ha de fer per redactar l'ordenança.
4: La cosa s'allargarà i ja no fotrem res.
1: No, home, no.
4: Segona cosa, no es pot fumar al lloc de la platja de Badalona. Al lloc. Tercera cosa.
0: Això és el que t'agradaria? Què vols
4: dir? Que m'agradaria.
1: Ah, vale, vale. Ah,
0: perquè sí que es pot,
1: Clar que es pot.
4: Tercera cosa. Has parlat de les deixalles, de les puntes de cigarret, de les llaunes. Això és marraneria. Per tant, això és un altre tema.
1: Totalment, però...
4: O sigui, perquè una cosa és que fumin i l'altra és que agafin la punta de la cigarreta i la depositin en un lloc i després ho emportin. Però no l'enterris a la sorra.
1: Ens la trobem a la sorra, ens la trobem a la sorra. Entens?
4: Aleshores, hem parlat de diversos temes. Però ja et dic, si comencem amb comissions, malament,
1: sí, perquè Enric,
4: la cosa s'allargarà
1: massa. Sí, però és que la comissió és l'única manera també de donar-li transparència al tema i no de dir, ens la fem nosaltres i ja està. O sigui, és a dir, s'ha de donar la veu a la diversitat que hi ha d'entitats, d'opinions, per veure també quina és l'ordenança amb les que sentim més còmodes tots. Sí, és això, la comissió. No s'allargar-ho,
3: és. Quants municipis eren, que has comentat?
0: 24, si no m'erro, de la demarcació de Barcelona.
3: N'hi ha dos que no.
9: Justament.
0: No, de 26 n'hi ha
3: justament,
0: dos.
3: De 26 n'hi ha dos.
9: Justament Castelldefels i Badalona, governats pel Partit Popular.
3: De veritat,
9: o sigui, és un tema polític.
4: Això és una casualitat, home.
3: Però, de veritat que els altres 24 han tingut temps de solucionar-ho i aquests dos, no?
9: Però això que és una cosa política.
3: Jo és que em sembla estrany, això.
1: Bueno, alguns estaven encara fent ordenances de platja, és a dir, és que...
3: És igual, però una cosa que tothom sap que és dolenta,
1: sí.
3: El que no pot ser és dir ara amb Romiera si ho faig millor. O sigui, n'hi ha 24 que han decidit que està bé. Tan malament ho han fet.
1: Saps que han tingut problemes de compliment, però el problema és que després, si no fas complir, també la gent també s'emprenya, perquè diu, està prohibit i estic aquí on tu al costat.
3: Insisteixo, aquests problemes són 24 això. Que els han tingut,
1: sí, sí.
3: I a lo millor els han assumit. A davant de què?
1: Bueno.
3: Un problema que puguis tenir a davant d'una cosa que és una millora que tothom aprecia, a mi em sembla que a lo millor admeten tenir aquest problema. N'hi ha 24 que ho han fet bé.
9: No, això de que s'ha de fer complir, òbviament, quan hi ha una prohibició, doncs ha d'haver un control i s'ha de fer complir. Si no, la gent, si no veu que hi ha una revisió, la gent pren la cosa com una broma.
3: A
9: no?
3: més, només, això la campanya, és que... només la campanya de dir hem entrat en aquesta dinàmica ja fa que la gent es retregui l'hora de...
0: Jo recordo, penso que potser em corregirà, si no, Núria, o si ho recordeu vosaltres, després de la pandèmia no hi va haver tot un equip d'agents cívics també a les platges per garantir distàncies, neteja...
1: Sí,
0: i
1: ser,
0: també
1: sí,
0: recordo que ja es va fer una campanya similar.
9: Jo sí, ara ha dit la Núria. No és que ha d'haver un control perquè si no la gent s'enfada, no? Quan hi ha una prohibició i veu que el del costat està fumant, doncs això també passa amb els altaveus i la música aquesta dalt, que va prohibir el govern i no hem vist cap revisió ni hem vist res, o sigui, algunes coses sí, altres no? Jo crec que el tema de les colilles aquestes a la platja és, primer hem de separar, no? Primer una cosa és el fum que molesta el que hi ha al costat i tal, i l'altra és...
0: És que tu deixis el residu,
9: però sí que és cert, sí que, és cert que el fet de poder fumar a la platja doncs ja fomenta en part que la persona pugui tirar a la sorra, no? Perquè una cosa és una bossa de patates frites, que és més escandalós i es veu, i l'altra és una cigarreta d'aquestes que la pots amagar i no la veu ningú. O sigui que
2: Jo crec que sí, que s'ha de prohibir, i el que dic és una cosa política, que no es vengui la moto aquí de... No, és que s'ha de mirar... Aquí el que passa és que et vol contentar tothom. I aquest alcalde el que fa és jugar, sí, ho estudiarem, no estudiarà res, i això s'anirà allargant, sí, ho mirarem perquè estem en contra del fum, de la campanya, fem campanya de no fum, de tal, però no farem absolutament res per...
4: I ara s'hauria de fer una campanya de cara a la verbena de Sant Joan.
0: Mira, això no va dir.
4: Que qui tiri petardos, que reculli les caixes i les restes que pugui recollir el màxim possible. O sigui, perquè és molt maco tirar petardos, però allà queda la caixa de cartró, queda la serradura, queda tot per allà.
0: La bossa que va plena de petards, que torni cap a casa, doncs també, amb els petards que ja estan...
4: Tot no ho podrà recollir, perquè queden molts de paperets petits, però el més gros, recolliu-ho, sisplau, perquè és que l'endemà fa fàstic Badalona.
0: De fet, el govern...
4: I no us dic la platja, Badalona, fa fàstic.
0: Tot i que la platja és on més es concentra, eh? Més gent es concentra també per celebrar la revetlla. Precisament avui, a 10:45 del matí, hi ha prevista una roda de premsa on l'alcalde presentarà la unitat canina que acompanyarà la Guàrdia Urbana per primera vegada durant el dispositiu de seguretat d'aquesta revetlla de Sant Joan, i sabrem més qüestions a l'entorn, doncs, de com s'aborda, com es garanteix aquesta seguretat a motiu de la revetlla. Hi haurà, diu, dos efectius canins amb aquest objectiu, que es pugui desenvolupar en total tranquil·litat i amb normalitat la revetlla de Sant Joan. I també en aquest sentit, ahir la Generalitat explicava que incrementarà el servei de bombers. Recordem que aquest cap de setmana ja hi ha hagut un petit incendi a la zona de Montigalà, sobre el pont de Montigalà de Vivint, que va cremar prop de 100 metres quadrats de sota bosc i de pinassa aquí a Badalona, i per tant doncs ja han alertat que hi haurà presència de dispositiu especial la nit del 23 de juny de pedagogia, campanya també, diguéssim, en contra dels incendis, però també molts controls que tenen a veure, gairebé 700 controls d'alcohol i de drogues a les carreteres catalanes. Per tant, una crida per un Sant Joan que sigui tranquil, sa i divertit, no?
4: A veure, també hi ha una cosa. Abans, a la platja no s'hi anava a tirar petards. O sigui, quan acabàvem la revetlla, uns quants ens anàvem a la platja i ens anàvem a banyar. Però hi havia molt poca gent, o quasi bé ningú. Ara tu vas a la platja de Barbera, Sant Joan, i no s'hi cap.
0: És que ja no hi ha poca gent a Barcelona,
3: Ja hi ha 230.000 habitants. La revetlla es va fer allà.
4: Sí, i ara amb això estic demostrant que sóc vell. És que han passat molts anys. Però amb 50 anys la cosa ha fet un tomb molt seriós, vull dir, us dic. Jo quan acabava la Barbera, Sant Joan, les 3, les 4 de la matinada, ens anàvem a banyar. I aleshores hi havia un grupet per allà, un grupet per aquí... Si era, m'entens? I s'acabava la història. Vull dir, aquí s'ha acabat la història, ara no, ara.
0: Això vol dir que el ciutadà i les ciutadanes han fet seves les platges, el litoral, no? I que ja no som un municipi de no sé quants habitants hi havia fa 40 anys, però ara som un municipi de més de 230.000 habitants.
1: No, i per tant... de fora també, que déu-n'hi-do.
0: També. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat un cop més aquí a la tertúlia.
2: Tertúlia
0: que avui tanquem amb un concert, amb la música que avui sonarà a la sala Apolo, en el marc d'un concert organitzat pel Primavera Tours. Actua Mike D, exmembre dels Beastie Boys, que ha engegat un projecte en solitari amb temes com aquest que escoltem. De seguida tornem amb més informació local. Fins ara.

0: I avui, al Badalona de Matí, fem una mirada al mercat de l'habitatge de la mà de la companya Tuti García.
1: El preu de l'habitatge, tot i que no deixa de pujar, ho fa d'una manera més moderada, un fet que ve donat per la situació macroeconòmica sorgida després que el conflicte a l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz hagi disparat l'Euribor més de mig punt. I això es tradueix en un encariment de les hipoteques. En el primer trimestre van caure el nombre de compravendes. Volem saber com ho viu el sector i per això parlem amb la presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la Montserrat Junyent. Bon dia, Montserrat.
2: Bon dia.
3: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: Montserrat, primer de tot, com definiries la situació actual del sector?
2: Bueno, jo et diria que la situació, la veritat és que és complexa, perquè estem vivint uns moments que no són els que necessita el mercat, que és estabilitat i seguretat. I en aquests moments tenim tot el contrari. Una situació insegura jurídicament i en el context macroeconòmic també, i especialment doncs, això fa que el mercat doncs, es comporti d'una manera doncs, no normal.
1: Inestable, no?
2: Inestable, efectivament. Clar.
1: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els primers tres mesos de l'any es van registrar un 2,5% menys de compravendes que en el mateix període de l'any passat. Es pot dir, doncs, que el boom immobiliari de l'habitatge està frenant?
2: Bé, jo diria que el que s'està és estabilitzant, perquè el 2025 va ser un any excepcional a tots els nivells i per tant es van superar unes ventes que no se superaven des del 2007, quan començava el tema de la bombolla. Per tant, en aquests moments el que fa és estabilitzar-se, que això no vol dir que és que el descens acabi l'any per sota de lo que es va fer l'any passat. Jo crec que les previsions són que sigui sent superior a la mitjana, però no baixarem com per dir que l'habitatge ja està amb una tendència de baixada de preus.
1: Montserrat, ha variat també el temps que es triga en vendre un habitatge. A què es deu això? Hi ha menys oferta, més competència entre compradors, el preu, no sé si és massa alt també?
2: Bueno, jo diria que aquí hi ha molts factors, que és el comportament també individualitzat de cadascú en funció de tot el que està succeint i sobretot doncs, de lo que es va dient. Què fa que si abans, precisament, quan hi havia un habitatge en venda, doncs millor no discutir massa el preu perquè probablement et quedava sense, en aquests moments, diguem-ne que ara sí que ja estem entrant en una etapa de més negociació en quant a això. Però, insisteixo, això no vol dir que tinguem una tendència absolutament a la baixa, sinó senzillament que és una estabilització i porta la normalització en aquest aspecte d'una negociació entre comprador i venedor. Per tant, això fa que la mitjana de venda no sigui tan ràpida com era l'any passat.
1: Si parlem de Badalona, de la comarca, com veus la situació actual del mercat immobiliari aquí a Badalona i també a la comarca del Barcelonès? No sé si hi ha alguns canvis que destacaries respecte a anys anteriors.
2: Bueno, jo diria que a veure, Barcelona i la seva àrea metropolitana pues pateixen una pressió molt important en quant a la demanda d'habitatge i realment pues, tenim un problema d'oferta d'habitatge i sobretot d'oferta d'habitatge assequible. Això no en tenim i com que no tenim i no hem generat habitatge assequible, pues, la pressió en aquest aspecte es manté. No hi ha oferta suficient, no és que no s'hagi construït, que també, evidentment, no s'ha construït, sinó que també hi ha hagut un creixement important demogràfic.

0: demogràfic, una modificació en el que és l'ocupació mitja d'un habitatge. Abans estàvem visquent en un habitatge quatre persones, ara estem entre una i dues, i si a més, doncs, com dic, creixem en població i no hem construït i no hi ha rotació en aquells que estan en aquests moments amb lloguer i es mantenen i no hi ha, no en tenim, doncs, òbviament això fa que no tinguem oferta suficient per donar resposta a aquesta necessitat habitacional de tota la població a tots els nivells.
1: Clar, tu parlaves ara, no, d'aquest problema que tenim de país, de l'habitatge, sí. Habitatge assequible també. Com us afecta el repte que té el país en l'accés a l'habitatge? Creus que es percep a l'agent immobiliari com un dels dolents de la pel·lícula?
0: No, que es percep, no, claríssimament se'l té en el focus i en el punt de mira i se'l responsabilitza de tot el que està passant en el món de l'habitatge. Jo diria que aquí tenim un problema de relat, Ha sigut fàcil culpabilitzar amb un determinat col·lectiu de tota la problemàtica de l'habitatge, quan en realitat aquí hauríem de començar a analitzar per què hem arribat en aquesta situació i realment qui ha sigut que ha propiciat que arribem a aquesta situació. Jo arrencaria precisament de l'any 2007-2008, quan comença el tema de la bombolla que tenim en aquells moments, i a poc a poc, doncs, bueno, la gent es tanca, es produeix una crisi financera, no hi ha accés al crèdit i automàticament la gent, doncs, passa a un mercat de lloguer. Aquest mercat de lloguer que fins aleshores tenia una certa estabilitat, no era un mercat que generés una problemàtica que fos impedís trobar un habitatge de lloguer, arribem a tensionar aquest mercat. El 2013, a més, no se'ns ocorre una altra cosa que començar amb les modificacions de la llei d'arrendaments urbans i passem de 5 anys a 3 anys i així, doncs, una sèrie de mesures, i hem anat fent, doncs, cada vegada pedaços a la llei d'arrendaments urbans, creant claríssimament situacions d'inseguretat jurídica. Clar, qui gestiona, qui posa en el mercat habitatges? El sector privat. El sector privat, doncs, que utilitza els serveis d'un professional immobiliari, doncs ja tenim la víctima propiciatòria del problema de l'habitatge, que són aquells que realment poden solucionar-lo. Per què? Perquè nosaltres, al final, com a operadors que estem en el mercat, tenim ple coneixement del que està succeint. I el que està succeint ho tenim clar, i no saber o fer política sense tenir en compte aquestes realitats ens porta, pues, bueno, a fer polítiques que el resultat és clarament invers al que realment es voldria. O sigui, en lloc de facilitar l'accés, en lloc de permetre l'accés, sobretot a col·lectius vulnerables, i aquells que realment necessiten, el que hem aconseguit, i especialment amb els topalls de preus i amb les determinades, amb les zones tensionades, que pues, les persones que podien pagar aquests lloguers els segueixen puguem pagar i a més els poden pagar més barats. En canvi, aquells que no tenen accés, degut a que obliguen d'alguna forma a fer una selecció entre els aspirants, doncs es queden fora. I per tant estem perjudicant els que realment volíem afavorir. I no som els agents immobiliaris els culpables de tot això, sinó al contrari, nosaltres sempre reivindiquem que som part de la solució. Ara bé, se'ns ha d'escoltar, però no només a nosaltres, a tot el sector. No som nosaltres els únics a qui no s'escolta. No s'escolta, bàsicament, doncs, a molts dels altres operadors que estan en el mercat i que coneixen, igual que nosaltres, el que està succeint.
1: Clar, l'activitat immobiliària és un exercici global, no?, on hi conflueixen aspectes jurídics, fiscals, també humans, per situar l'oient, no?, per canviar, no?, aquest relat que dèiem. Quina és la vostra tasca, la dels API?
0: Bueno, pues, a veure, un agent de la propietat immobiliària que fa? Gestiona una venda, gestiona un arrendament perquè algú li ha demanat els seus serveis. Què fa? I des del punt de vista estrictament legal, des de la definició més pura jurídica, un agent de la propietat immobiliària l'únic que fa és posar d'acord a un comprador i a un venedor, posar d'acord a un llogater arrendatari i un arrendador, per tal de que puguin llogar i per tal de que puguin vendre. Per tant, a priori no es posiciona en cap de les dues bandes.
1: És un intermediari.
0: Bueno, jo no li diria un intermediari. A mi la paraula intermediari ja d'entrada no m'agrada, perquè ja té una connotació normalment negativa, perquè sembla que és que participi d'una cadena productiva i encareixi un producte. No, el que fa és mediar entre interessos inicialment contraposats i posar-los d'acord. I això és el seu objectiu i la seva finalitat, posar d'acord a comprador i venedor, posar d'acord a llogater, arrendatari i arrendador. I que aquesta operació que li ha estat encomanada tiri endavant. Això és la seva tasca. Per tant, no es posiciona en un cantó ni en l'altre, sinó que propicia. I aquest és el gran desconegut pel mercat, perquè se'l fa sempre, se l'identifica, lamentablement, en una de les parts. I no és això. També pot treballar quan un llogater li diu demanda un pis de determinades característiques, determinada zona, determinat preu, i es posa a buscar. I, per tant, el que fa és una prospecció del mercat per localitzar l'habitatge que aquell arrendatari, esperant amb aquest pis, demanda. Per tant, és igual qui li demani la seva intervenció, ja sigui l'arrendador com l'arrendatari, ja sigui el comprador com el venedor. Però, lamentablement, doncs, el que queda és que els agents immobiliaris defensen un propietari quan el que fem, això sí, és defensar el dret de propietat. El dret de propietat sí, perquè és un dret constitucional, és un dret essencial, fonamental, i a partir d'aquí això sí que es defensa. Però defensem algú que està en la Constitució. Altra cosa és l'accés a l'habitatge, que també és un dret. Però aquest, el que ha de ser és que l'administració pues, té l'obligació de crear les condicions adequades perquè els seus ciutadans puguin accedir a l'habitatge. Això no li correspon estrictament al sector privat. Ens correspon a tots i a dia d'avui l'administració no està en condicions de posar els habitatges que es necessiten en el mercat i menys de manera immediata. Per tant, el que no es pot fer és ignorar dins de l'equació aquell que té la possibilitat de participar facilitant aquests habitatges, els que hi hagin, però hem de donar facilitat per això a construir i a incorporar doncs, la màxima agilitat amb els tràmits administratius. En fi, hi ha moltes mesures i nosaltres des del col·legi, des de l'associació, fa temps que estem intentant posar en marxa, i la veritat és que amb èxit per part de moltes entitats que ens han mostrat la seva adhesió, un pacte transversal. Ho estem veient que succeeix en molts altres àmbits, amb habitatge, sent el problema que la ciutadania percep com un dels més importants en relació a les necessitats de la població, i resulta que no som capaços de posar-nos d'acord per gestionar i sentar-nos i dialogar uns i altres i trobar les solucions per desbloquejar aquest problema tan greu, que és un problema estructural.
1: Qui hi hauria en aquesta taula, Montserrat, de negociació?
0: Pues mira, nosaltres aquí reivindiquem la màxima transversalitat i hem de ser tots. I tots són, pues, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També doncs, les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser, perquè tots estem en el mateix problema. És un problema social molt greu, i si no som capaços de vèncer aquesta posició summament allunyada dels dos extrems, no ens en sortirem. Perquè, lamentablement, quan a dia d'avui es prenen mesures, pues sembla que no hi hagi només que un interlocutor per l'administració. I no pot ser que nosaltres participem a posteriori, que quan ja tenim el problema, a veure què fem. No, hem de ser proactius i no reactius, perquè si no, no ho solucionarem.
1: Uh-huh. Doncs Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'APIs a Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del Badalona Matí.
0: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
1: Fins una altra.
0: Bon dia.
2: Badalona Matí. Som aquí.
3: Avui, 16 de juny, celebrem Sant Quirze o Sant Quirico.
4: El sant del dia amb Joan Baltar.
3: Sant Quirze era un nen del segle III que, en veure com torturaven a la seva mare, per no renunciar a la fe catòlica, es va rebel·lar ell també i el varen assassinar. En aquell temps, l'emperador Dioclesià va portar a terme la persecució més ferotge de l'imperi romà vers el cristianisme. Sant Quirze se'l considera patró dels nens i a Catalunya tenim diverses poblacions amb el nom de Sant Quirze. Feliciteu els Quirze o Quirico que conegueu. Jo no en conec cap.
2: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
5: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
9: Direxis Tuxal començarà a prestar el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord a partir del 25 de juny. L'empresa n'assumeix la gestió després que el grup La Pau hagi entrat en concurs de creditors, segons avança el diario.es. El concurs de creditors és la fase prèvia a la liquidació de la cooperativa badalonina que va ser fundada el 1983, ara fa 42 anys, que s'ha vist abocada a aquesta situació davant de la impossibilitat de pagar els seus deutes. I recordem que Direxis i el grup La Pau van guanyar fa un any el major contracte de transport sanitari de Catalunya, valorat en 381 milions d'euros i amb una durada de 5 anys. Nosaltres avui volem parlar amb un dels protagonistes d'aquesta notícia, la plantilla de treballadors. Ens acompanyen en Santi Padrinó, de la CGT. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Bon dia i gràcies.
9: I també en David Fernández, de Comissions Obreres. Benvingut.
11: Bon dia i gràcies.
9: Com viviu aquesta situació?
10: Bueno, pues ara pues ha mort amb molt de neguit, no? Perquè, bueno, sabíem que era una situació que acabaria arribant. Ja ho teníem, bueno, una miqueta a coll avall, però, bueno, sí que ens hem trobat amb una situació amb la qual no ens esperàvem, no? Amb aquests 8 presumptes, bueno, acomiadaments. Realment, l'empresa, segons La Pau, és qüestió de Direxis. Direxis tampoc vol dir aquests 8 acomiadaments qui són ni per què són.
9: Què és el que ha passat, no? Perquè ho entenguin els oients.
10: Sí, bueno, hi ha hagut una compra d'unitat productiva en comptes d'una subrogació, que és el que marcaria el conveni, i en aquesta compra d'unitat productiva doncs s'han quedat fora 8 treballadors o treballadores. I, bueno, estem intentant demanar documentació per poder esbrinar, pues, perquè els noms només els sap Direxis, segons diuen, que, bueno, és, això és una cosa de Pau, no de Direxis, perquè Direxis no ens coneix encara.
9: Són 8 treballadors que, diguéssim, no quedaran sota la plantilla, no seguiran treballant per Direxis, eh?
10: Correcte, sí,
9: i que seran acomiadats?
10: Correcte, sí, sí. Quan passem tots a la gestió de la UTE o de Direxis, perquè la UTE pues, té els dies comptats també, doncs aquests seran liquidats amb la liquidació de l'empresa i seran acomiadats i aniran a l'atur.
9: Entenc que no sabeu quins perfils professionals són.
10: Aquesta és la documentació que hem demanat i estem a l'espera de que l'administració concursal ens la faci arribar.
9: 8 de quants? Quin és el conjunt de la plantilla de treballadors del grup La Pau?
10: Ara mateix són 492.
9: I no heu rebut cap explicació al respecte, com a representants de treballadors?
10: No, de fet, no hem rebut ni la... Bueno, se'ns va comunicar el concurs de creditors, tant la compra d'unitat productiva, doncs 10 dies després de fer-la efectiva, no? Cosa que, bueno, deixa bastant clar les intencions d'uns i altres.
9: A dia d'avui, David, què és el que més preocupa als treballadors? Perdre la feina, perdre drets laborals?
11: Pues ara mateix el primer que ens preocupa, que és sovint que van dir el dia 2, van tindre una reunió amb el comitè d'empresa, l'empresa, que en principi van més o més assegurar que la paga del dia la pagarien el dia 15. Justament allí, ahir van tenir una reunió amb l'administració concursal i ja van dir que de moment la paga no estava assegurada. Podria ser que asseguressin la nòmina, que sí que estaria, les hores, però les liquidacions que tenim, tant de vacances com de la paga de Nadal, no estarien assegurades de moment. Tindria que anar igual a, possiblement, a Fogassa.
9: Heu patit endarreriments? A dia d'avui l'empresa deu diners als treballadors?
11: A dia d'avui sí que hem patit endarreriments, però a dia d'avui estem al dia.
9: Esteu al dia. I el que ara veieu perilla és aquesta paga d'estiu, que
11: la paga d'estiu ja no han dit, disculpe, la paga d'estiu ja ens han dit que de moment no la van a pagar.
9: I us temeu que en cas d'arribar a liquidació, doncs hi hagi també altres perjudicis, no?
11: Sí, clar. Tindríem, bueno, a part de el que serà la paga, tindríem la liquidació de vacances, tindríem les hores, sí que ens han dit que possiblement no la paguin o no la ponin amb la nòmina, però clar, tenim un plus que teníem d'una tercera paga ara al setembre de variables, que això repercuteix a l'any 2025, que també estaria a l'aire.
9: De fet, alguns mitjans havien publicat que Direxis tenia la voluntat de comprar la cooperativa, tot i que des de Badalona Comunicació no han pogut confirmar aquesta informació. I ara vosaltres parleu, Santi, de que aquesta compra d'unitat productiva ja s'hauria segellat. Ja és un fet.
10: Sí, està feta. Bueno, falta l'aprovació perquè, a més, bueno, és un procés judicial i això al final és el jutge el que l'ha d'aprovar o no. Però, bueno, en principi tenen data fins al dia 22 perquè es faci efectiva la compra d'unitat productiva. I apuntar una miqueta també el que deia el company, que a part de les variables i això també hi ha una part de la paga de Nadal que també es veuria afectada amb aquesta falta de liquidez. L'empresa està intervinguda. Aleshores, l'administrador concursal el que ens va comentar ahir és que no és per falta de diners, sinó és un tema legal, no? Vull dir, els diners estan, però clar, ell no pot pagar coses que siguin devengades abans de la seva intervenció. Amb la qual cosa, bueno, és una mica una cosa una mica que ens va deixar i una mica sorpresos, però bueno, esperem poder negociar tant amb l'administració com amb les empreses, tant una com l'altra, per poder arribar a un acord.
9: Amb aquesta compra d'unitat productiva es garanteix, dieu que han caigut 8 dels 492 treballadors que té en total l'empresa, es garanteix la subrogació, diguéssim, de la resta dels 484 empleats restants?
10: Sí, en principi sí. En principi, a més, bueno, en el concurs doncs, bueno, hi ha més ambulàncies, hi ha ambulàncies que han ampliat també les seves hores, amb la qual cosa, bueno, hi ha una manca de personal. Per això tampoc entenem que hi hagi 8 persones que es quedin fora, perquè l'empresa està, bueno, una mica justeta de personal pel nou concurs. Però, en principi, sí, tota la resta passarem amb les mateixes condicions que tenim.
9: Antiguitat, bueno, categories professionals,
10: correcte,
9: sous,
10: sí.
9: Tot es manté, eh?
10: Però, bueno, estem davant d'una nova etapa que no sabem què passarà a partir del 25.
9: Heu mantingut reunions directes amb Direxis?
10: No, Direxis amb nosaltres no s'ha comunicat. Tret d'alguna reunió que hem requerit al director de Recursos Humans, que ha vingut una miqueta també a tirar pilotes fora, vull dir, tampoc no s'ha mullat gaire. Amb nosaltres no s'ha comunicat per a res i, ja et dic, tenim algunes coses que ens arriben, però de comitès d'altres, com ara es coneixen altres lots i altres comitès, doncs coses que ens arriben d'altres comitès amb els que sí s'han reunit. La cosa que ens sorprèn una miqueta perquè, bueno, som també part del lot, no? Potser no som la part més gran, però bueno, crec que també s'haurien d'haver reunit amb nosaltres com han fet amb els altres comitès.
9: I en grup La Pau, com ha estat la comunicació aquests últims mesos?
11: Bueno, la veritat és que, bueno, miri, el dia 2 d'aquest mes van tenir la reunió amb el comitè d'empresa amb l'empresa, justament se va sol·licitar a un responsable de Direxis, el qual no va, per motius personals o de temps, no va poder assistir.
9: Quan van començar a detectar-se els primers símptomes de crisi a Grup La Pau, una empresa, dèiem ara, del 83, fundada a la ciutat?
11: Bueno, tot això ja ve una mica d'arrossegant del que va passar al País Basc, el concurs que van tindre allà, amb unes pèrdues que venien arrastrades allà, i tot això s'ha afectat pues, a tota la cooperativa.
9: Uh-huh. El retard en nòmines i els problemes de tresoreria ja feien pensar. També amb un desenllaç com aquest, us ha agafat per sorpresa els treballadors o no?
11: Una mica sí, perquè sí que és veritat que bueno, venien tratats, venien... Bueno, dintre de tot el possible era intentar salvar una mica la cooperativa, no? Era, bueno, nuestra esperanza que, y mes a mes, participant Direxis, que era una empresa gran, mm-hmm. pues bueno, tot plegat, pues que sigui, hubiese sigut, pues no sé, una solució, ¿vale? Però bueno, tot el que ha arrastrat les deutes del País Basc o el concurs del País Basc ha sigut, pues, impossible.
9: Mm-hmm. Considereu que ha estat una actuació transparent de cara a la plantilla?
10: No, en cap moment, perquè sí que, com deia el company, és una cosa que es veia venir i sabíem que segurament seria el final, però el que no ens esperàvem era aquestes formes, no? Aquesta manera de fer les coses amb sense transparència, sense parlar amb els comitès, sense negociar amb la part social i, bueno, i excluint aquestes 8 persones, esperem tenir la documentació, però en principi sense cap justificació. Que...
9: Per tant, es tractaria d'acomiadaments improcedents?
10: No, perquè al ser una compra d'unitat productiva queden fora del que se'n diu el perímetre de l'oferta. Aleshores, aquests es liquidaran quan es liquidi la Pau. Suposo que durant aquests mesos, com que la Pau ja no tindrà activitat, doncs no sé si se'ls farà un permís retribuït o, bueno, no sabem ben bé el procediment com ho farà l'administració concursal, però el que sí que està clar que a la dia d'avui els acomiadaran en breu.
9: Com valoreu que la Pau participés? Abans ens deies, David, tot això va començar també després de les pèrdues, no?, del dèficit del concurs al País Basc, que participés la Pau en l'adjudicació d'un contracte de més de 381 milions d'euros quan hi havia informes, no?, que alertaven de dificultats econòmiques.
11: Correcte, això, bueno, a comissions de la federació ja va fer un informe o inclús té una publicació dient que hi havia un perill de fallida. ¿Vale? Perquè això no és que vinguessi d'ara, venia de temps enrere. Uh-huh. Llavors ja la mateixa Comissió Obrera ja va fer una publicació en què demanava a la Generalitat o a la... Bueno, ara no me'n surt. ¿Vale? Que fossin més... com li diria jo, més profunda o més... Uh-huh. Que miraran millor els plaços, no? Que miraran millor les empreses, uh-huh. o les sol·licituds per a que tot no pogués passar una altra vegada així.
9: Perquè creuen que sense Direxis la Pau hauria pogut assumir aquest contracte?
11: No, jo crec que no. No, perquè no tenien, em sembla que era, necessiten estar en el sector d'ambulàncies.
9: Quin és una mica l'ambient que respira a dia d'avui a l'empresa?
10: Bueno, pues bastant dolent, perquè, bueno, al final la llista de...
9: És un procés complicat.
10: Bueno, a part del procés complicat hi ha una llista de, bueno, 8 elegits i, clar, la gent, tothom es posa a la llista, no? Diu, ostres, és que jo, pues mira, em va passar això, a mi em va passar l'altre, a mi em van obrir un expedient, jo estic de baixa, llavors, clar, l'ambient està enrarit i, bueno, clar, i ara només ha faltat això, no? El dir que, pues bueno, pues que segurament no ens quedarem sense cobrar la paga extra i les vacances, que al final segurament això, al final del procés, però, bueno, com deia el company, anirem a Fogassa i s'acabarà cobrant, no? Però clar, ara, per exemple, les vacances que no hem gaudit les haurem de fer amb Direxis i estarem un mes, farem una quinzena de vacances, per exemple, que no la cobrarem i potser la cobrem d'aquí 3 mesos o 6 mesos, no? I aquell mes, o sigui, a més de no haver cobrat les pagues i això, a sobre cobrarem 15 dies menys, no? Vull dir que la gent, bueno, està preocupada mm-hmm. perquè ja no és només la situació econòmica d'avui, sinó la dels propers mesos, perquè no sabem ben bé quan es podrà fer efectiu aquests pagaments.
9: Sota el paraigües de Direxis, penseu que diguéssim, aquesta tasca, la que desenvolupa al final el conjunt de la plantilla, té un futur?
11: Bueno, ara com entenem que quan ara a partir del dia 25 en principi començaria l'UTE, la Pau Direxis, tenim una altra situació, es presenta una altra situació que, bueno, entendem que tot això millorarà, no? Uh-huh. És una empresa que entenem que econòmicament solvent i, bueno, esperem que tot vagi millor. De fet, ja s'estan preparant les noves unitats, el nou material, les noves empreses. En principi, el problema ho tenim ara, més que res, amb la Pau. Aquest impàs de passar de Pau a Direxis.
9: Doncs esperem que així sigui, que en el futur les coses, diguéssim, siguin més fàcils, també laboralment i sobretot anímicament, perquè tot acompanya. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, Santi Padrino i David Fernández, i fins a la pròxima. Adéu-siau.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
13: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
14: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
5: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
5: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
6: Acceptem totes les targetes de crèdit.
15: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
16: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
15: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
9: I seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
17: Bon dia, Núria.
9: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest
17: sí.
9: 2026.
17: Estem arribant.
9: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar-vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I sí. fer una mica en perspectiva de balanç sí. de com ha anat aquest primer semestre del vostre
17: sí,
9: negoci.
17: Exactament. Fem com una parada tècnica. Uh-huh. Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
9: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
17: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
9: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
17: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultat. resultats que volem.
9: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
17: Sí.
9: Com ho fem?
17: Sí, vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí? Uh-huh. Són les fases que jo proposo sempre per... Ei, asseu-te, ha agafat un parell o 3 d'hores a la teva agenda, ha posat un parell o 3 d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Pues, doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Uh-huh. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant. Uh-huh. Després...
9: I això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
17: Sí, sí, sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement, és com, per mi és com un moment...
9: Una radiografia.
17: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat. Vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació? És per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones... I
9: s'obre una porta, no?
17: Exacte, doncs que aquí tu tens... Ostres, puc tirar d'aquí, sí? Mm-hmm.
9: Una nova possibilitat de treball.
17: Exacte.
9: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase, sí. I que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
17: És continuat, sí.
9: Anem amb la segona fase.
17: Vinga.
9: Una fase que ens ha de permetre identificar patrons i parlar amb claredat, tocar claredat.
17: Sí, sí, com quines dinàmiques t'han servit, quines no. Vale? Llavors aquí ja comencem a veure què t'ha funcionat, del que has fet, què t'ha funcionat. Sí? Per exemple, t'ha funcionat, no sé, has començat a parlar un cop a la setmana obertament, clarament, dels teus serveis i això t'ha funcionat, sí? Perquè tu pensaves que potser la gent ja sabia què feies, però resulta que no sabien concretament què feies. Doncs, per exemple, no? Aquí es tracta d'anar veient què és el que realment m'ha portat resultats i també, doncs, què no t'ha funcionat, sí? Potser un tipus de contingut o una manera d'organitzar-te les tasques i la teva agenda, sí? Per exemple. Llavors, quines accions que has fet t'han generat resultats tangibles? També es tracta de veure tot el que has anat fent, que, per exemple, et puc posar un exemple, si vols, Núria, tu has començat a oferir sessions de valoració, no? Que és algo com perquè la gent et conegui, per tu acostar-te a les persones i conèixer quins són els problemes reals que tenen, i potser aquí t'han sortit dues dones que volen una sessió amb tu. Llavors tu aquí veus, escolta'm, això realment m'està portant resultats tangibles, d'això n'he de fer més, sí? I després, també, on has invertit temps i energia sense obtenir res de tornada, que això és algo que ens passa molt, comencem a tocar 1.000 pals, no?, a fer 1.000 coses, però realment moltes d'aquestes coses sí que requereixen d'una energia molt gran, però...
9: I no tenen retorn.
17: No hi ha un retorn, sí, llavors potser t'has dedicat, el que parlàvem del podcast d'abans, potser has començat a dedicar molt temps al podcast, posem la situació contrària a la que parlàvem abans, i resulta que, bueno, doncs no té l'arribada que tu t'esperaves, o et requereix de molta energia, de molt temps de preparació, però després tu no estàs compartint aquell episodi de podcast i, per tant, ningú l'escolta. Sí?
9: Per tant, una mica amb aquest qüestionari, no?, autoqüestionari, podem doncs, fer una anàlisi de quina és la situació en què ens trobem, de què ens ha funcionat, de què no ens ha funcionat i també revaluar on invertir
17: totalment,
9: aquests esforços.
17: Totalment,
9: no?
17: Totalment.
9: Molt bé. Anem per la tercera fase?
17: Vinga, va. Aquí ja comencem a concretar a quins són els ajustos necessaris, sí? Tot allò que no pot esperar, tot allò que hem de canviar. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és què cal millorar? Sí, potser he de millorar el seguiment de les persones interessades o el procés de captació o la meva estratègia de contingut, etc. Aquí ja és com amb tota la informació que ja tinc, tot allò que ja he vist de la situació actual on estic amb el meu negoci i projecte d'emprenedoria, què cal millorar.
9: Molt bé.
17: Després, què necessites simplificar? quin procés és massa llarg, és massa costós, requereix massa energia, té masses passes.
9: I està bé que ho planifiquem tot això, Marc? Vull dir, si ens proposem què cal millorar, no?, i li posem un nom, o què necessites simplificar, no?, totes aquestes qüestions que tu ens convides una mica a analitzar. Va bé que calendaritzem, després ja veurem si ho complim o no, o si som capaces, però que calendaritzem la resolució d'això o la millora d'això.
17: En aquest punt cal que prenguem decisions. Sí, i llavors també és veritat, Núria, i això ho veurem al final, és que tu no ho pots abarcar tot, o sigui, tots els canvis no es poden abarcar de cop i volta en un trimestre, sí, o en la segona meitat de l'any.
9: Si llavors, no t'ofegues, eh?
17: Si no t'ofegues. Llavors, que en l'últim punt precisament parlem d'això, sí?
9: Molt bé.
17: Llavors, bueno, doncs això, no? Què hauries d'eliminar, inclús això, què has d'eliminar, perquè això és important i també potser va una mica en sentit el que tu preguntes, tot no es pot fer, sí? Hi ha una tendència a sobrecarregar-nos de projectes, d'objectius.
9: I sovint aconseguir fer-ho tot vol dir fer-ho pitjor del que podries fer si concentres els esforços en menys qüestions,
17: Sí. Sí, realment l'energia, no?, que poses a un lloc, doncs no l'estàs posant a un altre, no? El teu temps no l'estàs invertint en una altra cosa. Per això també és important el que dèiem al principi, què t'està portant resultats tangibles? Perquè aquesta és per mi és una gran pregunta. De fet, si tenim un negoci és perquè ens aporti, no?, ens aporti a nivell econòmic, per exemple, i moltes coses, omplim moltes vegades la nostra agenda de coses que realment potser són més lleugeres de fer, però no ens està portant resultats. Vale? O potser ens entusiasmen més, però no ens estan portant resultats. Llavors, aquí cal posar una mirada com una mirada més empresarial, més estratègica, com posar-nos en sèrio, no?, amb això també. I, finalment, en aquest moment de concretar ajustos, quina activitat, projecte o tipus de contingut ja no té sentit continuar sostenida. Es tracta, de nou, d'eliminar, de treure coses. Totes anem massa carregades, ens posem, el que dèiem, masses objectius, i la qüestió és fer coses, o sigui, treure coses.
9: Perquè si ens alliberem, enfocarem més i millor, no?
17: Totalment. O a vegades em trobo amb algunes emprenedores, no?, que tenen molts serveis, no? Tenen aquest programa, aquest taller, aquest servei, bueno, molts serveis, però realment ni tu estàs enfocant el missatge, ni estàs enfocant, o sigui, no t'estan enfocant tu a l'hora de vendre-ho, la gent també no està entenent perquè vens moltes coses, llavors es tracta de fer poquet, però fer-ho molt bé.
9: Anem per la quarta fase.
17: Una
9: fase ja que ens condueix més cap a les conclusions.
17: Totalment.
9: No?
17: Aquí ja comences a concretar com seguir amb el teu projecte aquesta segona meitat d'any, aquest següent trimestre, sí? I la pregunta que jo convido a que es facin aquestes dones és: què tornaries a fer exactament igual i què no repetiries? Amb tota la data que tens, amb tota la informació que has abstret, diguéssim, d'aquesta avaluació...
9: Perquè amb això prens una decisió segura.
17: Totalment. Ja veus per on no continuar. I quin ha estat el teu major encert aquest segon trimestre, també?
9: No? També val, no?, això de posar-se la medalla.
17: Des d'un lloc de celebració, però inclús, Núria, de fer més d'això. Ostres, si algú t'està funcionant, per què no fas més d'això?
9: Incentiva-ho, no?
17: Sí? Inclús també preguntar-te què t'ha quedat pendent de fer i ja no té sentit mantenir. Com dèiem abans, la importància d'eliminar.
9: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que a vosaltres millor us funcioni, i enfoquem al següent, no?
17: Sí,
9: llavors... Aquesta seria la cinquena i última fase.
17: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és: si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
9: Prioritats que podrien ser com quines, per exemple?
17: Per exemple, vols créixer, no? Dèiem, objectiu... créixer amb número de clientes, doncs potser una de les prioritats és parlar més de les teves sessions. o del teu projecte, o parlar més del teu servei. Sí? Mm-hmm. Potser és fer créixer la teva comunitat a la xarxa on estiguis, si estàs a Instagram, si estàs a Substack, si tens una base de dades i fas newsletters, potser també es tracta de fer créixer això, sí? Vols l'objectiu és arribar a més clients, potser et toca sortir a venda també fora, diguéssim, de xarxes i deixar-te veure més events tipus networking, per exemple.
18: Mm-hmm. Doncs molt bé, queda resumit de quina manera doncs, hem de potenciar el nostre negoci i alhora no perdre'ns només, diguéssim, amb aquesta línia doncs, que ens pot semblar lineal, no? Valgui la redundància, sinó que val la pena fer parades per mirar enrere, parada tècnica, com deies, passar per la ITV, no? I revisar tot allò que hem fet, si ha funcionat sí, o no, sí. I com ho podem doncs, millorar. Mar, moltíssimes gràcies,
17: a tu. Un
18: plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
17: Fins aviat. Adéu.
18: Adéu.
19: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
20: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
21: 93 399 37 37.
20: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
21: 93 399 37 37.
20: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
22: Acceptem totes les targetes de crèdit.
23: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
24: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
23: Gen. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
18: Disposar d'un espai a la ciutat on gaudir de la comèdia a través de monòlegs és l'objectiu del projecte Badalona Comedy. La darrera setmana han dut a terme una nova sessió a micro obert al local Badamola, que es tornarà a repetir demà, dimecres, dia 17 de juny. Un grup de 6 còmics han explicat acudits diversos i han interactuat amb el públic tractant temes que afecten la vida diària de qualsevol persona, des d'una perspectiva, això sí, humorística. El nostre company Daniel Mormoz, que té molt de sentit de l'humor, ho va viure en directe.
25: Fer riure sembla molt fàcil quan ho veiem des del nostre seient, però com es prepara realment un monòleg perquè surti bé davant del públic? Avui hem vingut a una de les sessions del Badalona Comedy, aquí al Badamola, per conèixer tots els secrets, i per això tinc aquí al meu costat a l'Àlex Tizón, còmic. Què tal, Àlex? Com estàs?
26: Hola, molt bé. Com estàs tu?
25: Molt bé, doncs a veure què ens depara avui aquesta sessió, no? En aquest cas, com va començar aquest projecte?
26: Bueno, jo feia comèdia arran de Barcelona, i llavors... Doncs mirant per bars, teatres de Barcelona, sempre hi havia gent de Badalona. I era estrany que no hi hagués cap lloc on es fessin. I llavors jo vaig mirar locals i vaig donar amb el Badamola. I va donar la casualitat o causalitat de que el David, el propietari del Badamola, estava buscant alguna cosa per fer comèdia i llavors va ser una sinergia.
25: I aquest projecte, quant fa que esteu ara mateix amb ell?
26: Doncs aquesta és la quarta edició, llavors portem 2 mesos escassos i en principi fins a que duri i que la gent està venint, està funcionant, llavors està en mans de la gent del que ha de durar.
25: Es podria dir que una mica l'objectiu també és que la gent de Badalona tingui un lloc de referència per poder anar a veure comèdia en directe, no?
26: Clar. És que és qualitat de vida, perquè al final l'altre dia vaig sortir jo del Badamola i vaig dir, ostres, si puc anar caminant a casa. Llavors, sí, és això, que és com un espai que jo, o sigui, tenia ganes de que hi sigués aquí i llavors... El vam fer.
25: Què et diu la gent quan ve a aquests espectacles? Què solen dir després, quan surten?
26: Bueno, és que és, o sigui, hem d'especificar que és un microobert, perquè un microobert és, diguem-ne, on es crea la comèdia, que la gent, els còmics, venen a provar aquí els acudits que han pensat a casa i després, si funcionen o no, els porten a teatres. Llavors, aquesta gent és com que està en un judici i si riuen, aquests acudits es queden.
25: i a més és un espectacle de taquilla inversa, no? Que vol dir que la gent aporta econòmicament el que considera quan surt del show, no?
26: Exacte, per això hem de fer un show guai o que la gent marxi contenta.
25: I en el teu cas, com comences a interessar-te pel món de l'humor, pel món dels monòlegs, des de petit o és una cosa més recent?
26: No, és una cosa més recent. O sigui, jo estava tirant per batxillerat, fer una carrera, i vaig veure, me'n recordo, a La Resistència, que era un programa que m'agradava. I jo vaig mirar, a veure què ha estudiat aquesta gent. I quan ho vaig mirar, dic, ah, no he estudiat res com que l'encamini a aquesta professió. I llavors em vaig enterar de com funcionava, de que era una professió de picar pedra, d'anar a bars a fer acudits i de provar-ho i llavors fer feina.
25: Molt bé, i en aquest cas i també en altres actuacions que fas, com ho fas? És a dir, portes una mica un guió, em deies una mica preparat als acudits, o és molta improvisació amb el que et diu el públic?
26: Bueno, hi ha molt tipus de comèdia. Avui, que jo presento el show, he de connectar més amb la gent, llavors sí que tendeixo com a parlar més amb elles per connectar més ràpid, però sempre he de portar acudits per quan les coses no funcionen o no tenen el mateix dinamisme.
25: Has tingut algun moment de quedar-te potser en blanc a l'escenari o no sol passar?
26: Sí, però amb el temps agafes eines i és no venir-te baix.
25: Sobre quins temes sols parlar normalment?
26: Bueno, sobre la meva vida al barri, sobre la meva precarietat laboral, de la situació, de la vivenda també que tenim, una mica la meva realitat. Jo crec que des de l'honestedat és des d'on més bé es fa comèdia.
25: I com veus una mica el sector de la comèdia actualment? És a dir, és un món del qual es pot arribar a viure o ha de ser més aviat un hobby, tu creus?
26: Bueno, jo tinc l'esperança de que es pugui viure d'això, però és un ofici que t'has de crear tu i has d'anar remant. I bueno, jo suposo que sí, per això estic aquí i per això estem fent això i a veure què tal succeeix tot.
25: En el teu cas també fas molt contingut a xarxes socials, no? Que és una plataforma que al final et dona a conèixer molta gent i té molta projecció, no?
26: Sí, exacte. Per això, o sigui, estem omplint també el Bademola, també perquè és un local que té molt de nom, però a la vegada la comunicació es fa majoritàriament per xarxes i per vídeos de TikTok, d'Instagram, i la gent s'està apuntant.
25: Molt bé, Àlex Tizón, doncs moltes gràcies per atendre'ns i et desitgem tot el millor.
26: Moltes gràcies a vosaltres.
25: Estem amb la Pepi Labrador, còmica, que també participa en aquest Badalona Comedy. Com va iniciar-se en el món de la comèdia? És de fa molt o és més recentment que s'ha iniciat?
0: Bueno, jo tinc 64 anys i bueno, hace como 16, 17 más o menos que empecé a hacer comedia. Yo creo que soy la cómica que tiene más años en toda España. Y bueno, empecé pues nada, hace como con 48 y me decidí pues a aprender un poquito cómo prepararme para hacer comedia y desde entonces pues estoy ahí fent coses.
25: I quin va ser el motiu que li va despertar aquesta curiositat de fer comèdia?
0: Bueno, yo desde que nací, siempre digo que desde que era espermatozoide quería ser cómica y tenía de referentes a Mari Sampere y a Lina Morgan y quería ser, lo que pasa que bueno, la vida pasa y llega un momento en que dices, ¿por qué no? Y con 48 años decidí apuntarme a la escuela de Gabriel Córdoba a hacer comedia y bueno, y empecé y sigo.
25: I llavors participar en aquest Badalona Comedy i poder fer-ho a Badalona, no? Doncs és una gran oportunitat també perquè el públic li pugui veure.
0: Sí, porque bueno, a mí me encanta actuar en Badalona y además estos Open pues te dan la oportunidad además de probar cosas, de escribir y probar cositas nuevas y está muy bien. Además te relacionas con amigos, haces reír y pasas un rato pues muy divertido.
25: Molt bé, Pepi, doncs moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i nada, pues un besito.
25: Estem amb l'Irene Navarro, una altra de les còmiques que participen en aquest Badalona Comedy. Què tal, Irene?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
25: Què has preparat una mica per l'espectacle?
1: Què he preparat? Bona pregunta. Humor, sobretot. Però així en general, el meu humor, per exemple, és humor negre i una mica reivindicatiu.
25: I sempre has fet aquesta mena de comèdia que comentes, comèdia d'humor negre i també reivindicativa?
1: Crec que inconscientment sí, perquè és la meva forma de ser. però també per circumstàncies de la vida, que va morir ma mare, va ser també quan vaig començar a fer humor sobre això. I va ser una mica terapèutic, la veritat.
25: Clar, dius que és una mica terapèutic, no? Però com s'arriba a fer humor d'una situació com aquesta?
1: Bona pregunta. La veritat que no ho sé ni jo. Crec que al principi vaig començar amb una mica de timidesa, però crec que fer humor sobre aquests temes serios o desgràcia que ens passa ens ajuden pues, a seguir cap endavant, a tirar cap endavant, que la vida segueix. O sigui, al final l'amor no és el final, almenys el que jo crec.
25: Clar, potser la gent quan al principi escolta aquests temes potser és una mica reticent a sentir els teus monòlegs o potser el veuen com una mica incòmode, podria ser, o creus que al final la gent s'acostuma també a aquest humor negre?
1: Jo crec que és depèn de com llencis el que vols dir, depèn de com ho tiris, sincerament. En el meu cas sí que és cert que a vegades ha xocat molt i potser no ha agradat, però m'atreveixo a dir que la majoria de gent com li ha fet reflexionar o s'ha anat a casa pensant i també amb el pensament de, tio, es pot riure de coses que ens passen, que són normals i que s'han de normalitzar.
25: Clar, i poder participar aquí al Badalona Comedy, a més a Badalona, no? Doncs és una gran oportunitat perquè pugui venir gent més coneguda, també amics teus, no? Familiars, és a dir, estàs com a casa.
1: Clar, al final jo sempre actuo a Barcelona perquè és on més bars hi ha, on es fa stand-up, i gràcies a l'Àlex, ara que ha fet aquí al Badalona Comedy, doncs és un orgull i estic supercontenta que per fi Badalona tingui aquest espai i no haver d'agafar el metro o el transport públic, és que el tinc al costat de casa, o sigui, per mi és, vamos, un somni.
25: Molt bé, Irene, doncs a continuar, no?, i a fer moltes més sessions d'aquest Badalona Comedy.
1: Moltes gràcies.
25: Estem amb el Carlos Valero, un altre dels còmics també de Badalona que actua aquí en aquest Badalona Comedy. Què tal, Carlos?
3: Molt bé.
25: Com ha estat la preparació per l'espectacle? Com et prepares tu una mica abans d'un espectacle d'aquesta mena?
3: Bueno, preparo chistes en casa. Estos espacios precisamente son para probar chistes nuevos. La verdad que no improviso prácticamente nada, aunque a veces parece que sí, pero no. Lo traemos todo preparado de casa. Y bueno, escribir, aprendérmelo un poquito y probar la idea.
25: És important, no?, el fet de poder tenir un espai aquí a Badalona i poder gaudir a la teva ciutat i no haver-te desplaçar fins a una altra ciutat.
3: Bueno, sí, además, pues bueno, pues sientes que es un lugar seguro, ¿no? Al final es tu casa, es tu entorno, tu gente, creo que entienden bastante el humor, porque al final también, pues, he crecido en Badalona y tengo humor bastante local y creo que me siento bastante identificado y el público se siente identificado con el tipo de comedia.
25: I sempre és bo fer-ho amb companys, no?, amb altres professionals també, que al final tots junts doncs, feu un espectacle de nivell.
3: Sí, exactament, sí. Bueno, no significa que hagamos mala comedia, al contrario, hacemos muy buena comedia, pero no somos conocidos, obviamente.
25: Clar, doncs molt bé, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i que vagi molt bé.
3: Ah, moltes gràcies a vosaltres i visca Badalona.
25: Doncs ara que l'espectacle està a punt d'acabar, he pogut comprovar de primera mà la força de la comèdia, i és que no cal anar a un gran teatre. També aquí, en una petita sala, es pot connectar amb el públic a través del riure. I és que la vida sempre és molt millor si ens l'aprenem amb una mica d'humor.
18: Tota la raó, company. Gràcies, Dani. Allà et deixem passant-ho bé. Que vagi bé.
4: Badalona Matí.
18: I seguim amb el Badalona Matí, perquè estem a punt d'arribar ja a les 11. De seguida anem al butlletí informatiu, però abans anem a obrir boca amb les tendències del dia i anem a posar música també aquesta última hora del matí. Ho fem de la mà, en aquest cas, de l'Edu Veciana i de la Júlia Socino. Què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
10: Bon dia.
18: Que arrenquen amb una notícia que il·lusionarà, farà especial il·lusió, els amants del teatre musical i del rock català.
7: Correcte, i és que torna Cop de Rock, un dels musicals més recordats de l'escena catalana 15 anys després de la seva estrena original en Degoll de Gom. I l'espectacle es recupera aquest setembre al Teatre Coliseum de Barcelona. La gràcia de l'obra és que mantindrà l'essència que el va fer tan popular, una història d'amor, amistat i segones oportunitats, acompanyada de grans himnes del rock català de grups com Sau, Sopa de Cabra, Els Pets, L'Axambusto o Gossos. I més enllà de la nostàlgia, els responsables del projecte asseguren que el retorn també té una motivació molt clara, promoure i normalitzar els espectacles en català.
18: Molt bé, i més música catalana, perquè els que també tornen són Gossos.
11: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no s'esborren.
18: Sí, torna Gossos. La banda ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira molt especial que ells mateixos defineixen com a única i irrepetible. El motiu és celebrar els 20 anys de córrer en aquesta cançó, que és una de les més emblemàtiques del grup i és tot un himne de la música catalana. I en total seran 12 concerts repartits al llarg del 2027 en què els fans podran tornar a escoltar en directe cançons que formen part de la banda sonora de moltes vides.
17: Jo era molt fan de Gossos, eh?
18: És molt bonica la cançó.
17: És molt bonica aquesta cançó de Corren. Sí, doncs mira, amb ella arribem a les 11 del matí. Ens informem també de què està passant a la ciutat de Badalona i de seguida tornem amb més continguts al Badalona Matí, amb més notícies curioses i tendències de la mà de l'Edu i de la Júlia i després parlarem d'una guitarra amb motius gaudinians, eh? Ara que se n'ha parlat tant de la Sagrada Família i de l'obra d'Antoni Gaudí. Avui també parlarem del català amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística. Farem un Badalona Pregunta, Júlia, Edu. Després ens tornem a trobar per parlar de formació i d'itineraris formatius també ara que s'acaba el curs i de literatura amb en Fran Toro. Tot això...

0: picada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total, seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci.
1: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà a la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
0: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs. La voluntat és que el projecte per repartir les parcel·les s'aprovi de forma definitiva el mes d'octubre. I el nou casal de la gent gran de Canyadó es va inaugurar ahir a la tarda, un espai fortament esperat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyadó, Casagemes i el Manresa. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, sala de manualitats, sala d'ordinadors i un gran saló de 190 metres quadrats destinat a usos múltiples. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, feia una crida a fer-ne ús durant la inauguració.
2: Un espai doncs, molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs, ball, es poden fer tot tipus d'activitats. I jo convido doncs, aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
0: I els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu, entre un 70 i un 90%. Una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades. Asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. L'augment del preu dels combustibles ha fet que s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen els hotelers, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes com Barcelona i, com a conseqüència, tot el seu entorn com Badalona. Escoltem el director de l'Hotel Marina Badalona, Jordi Batet, i el director del Badalona Tower, Iago Camps.
3: Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així.
4: Per la visita en si és per l'acumulació, és a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1 i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa l'efecte rebossadero, diguéssim, i tota les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
0: I en esports, la migcampista Maria Llompart és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women 2026-2027. El club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. La migcampista ha jugat 21 partits aquesta temporada, ha fet 2 gols i sempre s'ha caracteritzat pel seu lideratge i maduresa tant al camp com a dins de la plantilla. Ara mateix tenim 28 graus a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Truco a Radio Taxi Catalana?
7: 93-399-3737.
5: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
7: 93-399-3737.
5: Radio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
8: Acceptem totes les targetes de crèdit.
9: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
10: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. lidera una missió valenta supervisant futurs pares que

0: sotmeten a la fecundació in vitro i als processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
1: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.

0: I ara sí, després del repàs de les notícies, si hem començat aquest repàs també de tendències i de notícies curioses amb un retorn musical, el de Cop de Rock i el de Gossos, doncs toca parlar també de teatre, i és que un espontani ha pujat a l'escenari durant una representació ni més ni menys que tot d'un clàssic, no? Romeu i Julieta a Turquia, i ha robat el protagonisme dels actors.
1: Sí, no és una cosa fora de lo normal que surtin espontanis al camp de futbol o a l'escenari, però en aquest cas l'espontani ha sigut ni més ni menys que un gat.
0: O sigui, s'han endut el gat al teatre, eh?
1: No, ha saltat un gat. A Turquia hi ha molts gats pel carrer i tal. I
0: a Turquia i aquí, eh?
1: A Turquia i aquí, però allà està molt més extès, i bueno, parlàvem de gossos, doncs ara gats. I es veu el vídeo com el gat puja a l'escenari a l'escena final de l'obra, quan Romeu es troba estès a terra mort i Julieta plora per la pèrdua del seu amant. Spoiler.
0: Perquè diguin que no empatitzen els animals, eh?
1: Exacte. Però bé, davant la mirada del públic, el gatet no només es passeja amunt i avall de l'escenari, sinó que a sobre es dedica a jugar amb la cabellera de l'actor principal, qui demostra ser un professional de cap a peus, i ni s'immuta mantenint-se en el personatge.
0: Ah, doncs igual no era empatia, sinó es mofava de la mort d'en Romeu, no?
1: Aquí hi ha algú estirat.
0: Pentinant-li la cabellera. Molt
1: correcte.
0: Bé. Allò de qui no té feina, el gat pentina, no?
1: Exacte.
0: Doncs en aquí li quedava molt bé la dita. I ara un joc de geografia, vinga, de Catalunya, que s'ha fet viral, Júlia.
2: Sí, perquè hi ha un nou repte que està enganxant a milers de persones. Un joc en què has d'intentar situar el mapa als 947 municipis de Catalunya. I sembla que és fàcil fins que hi jugues, perquè te n'adones que coneixem menys geografia catalana del que ens pensàvem. I el repte s'ha fet viral perquè barreja aprenentatge i competició. Molta gent comparteix els seus resultats a xarxes i intenta superar les puntuacions dels amics. A més, hi apareixen pobles molt petits o poc coneguts que han fet que més d'un es quedi completament perdut davant del mapa. I per tots aquells i aquelles de vosaltres que hi vulgueu jugar, només heu d'entrar al link de els 947.cat.
0: Molt bé, és una dinàmica, mira, que a mi aquestes coses m'entretenen, eh? I a casa els petits els hi encanta. Ho dic perquè ja només pel fet d'haver-nos d'estudiar a Catalunya totes les comarques que tenim, que no són poques, no? I si tu vas en el mapa, crec que això ja hauria de suposar, no entenc com després els resultats de les proves PISA no són bons, hauria de suposar un avantatge respecte d'altres. Però no, s'ha de seguir insistint. Per tant, jugueu aquest joc de localització de pobles, que en tenim molts, 947 a Catalunya. Som a tocar de l'estiu. La calor, què us he de dir, la tenim al damunt. La platja, Revetlles de Sant Joan, en una setmana estarem tirant petards, menjant coca i festes majors. I hi ha un clàssic, que són els gelats, que tampoc fallen en aquesta època de l'any. Però no tot és dolç, ja que una naturista a Roma ha pagat un preu desorbitat per dos gelats. Serà perquè t'hi ha. Jo crec que se li hauran atrevessat i provocat fins i tot indigestió.
1: Doncs sí, perquè mira, la factura ha pujat a 44 euros. De ben segur que es van quedar glaçats en veure el tiquet. I això li ha passat a una parella de Florida dels Estats Units que eren fent turisme a la capital italiana, i lo típic, que veus el Coliseu i t'entra un entull d'alguna cosa dolça i fresqueta, i els gelats italians són excel·lents pel qui els hagi provat. Però clar, la sorpresa ha estat majúscula a veure la factura per dos gelats aparentment senzills. Pujava 44 euros, el que
0: ni toppings ni res, no?
1: Sí.
0: Sí, que en duien.
1: El que no van veure va ser la quantitat de toppings, d'extres que portaven. Clar, ells els van demanar i ningú els hi va dir que el gelat venia amb toppings.
0: De què eren els gelats, ho sabem, això?
1: No ho sé, però els toppings que portava inclouen nata muntada, un macaron i un canolo sicilià. O sigui, aquí tens quatre postres a sobre d'un gelat. Aquest fet va provocar la indignació parcial dels turistes.
0: L'altra part?
1: La indignació total...
0: L'havien pres de gust, no?
1: La indignació total va arribar quan, a sobre tots els extres i el preu, diuen que el gelat estava dolent.
0: Què dius?
1: Diuen que era el pitjor gelat que han tastat mai i que no s'ho van poder ni acabar.
2: No tornen a Roma, eh?
1: No tornen a Roma mai més.
0: Ja, com pot ser que et passi això? Que vagis a Roma a menjar un gelat, no? Com Déu mana, i que no,
2: i
0: que clavin...
2: 44 euros.
1: 44 euros i a sobre dolent.
0: Mare meva.
1: Indignació total.
0: Doncs vinga, canviem de tema. Aquí, per cert, vosaltres que no sou de Badalona, aquí a Badalona hi ha gelateries molt bones.
2: Sí?
1: Doncs molt bones. Faré una ruta aquest estiu.
0: Així que heu de tastar els gelats badalonins. Canviem de tema. Parlem ara de relacions. Cada generació té els seus reptes a l'hora de trobar parella i de relacionar-se. I ara, la generació Z, que ens heu d'ubicar quina és la Z, està aplicant una nova tendència, que és el age-reking. Hey now, you're an all-star. Get your game
2: on, go. Sí, l'age-reking està agafant el concepte de l'age-rek, la famosa pel·lícula amb l'ogre verd, l'asa i la princesa. Consisteix molt resumidament a baixar els estàndards i potser sacrificar l'atractiu físic o social amb l'objectiu de trobar parelles i tenir relacions més sanes. Aquesta tendència respon a com les noves generacions veuen l'amor i les relacions. Mm-hmm. La cultura del match, les apps de cites i les relacions ràpides estan cada cop més a la baixa. I ara els joves prioritzen la responsabilitat afectiva, buscar un vincle més lentament, amb calma, més estable i emocionalment segurs. Però no tot és de color rosa, ja que segons la psicòloga Eva Moreno,
0: col·laboradora del Badalona Matí,
2: exacte, aquesta tendència pot ser una falsa estratègia de control emocional i amagar inseguretats i por a les infidelitats.
0: El Z, diria que sou vosaltres, nascuts entre finals dels 90 i principis dels 2000.
1: Sí, jo ja ho sé, jo m'he perdut.
2: Jo sí.
0: Doncs no sé si seguiu aquesta tendència i busqueu doncs, un vincle més lent o sou dels que aneu a correguita. No us posarem un compromís. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Edu, Júlia, que vagi bé. Adéu, fins demà.
3: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
2: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
1: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
3: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
4: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
3: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
4: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
1: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
2: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
1: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
6: Ens posem en marxa.
7: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
5: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
7: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.

0: I amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català, una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell, i avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
1: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un instrument...
0: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
1: Exactament. Dir,
0: tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament
1: sí, sí.
0: Tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la sí. guitarra, que seria el cul, però també la part superior.
1: Culat es diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Mm-hmm. Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Uh-huh. Després, a la part de la roseta, de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, uh-huh. a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, uh-huh. la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
0: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs sí. que jo te'l senyalo, tu ens dius sí, sí. que és, que trobo que és molt bonic.
1: Sí, això seria...
0: Semblen les escates, sí. també, una mica com del drac, o
1: no, què no, simula? No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. Uh-huh. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, uh-huh. perquè són claraboies fetes amb trencadís.
0: Uh-huh. Sí, sí. Qualsevol element arquitectònic, sí. no?, que aprofitava Antoni Gaudí també per
1: exactament,
0: deixar la seva petjada.
1: Sí.
0: En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, sí. diguéssim, espai, no?, per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
1: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet uh-huh. de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però uh-huh. és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarra flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasó de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera, uh-huh. i són diverses fustes, totes fetes.
0: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que era nacarat, no?
1: Sí,
0: quins
1: sí.
0: quins
1: tot
0: materials utilitzes?
1: Tot és fusta,
0: tot és
1: fusta
0: un
1: natural.
0: I en algú, no?
1: Exactament. I és fusta tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, i bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota amb nacre, i després el resta de la columna dòrica, que seria, seria amb auró.
0: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
1: no només això,
0: arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
1: La idea va començar fa més de 8 anys.
0: Més de 8 anys?
1: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, pel que deia la connexió amb la natura. No? A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirar endavant i tirar enrere, no? És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina enrere, perquè hi ha proves que...
0: No, hi ha assaig errors,
1: no? Molta feina, però no es veu que recordi res del Parc Güell, no?
0: En aquest assaig error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
1: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
0: Tens un taller de construcció de guitarres al municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
1: Sí.
0: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
1: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
0: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
1: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
0: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
1: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
0: Guitarra Gaudí.
1: Ha estat fàcil d'escollir.
0: Ha estat un encàrrec o no?
1: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia. Com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
0: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: sé si hi ha planificat això.
1: No hi ha cap.
0: Ha estat
1: treball de taller, però sí, seria molt maco amb un bon guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí,
0: salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí,
1: avui
0: la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
1: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
0: El Conservatori del Liceu, no?, de Barcelona.
1: Sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran amic i un gran guitarrista.
0: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
1: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
0: Molt bé. Doncs endavant.

0: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
2: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
5: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
4: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
5: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.

0: I a aquesta hora, quin gust, escoltar aquesta guitarra de la mà d'en Llibogou, una guitarra gaudiniana. Seguim parlant d'allò una mica que ens caracteritza, de la llengua, del català. Ho fem amb el Centre per la Normalització Lingüística i un cop més ens acompanya l'Oriol Quadras. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Avui parlarem de lo caloret, que en deien,
1: lo
0: de l'estiu. Això
1: exacte.
0: Mateix, de la calor, de les vacances, Per què no, també, no de les falles, però sí dels petards de Sant Joan. Però primer de tot anem a posar en context algunes informacions que són importants relatives al Centre per la Normalització Lingüística, no? Aquells que estigueu interessats en algun dels cursos d'estiu que ofereixen, doncs pareu atenció, perquè l'Oriol ens explica què hi ha previst per aquest mes de juliol.
1: Exacte, doncs moltes coses, com sempre, per aprendre i practicar el català. Per una banda, teniu els cursos intensius de juliol, nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Perquè ens entenguem, són nivells molt, no?, doncs, principiants, diguem-ne.
0: Un català incipient.
1: Sí. En horari de matí o de tarda, i les inscripcions són els dies 30 de juny i 1 de juliol, en línia o presencial. Sigui com sigui, sempre tota la informació la trobeu al nostre web, cpnl.cat/Badalona, o si voleu anar directament al portal d'inscripcions, doncs cpnl.cat/inscripcions.
0: Molt bé. Altres nivells es poden cursar també?
1: No, ara en els intensius no. En tot cas, ens hauríem d'esperar a setembre, però sempre hi ha opcions. Aleshores, persones que tinguin nivell bàsic 3 cap amunt tenen l'opció de les tertúlies, d'acord? Són tertúlies en horari de matí, i cada dilluns i dimecres, del 6 al 22 de juliol, a Sant Adrià, a l'edifici del Polidor.
0: Molt bé. Perquè recordeu que el Centre per la Normalització Lingüística aquí al nostre territori, diguéssim que abasteix, no?, la zona de Badalona i també de Sant Adrià.
1: Efectivament.
0: Vinga, parlem ara sí de la calor. No sé quan hauran arribat els termòmetres, però vaja, aquest matí escoltava que podien enfilar-se fins als 30 graus, Ara ho miro de seguida. Però fa molta caloreta.
1: Fa molta calor.
0: I hi ha alguna terminologia associada també, doncs, a aquestes temperatures, no?
1: I tant. Sempre podem trobar curiositats lingüístiques interessants. Primer de tot, anem amb quatre
0: 28
1: cosetes...
0: graus a aquesta hora a Badalona.
1: Déu-n'hi-do. Anem amb quatre punts per no cometre errors. Primer de tot, la calor en femení. Que a vegades se'ns escapa això de el calor, dir-ho en masculí.
0: La calor,
1: i
0: la
1: no.
0: calor.
1: I un altre que és encara més habitual d'error, que és dir aire acondicionat, posant-li aquesta A i no. En català és aire...
0: És condicionat.
1: Condicionat.
0: Condicionat.
1: Sense aquesta A, efectivament.
0: Molt bé. Qui més?
1: Llavors anem amb paraules curioses, orígens interessants. Una és la xafugó, que si ens mirem l'etimologia veiem que ve de ofocare amb doble F del llatí, però concretament de la forma prefixada amb ex, ex ofocatio, no? Aquest ex fa d'intensificador i aquest sufix, no?, de atio fa com la que en derivi el substantiu. I, no?, és a dir, literalment exofocatio significa aquella calor o allò que ens provoca un ofegament total i absolut. Quan parlem de xafugó...
0: És aquella calor que se'ns enganxa tot, que costa no moure's fins i tot.
1: Sí, i et porto un altre detall curiós que és encara més interessant.
0: A mi hi ha vocabulari relatiu a la meteorologia o al temps, que és que el trobo molt bonic, no? Núvol, boira... Hi ha moltes paraules. A més, són uns grans conservadors també de les dites, no? Els experts també, els meteoròlegs, gent que es preocupa pel temps, els pagesos, moltes vegades ho diem. I hi ha un terme que a mi m'encanta, que és rúfol. Això d'avui fa un dia rúfol.
1: Un dia rúfol, no? És preciós.
0: Que és molt bonic, també.
1: I tant.
0: S'apropa l'estiu. I ens volies parlar d'un altre terme.
1: Sí. El terme canícula, no?, són aquestes 4-7 setmanes en què fa molta calor, que és part de juliol i...
0: Que es van encadenant onades de calor.
1: Exacte,
0: potser.
1: I pràcticament tot l'agost, doncs té un origen molt, molt, molt, molt, molt curiós. No? Això de canícula, que t'inicia en cani, no?, que ens pot recordar canòdrom. De fet, ve d'aquí, ve de gos. Originalment. Llavors, d'on surt això? La canícula, a més, l'astre principal de la constel·lació del K major, la constel·lació del gos. Uh-huh. I, de fet, és això, canícula, en llatí és el diminutiu de gos.
0: Uh-huh. Hi ha algunes paraules que tenen variacions, no?, a l'hora també de ser dites, de ser pronunciades fins i tot. I potser podem sortir de dubtes de si ho fem de manera correcta o no.
1: Sí. Ara veurem dos fenòmens fonètics. Aquí no entrarem tant en què és correcte i què no és correcte. A vegades la feina dels filòlegs se'ns posa molt en això, en la gramàtica normativa, és a dir, com els policies una mica a la llengua, d'això ho has dit malament, això és incorrecte, això... Hi ha una part que és molt interessant i molt àmplia, que és la gramàtica descriptiva, que és simplement observar què passa i per què la gent parla d'una manera,
0: manera o d'una altra.
1: I aprofitant vocabulari d'això de l'estiu, de la calor, doncs podem observar aquests fenòmens. Oi que hem sentit molta gent, a vegades nosaltres mateixos, que en comptes d'estiu diem istiu.
0: Istiu,
1: ambi,
0: exacte.
1: Doncs això és una assimilació vocàlica. Diguem-ne que aquesta primera vocal, que hauria de ser una E, copia, s'emmiralla en aquesta I que ve just després, i per això diem istiu, en comptes d'una E i una I, doncs fem dues Is.
0: I aquí a Badalona, la gent gran, i a vegades també la gent que no és tan gran, no diu anem a mar, sinó anem a Marc.
1: Anem a Marc. Ostres, anem a Marc. Doncs mira, això no ho havia sentit.
0: Això és molt típic de gent gran de Badalona, que van a Marc, i t'ho diuen així.
1: Un localisme.
0: Sí, sí.
1: I aleshores podríem...
0: Exemples?
1: Sí, ara hem vist l'assimilació, doncs podem veure el procés contrari, que és la dissimilació, i en aquest cas ho veurem amb consonants.
0: Amb una consonant.
1: No? I que sobretot la gent gran, hem sentit dir, en comptes de juliol, juriol, amb una R. Doncs passa exactament el mateix. En comptes de tenir aquestes dues L's, doncs diguem-ne que una de les consonants, concretament la primera L, dissimila, és a dir, es distancia de la segona L, i la canviem per una R, precisament per marcar distància entre una consonant i l'altra, perquè no soni com una cacofonia, dues consonants idèntiques molt seguides, doncs precisament fem això, fem aquest procés invers.
0: Doncs avui hem tingut només temps de fer aquest petit tast de vocabulari d'estiu. Moltíssimes gràcies, Oriol. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Recordeu que per Sant Joan també estarem celebrant, no?, el solstici d'estiu, aquesta revetlla, la Flama del Canigó, que també és una celebració, una tradició, no?, amb un origen literari que celebrem a casa nostra, també a Badalona, perquè la Flama passa per Badalona el 23 de juny a la tarda. Així que gràcies, Oriol. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tota la temporada, i fins la pròxima. Que vagi bé.
1: Bon estiu.
2: Badalona Matí, al 94.4.
0: I ara que acaba el curs, són molts els joves que es plantegen quin serà, vaja, el seu futur formatiu. Com a Badalona, a molts municipis catalans s'han ofert espais d'orientació professional aquestes últimes setmanes. I aquí a la ciutat, la plaça Josep Tarradellas va acollir la Fira de l'Orientació Educativa amb gairebé una setantena d'estants. Edu Baciana, Júlia Susino, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Vosaltres hi vau anar?
4: Sí, i vam aprofitar l'ocasió per parlar amb joves i conèixer com veuen el seu futur acadèmic i laboral. Vam sortir al carrer a preguntar als adolescents si tenen clar quins són els seus talents innats i cap a on volen encaminar els seus estudis.
5: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
4: I aquí hem preguntat, doncs, estudiants que estan a punt d'acabar l'ESO i han de decidir si opten pel batxillerat o per la formació professional, però també a joves que acaben el batxillerat i es plantegen si fer una carrera universitària o un cicle formatiu de grau superior.
3: I pel que fa a esbrinar els seus talents, molts joves encara es troben en un procés d'assaig i error. Alguns s'assessoren a través dels orientadors dels seus centres educatius, d'altres amb la família o amb amics. I també n'hi ha que busquen informació a internet o aprofiten espais com aquesta fira per conèixer de prop les diferents opcions. Tot plegat forma part d'un procés clau, entendre què se'ls dona bé i cap on volen encaminar el seu futur. Els hem preguntat si coneixen el seu talent natural i això és el que ens han dit.
6: Jo crec que se'm dona prou bé l'àmbit més artístic com la música o les arts plàstiques.
7: Sé que les ciències no m'agraden i, per tant, les lletres i tema més humanístic m'interessa més i, per tant, penso que tiraré per allà.
8: Jo crec que sóc més bona en tot el que implica creativitat, tot lo artístic.
9: Que el meu talent natural seria com més al costat artístic, però més enfocat a la part de dissenyar i de crear.
10: A mi m'agraden molt les matemàtiques i la física i la química. Coses de números en general, però el que són llengües jo poc.
4: A més, també els hem preguntat si des dels instituts reben prou ajuda per descobrir quines són les seves habilitats i punts forts. En aquest sentit, hem trobat respostes diverses, però la majoria coincideix que aquesta orientació és insuficient.
6: Personalment, a mi m'han ajudat més els meus pares, que també són docents, i llavors m'han ensenyat altres camins que potser els instituts no t'ensenyen.
7: Jo trobo que hem avançat molt, però no lo suficient. Normalment ens inciten a tirar cap a un batxillerat i després cap a un grau directament, en lloc de veure les noves sortides que hi ha, que poden ser igual de bones i adaptades a les capacitats de tothom.
9: Sí que ens orienten, però l'orientació sento que està una miqueta més limitada i com a uns àmbits molt específics.
10: La meva mare sempre m'ha ficat molt en el món de les matemàtiques. Sempre em parlava al cotxe de matemàtiques i em feia operacions senzilles.
4: Seguint amb la recerca del talent propi, els hem plantejat si creuen que seria útil fer un test que els ajudi a identificar quin és el seu talent abans de decidir què estudiar.
7: Jo crec que mentre els testos siguin més d'autoconeixement que d'estudis en si per conèixer-se un mateix i saber què se li dona bé, què se li dona malament o què li agrada i què no li agrada, pot impulsar que descobrim nous camins que no ens havíem plantejat.
8: I a més, alguna vegada crec que sí que hem fet algun test a classe, però crec que també per al teu compte pots fer-ne per autoconèixer-te una mica més.
11: És possible que sí, però també no només es tracta de talent, sinó de què et vols dedicar-te.
10: Crec que s'hauria de fer un test per veure els teus talents, però també per veure què t'agradaria fer i on et sents més còmode.
6: Potser se't dona més bé coses més matemàtiques, però t'interessa més fer un social, però realment no és una mala idea.
3: Doncs com heu pogut escoltar, molts joves estan interessats en fer un test d'aquest tipus, però també apunten que els agradaria disposar d'eines per descobrir quin tipus de feina els podria agradar, més enllà de les seves habilitats innates. En un moment clau com aquest, en què han de decidir entre batxillerat o formació professional o universitat, també els hem preguntat si creuen si han rebut prou orientació per prendre aquesta decisió.
6: Comencen a plantejar aquesta pregunta massa tard i que també és molt d'hora perquè som bastant joves i és una decisió bastant important que potser t'empeneixes més al futur.
7: Jo trobo que ens impulsen sempre cap al batxillerat perquè és la costum i és el que es porta fent tota la vida. Cicles formatius o FPs tenen més complexitat perquè hi ha molta diversitat i és més fàcil enfocar-nos cap a directament al batxillerat, que és el camí més senzill en quant a durada i en quant a popularitat, que no pas a altres ambients.
11: Per exemple, nosaltres portem unes quantes setmanes, una de les nostres professores ens explica una mica d'orientació, què podem fer i això.
8: El batxillerat és el que està vist sempre i que moltes vegades inconscientment se'ns impulsa més cap allà, però crec que també és molt important que ens donin la visió més extensa.
0: És que empatia màxima, després d'aquests dies de selectivitat, no? per a uns quants, Déu-n'hi-do, 45.000 alumnes a Catalunya, i també tot el neguit que genera el triar, no? Una nova etapa formativa, doncs també s'entén aquest neguit, aquests nervis i aquests dubtes, no? Que a vegades tenen els joves en aquesta etapa vital, que és important.
4: Clar, alguns es queixen que sovint se'ls impulsa massa cap al batxillerat i troben a faltar més informació i assessorament sobre les opcions de formació professional, ja que potser hi ha cicles que encaixarien millor amb el seu perfil. En aquest context, llavors, l'investigador Toni Estruc defensa que identificar el talent innat, el que ell anomena com a geniotip, és clau per ajudar els joves a triar bé el seu futur.
12: Un dels grans problemes que tenim és que no sabem diferenciar capacitat d'habilitat. La capacitat és allò pel que ens capaciten, justament en el sistema educatiu, i l'habilitat és innata.
3: I en relació amb aquest concepte del geniotip, també hem preguntat als joves si, en cas de descobrir de cop quins són realment els seus talents, canviarien l'enfoc del seu futur professional. I això és el que ens han dit.
7: Jo crec que el talent realment no és tan important com el que t'agrada, perquè per molt que a vegades se'ns donin bé algunes certes coses, el que realment ens apassiona o el que ens interessa no sempre ha d'anar per allà, i crec que podem desenvolupar nous talents, encara que no siguin ni nats ni res, per tal de sentir-nos còmodes i que ens agradin noves coses.
8: Sí que m'impulsaria molt a tirar cap a la banda on jo sàpiga que tinc talent, perquè sento que em condicionaria a pensar que em portarà millors oportunitats i que m'anirà millor.
9: En el meu cas, sento que tinc com molt clar quin és el meu talent, llavors ja porto com des de l'any passat o així, fent-me com una idea del que vull fer.
11: Jo crec que no, perquè el que estic fent m'agrada realment, doncs no, és un no rotund.
10: M'agrada molt el que faig i no, jo no canviaria res.
3: Doncs bé, veiem que la majoria assegura que no canviaria el camí escollit.
0: Ho tenen clar.
3: Doncs sí, sí, més clar que jo, potser. Encara que el seu talent no estigui del tot alineat amb els estudis que han triat. També els hem volgut preguntar com en el futur la IA podria influir en els estudis o professions que triïn.
6: Sí, ja ho està començant a fer, així que no em sorprendria que més el futur impliqués més.
7: Crec que la intel·ligència artificial ha marcat bastant un abans i un després en tots els àmbits actualment i trobo que no l'estem utilitzant del tot bé i per tant pot influir bastant a l'hora d'escollir una feina o a l'hora de fer els treballs.
8: Contemplo el perill de la substitució de persones o del talent de la gent que sigui, que treballa.
9: En un futur sento que això anirà més i al final ens acabarà doncs, consumint i estarà com present en tots els àmbits.
11: Vulguis que no, és una eina nova. És com l'arribada d'internet que va canviar la manera d'estudiar, doncs igual.
4: Alguns fins i tot comparen l'impacte de la intel·ligència artificial amb l'arribada d'internet. Veurem si realment serà tan revolucionària com ho va ser l'explosió d'internet a finals dels anys 90, principis dels 2000.
3: I més enllà d'això, des d'Universia, la xarxa de col·laboració universitària més gran d'Iberoamèrica, destaquen que les noves generacions tenen cada vegada més clar el que valoren a l'hora d'escollir una feina. De fet, asseguren que el procés s'ha capgirat. Ara són els joves qui trien les empreses i no al revés.
4: I relacionat amb això, l'ETT Randstad fa una enquesta anomenada Work Monitor que ens dona pistes sobre què valora el jovent a l'hora d'escollir feina. Un dels factors més importants és la conciliació familiar.
0: Tot i ser joves, però valoren tenir temps, no?
4: Exacte. Gairebé dos terços dels enquestats consideren que la vida privada és més important que la laboral.
0: Per això se n'ha parlat també del burnout, no?, i de com afecta les generacions més joves.
3: Doncs sí, la conciliació i el salari són els aspectes que més pesen a l'hora de decidir el proper pas professional. De fet, segons l'enquesta, la conciliació va superar el salari amb un 57% dels joves prioritzant-la davant el 55% que donava més importància al sou.
4: I hi ha opinions diverses, però en general els joves busquen un equilibri, que la feina els motivi i alhora els ofereixi una vida còmoda i estable. I no ens enganyem, per algú la feina és tot un pal.
13: És una lata el treballar.
7: Jo intento trobar una estabilitat entre el que m'agrada i el que em pugui donar una vida còmoda i tranquil·la, ja que les coses actualment estan bastant malament. La feina no t'ha de consumir i has de treballar per viure i no viure per treballar.
8: Jo també estic a favor de ficar una mica en un equilibri. Sempre ficaria per davant el que em pugui beneficiar, però per el que m'agradi a mi, no per les oportunitats laborals que em doni. Prefereixo viure més el que estic estudiant o el que estic aprenent.
9: Sí que està bé agafar una feina doncs, remunerada. Em dona la sensació de que vas anar a la feina doncs, amb una miqueta de desgana, no entendria per què hauries de fer alguna cosa que no t'agrada només perquè t'estan pagant millor.
10: No és bo fer és uns estudis que ho fas amb desgana, perquè et motives menys i estudies menys.
3: Doncs com ho sentiu? Les respostes que hem recollit aquí al Badalona Pregunta corroboren aquestes dades.
4: Doncs sí. Com sentiu aquestes dades? Tot i això, molts joves també valoren especialment que la feina els agradi més que no pas el sou.
0: És molt important, eh? Espero que us agradi, perquè, nois, toca continuar treballant.
14: La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que

0: El matí de la ciutat a la teva ràdio de proximitat.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
2: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
5: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
4: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
5: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.

0: I la darrera vegada que en Fran Toro ens va visitar, ens va portar unes lectures que va batejar com a colpidores. Descobrim avui què és el que ens porta en Fran, aquest apassionat per la lectura. Què tal, Fran? Lectura i escriptura, podríem dir, eh?
1: Sí, també. Bon dia, Núria.
0: A parts iguals.
1: Sí. Avui et porto el que podríem anomenar lectures fosques.

0: I per on comencem?
1: Doncs comencem per l'últim Premi Nobel de Literatura, en Laszlo Krasznahorkai i la seva novel·la Tango Satànic. En concret et porto l'edició en català d'Edicions del Cràter amb traducció de Carles Dax. Tango Satànic no és una novel·la fàcil, té una estructura peculiar, com circular, una prosa densa, inquietant, deliberadament incòmoda, hipnòtica, amb frases llargues i un ritme lent. És una novel·la coral que passa d'un personatge a un altre.
0: Per tant, és una novel·la que requereix de certa atenció, no és fàcil,
1: sí,
0: podríem
1: dir, no? És una manera de dir-ho. També podríem dir que és una novel·la feta, escrita per a lectors exigents que no es conformen amb qualsevol cosa. Pel que fa a l'argument, Tango Satànic ens parla d'un poble hongarès dels anys 20 que viu sota el jou soviètic, però tot plegat acaba convertint-se pràcticament en una realitat entre onírica i apocalíptica.

0: lectura ni amb el cinema.
1: Sí, això que escoltàvem de fons era el tràiler, el començament del tràiler de la pel·lícula que va fer el director Bel-Atar, una pel·lícula que està basada en la novel·la de Laszlo Krasznahorkai. És una pel·lícula de culte de 7 hores de durada.
0: Déu-n'hi-do. Això sí que és un llargmetratge.
1: No deu ser fàcil tampoc veure la pel·lícula.
0: Recordem les dades del llibre Tango Satànic, que estem parlant,
1: sí,
0: i en aquesta edició catalana,
1: sí,
0: que la trobareu a Edicions del Cràter.
1: Edicions del Cràter, amb traducció de Carles Dax. Jo, per últim, agradaria felicitar a Edicions del Cràter i a Cantilado, que és l'editorial que va publicar aquest autor en castellà, doncs amb dues, per haver tingut l'encert d'editar aquest autor abans d'haver aconseguit el Nobel.
0: Doncs d'aquesta novel·la, no?, d'un Premi Nobel, passem ara a una altra novel·la de literatura.
1: I comencem amb una pista sonora.
2: Era midten av ulven. Era midten teikna en linje i sanden og sa: Du kan ikke krysse denne linja. Så teikna han en sirkel og sa: Du må bli i denne sirkelen.
0: Aquest és un idioma que ens costa molt, d'ubicar, així d'entrada.
1: Sí, he volgut començar amb aquest àudio, perquè el que vam de sentir és un poema llegit en l'idioma nyorsk, que és la variant minoritària a Noruega. I és l'idioma en què John Fosse, Premi Nobel de Literatura també, en aquest cas l'any 2023, va escriure la novel·la L'Ales a la vora del foc. En concret, et porto també l'edició en català de Galàxia Gutenberg amb traducció del Nyors de la Meritxell Salvany. L'Ales a la vora del foc vindria a ser una novel·la curta o un conte llarg que té com a punt de partida el plantejament següent. La Signe és una dona gran que viu en una casa petita i aïllada a la vora d'un fiord. Ella es veu a si mateixa de jove en aquella mateixa casa. També veu el seu marit, Laszlo, que un dia va marxar a navegar amb una barqueta i que ja no va tornar. Com et deia, L'Ales a la vora del foc és una novel·la curta, introspectiva, per on van passant els fantasmes de totes aquelles persones que havien viscut a la casa de la Signe, com Laszlo, que hem dit que és el marit, o L'Ales, que és la persona que surt en el títol i que és la rebesàvia de Laszlo. Jo, llegint aquesta novel·la, doncs, pensava que tant de bo tenir una llar, una xamanella a casa per poder seure al davant i potser a la vora d'un fiord i poder gaudir de lectures com aquesta.
0: És una novel·la d'intriga, aquesta?
1: No. És una novel·la de revisió del passat, de trobar-te, jo crec que de trobar-te amb els propis fantasmes familiars.
0: Molt bé. I vinga, canviem de recomanació. Anem per la tercera.

0: entenc que ara coneixes la melodia, sí? Clar, amb una lectura fosca, doncs, lògicament hem de portar també novel·la negra. La tercera lectura fosca porta la foscor en el títol. Aquesta novel·la es diu Oscuridad sin sombras, és l'última novel·la de Unai Goicoechea, és un autor bautizado como la nueva voz del Euskar Noir o thriller vasco. Ha sido publicada por Suma, que es un sello de Penguin Random House, y vendría a ser el segundo caso de Ander Crespo, este personaje que es el inspector jefe de homicidios de la Ertzaintza. Es el protagonista también de una primera novela de título Solsticio de invierno. Cabe decir que es aconsejable, pero no imprescindible, haber leído el primer libro para poder disfrutar de esta Oscuridad sin sombras. En cuanto al argumento, tenemos que ir al no muy lejano verano del 2022, durante la Semana Grande de Bilbao. Ander Crespo se enfrenta al asesinato de un ex compañero. A partir de aquí, como en cualquier buena novela negra que se precie, hallamos corrupción, manipulación, crítica hacia el poder, violencia, intriga.
1: Per tant, una porta també, diguéssim, d'entrada, per aquells que encara no coneixeu, aquest gènere, diguéssim, de novel·la negra amb un segell propi, del País Basc.
0: Sí, ahora hay muchas variantes de novel·la negra, que bueno, que ya, yo creo que a lo largo de los distintos programas que haremos ya iremos
1: trayendo. Irem descobrint els títols, Per ara, recordeu aquest Oscuridad sin sombras, que és la darrera novel·la d'Unai Goicoechea. Si us hi poseu, potser doncs, és interessant, llegir primer aquest Solsticio de invierno, que és la novel·la, diguéssim, que fa d'antesala, aquesta proposta que avui ens porta en Fran.
0: I que amb dues formen part d'una trilogia, entenc que la tercera entrega encara no s'ha escrit, no s'ha publicat.
1: Molt bé. Per la següent recomanació, fem un viatge, anem del País Basc cap a Catalunya, tornem cap a casa.
0: Doncs per últim et porto una altra novel·la negra, però deixem que sigui la mateixa autora qui es presenti.
2: Hola, sóc la Susana Hernández, autora de Secrets ofegats, editat per La Campana. La novel·la arranca la tardor del 2023 en plena sequera. En un pantà imaginari, el pantà de Sant Magí, apareix un 124 amb les restes de dues persones mortes. La novel·la alternarà dues línies temporals, la del 2023 amb la investigació actual i l'any 1976, quan es cometen aquestes desaparicions, un any, a més, molt important per la història de Catalunya, on se celebra, per exemple, la primera diada a Sant Boi. La novel·la, doncs, anirà alternant aquestes dues línies temporals i anirem desvetllant a poc, anirem descobrint aquests secrets amagats, aquests secrets ofegats que sortiran a la llum el 2023 amb unes conseqüències inesperades.
1: Una crac, la Susana, que col·labora també aquí al Badalona Matí, i ja sabeu doncs que ella en sap molt d'això de novel·la negra, d'intriga, de novel·la policial, i que aquests secrets ofegats doncs està tenint molt bona tirada, per cert.
0: Sí, a més, és una experta, com bé dius, ella està al capdavant del Festival de Novel·la Negra i Crònica Criminal, Premià del Mal, que es fa el mes d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. És una entesa en crims i en novel·la negra, entenc que des d'un punt de vista estrictament literari.
1: Entenem, i esperem. En resum, Secrets ofegats durant dècades que surten a la llum, és una mica aquesta trama que ens explicava la pròpia autora ara.
0: Sí, jo m'aprofito per preguntar als oients i del Badalona Matí, i a preguntar-te a tu, Núria, qui de nosaltres no té d'alguna manera un cadàver metafòric, un cadàver amagat a sota la catifa o dins de l'armari o en el fons d'un pantà amb una pedra lligada al coll. És una pregunta retòrica que deixo en l'aire.
1: I que la Susana doncs, ens diria que el té entre les pàgines d'aquesta novel·la. Secrets ofegats, de la Susana Hernández. El trobareu també editat, en aquest cas, per l'editorial La Campana. Fran, moltíssimes gràcies un cop més per haver-nos acompanyat i haver-nos portat a bona lectura aquí al Badalona Matí.
0: Gràcies. Que vagi bé. Adéu, bon dia.
1: I hem arribat al tram final ja del Badalona Matí. Ha estat un gust, com sempre, fer-vos companyia al llarg d'aquestes últimes 4 hores. Demà hi tornem al 94.4, tot l'equip d'aquest magazín matinal de la Ràdio Pública de la Ciutat de Badalona. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Són les 12.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
5: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Generalitat de Catalunya incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes per la revetlla de Sant Joan. El govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial

0: preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca. No?
1: I les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llefià. I professionals de Can Ruti coordinaran l'estudi internacional Navis, que investigarà el brot d'antivirus dels Andes impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. L'estudi l'ha desenvolupat el doctor Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que encapçalarà tota la investigació. Hi treballaran experts de l'hospital, IRSI Caixa i l'IGTP, coordinant un estudi que engloba institucions acadèmiques i de salut pública de 21 països d'arreu del món. L'estudi Navis ajudarà a caracteritzar aspectes clau de la infecció, com ara els períodes d'incubació, els mecanismes de transmissió, així com factors immunològics i virològics. I l'Institut Escola Rafael Alberti rep el primer premi de segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família. El treball guanyador, inspirat en la tècnica del trencadís, està format per una composició de cercles que evoca la imatge de la Torre de Jesús, en la qual han treballat els alumnes de tercer. Cada vegada que es completa una part important de la Sagrada Família, la Fundació obre un concurs perquè centres educatius presentin projectes relacionats amb l'element acabat. Tot aquest treball s'ha desenvolupat en un centre de màxima complexitat on predomina la multiculturalitat. La professora de Visual i Plàstica de Secundària, Ana Maria da Silva, ens explica els detalls.
2: Intentem que tot el que fem, que els alumnes prenguin consciència que les arts no són manualitats. Aleshores, no venim aquí a fer manualitats. I aquesta part que acaba amb aquesta part pràctica, aquest projecte, té tot un procés previ de competències, coneixements, posar en joc moltes coses. Ho vam posar tot a part nostra, però tampoc sense esperar, perquè, clar, penseu que és un premi, bueno, que són totes les escoles de Catalunya podien participar.
1: I en plana cultural, la Sargantana torna a organitzar aquest juny i juliol una nova edició del cicle Sota la Figuera, que tindrà lloc a la Vall de Betlem, als voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. El programa reunirà quatre figures destacades del panorama cultural català en converses moderades pel periodista Oriol Lladó i l'editora Montse Serra. A la sessió d'aquest dijous hi participarà l'artista i investigadora Elvira Prado Fabregat, que abordarà els vincles entre la cultura i el medi ambient. Durant cada conversa, els assistents podran tastar els vins de la finca. El cicle és gratuït i obert a tothom. I en esports, Àlex Reyes, alè del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de la Sisa Joventut després de donar el seu vistiplau a l'oferta que li va fer fa dies la penya. Al costat de Reyes, en la posició d'alè, hi haurà Jenny Crack, amb 2 anys més de contracte, també Hackenson, Birgander i Tomic. La penya vol apostar per Cameron Hunt, que té 1 any més de contracte, però que té propostes d'Eurolliga. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Les veus fora del camp.
6: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
5: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
7: Estem en una autèntica muntanya russa aquí a les tertúlies darrerament. Primer estem enfonsats, després estem al cel i ara tornem a estar a baix de tot. El Badalona va encaixar una derrota que jo crec que ara mateix, a dia d'avui dilluns, per mi, vaja, 99% que no es pot solventar. Però bé, ja veurem si aquest percentatge al llarg de la setmana augmenta, però és que no es pot forçar cada dia a una proesa rere l'altra. Carles Caballero, benvingut a la tertúlia.
8: Hola, Ramon, què tal?
7: I Linares, com estàs?
9: Muy bien, Ramon. Veurem... entre comillas, vaya.
7: Sí, a veure si se'ns incorpora el company Aleix Blanc al llarg d'aquests minuts, però en tot cas us ho deixo tot per vosaltres perquè realment el meu dilluns és negre, no vull dir gris, negre, esportivament parlant, per tot l'altre estic fenomenal, però esportivament parlant.

0: plan, la moral està per terra, evidentment, perquè jo crec que era del tot inesperat aquest 3-0. Inesperat. No perdre, sinó un 3-0.
1: Aviam, en principi estic d'acord amb el que has dit, però jo avui volia trencar una llança per al, a favor de l'equip, no? Em sembla molt, molt penós que només ha acabat el partit, a la red social la gent aprofiti per, bueno, per descarregar tota la seva ira. És evident, tot, tothom estem molt, molt, molt, molt, molt, molt emprenyat, més que per el resultat, per el partit que va fer el Badalona, per el partit. Ara, descarregar...
0: La gran majoria no van escriure quan va remuntar.
1: Correcte. Esperar que acabi el partit per descarregar, cuidado, que es poden menjar aquestes paraules, eh? Es poden menjar. I dit això, comentem el partit? Desastrós. Inesperat.
2: Tu, per a mi el peor partit de la temporada.
1: Sí, inesperat. Com ha dit el Ramon, ningú. Jo pensava fins i tot un 2-0, perdre per un 2-0, 3-1, 2-1, vale, portar un resultat viu. Això no vol dir que no estigui viu, perquè en futbol mai està dit tot. Però tornar a fer una altra gesta, una altra remuntada, és possible? Sí. Difícil, també, però ho intentarem. Però no val tot, no val tot, no val tot. Encara feia 3 minuts que havia acabat el partit i miro la red social i és penós, penós, penós. Però bueno, sí que és veritat, i torno a dir, al PP, el peor partido de la temporada, sí. Y bueno, no, o sea, se puede, perdona, no se puede afrontar un playoff con esta mentalidad y con este ánimo, con esta actitud. Bueno, pero bueno, todo es posible.
3: Yo creo que se apuntó el peor partido con la pegada de ellos, porque ellos llegaron 4 o 5 veces y tuvieron muchas ocasiones, pero en juego ellos tampoco hacían nada. Tuvimos para mí la mala suerte que ellos llegaban bien y todo lo que tocaba entraba. Porque en juego
1: sí.
3: Yo me esperaba algo más del Compostela.
1: Vale, es cierto que no nos apabullaron en cuanto a juego, pero sí es cierto, Pepe, que las tres primeras no, era gol. Era el gol en propia puerta, palo y el caño a Víctor. Al portero, sí. Que saca Ayala. Eran 3-0 a los 15 minutos.
3: Por eso, porque...
1: Pero más que todo eso, Pepe, es que no llegamos, no creamos. No.
3: Es que yo estaba viendo que Tony de la Rosa, Antonio de la Rosa, Antón, centra. Todo el partido era casi así. Así sí. Era todo el partido.
1: Totalmente, volvimos a caer. No. Volvimos a caer en los parámetros de, para mí, Guzmán, muy, muy metido entre los dos centrales. Yo creo que el Badalona tiene potencial para intentar tirar para adelante, como lo demostrará en casa. Estoy convencido de que podemos remontar y que vamos a estar, si no remontado, cerca de remontar. Yo creo que vamos a competir el partido, nuestro estadio será un fortín y todo eso. Pero el partido de ayer caímos en errores de la liga, a partir de Navidad, en que Guzmán volvía a estar metido muy en la defensa, no teníamos llegada, y lo que tú dices, lo limitábamos a buscar a Tony La Rosa, y Tony La Rosa, Tom y centro. Es decir, nos faltó muchísimo. Podíamos analizar, nos faltó muchísimo.
3: Luego la defensa estaba muy abierta con el centro del campo, entraban como querían.
1: Sí. Sí, sí. Y tuvieron ocasiones clarísimas. Es cierto que en cuanto a juego, yo no les vi.
3: No les vi un partido
1: que te domina. No. Sí es cierto que llegaban con muchísimo peligro. El Charlie, el 9 este, el delantero centro, nos hizo mucho daño. Pero yo creo que nosotros estábamos muy inseguros. Y la defensa puede, no sé si estarás de acuerdo, Ramón, cree que la defensa va a pagar la ausencia de Azón.
3: Puede ser.
0: O sigui, des del punt de vista d'entesa, no?, de comunicació, potser, de no estar acostumats a jugar amb Víctor, no?
1: De confiança.
0: Més enllà d'errors puntuals, vull dir, sinó un tema general de comunicació, de situació, des de la porteria de corregir, etc. No?
1: Sí, correcte, correcte. Jo crec que no sé, quan tu tens confiança, jo penso que la confiança no era la mateixa que un altre partit.
0: Quan tens confiança, jugues pràcticament de memòria.
1: De memòria,
0: no?
1: Dir, correcte, sí, sí. Correcte, Ramon. Això no vol dir que Víctor estigués malament del tot. Va tenir una serrada, com tothom, la defensa no va estar a l'alçada. La defensa no va estar a l'alçada. Crec que l'equip no va estar a l'alçada. No era la mentalitat per afrontar un play-off, però bueno, tot és possible. Tot és possible i et diré que jo torno a dir i en reitero que la gent vingui al camp, que tindrem les nostres oportunitats i que a veure si han de tancar alguna boca que una altra. Ja et dic, amb això no vull defensar el partit d'ahir. Defenso a l'entitat i defenso a l'equip. Si és cert que l'equip no va estar a l'alçada, comencem per aquí, però què és possible? En futbol les hem vist quadrades, de tots els colors.
3: I el domingo a les 12:30.
1: Otro hándicap.
3: Mucha calor, ¿eh?
1: Otro hándicap debido a lo que hizo ayer. Pero bueno, como ha dicho Ramón, fuera de antena es para los dos. También ayer hacía mucho calor en Santiago. Hacía muchísimo calor en Santiago.
3: Sí, pero eso como un día de lluvia, sí, es para los dos, pero jugar no juega lo mismo.
1: No, y más
3: con calor, que con lluvia, sí, es para los dos, pero...
1: Y más si tenemos
3: cansancio...
1: Y más si tenemos pensado llegar a la prórroga.
3: Piernas, señor. Porque yo vi al Badalona ayer muy cansado.
1: Sí.
3: Yo vi al Badalona muy cansado. Llega a un final de temporada muy cansado las piernas.
1: Correcto, eso fue el comentario general de fuera de partido que llegaba por la ciudad y era que el Badalona daba la sensación de estar muy cansado, que no podían las piernas. La gente comentaba, Ramón, tú estabas allá, ¿és més gran el camp del Compostela que el nostre?
0: El terreny de joc és el mateix.
1: És el mateix.
0: Sí, les dimensions del terreny de joc són les mateixes.
1: Són les mateixes. Sí. Tothom deia que era un camp molt gran per Badalona.
3: No, jo
1: deia les dimensions, més o menys...
3: Tener pista d'atletismo se ve más grande.
1: Claro.
3: Se ve más grande.
1: Claro, claro.
3: Sí, no.
1: Era la sensació que parlava la gent, que era un camp gran.
3: La única diferència és que era hierba natural.
1: Sí. Bueno... como dice Pepe, la diferencia era la hierba natural, ahora la diferencia para ellos será la hierba artificial. Entonces,
3: por eso.
1: Vamos a aprovechar nosotros nuestras...
3: Hombre, yo creo que hay una poquita esperanza, sí que hay.
1: Sí,
3: porque el fútbol, ya digo, que no hay nada escrito en el fútbol. Y si ellos han podido meter 3-0, para mí, sin jugar a fútbol,
1: porque
3: el Compostela para mí no jugó a fútbol. Contraataque.
0: Bueno, a partir del 1-0 fue el contraataque, está claro.
3: Sí,
0: pero bueno,
3: sí,
0: también
3: sí.
0: Es una forma de jugar a fútbol, ¿no? Aleix Blanc, company, ¿qué tal? ¿Cómo veus això? M'imagino doncs, que has arribat aquí una mica a la ressaca ja de les valoracions del partit, però en tot cas, no sé si a mesura que han anat passant algunes hores després del partit, tu veus alguna possibilitat?
4: Bé, ho veig una mica com fa dues setmanes després del Cornellà, que el primer dia sempre costa ser optimista, però vaig veure un Compostela bastant més seriós que el Cornellà, que ja ho ha pres la lliçó, que no va prendre el Cornellà. Per tant, costa ser optimista, però jo em reitero amb el guió de fa dues setmanes. Crec que la clau dependrà de fer un gol a la primera meitat o a l'inici de la segona part, però inclús així ho veig bastant, bastant negre, però bé, ja hem vist que l'equip ho pot fer, però el primer dia, el dilluns, sempre costa ser més optimista que la resta de la setmana. A més, comptant amb el hàndicap que aquesta vegada, en cas d'empat, hi hauria pròrroga i també uns penals. Per tant, el Compostela, això també ho heu de saber, que sap que si marca un gol relativament aviat o simplement marca un gol, té molta i molta eliminatòria encarrilada.
1: Totalment d'acord amb el que diu l'Aleix. Jo crec que el Compostela, si es posa el vídeo del Cornellà, podrà aprendre molt. És evident que ara no compta el factor d'en 3-0 passem. No, això no és correcte. Però, com hem dit abans, signaríem. Està clar. Lo que passa és que optimista, sí que ho som, però et diré una cosa, el futbol desplegat ahir no crida a ser optimista, però el Badalona ha demostrat que pot fer això, però hem fallat els partits clau, hem fallat a casa amb l'Hospitalet, a fora de camp al Cornellà,
2: a
1: Manresa, i ara tornem a fallar. És a dir, els quatre partits complicats de la temporada, o importants, hem fallat, eh?
0: I a casa amb l'Europa, un altre partit clau.
1: És que no ho sé.
0: No sé, aquest equip està clar que ha perdut aquella consistència al darrere. Vull dir, sí que hi havia... Tu podies discutir si es jugava millor o pitjor, però hi havia una consistència defensiva.
1: Sí, sí.
0: Que a la segona volta es va perdre.
1: Sí, sí, passat Nadal, això es va perdre.
0: Tu no marcaves, però no marcaves. No, o sigui, quan, a la primera volta, mira quants partits es va quedar el Badalona amb la porteria a zero.
1: Sí, sí, sí.
0: 8
1: sí,
0: o 9
1: sí.
0: partits, en tota la primera volta.
1: Sí, bueno, i tornarem a dir que va haver-hi una ratxa del Manresa que va estar 9 porteries a zero i la van cap al liderat. Això està clar. És evident que ho havien comentat aquí, aquesta sí. casa. El Manresa porta, el dia que jugava a Santa Coloma, diu, aquest partit era... Portaven 8 jornades, porteria zero.
4: I guanyant, o 7 victòries seguides.
1: O 7 victòries i un empat, sí, correcte. Tu ho has dit. I vol dir que això, al final, porteria zero cap amunt. Vol dir que no perds. Això està claríssim. I nosaltres trobem a faltar ara aquesta consistència. Ahir era un partit, pues bueno, per deixar passar el temps, però amb una mica més de solidesa. Nosaltres érem febles. Cada pilota que agafaven tremolaven les cames. Com diu el Pepe, no va ser un futbol del Compostela bonic, maco, però va fer el seu partit.
4: Va ser un futbol efectiu, efectiu que és el que sí. funciona, i més al partit que era.
1: Correcte. Un partit de play-off.
4: Sí,
2: correcte.
4: Sí.
1: Un partit de play-off. Tu havies de guanyar i venir aquí amb una victòria el més ample possible. Amb 1-0 ells ja veien que el partit estava bé i es van limitar. Amb el 2-0 ja ens van esperar i a veure si em mataven. I ens van matar amb el tercer. I gràcies. I gràcies perquè nosaltres no vam tenir ocasions d'aquelles clares. A la primera part, un xut de Joaco que va sortir a l'esquerra.
4: Sí, que no va rematar, no se l'esperava.
1: No se l'esperava, correcte. I ells, escolta, només començar el partit, al quart d'hora van tenir tres, el túnel aquell, el canyo aquell, el porter...
4: Sí, sí. Que, el travesser...
1: Vull dir, sense fer res de l'altre món. Per això es demostra que amb poca cosa ens van fer molt de perill. No sé com ho veieu vosaltres per casa...
4: Jo el vaig veure des d'aquí, que l'estava fent amb el Ramon en directe, i és el que vam comentar. Els 15 primers minuts sí que van ser de domini del Compostela, fins i tot vam demanar que la pausa d'hidratació es fes una mica abans, però abans del descans sí que el Badalona va fer aquell arreón, sobretot amb un bon Toni La Rosa, i a la segona meitat, tal qual surts del túnel de vestidors, et marquen un gol, i ja has de començar a remar... Marco no va estar bé, en general, en tot el partit. El tercer gol doncs, queda assenyalat, però tampoc ja molt a recriminar-li a un futbolista que ha fet una temporada per treure's el barret. I la llàstima és potser aquella ocasió al darrer minut de Joaco que no acaba d'engaltar-la bé, perquè un 3-1 crec que hagués canviat molt i molt la
1: pel·lícula. Tu creu que li va poder passar factura a Marco el primer gol?
4: Mentalment potser sí, perquè al cap i a la fi és un futbolista jove, és fitxa sub-23, si no m'equivoco, per tant no està tan curtit com podria estar Ayala, Guzmán o altres futbolistes, però jo vull pensar que no, però psicològicament, d'alguna manera, a propòsit o sense voler, acaba afectant.
1: És que després del gol, no sé si una o dues jugades després, va cometre una altra errada que ens va costar una mica de perill també, i no sé si el vaig veure no tan segur com tots els partits de la temporada. Crec que potser li va passar factura i després el tercer gol pues ja és el punt culminant d'això.
2: Bueno, hay que esperar ese domingo y yo creo que sí que se puede.
1: Yo creo que sí.
2: Yo creo que se puede, sí. Es lo que dice Alex, sí. Si metemos un gol a la primera parte...
4: Als altres els hi tremolen les cames, però veig un equip amb més experiència
2: que el Cornellà. Però hay que jugar partido también con cabeza, ¿eh? Porque ellos tienen muy buen contragolpe.
4: Pero això no...
2: Tú no te puedes ir arriba de primer momento, venga, vamos, porque bueno, ellos tienen muy buen contragolpe.
1: Yo te voy a decir una cosa y sin querer... El partido será largo, hay que pensar en el cansancio, pero yo creo que tenemos que hacerle miedo desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y si la primera parte... como mínimo 1-0, o a los principios, como ha dicho Aleix, sí, sí. Als 10 primers minuts de 1-0, que la última mitja hora es vegi l'ai, El hay alcohol.
2: Correcto, yo estoy contigo, Carlos.
1: Eso yo contigo. Sería importantísimo. Ahora, bueno, importante no encajar.
2: Pero jugar con cabeza, no con sí. el corazón.
1: No, el corazón no nos lleva. El corazón nos con puede, cabeza, nos puede traicionar.
2: Que llega jugando, llega. Sí, sí.
4: El corazón a partir del minuto 80. Sí, cuando ya sigue a la desesperada.
1: Sí, cuando ya tiene que tirar, que trencar todas las naus. Yo pienso que si arribe...
2: Creo que jugando con cabeza sí que se puede.
1: Si somos capaces de llegar al último cuarto de hora. Y ya digo, ojalá. 2-0, cuidado, que la afición puede contar mucho. Y se le puede hacer muy largo el partido.
2: Y está más pegado a la afición que en Compostela.
1: Sí.
2: Está más al campo.
1: Hombre, además, demostramos el día del Cornellá que cuando queremos podemos estar. La afición a la altura.
2: Yo la única pega que veo es el horario.
1: Sí, yo también.
4: Sí, pero
2: es el horario. 2:30, calor. Sí, que para los dos, pero si tú tienes que tirar de físico y de pierna para remontar un 3-0, no es el clima.
4: No
2: es el clima, ni para uno ni para otro, porque el otro dice...
0: Però això, això, en el fons, és com determinades begudes energètiques, no?, que diu que et donen ales, no? Al final, si tu, per exemple, als 10 minuts marques, jo crec que t'apareixen ales d'on sigui.
2: Sí,
0: no, és veritat. No, és cert.
2: El tema psicològic ajuda
0: al tema físic, i és veritat, és veritat.
2: Però, Ramon...
1: I mental.
0: I crec que el Badalona necessita fer un partit més físic que mai... amb més intensitat que mai, per intentar que amb ells no els hi vagin les cames. És que és l'única opció que li queda al Badalona, l'única, que ells no se sentin còmodes, com va estar el Cornellà molts minuts aquí l'altre dia.
1: Sí, correcte. El Cornellà, en quan li va entrar el primer gol, crec que estaven morts. Tres pilotes fores en 2 minuts. Tres pilotes fora. I vaig comentar, el tercer està fet, falta fer el segon, perquè el tercer està fet, vindrà després del segon.
2: Y ellos van a perder tiempo. Eso está seguro. Lo que no hay que entrar en su juego.
1: Por supuesto.
2: No hay que entrar en su juego si perdemos más tiempo, que si empujamos, que si le buscamos. No.
1: Oye, nosotros... y Pepe, ¿y por qué no nos podemos encontrar con lo mismo que se encontraron ellos? Se encontraron minuto 4, un gol y encima.
2: Que sí, eso digo que yo creo que vamos a pasar. Que lo veo difícil. Sí.
1: Pero yo no lo veo imposible.
2: No, el fútbol no es imposible.
0: Voy a poner lo que voy a hacer si el Badalona pasa, lo voy a guardar en un sobre y lo ficaré dins d'un calaix. Aquell calaix no el podrà tocar ningú perquè estarà sota clau. Aquell sobre s'obrirà només si el Badalona passa, perquè llavors estaré obligat a fer-ho.
1: Sí, o què? Escolta, puc acompanyar o què?
0: Sí, em pots acompanyar, i tant.
1: No fem promeses d'aquelles...
2: ¿Quién le va a decir que en un Mundial Alemania le iba a meter 7 en el campo de Brasil?
1: No, Curaçao.
2: Nadie. No. El Mundial de Brasil, que Alemania le va a meter 7.
1: Sí.
2: Nadie.
1: En casa, sí,
2: por
1: verdad.
2: Eso, que en el fútbol...
1: Hostia, sí, verdad, no, sí.
4: O sea, el fútbol s'han vist de tots els colors.
2: Sí, o el Madrid City.
1: Sí.
2: En 3 minutos, casi 3 goles.
1: Sí. Se han visto
2: eso es lo bonito que tiene el fútbol, Ramón.
1: Lo que pasa es que las sensaciones no son... todo del todo halagüeñas, como se suele decir.
2: No, porque yo ya te he dicho, Carlos, que yo veo a la Badalona muy cansado, los players lo veo muy falta de piernas.
1: Entonces el entrenador sabrá más que todos nosotros, evidentemente. ¿Cómo se llama? Planning de la semana. Descanso.
2: Muchas veces viene bien, ¿eh?
1: Sí, mucha tertulia y parlar entre ells, pero descans.
2: Viene bien, sí, ¿eh? Porque ahora no es como lo mismo que en julio, que venga, vamos a... No, ahora ellos...
1: Al divendres y al dissabte una mica de pizarra y toda la semana...
4: Y molt treball mental. Molt treball mental.
2: Sí, sí, muchas veces funciona, ¿eh?
1: Sí.
4: Jo vaig entrevistar a Miquel quan el vaig fer partit en directe el diumenge contra el Cornellà i li vaig preguntar com m'havien plantejat la setmana i em va dir que el lunes era un dia jodido, que tienes que assumir el golpe, però a partir d'allí intentar animar la moral de la tropa. Doncs avui,
2: avui
4: que és quan tornen de Galícia, si no m'equivoco, doncs bé, assumir el cop i demà entrenament molt tranquil·let, també adaptar-se a la calor, perquè diumenge tocarà molt i molt el sol. Per tant, començar a fer aquest treball mental, acostumar el cos amb aquestes temperatures i fer patir el Compostela, que crec que el factor de la calor també pot ser diferencial. No sé, Ramon, si ahir feia molta calor allí a Compostela, Però aquí...
0: Feia calor, és veritat que va disminuir una mica l'hora del partit, però feia calor, feia molta calor, feia una calor d'aquelles seques, no?
1: Seca. Una cosa és declarar, a lo que has comentat, el dia del Cornellà, quan va acabar el partit, al pàrquing, a la sortida de l'estadi, jo vaig fer una pregunta al Miquel, i em va dir, estamos jodidos, queden 90 minuts. I mira, i va resultar, jo penso i dic avui, estamos jodidos, jodidísimo. Imagen, fastidio, vamos, imagen desastrosa, però en futbol tot és possible. Tot és possible. Penso que les tindrem. Serà difícil, no sé si arribarem, però que tindrem les opcions, espero tenir la opció, que ells no tinguin l'opció de fer cap gol i que tinguin l'ai al cos. Només això. Només demano això. Després ja l'afició et donarem la nostra. Setmana passada vaig tenir que anar al llit després del partit. Espero el diumenge després del partit que m'emportin a casa meva.
0: Directament t'emportes el paracetamol.
1: Sí, sí. Sí.
0: Directament te l'emportes.
1: Me l'he portat. Li vaig demanar a la teva dona i no em portava. Però,
3: ja estem, no.
0: Directament, sí, sí. Directament ens n'anem a la platja, no?
1: Sí.
0: A menjar una paella directament després del partit, no?
1: I a l'aigua.
0: Si celebrem.
1: I a l'aigua vestit.
0: No, primer entrar a la platja davant la multitud vestit.
1: Vestit.
0: Després de la paella, ja m'ho trec tot.
3: Tiene que hacer la rueda de prensa. Y luego...
0: A ver
3: si te se va a olvidar.
0: A ver si voy a empezar a desvelar sí, sí, lo que voy a hacer en caso de...
1: El meu nebot ahir a la nit deia, Tito, ningún problema, 3-0 y después nos tiramos vestidos en la piscina. Digo, o en la playa, lo que haga falta.
4: O sea, a part del 3-0 hauries de fer un mes, si no a penal, se'n va la cosa.
1: Signaries,
4: I tant,
1: patir els penals.
4: És que crec que...
1: És que a l'últim el llençaríem nosaltres. A l'últim el llençaria el públic.
4: Crec que
0: Mare de Déu, m'heu fet riure avui encara.
4: L'única opció de classificació crec que passa pels penals. Jo ho dic molt en sèrio, eh? No.
1: Aleix, empentaríem tots a l'últim penal?
4: Jo vaig amb el micro a molestar el porter si falta.
1: Toni llençant a l'últim penal i tots allà... Jo crec que no havia picat la pilota i ja estaria al punt de penal.
3: Tu te ries. Mira, pues yo prefiero pasar. En los penaltis,
1: sí,
3: passar,
1: sí.
3: Que ganando 6-0.
1: Aleix, tú eres muy jove. Y hay una imatge...
3: No me digas masoquista, ¿eh? No. La emoción que se vive. Y lo disfrutas más.
1: Y hay una imatge...
3: ¿Sí o no? Disfrutas más.
1: Aleix, hi ha una imatge que el Badalona juga play-off amb el Leganés, xiula l'àrbit, pipi, i hi havia un ja agenollat al mig del camp.
0: Sí. Escolta...
1: Aquest era jo, ja, i encara no havia xiulat.
0: Acabem. Gràcies, Carla, gràcies, Linares, gràcies, Aleix. Ens hem vingut amunt. Jo ho deixo aquí, a la mitja part, 2-0. Vinga,
1: va. Gràcies, Ramon.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Guerra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no? Resulta que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé. Doncs
1: pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tres.
2: Ah, que... sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, Eufòria? Quina
1: Eufòria,
2: exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bona és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant, ara ho confirmo, rabalear
1: sí,
2: és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: perfectament. Bueno, sí, és aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar, no? És de Raval.
1: Com el participi de Raval. No sé si és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear... Rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa que no està gens malament. I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu, això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar...
1: I a Movistar,
2: de...
1: com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi.
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera ascens de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és... Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Sötman Theus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du känner mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar det? Trio.
6: Det här är Hugo, vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
6: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius?
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos,
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre? Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Xasloca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, tema, hammer god. Det lyder helvede til.
8: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers så var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
10: Jeg skal gøre mit bedste. Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige igennem her.
11: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
12: Han har fucking brækket min mund.
13: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
14: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
15: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat, això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen, reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
1: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Bueno, això
1: claro.
0: Ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Sinfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
16: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
17: La nueva. Ven aquí.
16: Tengo que dar una buena impresión.
17: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
16: ¿Hace manualidades?
17: ¿Tengo pinta de que me gusten?
16: No.
17: Correcto.
16: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
17: ¿Me mirabas el culo?
16: ¿Qué? No.
17: Qué pena.
16: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada. Perquè són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
18: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabijam. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: En En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenentment bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: Bé, pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no. Què és, Luc?
1: Que escoltàveu el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, era?
2: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava alguna cosa diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No, distret, era
2: un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també estic mirant el generalisme de l'Ivan.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que
0: sí,
2: he fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
19: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
20: How's Alex doing, Andre?
21: Has Alex spoken yet?
22: If Alex is the only witness, he's in danger.
23: He'll be safe here.
22: And am I supposed to just trust you?
24: We interviewed the boy, yeah?
25: Do you remember what the bad man was doing?
22: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé. Però és Netflix i només hi ha sexe, segons l'Ivan.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè...
2: No.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
26: Let me ask you a question. What is your worst fear?
27: Max Cady was released from prison.
28: What does that have to do with us?
29: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
30: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
3: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
4: Bueno, jo sempre, jo, quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en
2: aquest
4: sentit.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: de molta qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, a si aprendràs.
3: Oh. Ah, no.
5: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPDE siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPDE...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina...
2: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
3: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què vulgui passar?
3: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
12: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
13: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
14: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
15: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
14: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
4: Com de futbol,
3: a veure,
4: eh?
3: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit pues les altres, no va, amb normalitat.
4: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
3: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
3: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
3: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate...
3: Va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
3: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
4: Previ al Mundial.
3: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
4: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
3: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
4: 3-4 anys, pot ser?
3: No, menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
4: Vale, pues re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
3: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Ah, molt bé, fa un any.
3: Fa un any.
4: Pues és possible que entrés en aquestes dates, no?
3: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
4: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
3: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. No passa. Això faran els anglesos.
4: Sí, i tant! Problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies, i és una sèrie de Carles Porta.
20: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende, de puta madre! ¡Estamos fuera!
22: Tu nuevo compañero.
23: Yo soy Mateo Calatrava.
24: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
25: O le devuelves el libro o te lo comes.
26: Tienes que aprender a defenderte.
27: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
28: No, tú tienes fuerza, yo te la doy.
29: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
30: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
31: Calatrava no mataría ni a una mosca.
32: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no ho passa.
4: Per què et fas enterrar així?
3: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
4: Pues escolta,
3: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
3: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
2: Tenim una...
3: Pell molt fina.
2: Sí.
4: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
3: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
4: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
3: Sí, sí, correcte, correcte.
4: Policia o militar o una cosa així, li van a l'olla.
3: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
4: No. Jo, el tràiler
3: parle de la pinta, de casa nostra.
4: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
4: Sí.
3: Jo, de moment, a hores d'ara, dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que... No m'agradi.
3: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
2: No, sent diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
4: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
3: Però vull dir que hi haurà ficció ben entesa, eh?
4: Sí,
2: sí, sí. Sí.
3: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba... El vampiro L...
4: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Las dos caras de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
4: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
3: Normalet, eh?
4: Sí, aquest
3: ja
4: mes...
3: Ja passa, juny, juliol i acostumem
4: ja,
3: a ser...
4: Ja arriba l'estiu.
3: Juny, juliol, agost...
2: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
3: Clar. És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
4: Jo començo a Teufòria, que només té 25 capítols.
3: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
4: I l'Atasco?
2: Sí.
4: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, jo no...
2: Quina tasca, eh? Com el seu Barcelona.
4: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Faran no me feu cas perquè no l'he mirat.
3: Faran una quilla d'aquí poc.
4: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
2: Tal, com estem?
4: Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
2: No.
4: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
3: Home!
4: Pepe Villuera i David Lorente.
3: Que bé, que ho porto, també.
4: I es queden atascats al mig del...
3: Que ho porto, parlar del papamòbil. T'imagines què passa això? No s'ha de treballar, diuen.
4: No, però el papamòbil està buit, eh? L'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
2: Ah, vaja. Veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
4: Adéu.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.
2: Fins aquí. Això en sèrie, l'espai de sèries de Oblida Ràdio.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels hi sumaran més de 400 pisos en règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran

0: aprovi de forma definitiva el mes d'octubre. I el nou casal de la gent gran de Canyadors va inaugurar ahir a la tarda un espai fortament esperat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyador, Casagemes i al Manresa. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fa una crida a fer-ne ús durant la inauguració.
1: Un espai doncs molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs ball, es poden fer tot tipus d'activitats. I jo convido doncs aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
0: I en esports, la migcampista Maria Llompart és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women 2026-2027. El club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem de l'empat sense gols d'Espanya ahir contra Cap Verd, sorprenent. També va empatar en l'altre partit del grup l'Uruguai contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas a un gol. També explicarem l'agenda d'aquest Mundial amb el que ve a partir d'avui. I també parlarem de futbol sala, perquè avui arrenca la final de Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, que s'enfronten en aquesta final al millor de 5 partits, els dos primers al Palau Blaugrana, avui el primer, dijous el segon. I d'en Waterpolo, parlem també amb el ja exentrenador del primer equip femení del Sant Andreu, un dels millors equips dels últims anys, aquest Sant Andreu de Javi Aznar, que deixa el club andreuenc, com també ho fan la majoria de les grans jugadores que ha tingut aquest equip en els últims anys i que els ha permès, per exemple, guanyar una Champions, una Copa d'Europa. Tot així més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En...
1: futbol?
0: Com futbol. Comencem ara sí. La selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
1: Partit de salvador del combinat estatal amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd, selecció número 67 del rànquing FIFA. I suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd sumen un punt, com sentíem, cadascuna en aquest grup H, igual que els altres equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
1: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a el grup, i va ser au. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al sol i que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats del grup G.
1: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, els Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui, d'aquest Mundial.
1: Avui, a les 9 del vespre, a hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol, França, amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria, a les 3, i l'Àustria-Jordània, a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
1: El club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30.

0: 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador del Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
1: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
0: El colombià John Solís ja és nou jugador del Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 100 milions d'euros, que se suma al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
1: En bàsquet, dijous arrenca la final de la CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant continuen els moviments de mercat.
0: El nou Gerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent. Les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta estadounidenc James Badmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard Encuentra assegura la continuïtat de dues peces clau per a les dues properes temporades fins al 2028.
1: D'altra banda, el bàsquet gironí ja sap que el curs vinent jugarà a Europa, però no serà a l'Eurocup.
0: El club gironí vol anar a pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que serà el Manresa. D'aquesta manera, l'equip de Moncho Fernández ja admet el sí a la FIBA per jugar l'any vinent, o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria amb la penya, o bé la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau en les seves dues últimes edicions.
1: Per cert, fa només uns minuts l'Uni Girona ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, una de les grans peces més importants d'aquesta temporada per al conjunt de Roberto Íñiguez, que deixa el club gironí. I un últim punt de bàsquet, Joan, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
0: El Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona, a l'anella mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona acull aquesta Lliga Catalana.
1: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina.
0: Que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, competició que s'ha perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per un cop acabi lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
1: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les últimes hores.
0: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegà des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
1: També en aquesta hoquei lliga masculina el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
0: El jove jugador nascut a Terrassa i format al Sant Cuat arriba procedent del Caldes Recam Láser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser entrenador.
1: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu.
0: L'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida més de mutu acord amb el club acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugades més destacades d'aquest club els últims anys.
1: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui els motius d'aquest final d'etapa i perquè un club decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, ha vist a l'elit europea i mundial. I parlant de waterpolo, i un últim apunt, i de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
0: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya i ben participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta amb la derrota a semis contra l'Olympiacos grec.

0: Dimarts, 17 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir de la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H d'aquest Mundial masculí 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol, amb dos catalans a l'11, el Lorena Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, i Dani Olmo i Lamine Yamal, que van entrar a la segona meitat, no va ser capaç de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador de Luis de la Fuente sobre el cop que va representar per a l'equip aquest inesperat empat en el debut.
1: Dojonazo, evidentemente, cuando uno no, es que no tiene el resultado que pensábamos obtener, que quiera ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo y con, además con una condición física muy importante que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura, creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura. La propuesta con Gavi en la banda era generar...
0: Un de la Fuente, que ara el sentíem, va haver de justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, el Blaurana, que va deixar-li la banda a Cucurella i que no va acabar de sortir del tot bé.
1: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamin y Nico, pero ya un poco también, un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, con la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
0: I un últim document del seleccionador espanyol precisament sobre la dependència que pot tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va haver de jugar més del previst en aquest primer partit.
1: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas, para ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara. De igual manera que Mikel Merino, de igual manera Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, jugadores con un pie excepcional, y que sabemos que en el momento que pasen las jornadas, que cojamos, insisto, esa compenetración, esa, de nuevo, esa sensación de competición, pues el equipo tiene que dar lo que tiene. Eso es... innegable, lo darán. Estamos seguros que el próximo partido el equipo estará mejor y yo también.
0: En qualsevol cas, Espanya i Cap Verd sumen un punt cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que van empatar a un en aquest cas. El Blaurana Ron Araujo, recordem, va ser descartat per Bielsa per les molèsties que arrossega el Soli, més allà d'aquest grup H, el G també van empatar a un Bèlgica i Egipte, amb el Blaurana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial amb 18 anys, ara és el juvenil del Barça, recordem, també van empatar en aquest cas a dos Iran i Nova Zelanda en un partit amb molt pes, més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, de fet on es va jugar el partit d'ahir, que és als Estats Units. Pel que fa a l'agenda, avui a les 9 del vespre un altre dels partits més destacats d'aquesta primera fase, el França-Senegal, amb el Blaurana Koundé al conjunt francès, i a la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, el Sabadell ja es prepara per una nova remuntada a la nova Creu Alta, després d'aixecar una eliminatòria prèvia, un 2-0 contra el filial del Real Madrid. Ara toca remuntar l'1-0 de Zamora, en aquest cas, per aquesta final per pujar a la segona divisió. I ja s'han superat les 10.000 entrades venudes per aquest divendres a la nova Creu Alta, i per tant s'espera un altre ple. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
3: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210. Llavors, preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre nit com la de l'últim dia, i esperem, no, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
2: El Sabadell torna als entrenaments avui. Fins al dia de partit s'exercitarà a la nova Creu Alta i caldrà estar ben pendents de l'estat físic de jugadors com Carlos García, Diek Kaiser o Joel Priego, que estan tocats físicament.
0: Gràcies, Sergi. Anirem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Zamora, final del play-off d'ascens a segona divisió i, per tant, del retorn al futbol professional. I un últim punt de futbol, anem cap a la tercera federació, perquè ja tenim definida la pretemporada del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Sant Cristóbal ja té definida la pretemporada d'aquest 2026. El conjunt de Cristian García començarà els entrenaments el 27 de juliol i debutarà a casa el 8 d'agost davant la Montañesa. A continuació, el conjunt de Cristian jugarà dos partits amb equips d'inferior categoria. El Sabadell B, a Can Anglada, el 13 d'agost, i el Rubí, a Can Rosés, el dia 16 d'agost. Podríem dir que el partit gran serà davant el Terrassa Futbol Club, el 19 d'agost, a l'Estadi Olímpic. El 30 jugarà davant el Club Natació Terrassa a casa, per tant, tindrem dos derbis agarencs. I, per altra banda, doncs el 22 d'agost jugarà davant el Viladecans i uns dies abans davant l'Hospitalet. Un Sant Cristóbal que ha renovat 11 jugadors i només una incorporació, la de Miguel Martínez. Recordem que a part de Cristian García i el seu cos tècnic han renovat jugadors importants la passada temporada, com és el cas de Ricky Calamardo i Mario Cantí, els dos capitans del conjunt agarenc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, un apunt. Ja és oficial, l'Anella Mediterrània de Tarragona tornarà a acollir al setembre la Lliga Catalana ACB, primera competició de la temporada entre el 9 i el 13 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB, que celebrarà al Palau d'Esports Catalunya i arribarà els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre amb els millors equips del bàsquet català. Els equips participants seran el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona, el Jaiopos Lleida i el Morabanc Andorra. D'aquesta manera, la competició repetirà l'exitosa fórmula de les darreres temporades amb una fase prèvia amb dos grups de tres equips a una sola volta del 9 al 11 de setembre i la gran final entre els primers classificats prevista pel diumenge 13. Serà la quarta vegada que el Palau d'Esports acull la Lliga Catalana i la cinquena que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995 al Pavelló del Serrallo i posteriorment l'any 2022, el 2024 i el 2025 ja s'ha disputat al Palau d'Esports, l'emblemàtic equipament de l'Anella Mediterrània que s'ha convertit en un reclam per acollir competicions de primer nivell.

0: I en futbol sala, gràcies Eduard. Avui comença la final del play-off de Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable, després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club, y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar. Si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado bien, con buenas sensaciones, que es lo más importante, ilusionados, con ganas, y ahora disfrutar de la final. Si es que no te queda nada, yo a mis jugadores se lo digo, que lo den todo, porque al final la línea es muy fina para ganar o para perder, pero te tienes que ir con la sensación de que lo has dado todo, independientemente del resultado. No te queda otra que disfrutar. Si es que al final estamos en la final de la Liga, los dos mejores equipos de la Liga regular, y ahora hay que disfrutarla.
0: Un Javi Rodríguez que parlava també del presumpte favoritisme del Barça en aquesta final, tenint en compte, com dèiem, aquest factor pista.
1: Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto. Podemos ser un poco favoritos porque, bueno, empezamos en el Palau y porque al final quieras que eso te da un plus más, pero ya te digo que si no estás bien, el favorito te lo quitan en 2 minutos.
0: I en el mateix sentit s'ha expressat també el capità blaugrana, el porter Didac Plana.
2: Sincerament penso que està sent un gran any. Tots volem posar la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria i conscients de que tenim un repte molt gran i que al final doncs, només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho. No? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem posar donar la primera hòstia, no?, com es diu nosaltres, al Palau.
0: Avui a les 9 de la nit aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, com sentíem, al Palau Blaugrana. Dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.

0: En waterpolo, final d'etapa al Concatenació Sant Andreu. L'Artífex és el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa de pràcticament tots els títols estatals. Javi Aznar deixa entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup dels últims anys. N'hem parlat aquí a l'enjoc, de fet, amb el tècnic aragonès Javi Aznar, que explicava així la situació al club que ha comportat aquest seguit de decisions.
1: Ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensuada amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica, però és cert que va arribar un moment en el que hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritat.
0: Un Javi Aznar que en l'aspecte personal reconeixia sentir aquesta tristesa de tancar d'aquesta manera un projecte de tant èxit.
1: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. No és gens fàcil. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, amb molta pena. Però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení. La sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: El tècnic aragonès, que no ha avançat res del seu futur, tot i que sí que explicava que valorarà totes les opcions per seguir entrenant un projecte atractiu i ambiciós anant al waterpolo. I en hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les dues últimes hores per solucionar la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceo i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió, ho he anat explicant. El Vilassana va fer història en guanyar la seva primera lliga, superant el Fraga a la final, i ara toca celebrar. I no serà en aquesta hoquei lliga femenina el curs vinent l'Alcaldes, que explicàvem també ahir, ha caigut aquest cap de setmana en la final del play-off d'ascens contra el Mataró. Amb Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El Rec amb l'Àser femení va rebre aquest cap de setmana el Mataró en el segon duel del play-off d'ascens a Hockey Lliga. Tot i que les calderines venien de perdre 8-1 al primer partit, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final. Les mataronines van aconseguir trencar l'empat a 3 a falta d'un minut i mig del final, i tot i que els últims instants van ser realment intensos, el Caldes no va poder forçar la pròrroga. Després del partit, l'entrenador del Rec amb l'Àser femení, Oriol Sapinya, va reconèixer la millora que ha fet l'equip aquesta temporada i va mostrar-se orgullós del paper que han fet les jugadores en el seu primer play-off d'ascens.
3: Hauria agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador, però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, vull dir, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit, vull dir, al final és el primer cop que disputem un play-off i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club.
2: L'entrenador del Recam també va assegurar que el salt qualitatiu de l'equip aquesta temporada ha dut el conjunt calderí on ha de ser, en una posició en la que competeix per tot cada temporada.
0: Gràcies, Aleix. I un últim punt abans d'acabar, l'handbol platja, perquè el primer equip masculí de l'handbol cooperativa Sant Boi d'aquesta modalitat ha aconseguit classificar-se per al campionat d'Espanya després d'una destacada actuació que cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: Els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Laredo, Cantàbria, a partir del 30 de juliol. El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquesta setmana a Vilanova i la Geltrú. Ens explica com ha sigut aquest torneig el jugador Pau Giner.
5: Sincerament, ha sigut un torneig a Déu, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit tu a tu contra absolutament tothom. Si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a Laredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar i gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
4: És el tercer cop que els Bay Bandits es classifiquen al Campionat d'Espanya, després que el primer equip femení i el juvenil femení ho aconsegueixin en les dues anteriors temporades.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels hi sumaran més de 400 pisos en règim de protecció oficial i promoció lliure que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci.
3: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
2: La voluntat és que el projecte per repartir les parcel·les s'aprovi de forma definitiva el mes d'octubre. I el nou casal de la gent gran de Canyadors va inaugurar ahir a la tarda un espai fortament esperat pels usuaris i que donarà servei als veïns de Canyador, Casagemes i al Manresa. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fa una crida a fer-ne ús durant la inauguració.
4: Un espai doncs molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs ball, es poden fer tot tipus d'activitats, i jo convido doncs aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
2: I en esports, la migcampista Maria Llompart és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women 2026-2027. El club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem del Mundial Masculí de Futbol, especialment de l'empat sense gols d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd, també una prèvia de la final de Lliga de Futbol Sala, la primera divisió masculina que arrenca avui, el millor de 5 partits entre Barça i Pozo de Múrcia. I trucarem al Jacques, entrenador del primer equip femení del Club Natació Sant Andreu de Waterpolo, Javi Aznar, que tanca una etapa de 12 anys al club. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
2: Partit desfavorable del combinat estatal, amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd. Selecció número 67 del rànquing FIFA i suma un punt a l'estrena de la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt, com dèiem, de cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai.
2: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a 1. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al soli que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats d'ahir del grup G.
2: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar el Mundial en 18 anys. També va empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, als Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
2: Doncs així és. Avui a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol França amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també el grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
2: Doncs el club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
2: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre el migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 7 milions d'euros, que se sumen al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la Lliga CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant, continuen els moviments de mercat.
2: El nou Ilerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta nord-americà James Bedmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard en Cuentas assegura la continuïtat de dues peces clau per les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a competició europea, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que hi serà el Manresa. D'aquesta manera, Martí, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria, hipotèticament, amb la penya, o bé a la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Pons Arnau a les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts, l'Uni Girona, l'Espar Girona, ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, la pivot que ha jugat a l'Uni aquesta última temporada. Ha estat una de les peces clau d'aquest equip de Roberto Íñiguez i no seguirà, com dèiem, el curs vinent. I un últim punt de bàsquet, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada els 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina,
2: que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions l'any vinent, competició que s'han perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan en les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos, tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format a Sant Cugat arriba procedent d'Alcaldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també d'Alcaldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser l'entrenador.
0: En waterpolo, final d'etapa del Club Natació Sant Andreu.
2: L'Actifax, el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat Després de 12 temporades, la seva sortida, a més, de mutu acord amb el club, va acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla de les jugadores més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui aquests motius d'aquest final d'etapa i perquè un club que decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, havia estat a l'elit europea i mundial. I un últim apunt, també de waterpolo, i parlant de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, havent guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 copes de la Reina, 3 supercopes d'Espanya, 3 copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta amb la derrota a semis contra l'Olympiacos.

0: Dimarts 16 de juny, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir a la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol amb dos catalans a l'11, el veuran a Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marc Cucurella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, Dani Olmo i Lamine Yamal van participar a la segona meitat, no van ser capaços de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que representa aquest per a l'equip, aquest inesperat empat en el debut i també del soroll de l'entorn.
1: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
0: Espanya, que jugarà el proper partit diumenge 21 de juny contra l'Aràbia Saudita. Un De La Fuente que també va justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, per deixar-li la banda a Cucurella, i que no va acabar de sortir bé. I també va parlar de la dependència que pugui tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va jugar més del previst en aquest primer partit, com també ho va fer l'extrem de l'Atlètic Club de Bilbao, Nico Williams, que també va entrar en el tram final.
1: Yo no soy de los que me acuerdo nunca de los ausentes, pero obviamente son dos futbolistas diferenciadores, pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno de juego también son muy buenos. No es cuestión de que esté o no esté, ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando esté en el mejor momento y estará en el próximo partido contra Arabia, seguirán creciendo las alternativas, las posibilidades, y este equipo seguirá creciendo. Sea Lamine, sea Nico, sea Mikel Merino, sea Dani Olmo, todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es simplemente pues coger ese tono, ese toque decisivo en este tipo de competición, que seguro, insisto, en la medida que pase dos días y la semana, iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda.
0: I un últim document del seleccionador espanyol, quan li preguntant si aquest empat feia que mantinguessin els peus a terra.
1: Para nosotros no ha cambiado nada. Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo, no los hemos dejado nunca de tener en el suelo, sabiendo la dificultad que entraña estar un día y otro siempre en la élite, en lo más alto. Y nosotros estamos, y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día.
0: Espanya i Cap Verd, que sumen un punt cadascun aquest grup, que igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai, que, com dèiem, van empatar a un també aquesta passada mitjanit. En aquest cas, el Bernardo Araújo no va jugar cap minut. De fet, era un dels descartats per Bielsa, per, recordem, les molèsties del Soli que arrossega. Més enllà d'aquest grup H, el G també van empatar a un, Bèlgica i Egipte, amb el Brorana Hamza Abdelkarim, del juvenil del Barça, convertint-se en el jugador egipci més jove en disputa mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos, Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, que de fet on es va jugar ahir aquest partit, als Estats Units. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 tindrem un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase, França-Senegal, amb el Laurent Koundé, el conjunt francès. A la mitjanera jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I. I a la matinada, també avui, es jugaran els dos partits del grup J, l'Argentina, l'Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, a un apunt. La temporada vinent tornarà a competir a la tercera federació masculina, ho hem anat explicant, després d'aconseguir cap a setmana l'ascens del play-off de la Lliga Elite, la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet continua païnt i celebrant el seu ascens a tercera federació. El filial del Nàstic va empatar 0 dissabte a casa davant el Sant Mauro, fent vol 1-2 de l'anada a Santa Margarida de Montbui. L'equip i cos tècnic gaudeixen ja de les seves vacances, encara amb ressaca emocional de tot el que van viure aquest cap de setmana. El xiulet final de l'àrbitre va fer esclatar d'alegria a la Pobla, tant tots els integrants de l'equip que estaven sobre la gespa, com l'afició i els més petits del futbol base del club que van envair el camp. Va tocar fer un bany a la font del poble, com marca la tradició, i tot plegat per celebrar com tocava un ascens merescut després d'una temporada molt complicada. Així ho explicava Eric Mora, peça clau de la Pobla de Mafumet.
3: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
2: El club ja treballa en la propera temporada amb la clara intenció de mantenir la base de jugadors molt joves arribats la majoria des del juvenil del Nàstic i, sobretot, amb la tranquil·litat de saber que, si no passa res extraordinari, afrontaran el repte de la tercera federació amb Xavi Vilagut a la banqueta. El tècnic ha renovat automàticament després d'aconseguir l'ascens i tant ell com el club estan encantats de continuar junts.
0: Gràcies, Adrià. En futbol sala, avui comença la final del play-off de la Lliga, la primera masculina que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
4: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos, por la cantidad de partidos que llevamos, porque la final es a cinco partidos y creo que es una locura, pero hay que ir solamente pensando en el martes en hacer un buen partido y estoy seguro que si hacemos un buen partido nos va a dar para ganar.
0: Un Javi Rodríguez que analitzava així el rival d'aquesta final, el Pozo de Múrcia.
4: Yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo, que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. Al final tenemos que contrarrestar por los puntos fuertes del Pozo, que nosotros lo sabemos, ellos me imagino que intentarán contrarrestar los nuestros, pero al final jugamos en el Palau, tenemos que hacer un Palau mágico de las grandes noches, que todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo que es el Barça para ellos.
0: Y en el mateix sentit es passava també una de les peces clau d'aquest Barça, el brasiler Pito.
5: La verdad que espero que sea un poco rápido, ¿no? Pero sabemos la dificultad que es. Y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5. Lo importante va a ser ganar. Y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título. Yo creo que Barça, por el nombre, ya es siempre favorito. Y nosotros, desde que fichamos por el Barça, sabemos un poco lo que lleva ese escudo. Entonces, nosotros tenemos esa presión, pero sabemos un poco lidar con ella y vamos a por la Liga.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie al millor de 5, al Palau Blaugrana, dijous, en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi ja cap a Múrcia. En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu, l'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, va acompanyada de la sortida també de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup. Javi Aznar, molt bon dia, moltes gràcies per atendre. Ja us he explicat una mica, però quin és el clic que et fa voler deixar el club després d'aquestes 12 temporades?
6: Bueno, la veritat és que ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i, bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica el tema de l'equip, fins i tot buscar recanvis per les jugadores que podien marxar, però és cert que va arribar un moment en el que l'escenari, hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats, canvi de funcions dentro de l'estructura de la secció de waterpolo del club, i crec que, bueno, vam acordar, crec que vam seure amb el Quim Vidal, que és el president, i crec que va entendre perfectament la situació, fins i tot, bueno, com deies, va ser una situació acordada i crec que la millor per a dues parts.
0: Com t'expliques una mica que hi hagi aquest canvi de direcció, tenint en compte que és un equip guanyador, que encara fins a tota aquesta última temporada està de la Lliga Europea els últims anys?
6: Bueno, a nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena. Però, bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení, que torno a repetir, és un equip que ha estat fins al final intentant doncs, mantenir-se al club, però per una circumstància en la que bueno, crec que era complicat, no?, per part de les jugadores, que ja tenen les seves explicacions, però penso que la sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: No sé si aquesta situació us ha pogut afectar també en aquest tram final de curs, ja sigui a la final de Lliga, a la Final Four de la Champions, o estaven centrades les jugadores i tu també en la competició i després ja ho veurem.
6: Bueno, segurament sí que hi ha hagut un cert despiste o segurament el cap no estava al 100% en el que havia d'estar. Home, es pot entendre, sobretot perquè també el perfil de jugadores que tenim és un perfil molt jove, que aquestes coses, vull dir, o no, els ha pogut afectar. A la mesura del possible, el que hem intentat sobretot és centrar l'equip, que intentés doncs, diferenciar entre el que era la situació una mica personal amb la situació professional i esportiva. Bueno, jo no vull posar excuses. Jo crec que l'equip sí que és cert que a la final de Lliga doncs ens va costar molt competir bé, però crec que Mataró va fer les coses molt millor que nosaltres, ens van guanyar. Jo crec que vam revifar una mica a la Champions, crec que vam tornar una mica a ser a l'equip competitiu que hem estat durant aquests anys. Però, bueno, sí que és cert que la semifinal, doncs, el tram final, no?, vam tenir una mica de mala sort, per una banda, perquè crec que vam estar molt, molt, molt, molt a prop de ficar-nos a la final. Hauria estat un final de festa fantàstic. Però crec que l'equip ha tornat a competir a la Final Four. Crec que ha estat al seu nivell, a nivell que s'estava mostrant aquests últims anys. Però, bueno, no sé, vull pensar que no, tot i que crec que una part sí que ens ha pogut fer malbé.
0: Diguem-ho, per qui no s'hi hagi assabentat, que això, va ser semifinalistes de la Champions, perdent els penals aquestes semifinals, i va guanyar el tercer lloc, el partit que pel tercer lloc, aquesta final de consolació que no vol jugar ningú, i just veníeu de perdre, com dèieu, contra el Mataró, aquesta final de Lliga. Acabo. Ara què? No sé si pots avançar alguna cosa del teu futur, si saps alguna cosa, tenint en compte que es tanca una etapa, com hem anat repetint ja, de ni més ni menys 12 anys.
6: Doncs, bueno, com et deia al principi, jo vaig acordar amb el club bueno, aquesta sortida pactada i acordada i molt respectuosa. Jo, en cap moment, durant aquest tram final de temporada, m'he posat a buscar o a escoltar equips. És cert que ara mateix, doncs, bueno, estic en un període, no?, de veure quines són les opcions que arriben i buscar la millor opció, que sigui il·lusionant, que estigui bé. Vull dir, al final som entrenadors de waterpolo, vull dir, no ens podem quedar sense treballar molt de temps perquè no som una professió que ens guanyem tants diners com per relaxar-nos. Però, bueno, això acaba com si diguéssim terminat fa... ha acabat aquest cap de setmana i ara, doncs, bueno, valorar les opcions que vinguin i intentar escollir la millor o la que em faci més il·lusió o les que vinguin. Vull dir, és que ja et dic que és molt complicat. Som entrenadors de waterpolo i no és gens fàcil. I més aquestes alçades de temporada estem quasi ja tocant l'estiu, els equips ja estan més o menys organitzats i formats, doncs, bueno, paciència i a intentar escollir bé.
0: Doncs ho anirem seguint, evidentment, la trajectòria de Javi Aznar i també la del Club Natació Sant Andreu, que separen els seus camins, com dèiem, que tanquen una etapa exitosa amb un palmarès admirable. El repassem, una Champions, dos bronzes a la màxima competició europea, més d'una Supercopa d'Europa, tres Copes de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Només falta tenir aquesta lliga. Javi, moltes gràcies per atendre'l en joc i enhorabona per aquesta trajectòria i molta sort en el que vingui.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I abans d'acabar en hoquei herba, el primer equip femení de l'Atlètic Terrassa jugarà Lea Kela per primera vegada a la seva història. Ràdio Montsibà de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: L'Atlètic Terrassa jugarà per primera vegada Lea Kela. El conjunt de Can Sales, dirigit per Sílvia Bonastre, doncs porta una etapa increïble. I és que recordem que ara fa 3-4 temporades l'equip de l'Atlètic estava a la divisió d'honor B. Des de llavors ha aconseguit un podi a la Copa de la Reina i tres subcampionats de Lliga, sumant aquest bitllet per la Ea Kela. Escoltem jugadores de l'equip agarenc, doncs amb ganes d'afrontar aquest repte. Per exemple, Clara Barba.
8: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla, i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
7: I ara escoltarem a dues jugadores més, Elena Martínez i Ainhoa Ballesteros, dues jugadores que afronten amb il·lusió aquest repte de la competició europea.
9: No, al final sóc una persona que sempre m'agrada guanyar, i sí que els entrenos a vegades m'han de parar els peus perquè m'excedeixo una mica, però bueno, jo sóc partidària de que és un punt fort sempre que es pugui controlar, sí. I això, que sóc molt competitiva, no me n'amago, i estic intentant regular una mica perquè sigui algo positiu de cara a l'equip.
10: Ho hem una mica com normalitzat, i de fet perdre va ser com una mica de... Bueno, volíem la victòria, perquè després de 2 anys seguits diem, va, la tercera va la vençuda. Llavors ha sentat una mica com una mica malament, però després ho mires en perspectiva i dius, bueno, el que hem aconseguit està superbé i el tiquet a la EQL ni ens ho esperàvem.
7: En el cas d'Elena Martínez, doncs haurà d'esperar una mica, una greu lesió l'ha apartat en aquest tram final, en aquesta final four, juntament amb Maria Torrent. Per cert, Txell Vizcaíno deixa l'Atlètic Terrassa. I és que l'objectiu de les agarenques de cara a la propera temporada és tornar a estar en aquesta Final Four.
0: Gràcies, Miqui. I un últim punt abans d'acabar per parlar-vos de beisbol i softball de Sant Boi, que lluita pels primers llocs de la classificació de la divisió Honor. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: El club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip masculí ha guanyat 7-9 i 6-8 i suma una doble victòria a l'estadi municipal Antonio Urbàs davant del club de beisbol Barcelona, el que han sobrat a la classificació. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
11: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6. Dos victòries importants perquè havíem perdut los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival y de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
2: Després de quedar en sisena posició a la fase classificatòria, els de Sant Boi es posen líders del grup B de la divisió d'honor amb 7 victòries en 10 partits.
0: Gràcies, Daniel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Badalona sumarà dos nous hotels, volíem dir, en un futur. Ho farà a la parcel·la limítrof en Sant Adrià de Besòs i que s'emmarca dins del sector del Catalunya Media City, que s'ha de desenvolupar a les Tres Xemeneies. Seran 20.000 metres quadrats de superfície hotelera. A més, en aquest espai, el Consorci del Besòs ha aprovat inicialment la projecció de més de 400 habitatges, alguns de protecció oficial i d'altres de promoció lliure. Molt bona tarda. Som dimarts 16 de juny. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat de la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. I el nou casal de la gent gran de Canyador va quedar inaugurat ahir a la tarda, un equipament de més de 500 metres quadrats, que era un espai fortament esperat entre els usuaris. I l'Institut d'Escola Rafael Alberti rep el primer premi de segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família. El treball guanyador està inspirat en la tècnica del trencadís, en la qual han treballat els alumnes de tercer durant el darrer trimestre.

0: El terreny que queda al costat de les tres xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcón és el director general del Consorci.
1: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
0: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les tres xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs. El PDU fixa que com a mínim n'hi haurà d'haver 714, la meitat dels quals de lloguer. Amb aquesta xifra, tots els pisos serien de 81 metres quadrats, però el Consorci creu que se'n podrien fer més, mantenint la mida d'alguns i reduint la d'altres. D'aquesta manera, a banda de poder augmentar l'oferta d'habitatge, el Consorci creu que es donaria resposta a la diversitat de famílies que existeix, com ara persones que viuen soles o parelles sense fills. En tot cas, l'ENS encara ho ha d'estudiar i decidir les xifres definitives, tant de pisos totals com de metres quadrats de cadascun.
1: Amb el mateix sostre, sense necessitat ni d'augmentar alçades ni de fer més sostre del que tenim aprovat pel pla director urbanístic, potser la gent que volen aspirar a tenir un habitatge de protecció oficial en aquest sector no necessiten 80 metres. Potser amb 70 metres útils o amb 60 metres útils ja fem i arribarem, primer, a més gent i, segon, a una realitat molt més propera al que és la realitat de la societat.
0: La voluntat és que el projecte per repartir les parcel·les s'aprovi de forma definitiva el mes d'octubre. També el d'urbanització, que inclou el futur parc, els nous carrers que es dibuixaran i les passeres que connectaran amb el polígon industrial del Sot, on s'instal·laran Inditex i el Campo. El següent pas serà redactar els plecs i iniciar les obres, que s'espera que puguin començar com a tard a principis del 2028.
2: Badalona migdia.
0: I us ho avançàvem amb titulars. Dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons s'ha anunciat el govern. Ens en dona tots els detalls la nostra companya Raquel Moreno. Bona tarda, Raquel.
3: Bona tarda, Sílvia. Com bé deies, en Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant aquesta revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com ara les platges, l'estació de Renfe i també les dues parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: De fet, la presència de la unitat canina a Badalona és possible gràcies a un acord amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, que aportarà tant els gossos com els mateixos instructors. Amb dos gossos han rebut formació específica en obediència canina i en la detecció de drogues. En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents. N'ha parlat el president de l'entitat, Òscar Pérez.
5: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada, una característica de molècules odoríferes. I d'una droga a una altra, encara que sigui un derivat, canvia la fórmula, per tant ja és un altre tipus de droga. 14 tenen associades.
3: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una

0: treballar tranquil·la i segura. La presència dels gossos a afegir també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a la ciutat.
1: Gràcies, Raquel, per la informació.
0: Bon dia.
2: Badalona migdia.
1: I us avançàvem també en titulars. El nou casal de la gent gran de Canyadó va quedar inaugurat ahir la tarda. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat als usuaris. L'espai era fortament esperat entre els usuaris. El nou equipament donarà serveis als veïns de Canyadó, Casagemes i Manresà i permetrà cedir l'antic espai a l'Associació Veïnal de Canyadó. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitats ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, sala de manualitats, sala d'ordinadors i un gran saló de 190 metres quadrats destinats a usos múltiples. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, feia una crida a fer-ne ús durant la inauguració.
3: Un espai doncs, molt maco, absolutament tot nou, però aquí es pot fer gimnàsia, es pot fer informàtica, es pot fer doncs, ball, es poden fer tot tipus d'activitats. I jo convido doncs, aquelles persones que vulguin que vinguin també a aquest casal o a qualsevol altre de la ciutat.
1: Entre els primers usuaris es destaca la comoditat de les noves instal·lacions, un espai llargament reivindicat pels veïns. Els escoltem.
4: Està molt ben equipat i d'això... El que passa que nosaltres hem vingut aquí per inaugurar i no vol dir que algun dia no vinguem si fan alguna activitat, però estem en el casal de Can Mercadés que ens agafa caient del llit que veus allà.
5: Para nosotros esto es un palacio que se pueda hacer para los abuelos todo lo mejor y todo lo que se pueda para que ellos estén entretenidos.
6: Y aquí hay habitaciones para una cosa, salas para otra y a mí me gusta eso. No sé, que lo ves amplio, ¿no? Y en un sitio también muy bonito.
1: El nou casal de la gent gran de Canyadó s'ubica a la planta baixa d'un edifici situat a l'antic espai de la fàbrica Jumberca, al barri de Canyadó. És el mateix edifici on s'ubicaran les aules de batxillerat de l'Institut La Riera, que iniciarà la seva activitat amb el nou curs. Habilitar els dos locals ha suposat una inversió de 2,1 milions d'euros assumida íntegrament pel consistori. I més qüestions. Les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, un fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes a través de les xarxes socials de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llefià. Dues actuacions molt reivindicades pels veïns. I els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu, entre un 70 i un 90%. Una situació similar a la de l'any passat, en què va tenir gairebé totes les habitacions ocupades. Asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona, i com a conseqüència a tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. Escoltem el director de l'hotel Marina Badalona, Jordi Batet, i del director del Badalona Tower, Iago Camps.
7: Però, certament... Nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així.
8: Per la visita en si és per l'acumulació, és a dir, és la visita del papa més pre-Fórmula 1 i tot junt fa que Barcelona... s'ompli, llavors fa un efecte rebossadero, diguéssim, i tota les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
1: Per mantenir aquesta competitivitat dins del territori, els hotelers de Badalona reclamen que la taxa turística es mantingui a un preu assequible, tenint en compte la pujada del preu del passat mes d'abril i l'increment que preveuen de cara a l'any vinent. També demanen que es regularitzin els pisos turístics per garantir els mateixos requisits de seguretat, higiènics i fiscals que se'ls exigeix com a hotelers. Tornem a escoltar en Jordi Batet.
7: Viatjant, però la gent al final pues, també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a lo que és la província de Barcelona, pues, a lo millor també opten per una altra destinació. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell... tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora.
1: Batet i Camps confirmen que els seus hotels s'han beneficiat de retruc dels grans actes que s'han fet a Barcelona en les darreres setmanes, com la visita del Papa o els grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP. Però també es mostren satisfets que la ciutat aposti per organitzar els seus propis esdeveniments que atreuen molt públic, com ara la FIBA Champions League o la Supercopa de bàsquet, que se celebrarà el mes de setembre. I anem a Plana Cultural. L'Institut Escola Rafael Alberti rep el primer premi de segon cicle de secundària de la Fundació Sagrada Família. El treball guanyador, inspirat en la tècnica del trencadís, està format per una composició de cercles que evoca la imatge de la Torre de Jesucrist, en la qual han treballat els alumnes de tercer durant el darrer trimestre. Cada vegada que es contempla una part important de la Sagrada Família, la Fundació obre un concurs perquè instituts i escoles presentin projectes relacionats amb l'element finalitzat. En aquesta ocasió, l'Institut Escola Rafael Alberti, en el marc de l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica i Audiovisual, ha elaborat un projecte interdisciplinari. A més de fer una representació artística de la Torre de Jesús, l'alumnat s'ha documentat sobre la vida de l'arquitecte, la importància de la naturalesa i la religió en la seva obra i la simbologia també de la Sagrada Família. Tot aquest treball s'ha desenvolupat en un centre de màxima complexitat on predomina la multiculturalitat. La professora de Visual i Plàstica de Secundària, Ana Maria da Silva, ens n'explica els detalls.
9: Intentem que tot el que fem, que els alumnes prenguin consciència que les arts no són manualitats. Aleshores, no venim aquí a fer manualitats. I aquesta part que acaba amb aquesta part pràctica, aquest projecte, té tot un procés previ de competències, coneixements, posar en joc moltes coses. Ho vam posar tot de part nostra, però tampoc sense esperar, perquè, clar, penseu que és un premi, bueno, que són totes les escoles de Catalunya podien participar.
1: El treball consta de tres fases. En primer lloc, l'alumnat ha investigat la figura de l'arquitecte i la simbologia del monument. Després s'han elaborat una obra artística col·lectiva a partir d'una imatge creada per un dels alumnes amb intel·ligència artificial. Aquesta està composta per un collage de cercles de 5 centímetres de diàmetre que han pintat els joves de tercer d'ESO. I fins aquí el repàs informatiu. Ara us deixem amb els esports amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps amb en Luismi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
11: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
12: Els esports amb Ramon Duran.
10: Farem un cop d'ull en profunditat a l'actualitat de la joventut. Tot indica que Àlex Reyes, l'alè del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge del joventut per la pròxima temporada.
13: més a més, també parlarem de les altres posicions dels jugadors que segur que no continuaran i també dels que ara mateix hauríem de posar un interrogant. I en futbol, avui dimarts, començarem ja a gestionar doncs, la possible remuntada difícil, però no impossible, del Badalona davant el Compostela. I ho farem amb un dels protagonistes de la plantilla, ho farem amb el Xavi Manrique, però abans avui volem analitzar tota l'actualitat verd i negra. Ho fem amb l'Albert Guerra. Què tal? Com estàs, Albert?
14: Què tal, Ramon?
13: Podríem dir avui la Lupa Guerra o ja és una mica la ressaca de tot el que ens va deixar anar el Xavi Ballesteros al programa L'Esport, no?, de Televisió de Badalona. Hi ha moltes possibles novetats que encara no s'han concretat. De fet, encara no se n'ha concretat cap, més enllà, segurament, de la deuda Hanga.
14: Oficial,
13: i,
14: no.
13: I, evidentment, oficial no. Dèiem Àlex Reyes, no?, que sembla que sí que serà el primer fitxatge i no és oficial, però la cosa estaria molt enllestida, no?
14: Fa tota la pinta, Àlex Reyes, com ja vam avançar també, com dius, amb el Xavi Ballesteros al programa L'Esport durant les últimes setmanes, no és una cosa recent. El Xavi es va avançar, de fet, fa uns mesos, que era un jugador que estava molt ben posicionat, sobretot pel tema aquest que és quota, ben dit, Ramon, català ben dit és quota.
13: Quota, sí.
14: Com diria l'Albert Costa, shout out, my friend, el meu amic Albert Costa, jugador quota, molt cotitzat, com Santi Justa també, per exemple. Doncs Àlex Reyes fa tota la pinta que serà jugador de la penya, amb un 3 tirador, molt bona mà, ve de Manresa. El seu germà Álvaro havia jugat ja a la penya fa molts anys, en aquella generació júnior, i per tant, doncs, d'alguna forma l'Àlex tanca el cercle fitxant per la penya, i a més, com dius, Ramon, hi haurà molts moviments perquè s'ha acabat la temporada, hi ha jugadors, com molt bé has dit, que extraoficialment ja se sap que no continuaran, com és el cas de Hanga, com Rusic que marxa a Estats Units, com Moran que no continua, Drell tampoc sembla que renovarà, Malik Allen ja hem dit que no, i falta per veure alguna incògnita.
13: Tot sembla... Michael Rusic marxarà, no?, a Estats Units?
14: Sí, ho és. Sí, sí, a més ha fet molt bon any. Per tant, doncs, el Michael és una llàstima, Ramon, ho vam dir durant el programa també, que just el formes, no?, el jugador el fas créixer, i ara, quan sembla que ha agafat embranzida, que ja està en un nivell de confiança, maduresa, tot i ser tan jove, tan òptims, doncs hagi de marxar, i que el pugui gaudir un altre equip o una altra universitat en la seva plenitud de condicions i no ho facis tu la penya, són coses que fan mal, però que és el bàsquet d'avui en dia que ens hem d'anar acostumant a què passarà amb el panorama als Estats Units.
13: Suposo que l'intent del L'U22 va ser una mica intentar, no sé si fins quin punt poder frenar una mica tot això, però, sí, però vaja, que, no.
14: És que els que t'acabi, no es pot, no? Els que vulguin marxar ho faran igualment, clar, sigui abans de L'U22 o no. O sigui, és veritat que ara l'NCAA es parlava d'intentar, clar, regularitzar-ho, perquè ells també, Ramon, ja saps que té una mica la mosca a l'orella amb el tema aquest dels europeus que van tant ara, que estan marxant en massa, no?, cap als Estats Units. Ja no és un o dos jugadors d'Europa que van a provar sort, és que hi ha cinc inicials amb només europeus, com ara el cas d'Illinois, no?, el fill de Peja Stojakovic. Doncs ara volen posar fre des dels Estats Units, fins i tot s'està legislant. En aquest cas, la idea seria que els jugadors que hagin debutat un sol segon amb un equip professional que ja no tinguin dret a anar als Estats Units. Això faria que jugadors com Malik Allen, per exemple, no pogués anar-hi, com, ja no dic, Jannik Krak, jugadors joves a Europa que han despuntat, Jan Montero, que va sonar també, Jan Madar, el base d'Israel, doncs també sona per als Estats Units. El propi Rusic no podria anar-hi, clar, perquè sí, han debutat amb equips. I clar, això provocaria una situació, no?, que el jugador mateix digui, ostres, què faig? Fitxo per un club ACB perquè llavors puc debutar a fer, però alhora em tanco portes als Estats Units, vaig als Estats Units i després torno. En fi, són tot possibles escenaris, eh? No és res oficial, però sí que s'està estudiant fer-ho d'aquesta forma.
13: Jo crec que seria just. Seria just.
14: Com a mínim des del punt de vista dels Estats Units. Sí que és veritat que estan pagant molts milions de dòlars en concepte del conveni NIL, que és a través de drets d'imatge i patrocini per aquests jugadors, que també, altra banda, Ramon, és just, que tu al final ets un jugador que és el que fa que les universitats guanyin centenars de milers de dòlars o milions de dòlars i el jugador no veia un duro. Llavors això havia de canviar. Perquè diu, que sóc jo el que us està portant a guanyar campionats, no? I no els polítics. Però clar, d'aquí, a que paguin ara més diners a l'NCAA, a la Lliga Universitària, que a l'NBA, ja no dic que a Europa, que també, que l'Eurolliga, sinó que l'NBA, en el cas d'alguns contractes, doncs, home, és un cas bastant exagerat.
13: Molt bé, doncs hi ha moltes coses que s'han d'acabar de resoldre.
14: Guillem Vives, també, sí, veure què passa clar, amb ell.
13: El tema dels bases, no? En principi, doncs, també la continuïtat al 100% de Ricky Rubio des del punt de vista que encara no ha decidit, però tot indica que sí.
14: Sí, tot fa indicar que sí, i tu penses, Ramon, que al final tu estàs al costat de casa, tens la família, tens la guingueta, tens la Pepita, pots anar a fer un brunch, vas a entrenar, tornes, tens el mar, sí, això és qualitat de vida. Jo crec que el Ricky, a part, ara bromes a part, s'ha tornat a retrobar com a jugador, se li veia la cara, la confiança, ha tornat a tenir ganes de jugar a bàsquet, que això, a cap i a la fi, és el més important
13: doncs,
14: de tot.
13: Aniria molt bé aquesta columna vertebral. Ricky Rubio, Cameron Hunt...
14: Aquest és complicat, però sí.
13: Complicat, però no impossible.
14: S'ha intentat, Ramon. Doncs, com la remuntada de l'Alona, complicat.
13: Hakanson, sí. Birgander tenen contracte.
14: Birgander
13: no?
14: Té contracte, Hakanson en principi hauria de seguir, però ja saps tu que el tema aquest és cupo, llavors també poden passar coses, no és 100%.
13: Aquí està l'interrogant Hakanson, no? Però bé, sí. En principi té contracte i sembla doncs, que continuarà el
14: Parker momentut. També, a veure què passarà.
13: Aquest Ramon. Sí que és un tema més complex, no?
14: M'agradaria tu, Jabari, que seguís o què?
13: Clar que m'agradaria.
14: Sí.
13: Evidentment que m'agradaria, no sé. Evident,
14: home, tampoc. Molt showtime aquí, Jabari.
13: A qualsevol preu, tampoc.
14: Cada partit
13: també
14: fa showtime,
13: dic,
14: sí.
13: Perquè, clar, la penya, jo crec que s'ha de plantejar els esforços on realment s'han de fer.
14: No volem un Decker 2.0, això és veritat. En cas que... Però sí, home, Jabari, té un talent impressionant, Ramon.
13: Qui ho hagués pronosticat, el Decker?
14: En ja fi. Veus.
13: Doncs així estan les coses ara mateix, però suposo sí. Que alguns casos d'aquests es resoldran en breu,
14: Sí. Seran claus les properes setmanes. Ja hem dit que Àlex Reyes ahir ja hem dit que aquesta setmana era ultimàtum, doncs avui a priori sembla que fins i tot està buscant pis aquí a Badalona, per tant és una bona senyal de que tot sembla indicar, recordem que la cosa va colla avall.
13: Molt bé, doncs concretarem més coses en la mesura del que és possible. Albert Guerra, moltíssimes gràcies.
14: A tu, Ramon.
13: I ens posem ja a parlar de futbol perquè avui dimarts segurament les coses comencen a veure's ja una mica diferents. Almenys jo parlo des del punt de vista personal. No hem de fer volar coloms, però sí que caldrà que el fem volar, almenys per omplir l'estadi municipal diumenge en aquest partit transcendental del Badalona on es juga. És una setmana segurament la més important. Demà la presentació del nou rebranding, aquesta nova firma marca corporativa del Badalona de cara al curs vinent, que no sé si tindria alguna variació, si és a segona federació o és a tercera federació. Avui saludem el defensa central, reconvertit també en lateral, polivalent, Xavi Manrique. Molt bona tarda, què tal? Com estàs, Xavi?
15: Bona tarda, Ramon, què tal?
13: Millor. Escolta, jo mai et puc robar la cartera a la TV, però avui sí que te la robo per la ràdio.
15: Sí. Jo li ho he fet. Però ja la saps. Però
13: molt bé. Xavi, escolta, m'imagino que han passat algunes hores i un pèl millor. Sí. Per cert, com estàs d'aquell cop que et va apartar dels últims 5 minuts del partit, que et van deixar estar bornit, no? Va ser un trau a la sella, com va anar això?
15: Sí, bueno, una jugada aquestes de pilota dividida a dalt i res, vaig veure un colze i quan vaig anar a terra em vaig veure amb les mans en sang i res, vam dir que era una ferida petita i ja està. Ara estic amb l'ull així una mica morat de l'hematoma, però tot bé.
13: És a dir, uns punts de sutura, al final uns punts o no ha calgut?
15: No, van ser punts de paper.
13: Molt bé, millor. Millor, tot el que molesti menys, millor que millor.
15: Sí.
13: Xavi, han passat algunes hores. Com ho veus avui dimarts? Perquè, evidentment, una cosa sí que jo crec que s'aconseguirà, que és omplir l'estadi municipal diumenge.
15: Doncs sí, espero que sí. Seria molt bonic per tothom, per nosaltres, que ens ajuda molt l'afició, les famílies, la gent que estima a Badalona i al club. I res, a veure... Vam fer l'impossible ja contra Cornellà, perquè no ho tornarem a fer.
13: Aquest ja va ser el missatge al final del partit en el vestidor del municipal Vero Boquete?
15: No, però bueno, la gent té que anar amb aquesta idea. Hem de tenir tots la idea, tant jugadors, cos tècnic, el club en si, l'afició, de que ho hem fet un cop, ho podem tornar a fer. És complicat, ho sabem, no són les mateixes característiques de jugadors, tantes que ens encantem, però bueno, ho hem fet i ho podem tornar a fer, això estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, ho intentarà fins al final i el que duri el partit, si dura 90, si dura 120 o si hi ha penaltis també.
16: On hem de signar que duri 120? Ho signem on faci falta. Xavi, perquè, home, és veritat que ells, sobretot, doncs a dalt van demostrar que tenen molt de potencial i que, a més, el gol al minut 4 els hi va facilitar les coses, us van donar la iniciativa amb la pilota i van dir, ja robarem, i quan robin, doncs, quan robem farem mal, no? I així va ser. M'imagino que s'han produït errors determinats, però m'imagino que almenys esteu convençuts de que ho poden passar malament, no, aquí?
15: Sí que és el que dius. Bueno, és un equip que té gent experimentada, que ve de categories superiors i que, bueno, ens ho vam ficar difícil. Al final van tenir moltes ocasions. En transicions també eren bastant bons i bueno, a la fase defensiva ho vam fer molt bé. Però, bueno, és el que t'he dit. Quan vinguin aquí, pues, ho passaran malament. Ja ho han passat uns altres malament, ells no seran menys.
16: I creus que el fet que es jugui a dos quarts d'una... A veure, la calor serà per tots, no? Però pot ajudar una miqueta a que ells descansin més, o què?
15: Pot ser. Ens afectarà a tots. Però, bueno, sí que és veritat que les temperatures... Ja ho vam veure l'altre dia. En el partit, encara que siguessin les 6 de la tarda, estàvem... quasi 30 graus i no feia ni molt menys la calor que fa aquí a Barcelona.
16: Ja.
15: Llavors, bueno, a lo millor ho podem aprofitar.
16: Molt bé, doncs, Xavi, doncs deixem aquest missatge, no? A la gent que hi vagi, que segur que s'ho passarà bé perquè us ho deixareu tot i veurem si hi ha algun moment, no?, que tothom pot creure que això es pot aixecar. Evidentment,
15: sí. No
16: és fàcil la gesta, però de moment, avui dimarts, ja deixem aquest missatge. Xavi Manrique, moltíssimes gràcies i molta sort, eh?
15: A tu, i ojalà puguem fer-lo de la tele. Si es fa lo que li vaig prometre a l'Andreu.
16: Està claríssim. Vinga, xau.
15: Vinga, que així ve. Adéu.
16: Deixem aquí la informació esportiva. Demà més. Adéu-siau.
17: Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
18: Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
18: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
20: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
18: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
21: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
18: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
21: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
18: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
21: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
22: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
18: En cultura, Lia Cali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
21: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
18: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
0: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
18: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
18: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
23: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
2: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
18: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
24: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
25: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir
4: la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
24: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
18: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
6: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
5: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
7: Notícies en xarxa.
18: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
21: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
18: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
21: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
18: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
25: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
8: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
26: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
8: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
18: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
1: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
18: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
1: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
9: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
1: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
18: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
15: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
14: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
18: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta de l'alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
0: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
16: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
18: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
10: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
3: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
18: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
17: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
19: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
17: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
18: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de la Lia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
20: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
22: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
20: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
18: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
2: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adán, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
4: Per nosaltres, aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és el fons de la catedral tan emblemàtic, però, com dèiem, de les nostres tradicions.
2: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
18: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
5: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
6: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
5: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
7: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
5: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
23: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
5: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava al Caldes, Marc Zanyón.
24: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre i per això crec que el Noia és el millor lloc.
5: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
27: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar No vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
5: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Uni Girona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
18: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Dos gossos policies incorporaran el dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons s'ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i de seguretat del cos policial durant la Revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons s'ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: I la reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim

0: Veuen una alta ocupació durant els mesos d'estiu, entre un 70 i un 90%. Una situació similar a la de l'any passat, en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades. Asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges. Un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i, com a conseqüència, tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. Escoltem el director de l'Hotel Marina Badalona, Jordi Batet, i el director del Badalona Tower, Iago Camps.
1: Però, certament, nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així.
2: Per la visita en si és per l'acumulació, és a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1 i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa un efecte rebossadero, diguéssim, i totes les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien.
0: I en esports, la migcampista Maria Llompart és la quarta renovada pel projecte del Badalona Women 2026-2027. El club badaloní s'assegura així la continuïtat d'un dels seus emblemes al vestidor. La renovació de Llompart se suma a les ja oficials de Cristina Cubedo, Itzi Pinillos i Irina Uribe. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Durant segles, l'homosexualitat ha estat perseguida, reprimida i silenciada. A la Catalunya de l'edat moderna, la seva història ens arriba gairebé exclusivament a través dels tribunals, on el delicte de sodomia era jutjat amb duresa per les autoritats civils i, més tard, per la Inquisició. Però què significa realment ser acusat de sodomia? Qui eren les víctimes d'aquesta repressió? I fins a quin punt aquestes condemnes eren una qüestió de moral sexual o, més aviat, una eina de control social i polític? Les fonts judicials ens mostren un món on la sexualitat estava marcada per les relacions de poder i on el pecat es castigava de manera diferent segons qui l'havia comès. No era el mateix ser un bisbe que un captaire, ni tampoc un home que una dona. L'ordre social dictava qui podia ser condemnat i qui podia escapar de la justícia. Avui, a les portes de Troia, explorarem la història de l'homosexualitat a la Catalunya de l'edat moderna, des de les primeres lleis que la criminalitzaven fins als casos concrets de persones que van ser perseguides, castigades o, en alguns casos, protegides pel sistema. Benvinguts a una història de relacions de poder. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I una setmana més amb un nou tema, la persecució de la homosexualitat a la Catalunya moderna. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: Molt bé, i avui ens acompanya l'Anna González Pérez, ella és historiadora i arxivera. Està doctorant-se per la Universitat de Barcelona amb una tesi que li dedica a investigar el govern de les ciutats de la Catalunya moderna i també és col·laboradora de la revista Sapiens. Benvinguda, Anna.
3: Hola, bona tarda.
1: Anna, l'article de Sapiens, al que vas participar, té alguna cosa a veure amb el programa d'avui?
3: Ho té tot. En el dossier de la revista Sapiens és un recull, una història

0: global de tots els casos que ens permet seguir el recorregut de tots els casos de l'homosexualitat a la Catalunya, i concretament avui ens centrarem en la Catalunya d'època moderna.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: queda el chill. Comencem, eh, Anna?
1: Sí, molt tranquil·la.
0: Què és això?
1: Això que hem escoltat és, aviam si ho pronuncio bé, la Shakyopianga, composta per Georg Friedrich Händel. És interpretada per Stefano Dionisi, Enrico Loverso i Elsa Silverstein, amb la intenció de reproduir la veu de Carlo Borsky, qui era més conegut com a Farinelli. Farinelli és el cantant castrat més famós del món de la música. Era nascut a Itàlia el 1705 i va ser la veu més virtuosa del segle XVIII, cantant a Roma, Viena, Venècia, Milà, Londres, fins i tot va ser el considerat primer musicoterapeuta, amb Felip V en les seves teràpies o etapes més depressives l'ajudava a escoltar aquest cantant.
0: I suposo que no ens has posat aquest fragment per casualitat, no? Si no, ja per començar a entrar una miqueta en el tema. I la pregunta és obligada, no? Si és que la castració era una pràctica molt estesa al segle XVIII.
1: Sí, al segle XVIII la castració era una pràctica realitzada a tota Europa per raons musicals. Aconseguir aquest so, una veu de nen, en un cos i uns pulmons d'adult, per poder extreure tot el seu potencial. De castrats, però, en podem trobar en totes les èpoques per complir unes determinades funcions socials. Per exemple, els eunucs, coneguts per tots a la Xina, eren servidors dels emperadors, pel fet de no poder engendrar dinasties rivals. A les corts orientals eren utilitzats per guardar els harems i l'educació dels infants reials. A Bizanci, per exemple, van arribar a ocupar càrrecs polítics importants. De castrats musicals, per exemple, a Castella, en trobem el 1506. A la catedral de Burgos hi ha un document relatiu a la castració dels nois del cor. Per a qui li pugui interessar, l'últim castrato va ser Alessandro Moreschi, i si es busca per internet encara podem escoltar-ne la seva veu. Us hem posat aquest fragment perquè, per visualitzar la diversitat fora d'aquest gènere binari que podríem trobar també a l'època medieval i moderna. Per tant, tot i que no formaven part d'una quotidianitat directa, sí que existia aquest fet i cal també tenir-ho present.
0: Ja per anar enfocant-nos en la història d'avui, Anna, es pot resseguir la història de la homosexualitat?
1: Amb molts problemes i amb moltes matitzacions. La primera és que la concepció moderna d'homosexualitat com una identitat existeix des del segle XIX. El filòsof Michel Foucault, a la seva Història de la sexualitat, va negar la seva existència com una identitat definida abans del segle XIX, argumentant que és el que donava era un seguit de pràctiques sexuals diverses, però sense una categorització precisa. La major part dels historiadors han acceptat aquest punt de vista. A més, hem de pensar que la paraula homosexual no existia fins al 1860. Això ha propiciat que els historiadors usin el terme de sodomia, que era el coit anal, per referir-se a la pràctica homosexual anterior a aquesta data. A més, també hem de tenir en compte que la història s'ha escrit des de l'acceptació del patriarcat, per tant, ha limitat el seu anàlisi, tot i l'existència de casos molt coneguts que trenquen amb aquesta normativa o suposada normativa, com podria ser el cas de Jaume I d'Anglaterra, recordem del 1566 al 1625, o altres militars i polítics del passat que han estat titllats com a fets anecdòtics. El fet que els historiadors utilitzem el terme de sodomia, a més, també causa algun problema, ja que la sodomia aplegava totes aquelles conductes sexuals considerades aberrants des de la homosexualitat fins a la heterosexualitat com el bestialisme. Qualsevol treball que vulgui referir-se al període anterior al segle XIX, doncs, haurà d'explicar què dona entès per sodomia, si sodomia i homosexualitat era el mateix, o bé precisar-ne el significat. I per últim, d'altra banda, per acabar, també hem de tenir present quin és el tipus de font que ens ha arribat fins als nostres dies. Sobretot en l'època mitjana i moderna era la judicial, ja sigui laica en l'edat mitjana o la inquisitorial en la moderna. Per tant, no tenim més que confessions extretes sota pressió o tortura que ens presenten relacions sexuals majoritàriament basades en el poder, l'abús i l'engany.
0: Jo penso que és una resposta que convido a molts oients que si estaven cuinant o fent un sofregit o qualsevol cosa, la tornin a escoltar, perquè penso que quan estàvem fent el guió amb l'Anna és de les respostes més llargues, no?, i potser més profundes, sí, de tot el programa, perquè Bueno, això diferencia la sodomia de l'homosexualitat, i clar, i això, els historiadors que precisament us dediqueu a investigar aquest tema, deu ser, bueno, deu ser molt difícil. I a més, no només a l'hora d'investigar, sinó de superar certs estigmes socials, i, bueno, que ha de ser un merder. I la següent pregunta...
2: Torneu abans a escoltar-ho, no? Si esteu cuinant...
0: Torneu a escoltar, torneu, exacte.
2: Aixugueu-vos les mans, torneu a escoltar.
0: Sí, perquè a vegades quan vas a tornar a posar amb la mà una mica humida, no funciona. I la següent pregunta va també una miqueta en aquesta línia, no? Ja ens ho has anat avançant ja una miqueta, però així acotem una miqueta més. La història de l'homosexualitat no és gens fàcil d'estudiar, no? O sigui, quins són els impediments amb els que us trobeu?
1: No. L'homosexualitat aquí a Espanya, fins la mort del dictador de Franco, i el cinquè centenari de la Fundació de la Inquisició Espanyola, que va ser el 1978, sí que va propiciar una llau d'estudi històric sobre repressions, sobretot les de la Inquisició. Aleshores, és aquí quan es va descobrir que els tribunals de Barcelona, Saragossa i València eren castigats als delictes sexuals. Per a l'estudi d'aquests casos, però, es va haver de superar la censura dels propis historiadors, que consideraven que era un tema poc moral. I és que hem de tenir en compte que les fonts es relaten els episodis d'extrema cruesa, gairebé fregant la pornografia, ja que els jutges volien saber fil per randa tot com havia anat.
2: Molt bé, tot i aquestes dificultats, tant a escala d'investigació com a escala de judici social, avui doncs, ens parlaràs d'aquest tema i jo penso que és molt interessant perquè és d'aquells dies, ho fem molts dies a les portes de Troia, però avui amb l'Anna segurament omplim un forat d'informació que ara mateix doncs, segurament a molta gent li falta i amb l'Anna ho intentarem, si més no, segurament. Quan pensem en l'homosexualitat al llarg de la història, molts cops la relacionem amb un delicte. Aquesta idea preconcebuda és real?
1: Sí, a partir de l'extensió del catolicisme a l'imperi romà i als regnes germànics, el context ideològic de les relacions es va començar a canviar i a fonamentar en la tradició judeocristiana i en els textos de la Bíblia, que contenien una visió molt més restrictiva de la sexualitat. Es van basar sobretot en la narració del llibre del Gènesis de la ciutat de Sodoma i Gomorra, que van ser arrasades per Déu en una pluja de foc i sofre com a càstig pel comportament desviat i corrupte dels seus habitants, dels que destacaven els seus vicis sexuals contra natura, que eren els que no estaven destinats a la reproducció. Així, el mot sodomita, van començar a identificar el coit anal i els actes eròtics entre els membres del mateix sexe, un vici moral que calia extirpar.
0: Com deia ella, no? Actes sexuals que no van destinats a la pròpia reproducció. Llavors, Anna, a partir de quin any, més o menys, l'Església es posarà més seriosa amb tot això?
1: El 1179, el Tercer Concili Laterà va condemnar fermament qualsevol acte sexual que no es dediqués a la procreació dins el matrimoni, quedant així vinculat a la luxúria, i va ser prohibit, sobretot, aquells que implicaven l'ejaculació masculina fora de la vagina d'una dona, ja fos la masturbació, el sexe anal o oral, el bestialisme i, sobretot, el sexe entre homes, considerat una veritable abominació.
2: I això canviarà? Què passarà durant la baixa edat mitjana?
1: A partir del segle XIV i especialment el XV és quan va augmentar la persecució d'aquestes pràctiques en els tribunals laics. Els historiadors apunten que l'enduriment de la persecució podria estar vinculat al canvi que es produeix a Europa el 1348 a causa de la Pesta Negra. La gran pèrdua de població va provocar que els governs posessin en marxa tot un seguit de mesures per augmentar i la població i la persecució de la sexualitat no reproductiva en va ser una. També hem de pensar que la societat de l'antic règim pensava que els pecats, tot i ser individuals, com la sodomia, el càstig diví afectaria tota la societat. Així, les epidèmies van ser interpretades com un càstig diví i la persecució de la sodomia va anar augmentant arreu d'Europa.
0: Per tant, a la baixa edat mitjana radicalitza una miqueta tot plegat, no? La persecució cap a la sodomia. Es crearan organitzacions especialment dedicades a perseguir aquest delicte?
1: Sí. El 1418, a Venècia, es va crear el Collegio dei Sodomiti, que va culminar amb la creació d'una policia específica el 1448, fent que la mitjana de processats anuals entre el 1348 i el 1369, que eren 11, augmentés entre el 1448 i el 1469 a 110.
0: Déu-n'hi-do, 10 vegades més de processats.
1: Però espera, espera. A Florència es va crear un organisme especial, també, que es deia l'Oficina de la Nit, que entre el 1432 i el 1502 van encausar fins a 17.000 homes per sodomia. Una xifra que representava 3/4 dels homes de Florència.
0: Uau, o sigui, l'Oficina de la Nit, déu-n'hi-do, eh? De les oficines... I a casa nostra, què...
1: Sí, la situació aquí no era gaire diferent de la de la resta d'Europa. Els usatges de Barcelona i els costums de Lleida, el marc normatiu principal al segle XIII, no fan cap referència a la sodomia. Van ser, però, els costums de Tortosa del 1272 els que van assimilar sodomia a heretgia i crim de lesa majestat. Per tant, el càstig era la pena de mort. Serà, però, a partir dels segles XIV i especialment el XV, quan es comenci a notar una major persecució dels tribunals laics.
2: Mm-hmm. I has dit tribunals laics. Tot això perquè ho perseguien, els tribunals laics?
1: Bé, com hem dit, la sodomia era un delicte contra l'ordre natural i la moral pública. Per això el jutjaven els tribunals laics. Val a dir, però, que durant l'època mitjana no hi havia un únic sistema judicial públic, sinó que existien moltes autoritats jurisdiccionals que se solapaven a l'hora de jutjar els delictes. Per això el crim de sodomia podia ser denunciat i perseguit per qualsevol d'aquestes jurisdiccions, ja sigui la justícia reial, la justícia baronial, l'eclesiàstica, la municipal, etc. Aquest fet va canviar, però, a l'època moderna, quan el 1524 el Tribunal de la Inquisició va ser sobre el que va recaure la responsabilitat de perseguir i jutjar aquests crims. Això, però, només va passar als territoris de la Corona d'Aragó. A Castella, la Inquisició no tenia la facultat de jutjar aquest tipus de crim.
0: I llavors, això per què passa només en els territoris de la Corona d'Aragó?
1: Bé, el 1497, els reis catòlics van prohibir oficialment la pràctica del coit anal en tots els seus territoris. El text deia el següent.
3: Entre los otros pecados y delitos que ofenden a Dios nuestro Señor e infaman la tierra... Especialmente es el crimen cometido contra el orden natural, contra el que las leyes y derechos se deben armar. Mandamos que cualquier persona, de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el delito nefando, que sea quemado en llamas de fuego.
1: Bé, el delito de nefando era el coit anal. En les fonts surt la paraula nefrar o nefrando per referir-s'hi. Com dèiem al principi, veiem com era considerat un crim contra natura i ordre natural que ofenia a Déu.
2: I a tot això, la Santa Inquisició, què hi té a dir?
1: Sí. Tot i la incorporació de la Inquisició a la Corona d'Aragó, aquest tribunal només perseguia heretgies i blasfèmies. Això va canviar, però, en els territoris de la Corona d'Aragó per la concessió d'un breu del papa Climent VII expedit a Roma el 24 de febrer del 1524. En aquest breu es confirma l'extensió de les competències del Tribunal de la Inquisició de la Corona d'Aragó per perseguir el crim de sodomia. El pretext que Carles V va utilitzar per demanar aquest breu era que les pràctiques sodomítiques estaven augmentant i propagant-se per aquests territoris i que calia aturar-les, donant a entendre que els tribunals laics eren remisos a condemnar-la. Fet bastant difícil si el que veiem i podem comprovar amb els estudis que s'estan fent sobre l'època mitjana sobre aquest tipus de delictes.
0: A veure, anem a rascar una miqueta més, no? Anem a posar llum a la foscor. A quines conclusions podem arribar? Per què Carles V va demanar aquest breu?
1: Bé, els historiadors apunten que el que va portar a demanar Carles V aquest breu és el procés polític que hi havia contra Sancho de la Cavalleria, un jurista de Saragossa. El seu procés estava aturat per qüestions de procediment, sobretot perquè els furs d'Aragó no permetien la tortura judicial. Carles V volia recórrer a la Santa Inquisició per eliminar aquest personatge de l'escena. Acusant de la cavalleria de sodomita, podia traspassar la seva jurisdicció al Tribunal de la Inquisició, on la tortura sí que estava permesa.
2: Val, aviam si ho anem entenent. Anna, quines diferències hi havia entre ser jutjat per un tribunal laic i pel Tribunal de la Inquisició?
1: Canviava i molt. L'exercici del dret a la Corona d'Aragó es basava les seves sentències en les proves. Els casos de tortura, aquest havia d'estar autoritzada per un jutge, que era una cosa poc habitual. En canvi, com hem dit, en el Tribunal de la Santa Inquisició es permetia la tortura. És més, la tortura era el mètode habitual per obtenir confessions. Si algú era innocent, Déu intercedia perquè l'acusat suposés el turment. A més, ser acusat també suposava immediatament l'expropiació de tots els teus béns i els testimonis denunciants podien ser anònims.
0: Déu-n'hi-do. Tot això em porta molts records de quan va venir la Tanit Castells a parlar-nos dels casos de bruixeria a Europa i a la Catalunya moderna. Vull dir que bàsicament els tribunals eren, bueno, d'aquest estil, no? Que una de les úniques proves que es podien fer servir per acusar una persona de bruixeria era la pròpia confessió. I com s'aconseguia la confessió? Doncs a través de les tortures, no? Ara per ara, jo no sé tu, Sergio, com ho veuràs, però jo ara per ara preferiria que em jutgés un tribunal laic.
2: Jo també.
0: Hi ha alguna diferència més?
1: Bé, potser canvieu d'opinió amb el càstig.
2: Merda.
1: Els tribunals laics penaven el crim de sodomia amb la pena de mort.
0: Vaja.
1: I aquests eren cremats a les fogueres. Per contra, el tribunal inquisitorial no tenia el poder de condemnar a mort. Les penes contra els acusats així eren, d'alguna manera, menors, comportant càstigs de sots, galeres i desterrament. També hi havia la possibilitat de relaxar el culpable a la justícia civil, és a dir, un cop declarat culpable per la Inquisició, se'l traslladava a la justícia civil perquè el reu fos condemnat a mort. Això, no obstant, era una pràctica que es feia poc, perquè la justícia civil tornava a jutjar l'acusat i podia ser que canviés el veredicte. Això la Santa Inquisició considerava una vergonya. Al llarg del segle XVI, la llei es va anar endurint. El 1592, Felip II va aprovar la novíssima Recopilación de las Leyes de España, on es disposava que un sol testimoni era suficient per condemnar un acusat de fornicació anal.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa. Hem fet una bona introducció teòrica, però ara visitarem les fonts. Com ens ho trobarem això en els textos històrics, Anna?
1: Bé, com hem fet menció a la introducció, la sodomia era qualsevol delicte de tipus sexual que se sortís de la moral cristiana de reproducció. Així, en les fonts ens trobem tot tipus de casos: bestialisme, que era el sexe amb els animals, relacions heterosexuals però anals, casos molt crus de pederàstia. El que trobem a les fonts, recordem que són confessions sota tortura, són casos de relacions sense rastre de sentiments, fruit del poder, l'abús i l'engany. Aleshores, hem de pensar que aquest era el món modern sense més, o realment hi havien relacions, existien relacions ocultes basades en l'amor i la igualtat?
2: Per tant, a veure, realment, no es perseguia tant la inclinació sexual de les persones, sinó el propi acte sexual no reproductiu. Sí. I això també és un, bueno, un matís, no, que cal fer. No és que es perseguís la gent per ser homosexual, no, sinó que es perseguien per això, no, per estar mantenint relacions sexuals sense una finalitat pròpiament reproductora. I ara jo penso que entrem, com deia en Sergio, a la part de les fonts, no, una mica més interessant, d'anar exemplificant tot això una miqueta. No sé si, Anna, ens vols començar a posar alguns casos concrets sobre la taula.
1: Sí, sobre el que parlàvem de la inclinació sexual, no? Trobem el Mateo Molera, que era un veí de Girona, un clergue de 70 anys. Es va acusar ell mateix del pecat de Nafan. No hi va haver testimonis, ja que els còmplices havien mort. Aquest home se'l va condemnar a disciplinar-se tots els divendres durant mig any i a resar els salms penitencials, així com a un any en què cada setmana havia de fer missa per les ànimes del purgatori. A més, va ser suspès de fer missa durant 6 mesos i a pagar 30 lliures.
0: I algun altre cas?
1: Sí, també Fra Ermitano, de 70 anys, va ser acusat de mantenir relacions amb diversos joves. Es descriuen amb pèls i senyals. Un testimoni diu que le puso el miembro en la puerta del cieso, és a dir, al cul, i que allí de fuera le echó porquería. El frare també acaba confessant que a vegades, vencido de la flaqueza de la carne, había refregándose a las carnes de los muchachos y que con ellos había tenido actos sodomíticos por delante y algunos por las partes traseras entre las piernas. Aquest home només va ser reprès i condemnat a resar la tercera part del rosari cada dissabte durant 3 mesos.
2: Bé, fins ara els càstigs, encara, no? Encara. I a més, fins ara, els dos casos, tant en Mateo Molera i en Tomàs Ermitano, no? Ermitano, són dues persones de 70 anys. Ens trobem en casos de gent més jove?
1: Sí, i tant. Tenim el cas, per exemple, de Jeroni Sorell. Era un barber de Caldes de 15 anys. La documentació, però, assenyala que semblava més gran. Recordem que aquella època el DNI no existia. Va ser acusat per un noi de 13 anys que, junt amb els seus pares, van testificar que, dormint els dos nois en un mateix llit, en Jeroni, durant 3 nits, va ser agent de sodomia 3 vegades. Jeroni va confessar haver-ho intentat, però no haver consumat. Va ser posat en auto de fe i va ser condemnat 5 anys a les galeres.
0: Efectivament, és un cas bastant diferent dels altres dos. Què és el que podem extreure'n?
1: Bé, aquest acusat ens permet introduir una altra preocupació del Sant Ofici: saber si s'havia ejaculat o no. Ja heu mencionat anteriorment la preocupació que hi havia per la reproducció a l'època. Però és més, és que fins gairebé al segle XIX es pensava que el nombre d'ejaculacions de la vida d'un home eren limitades, per tant no es podien malgastar. En gairebé tots els interrogatoris, doncs, hi donen una gran importància i avaluen la gravetat de l'assumpte segons si hi havia ejaculació o no i segons on s'havia ejaculat. Altres confessions ens mostren que el més greu per la Inquisició, doncs, no era l'acte sexual impur, que també, sinó també els motius el fet de considerar-ho, de no considerar-ho un pecat.
2: I suposo que per demostrar-nos això, no, que els motius també eren importants, ens has preparat alguns altres casos particulars.
1: Suposes bé. El 1578, mossèn Julio Brunete, d'Arles, un francès prevere de 47 anys, és acusat de ser l'agent del pecat de sodomia. És a dir, el que rep l'acte sexual, no el que el comet. Va ser pres, però inicialment, per dir que no era un no era cap pecat tenir relacions carnals amb un home si no es tenia una dona a l'abast. Posteriorment, però, la seva germana confessa haver-lo enxampat en ple acte amb un noi de 20 anys anomenat Tommaso. Hi ha algun testimoni, a més, agents passius del pecat que els inquisidors no aconsegueixen localitzar. Un altre home, de 31 anys, confessa que el bisbe d'Elna, que l'acusat, en Julio, havia sigut moltes vegades agent amb ell, és a dir, el que provocava l'acte sexual, i que li deia que no era pecat per no poder-ho fer amb una dona. Aquest cas sabem que es va votar en discòrdia, és a dir, que no hi va haver acord amb la sentència i no sabem, però, com finalitza.
0: Hi ha alguna altra confessió que ens vulguis comentar?
1: Sí, el 1603, Sebastián Pérez, mestre de gramàtica, testificat per quatre nois que feia que li agafessin el membre i que li refreguessin fins a tenir una pol·lució. Aquests ho feien perquè en Sebastián els havia dit que no era delicte ni estava mal fet. El 1578, Bartolomé Vilardell, de Santa Pau, pagès de 54 anys, havia estat acusat per un noi de 13-14 anys. Tot i no voler-ho, Vilardell li havia dit que no es preocupés, que no era cap pecat.
2: Aquesta idea, no?, dels motius, no?, les justificacions que donava la gent per practicar aquests actes en aquella època sodomítics.
1: I fugir d'estudi.
2: I fugir, exacte. ens queda comentar el cas d'un sicilià.
1: Sí, aquest cas crida bastant l'atenció. És el cas de Tufanio Uriu. Va succeir en una taverna el 1598 on tres amics sopen. Un d'ells, en Tufanio, convenç un noi de 17 anys perquè l'acompanyi al llit. Quan l'endemà els altres dos li diuen que van sentir molts sorolls a l'habitació, l'acusat no només no se'n va amagar, sinó que va admetre que va tenir relacions amb el noi perquè és el més normal del món, amb una frase ben significativa. Si Dios nos hubiera hecho el culo, no se alegrarían con él. Dios le había criado para que se holgasen y sirviesen de él.
2: Una persona orgullosa dels culs. Sí, senyor.
0: està claríssim. Però aquesta història, ara, clar, volem saber més de la història de Tufanio.
1: Sí, els amics escandalitzats van advertir a Tufanio que estaven en un país on la justícia era molt dura contra aquests actes. Tot i així, el van encausar, i durant tot el procediment, Tufanio va negar tots els fets. Però el noi amb qui va jeure, un captaire, va admetre les relacions i es va defensar del possible càstig dient que en Tufanio el va enganyar, prometent-li un lloc on dormir calent i que un cop a l'habitació el va forçar. Per això, probablement, la seva condemna va consistir només en ser assotat i a servir 7 anys a les drassanes. Aquí veiem, doncs, com les víctimes, tot i que possiblement són enganyades, eren també castigades. En Tufanio, per la seva sort, va aconseguir escapar-se de la presó.
2: I aquest cas ens obre una altra porta, no? Quan les relacions sexuals tenen lloc fruit, com tu avançaves, no?, del poder o de l'engany.
1: Exacte. Aquí trobem un cas ben significatiu, que és el del bisbe d'Elna, Francesc Robuster, del 1596. Aquest va ser acusat de sodomia per un dels seus patges, i en la investigació que va seguir va quedar clar que no era l'únic que havia estat forçat. Un prevere va recordar els plors d'un altre patge, demanant-li que, por el amor de Dios, que me remediéis, mirad como me ha parado el obispo y que le había abierto el trasero. També va declarar, durant el procés, un antic estudiant, que hi va portar el que havia dit una prostituta sobre les preferències sexuals del bisbe. El bisbe d'Elna, però, en comptes de rebre cap càstig, va ser designat, juntament amb el bisbe de Barcelona, per iniciar el procés de beatificació d'Ignasi de Loyola, i quan va morir va ser enterrat a la catedral de Vic, on també havia estat bisbe.
0: És a dir, que el seu cas va ser molt més tolerat que els altres que ens has explicat fins ara, no?
1: Exacte, i fins i tot tolerat i comprès, diria jo, ja que es tractava d'una satisfacció puntual, tot i que fos reincident, en què un membre actiu en la relació tenia una posició social superior a la del passiu. Per tant, els seus actes no atemptaven contra l'ordre social. A més, no suposava el trencament de cap parella, era bisbe, ni el desperdici de semen, ja que el religiós era solter, naturalment. Per tant, només era una falta contra el vot de castedat, res que alterés l'ordre natural en què Déu havia distribuït la humanitat.
2: Vaja, vaja, vaja. És un raonament sorprenentment rodoníssim. O sigui, ens has convençut. Vull dir, té tota la raó aquesta persona.
1: Sí, trobem múltiples casos de professors, mestres o adults encarregats de menors en què són acusats d'aquests actes impurs. Per exemple, trobem el mestre d'escola i mossèn Josep Serra, acusat de cometre actes impúdics contra 5 menors d'edat. Serra, però, es defensa dient que els nois l'acusaven per venjar-se d'ell, ja que los azotaba a los dichos muchachos por ser traviesos. Una denúncia que ell defensava que era falsa, ja que també hi havia algun clergue que li volia prendre el lloc. La documentació, doncs, és clara. Les víctimes de sodomia eren nois d'entre 10 i 19 anys. I d'entre aquests, els que eren abusats eren normalment joves captaires, molt pobres, desemparats o que s'havien escapat de casa, que són enganyats amb alguna falsa promesa.
0: En aquest sentit que ara estaves explicant, tenim algun cas que ens vulguis comentar en concret?
1: Tenim el cas, per exemple, de Vicente Lucas, del 1606, de 13 anys, Francesc Sans, de 14, i Vicente Valero, també de la mateixa edat. Eren tres nois valencians, estudiants, que s'havien escapat de la ciutat i havien arribat a Barcelona. Al moll de la ciutat es van trobar una nau de napolitans, els quals van aconseguir que els nois pugessin a la barca a canvi de menjar i un lloc on dormir. Un cop dins, els napolitans van sobrepassar-se amb ells. Aquests fets es van divulgar pel moll i van arribar a oïdes del Sant Ofici, els quals van obrir diligències i van fer portar els nois a la sala d'audiències, on van confessar tot el que els havia passat. Amb el seu testimoni, la Inquisició va empresonar el patró de la nau i un mariner. No sabem, però, com va finalitzar el cas, ja que els tres nois van poder escapar-se de la presó. Com a anècdota, trobem escrit al marge del document el següent avís: que avisen que cárcel es esa, que tanta facilidad se fiaron estos muchachos y que cómo no avisaron luego al consejo.
2: Molt bé, hem parlat fins ara d'enganys, no? Una miqueta també d'abusos de poder, però no sé si tenim alguna acusació arran del desconeixement, és a dir, algú que sigui acusat de sodomia per ignorància del sexe femení, que explorant, doncs sense voler, no practiqués sodomia.
1: Tenim casos d'aquests. Per exemple, el 1592-93, Antoni Prat, un francès veí de Lleida de 20 anys, testificat per dos menors, un noi i una dona, d'haver comès el pecat de nefant. Antoni Prat diu que era la primera vegada que estava amb una dona i que no sabia ben bé com anava el tema. Posat sota turment... Sí, desconeixement, no hi havia educació sexual. Posat sota turment, confessa el pecat i a més diu que havia comès bestialitat, és a dir, també havia tingut sexe amb animals.
0: Ma, clar, si no sap, no sap.
2: Ah, clar, s'està intentant educar sexualment per una altra banda, no?
1: Exacte, aquest Antoni Prat va ser desterrat 6 anys amb què els va complir a les galeres.
0: Molt bé, existeix algun cas molt, molt paradigmàtic?
1: Sí, hi ha un cas molt paradigmàtic i també va relacionat una mica amb això de l'educació sexual. Joan Torrents, un estudiant de Mallorca, de 22 anys, es va presentar davant del Sant Ofici per pròpia voluntat el 27 d'octubre del 1625. Allà, per si mateix, va confessar que feia 8 o 9 mesos, estant a Saragossa, havia mantingut relacions sexuals amb el seu company d'habitació. Explica el següent. Una nit, ens hem d'imaginar una nit, els dos companys d'habitació comencen a parlar de dones. Una conversa del tot normal entre dos homes d'aquella edat. La conversa aleshores va derivar en el pecado de nefando, és a dir, en el coit anal, i es preguntaven si aquesta pràctica sexual donava o no plaer. Després de parlar-ne una llarga estona, decidiren provar-ho. Hi va haver, però, una discussió sobre qui havia de ser el primer en experimentar-ho. I van arribar a l'acord de que primer ho faria un i després l'altre. Així el Joan va ser el primer en practicar la penetració anal. Quan va acabar, però, no va deixar que el seu company fes el mateix amb ell.
0: Oh, vaja!
1: No va funcionar el pacte. Joan havia anat a confessar-ho per si mateix a la Inquisició, perquè havia sabut que aquest company amb qui havia realitzat aquests actes havia estat pres per la Inquisició d'Aragó. Joan Torrents va ser greument reprès pel seu comportament i desterrat durant 10 anys.
2: Déu-n'hi-do.
0: a aquestes alçades de programa, el que volem és més casos.
1: El 1625 i 26, Lluís Portuguès, natural de Tortosa, manyà de 36 anys, exposava que habría 16 años que cometieron consumadamente el pecado nefando de sodomía 4 o 6 veces por el discurso de 4 años que tuvieron amistad, siendo agentes y pacientes el uno del otro. O, per exemple, el reu Blas ho nega, tot i negar-ho va ser desterrat 10 anys i va ser condemnat a 3 de galeres. En canvi, a Lluís Moret, de Mollet, morisc, veí de Tortosa, de 36 anys, era l'agent consentit de Blas, va negar-ho tot i va ser absolt. El 1667 també ens trobem un altre cas, el de Nicolau Martí, carnisser, natural de Barcelona, de 33 anys. Es va denunciar a si mateix que, sent un adolescent, anava al riu amb altres ja difunts. Un cop sortien a l'aigua, se sodomitzaven uns a altres, alternant-se entre agents i pacients. No va arribar mai a consumar l'acte i corrompre's, perquè eren molt nens. No ho havia fet mai més, però no se sap com acaba aquest cas.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Molt bé, doncs som a la recta final del programa i fins ara doncs hem repassat una bona quantitat de casos. Ara toca el moment de les reflexions. Fins ara hem anat prenent nota als tipus de personatge, l'estament social, els tipus de càstig, anirem reflexionant sobre tots aquests temes, però Anna, a moda de conclusió, què és el que hauríem d'entendre de tot el que ens has explicat fins ara, que no és poca cosa? Ara mateix, en aquesta pausa, estàvem comentant que se'ns havia passat volant tota aquesta informació quan la reps d'aquesta manera, sembla que és un moment, però clar, ens ha explicat moltes coses. Per tant, fiquem una miqueta fil per randa del tema i explica'ns aviam què és el que hem d'entendre de tot això.
1: Sí, d'aquí, com dius, ens hem deixat molts i molts casos per explicar, però el més important és entendre que les relacions sexuals en època moderna eren relacions de poder. La dona era sempre l'ésser passiu, mentre la relació sexual fos d'un membre de poder a un inferior, socialment, no era tan dolent i fins i tot podia sortir indemne, com hem vist en el cas del bisbe d'Elna, perquè no alteraven l'ordre natural ni social. En canvi, els càstigs eren molt més greus si l'actiu era l'ésser socialment inferior i el passiu el superior. Aleshores sí que existia aquesta alteració. Remarquem, però, una altra vegada que treballem en fons judicials i que, per tant, només hi ha aquells casos denunciats que eren els que sortien fora de l'ordre social.
2: És que és espectacular, i a més, a mesura que avança molt el programa, no sé per què, em venen relacions, no?, amb un tema més estudiat de la sexualitat que podria ser la sexualitat a l'antiga Roma, que és molt més estudiat que no pas la sexualitat a la moderna, no?, uh-huh, o la sexualitat a la mitjana, que era més una... És el que està dient ara, no?, aquesta relació de poder, que era més una qüestió de classe, no, una qüestió de posició social, que no pas de si era entre dos homes, si era entre dues dones, si era, bueno, en el cas de les dones sí que era una mica diferent, perquè la qüestió de gènere també era palesa en aquest cas, però és això, vull dir, si tu eres d'una posició social superior i eres la part activa de l'acte sexual, no passava ben bé res, vale? O sigui, tenies càstigs lleus, no, com els que hem anat comentant al llarg del programa, però estava...
0: O res. Perquè el bisbe d'Elna, que se'n va després a no sé què, d'Ignasi de Loyola...
1: A la beatificació.
2: Sí. Bueno, i que l'acaben enterrant també.
0: És un premi, vull dir.
1: Sí, se'l treuen una mica de sobre i ja està.
2: I ja està.
1: Clar, al final hem d'entendre que només hi han aquests casos, aquests càstigs que era super mal vist, o sí que hi havia gent en qualsevol lloc que amb una mica de discreció... podia anar passant i anar vivint la seva sexualitat com bonament podia i podien haver-hi parelles i del tot, no? Vull dir, al final el que tenim són els casos denunciats, els més espectaculars, com si diguéssim.
2: I després d'haver-te escoltat en aquest interessantíssim programa, també molt diferent, s'ha de dir, sembla que el nombre de víctimes més elevat són els joves d'entre 10 i 19 anys.
1: Sí, possiblement hem d'entendre que la sexualitat a l'època moderna, mitjana i moderna, s'expressava independentment del gènere, tenint més a veure les condicions socioeconòmiques que una altra cosa. Segons un historiador d'Estats Units, Randolph Trumberg, un home jove que no tenia diners per poder-se casar acabava mantenint relacions homosexuals. Aquest, així, iniciava a un noi més jove al món del sexe. Ara bé, això durava fins que aquest home adult accedia al matrimoni. Aleshores és quan es tornava exclusivament heterosexual. Per aquest motiu, la major part dels casos investigats veiem que la major part dels acusats són solters o religiosos. Ens fa pensar que aquesta teoria de Trumberg, parlem doncs de relacions oportunistes, de satisfer un desig gairebé momentani. Un exemple d'això seria el que hem explicat, el cas de l'home gran que confessa haver mantingut relacions sexuals amb els seus amics de la infància quan anaven al riu a banyar-se. Després aquest home porta durant tota la seva vida una vida heterosexual, de matrimoni normal.
2: Molt bé, i ens anem acostant al final del programa, on tenim una bateria també de preguntes preparada. Però hi ha una cosa que hem anat... O sigui, segurament molts oients s'ho estan plantejant, i és que hem anat parlant molt del sexe anal i de la sodomia, però en cap moment hem mencionat si existia el lesbianisme.
1: És difícil el lesbianisme de trobar les fonts. En aquest sentit, per una vegada a la història i a la vida, les dones partien amb cert avantatge. És el que comentàvem abans, és una relació homosexual masculina, i hi havia la relació del poder, del passiu i l'actiu, no? Per tant, el passiu, la dona. L'ordre natural es trencava. En canvi, en una relació homosexual femenina, aquesta desigualtat no es troba. Qui és l'actiu i qui és el passiu? A més, també hi ha la vessant del semen. D'altra banda, hem de pensar que els magistrats encarregats de la repressió tenien moltes dificultats per reconèixer experiències sexuals on no intervingués el penis. Així, les dones, si no eren enxampades in fraganti, era molt difícil de demostrar el pecat. El lesbianisme, doncs, es considerava una mena de vici femení fruit de la seva inferioritat i debilitat respecte dels homes. Eren menyspreades i al final no alteraven l'ordre social. El problema, però, apareixia amb les dones transsexuals o les dones que assumien un paper més masculí, en què possiblement, molt segurament, aquesta dona sí que acabaria a la foguera.
2: Molt bé, ja per començar a tancar, abans d'unes últimes preguntes, si tenim algun oient que volgués aprofundir en aquest tema... Què ens recomanaries?
1: Sí, jo en primer lloc recomanaria, òbviament, el dossier de Sapiens, que és el primer estudi que es publica des de l'època mitjana fins a l'actualitat sobre la història de l'homosexualitat a Catalunya. És un estudi, una història global, que ens permet realitzar una visió a llarg recorregut del que ha significat l'homosexualitat. Al final, el que hem trobat més en comú és la repressió. També és recomanable el llibre de Riera i Sans, Sodomites Catalans, que és on es recull tots els casos de sodomia, no només de relacions homosexuals, i en aquest llibre hi trobem totes les conductes penades com a delicte de sodomia. Amb l'estudi de Riera i Sans i les fonts extretes de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid i fonts de la Inquisició i de l'Arxiu de l'Aragó, és com hem realitzat aquest estudi.
2: Molt bé, jo de fet és un... Sapiens és recomanable en general.
0: Molt recomanable.
2: Una revista de divulgació històrica brutal, que nosaltres aquí també té el segell de les Portes de Troia, perquè ens encanta i som super lectors. I a més, recomanar especialment aquest article en el que va participar la convidada d'avui, que és això que deia, que si volem aprofundir una miqueta més, no? Doncs allà sí. Tenim moltes idees.
1: Recordo, perdona Albert, crec que no hem mencionat el títol del número. El número era quan l'homosexualitat era delicte. És un número del juny del 2024.
2: Bé, per la referència, perquè així és molt més
0: fàcil. Molt més fàcil trobar-ho. Els que estiguin interessats.
2: Al llarg de tots aquests casos dels que hem anat parlant, sí que hem parlat dels acusats, no? De les persones que confessen, de les persones que s'entreguen, inclús, però hi ha una figura que apareix recurrentment, que són els testimonis. Quin és el seu paper ben bé?
1: Bé, els testimonis per la Inquisició, recordem que eren i podien ser anònims. La Inquisició tenia aquests testimonis, el paper és divertit veure'l en les fonts, perquè quan veuen l'acte sodomític infraganti o tenen dubtes de si s'està cometent, no van a aturar-lo o no van a buscar algú, sinó que s'esperen a mirar què està passant, si efectivament està havent-hi l'acte o no, es posen a escoltar darrere les portes. Fins i tot en l'època no era estrany estar viatjant de nit a arribar a la taverna, demanar una habitació i que l'habitació l'hagis de compartir amb 3-4 persones més, compartir en llit, i hi ha molts testimonis, no? Els dos del meu costat han estat fent actes.
0: S'escolten coses.
1: S'escolten coses, no? I fins i tot testimonis que posen la mà pel mig i sí, tenia el miembro armado, no? Clar, el que és curiós és que no frenen, no paren aquest acte impur, sinó que s'esperen a veure'l, a ser testimonis, com si diuen, de sí, ho estàs fent, i llavors van a denunciar-ho i ho denuncien i després donen això tot amb pèls i senyals, donen el seu testimoni.
0: Un punt voyeur, no?, en tot això.
1: Sí, un punt voyeur, sí. exacte.
2: I en tots els casos que hem anat repassant, també has anat mencionant diferents càstigs o diferents punicions, alguns més forts, no, que altres, perquè alguns ja hem vist, com dèiem en el cas del bisbe d'Elna, no, per exemple, que era resar una miqueta, no, i 30 lliures de multa o alguna cosa així, i poca cosa més, però altres sí que has parlat de galeres, no, has parlat de... No sé si vols fer una mica de recapitulació, no, de quins càstigs es podien trobar aquestes persones.
1: Sí, una mica, ja només centrant-nos en els càstigs inquisitorials, perquè si és... Si el càstig és laic, recordem que era la foguera. Els càstigs més inquisitorials eren els frares o els bisbes de més edat, com que tampoc podien ser aprofitats com a gaire cosa més. Al final eren això, resar, no menjar, com si diguéssim, no? Dejunar, no? El dejú, això, no em sortia la paraula, el dejú, etc. Després sí que hi havia altres tipus de càstigs, i encara que em sembli que són menys que la mort, naturalment, però era molt dur ser desterrat, era molt dur les galeres i era molt dur ser assotat. Al final, ser el desterrat volia dir marxar del teu lloc on tens tota la teva vida, tot, les teves eines, el teu treball, el teu dia a dia, mudar-te a un altre país perquè normalment, o lloc, perquè normalment et desterraven de la vegueria i fins i tot de la corona del regne. Per tant, anar a un lloc desconegut, amb gent que no et coneix, que sap que has estat desterrada, i per tant ens hem d'imaginar comunitats molt tancades, molt que no accepten la gent, etc. No? Llavors, era molt difícil. Després, per altra banda, ser assotat. Ser assotat en públic volia dir passejar-te per tots els llocs de la ciutat, del poble, i públicament veure-ho, no? Perquè al final era un acte públic. Per tant, tothom ja ho sabia. Les galeres era gairebé una condemna a mort. Les condicions, hi ha molts estudis sobre això, però les condicions de vida, dels reus, de tot, era molt complicat. Per tant, no era tan light el càstig, no? Era bastant fort.
2: De fet, el Museu Marítim de Barcelona té una part mig interactiva d'això, no? De ser condemnat a galeres i d'explicar exactament com era el dia a dia d'aquella gent, que era terrible.
0: Molt bé, doncs, Anna, ja no ens queda gairebé temps per seguir parlant d'aquest tema. Estaríem parlant per molta estona i el tema ja ens has assenyalat on, si els nostres oients tenen interès, poden seguir informant-se amb aquest magnífic dossier que vau fer a Sapiens. Però també ens has comentat al principi del programa que estàs començant una tesi doctoral, m'has dit fora micro, que és començant.
1: Començant.
0: I que esperem que ens puguis venir aquí un dia al Portes de Troia a explicar què és el que estàs investigant. De què va? 5 cèntims dels 2 minutets que ens queden, minut i mig.
1: Mira, doncs tant de bo poder venir. La idea és fer la tesi doctoral, fer un estudi sobre com es governaven les ciutats de la Catalunya moderna, estudiar-ne el seu regiment, com s'escollien els governants i qui tenia el poder, no? Quines eren les elites, com conservaven aquest poder municipal.
0: Això és molta feina, no?
1: Sí, fins que sí. Fins que sí. La idea és fer una comparació amb tot Catalunya, perquè està una mica fet Barcelona, però s'acaba bastant a inicis de l'època moderna i s'han donat per vàlides algunes tesis, no? I la idea és fer una comparació a tot el Principat.
0: Doncs t'animem aquí a les Portes de Troia que segueixis amb aquesta investigació, òbviament, que seguiràs, però que també ens vinguis a explicar com fan altres persones. De tant en tant ens van actualitzant sobre com va la seva investigació i som aquí partícips de tot plegat. Així que res més a dir. Moltes gràcies, Anna González, pel tema que ens has portat avui, la història de l'homosexualitat, en concret a l'edat moderna, i esperem que això, que tornis aquí a les Portes de Troia quan consideris.
1: Moltes gràcies, jo encantada, quan vulgueu, ja teniu tot.
0: Perfecte. Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En Carlos Lecegui, excels en les seves narracions, i l'Adrià Tirado, al control tècnic, i nosaltres, jo, Sergi Rodríguez, com a presentació, i us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.

0: Acabem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
1: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
0: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
2: Aquí Badalona.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
4: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera, dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
3: El nou casal de la gent gran de Canyadó va quedar inaugurat ahir a la tarda. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat als usuaris. L'espai era fortament esperat pels veïns del barri. El nou equipament donarà servei als veïns de Canyadó, Casagemes i Manresà i permetrà cedir l'antic espai a l'Associació Veïnal de Canyadó. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitat ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, sala de manualitats, sala d'ordinadors i un gran saló de 190 metres quadrats destinats a usos múltiples. Entre els primers usuaris es destaca la comoditat de les noves instal·lacions, un espai llargament reivindicat pels veïns. Les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. Des de l'AMB, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes a través de les xarxes socials de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llefià. Dues actuacions molt reivindicades pels veïns. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 16 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant. Fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats coneixerem si hi ha relació entre la memòria i la saliva i ho preguntarem a Raül Andero, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el nou anunci d'acord per acabar amb la guerra del Pròxim Orient i el referèndum de Suïssa per limitar la població. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Lloreda de la mà del seu coordinador, José Rodríguez. Continuarem amb llengua per parlar d'anglicismes al futbol amb Benjamí Companya. I acabarem amb cultura per descobrir l'últim llibre del badaloní Carles Martret, Fulles Vermelles. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 4:06, ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El centre d'atenció primària, el Sant Llàtzer de Terrassa, ha incorporat la figura de l'educadora física esportiva dins del model de centres de salut integral de referència. L'objectiu és promoure l'activitat física i terapèutica i reforçar l'acompanyament comunitari de persones amb necessitats específiques de salut. Aquest perfil professional neix inicialment per donar resposta a pacients amb dolor osteomuscular que no compleixen criteris de tractament quirúrgic ni es beneficien d'una visita especialitzada a traumatologia. Amb la seva incorporació al treball interdisciplinari del CAP, el seu àmbit d'actuació s'ha ampliat. La intenció és convertir-se en una peça de suport transversal en diferents processos assistencials. L'educadora física esportiva del CAP de Sant Llàtzer treballa de manera coordinada amb la resta de professionals sanitaris per valorar, prescriure i adaptar programes d'activitat física a les necessitats de cada pacient, afavorint l'adquisició d'hàbits saludables i la continuïtat dels tractaments. L'educadora física participa en diversos programes i, entre altres funcions, acompanya persones amb obesitat que participen en teràpies grupals conjuntament amb l'equip de nutrició.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Universitat Autònoma de Barcelona ja té la llicència d'obres per reformar i rehabilitar la fàbrica Artèxtil als peus de la Gran Via com a centre docent universitari, un dels grans projectes dels darrers anys a la ciutat. La Junta de Govern Local ha concedit a l'Autònoma la llicència d'obres aquest dilluns i la primera fase tindrà un pressupost de 8 milions d'euros, segons va fer pública en el seu dia la mateixa universitat. Tot i això, el projecte global s'enfila fins als 12 milions.

0: milions. L'alcaldessa Marta Ferrés, en la presentació del projecte, va anunciar també que les obres començarien aquest estiu, ja sigui abans o després de les vacances d'agost, i recordem que el consistori va comprar aquest edifici per més de 3 milions d'euros l'any 2018 i el va cedir de forma gratuïta, però amb un cànon de 50 anys, a la UAB. Una vegada acabats els treballs, l'Artèxil serà l'epicentre del que fa 20 anys es va dir Gran Via Digital, o en el que recentment s'ha batejat com a Rectangle del Coneixement. La idea és aprofitar la presència d'actius importants a la Gran Via, com l'aeroport, el Parc Taulí, l'ESDI o el campus de la UAB a Covadonga, per crear aquest conglomerat.
1: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys, entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçant el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la Revetlla de Sant Joan, un patrullatge que es farà en horari de tarda i de nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
3: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
2: La presència de la unitat canina a Badalona és possible gràcies a un acord amb l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya que aportarà tant els gossos com els instructors.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu del Prat tanca un nou curs amb tota una setmana d'actuacions. L'alumnat del centre major de 6 anys mostrarà la feina feta durant l'any amb concerts oberts a tothom. Aquestes actuacions formen part de la formació de l'alumnat que no només aprèn dins de l'aula, sinó que també agafa experiència tocant davant el públic. Els primers en pujar a l'escenari seran els combos que actuaran aquesta tarda a la CAPS en una nova edició de l'Escola Sona. Les actuacions es faran tant avui com demà en dos passis, a 6:15 i a 7:45. Ho detalla el director de l'Escola d'Arts en Viu, Jordi Humbert.
5: L'Escola Sona, a la CAPSA, toquen tots els combos de l'escola. L'escola en aquest moment té una vintena de combos, també de totes les edats. Ja sabeu, els combos són aquestes formacions de pop, rock, jazz, etc. Aquests concerts de l'Escola Sona a la CAPSA són totalment oberts, tothom pot entrar, veure'ls una estona i marxar, perquè són concerts llargs, és com una marató, no? Sí. Perquè van pujant i tots els grups, cada grup puja, toca dos, tres temes.
4: Clar. El final de festa serà divendres amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. També hi actuarà la Big Band amb un repertori de música llatina i l'orquestra de barri del Centre Cívic Ribera Baixa, conjuntament amb el cor d'adults de l'escola. El concert arrencarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 10 de la nit.
1: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. El nivell formatiu de la població de Castellà del Vallès se situa per sobre de la mitjana catalana i vallesana. Segons les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, referides a l'any 2024, el 37,1% dels castellarencs i castellarenques disposen d'estudis superiors, un punt percentual més que la mitjana de Catalunya i del Vallès Occidental, que és del 36. Pel que fa a la resta de nivells educatius, un 26,8% de la població ha completat la segona etapa d'educació secundària, mentre que el 27,3% ha cursat la primera etapa d'aquests estudis. Només un 8,8% dels residents tenen estudis primaris o inferiors. Aquestes xifres situen Castellà del Vallès com el 8è municipi del Vallès Occidental amb un percentatge més elevat de població amb estudis superiors. Al capdavant del rànquing hi figuren Sant Cugat del Vallès amb el 63,4% dels habitants amb estudis superiors i Matadepera amb un 59,2%. A l'altre extrem hi ha Badia del Vallès amb un 17% i Sant Llorenç Savall amb un 27,9%. De fet, Sant Cugat és la població de Catalunya que té més habitants amb estudis superiors.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
7: Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de les Barxes estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, Eulàlia Mateu, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que seguirà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Així doncs, un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que es representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la seva directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? El projecte compta amb el suport de l'Institut del Teatre, la Fira Mediterrània de Manresa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat.
8: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estudiat la relació entre dues hormones sexuals i la memòria a partir de la següent pregunta. Es pot predir la memòria amb un test de saliva? Ens ho respondrà la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Doncs, segons una recerca liderada per l'Institut de Neurociències de la UAB, hi ha certs indicis que apunten que sí. Tot i això, amb ciència sempre hem de ser molt prudents a l'hora d'extraure conclusions. I per això, ara li passarem el micròfon a l'autor d'aquesta recerca, en Raül Andero. Hola, què tal, Raül?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: A veure, en el vostre estudi us heu fixat en dues hormones presents, tant en homes com en dones, que són l'estradiol i la progesterona. I per entendre, us heu fixat per entendre millor com funciona la memòria. Llavors, què ens diu això? Com funciona? Quin impacte tenen aquestes dues hormones?
2: Doncs hem mirat unes 20 hormones per veure com poden predir la memòria en persones, en una tasca de laboratori, i de totes aquestes 20 hormones hem vist que no mirant hormones individualment podrem veure com predir la memòria, sinó el que hem de mirar és la relació entre els seus nivells, d'acord? I mirant totes aquestes hormones, doncs l'estradiol i la progesterona són les que han sortit més importants. I cal destacar que hem utilitzat un model de machine learning, de computació avançada, per obtenir aquest resultat. Si haguéssim utilitzat tècniques clàssiques d'anàlisi de dades, doncs no ho podríem haver trobat això si hem hagut d'utilitzar el machine learning. I el que fem amb aquests models d'aprenentatge avançat computacional és donar-li totes les mesures que obtenim a l'experiment de memòria en persones, i és el model matemàtic que ens diu el que prediu millor com aprendran aquells subjectes. Llavors nosaltres no tenim cap intervenció, no li diem quina pensem que funcionarà millor, si una o dues, i l'ordinador fa tots els anàlisis necessaris i anàlisis que són impossibles sense poder utilitzar aquests models avançats, i ens diu que són la relació entre aquestes dues hormones per predir la memòria en persones.
1: I llavors, quina és la relació que fa indicar que hi ha una millor predisposició per fomentar una bona memòria?
2: Clar, aquesta relació són nivells alts de progesterona i més baixos d'estradiol, i que i això passa perquè interactuen amb receptors del cervell, és a dir, aquestes hormones estan presents a tot l'organisme, que tenen funcions del sistema immune, cardiovascular, dels músculs, i el cervell tenen moltes funcions, com participar en el sistema reproductor i també en la memòria. Llavors, el que encara no hem pogut saber és com actuen aquestes hormones al cervell. El que sabem és que la relació de nivells alts o baixos d'aquestes hormones en proporció una amb altra prediu la memòria, probablement perquè fan funcions al cervell, els receptors que tenen al cervell i que modulen la memòria, i així és com sabem que poden actuar.
1: I la majoria de gent presenta aquesta relació de nivells més elevats de progesterona i nivells més baixos, per dir-ho així, de... Sí. Normalment aquesta és la fórmula o la proporció que presenta la majoria de gent?
2: Sí, la progesterona està més present en sang i en l'estradiol, i és important en el nostre estudi que aquestes hormones, malgrat que són principalment o els nivells més alts d'aquestes hormones les presenten les dones, però els homes també tenen aquestes hormones, encara que en una proporció més petita, i estudiar-les també ens prediu la memòria dels homes, no només dels homes, sinó de les dones.
1: Per tant, podríem dir que a trets generals, les dones tenen més bona memòria que els homes per aquesta relació entre hormones?
2: No, perquè el que importa és la relació. El que ens ve a dir l'estudi és que la quantitat total no importa, perquè les dones tenen més quantitat, però la proporció entre homes i dones d'aquesta hormona és similar, o la proporció que tenen fa que la memòria sigui similar i llavors el que importa és això, la seva relació. Fem la divisió, mesurem l'estradiol, ho dividim per la progesterona i ens dona un número i amb aquest número podem predir la memòria independentment del sexe.
1: Quan diem memòria, a quin aspecte de la memòria ens referim? A la memòria a curt termini, a llarg termini, fotogràfica... A què ens estem referint?
2: Ens estem referint a una memòria a llarg termini. Segons la neurociència, la memòria a llarg termini són més de 24 hores. Llavors, les persones venen al laboratori, fan una tasca de memòria i el dia següent tornen i avaluem com han après el dia anterior. I aquesta memòria en concret és memòria emocional. Les persones reben un petit xoc elèctric que és molest però no fa mal i la pròpia persona diu la quantitat de xoc elèctric que pot tolerar sense que li molesti massa, simplement que sigui una mica molesta una miqueta i una vegada establim això, quan es veu un quadrat o un triangle, la persona rep el xoc elèctric, llavors, clar, recorda que el quadrat, doncs, quan apareix al cap d'un segon, apareixerà el xoc elèctric, llavors, el dia següent, no?, doncs, quan apareix el quadrat, que ha sigut associat al xoc elèctric, doncs té una miqueta més de resposta emocional, i així és com mesurem la memòria.
1: En aquest estudi també heu analitzat quin paper té en l'anomenada memòria de la por. Va relacionat per aquí, els trets?
2: Exacte. Aquest tipus de memòria és ideal per moltes coses. Per exemple, perquè el llenguatge no influeix en aquesta tasca. La persona no ha de parlar i aquesta memòria és molt inconscient. No, llavors, si li preguntessin a la persona què has menjat ahir, o què vas fer ahir, o amb qui et vas juntar ahir, doncs amb això estaríem introduint, podria, depenent de com et sentis, si estàs més animat o menys animat, la resposta podria influir. El que passa és que la memòria que utilitzem nosaltres, que es diu el condicionament de la por, tot el que sigui conscient, no?, del que vaig menjar, el que no influeix en aquesta tasca de laboratori, d'acord?
1: Tot això ho heu analitzat tant en ratolins com en persones de carn i ossos, per tant, no és una fase inicial, sinó que ja està pràcticament al seu desenllaç, no?, perquè una vegada es prove, es teste en humans, és que ja està molt avançada la investigació.
2: Exacte. Primer, en el meu laboratori de la Universitat Autònoma, primer vam fer la tasca en persones i després vam pensar, doncs com aquesta memòria de la por està conservada entre tots els mamífers, anem a provar amb models animals si realment els nivells d'aquestes hormones també prediuen la memòria a una altra espècie, perquè pot ser que sigui, bueno, una casualitat el que haguem trobat en persones i al fer-ho amb models animals hem vist que passa el mateix. Llavors és molt important perquè els models animals i els experiments en persones tots tenen limitacions i a l'ajuntar-los doncs podem arribar més enllà, que és el que hem pogut fer en aquest estudi, sense haver combinat experiments en diferents espècies, no haguéssim pogut fer aquestes troballes.
1: I en total, quan heu estat? Des que vau començar a fer estudis, fins que ho vau posar en pràctica en ratolins, fins que ho heu posat en pràctica en humans, quan heu tardat a treure aquestes conclusions?
2: Doncs al voltant de 5 anys. 5 anys de feina d'un equip d'entre 10 i 15 persones i en col·laboració amb la Universitat de Nova York. I sí, és una feina molt intensa i volem agrair també als participants de l'estudi, que són voluntaris, estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que venen i tenen molt interès en saber doncs com funciona la memòria i després sempre ens escriuen i estan molt agraïts de participar en l'estudi.
1: Ara, doncs, la recerca ja ha arribat al seu final o encara teniu serrells per tancar?
2: Sí, doncs tenim moltes coses per avançar. Per exemple, desenvolupar tests que siguin més fiables per mesurar aquestes hormones. Perquè, clar, el que el que tenim és molt fiable, no?, per mesurar aquestes hormones, però són tècniques molt avançades que requereixen aparells que valen milions d'euros. Llavors, clar, això a la pràctica diària, evidentment, doncs no es pot fer ràpid, no?, i és bastant costós. Llavors, l'objectiu serà desenvolupar tests que siguin econòmics i fàcils d'utilitzar per les persones, perquè, per exemple, si em llevo un dia i tinc entre estudiar per un examen o anar a jugar al futbol, doncs si faig el test i veig, ostres, les meves hormones avui em diuen que no és un bon dia per estudiar perquè la meva memòria no està alineada...
1: Avui no puc estudiar perquè el test em diu que no, que no és un bon dia.
2: Exacte, doncs me'n vaig a jugar al futbol. O sí, ostres, doncs sí que les hormones doncs em diuen que aprendré bé i vaig a estudiar. I això també es pot aplicar a tractaments psicològics, no? Doncs una persona doncs, quan tindrà més èxit a un tractament psicològic si el seu organisme està preparat. Clar, això és un exemple de dues hormones que estem parlant avui, però també volem reivindicar que hem de tenir en compte pues, més coses de cara a enfocar-nos a això, a aprendre o a fer tractament psicològic, que és pues, doncs que, per exemple, haver dormit bé, o la gent que, per exemple, hi ha gent que és més diurna que nocturna, i llavors ens hem de posar a fer tasques en moments que són adequats, no? El nostre exemple són aquestes hormones, i és una mica més, com si diguéssim, complicat i difícil de mesurar avui dia, però que en el futur, tant pels tractaments psicològics com pel dia a dia, no?, hem de mirar que el nostre organisme sigui un moment ideal, no?, per fer la tasca que la farem. I si no ho és, doncs ho sabem, no?, i sabem que tenim aquesta limitació i tirem endavant.
1: Per tant, o sigui, entenc que llavors el que vols comentar o el que podríem extreure és que aquesta relació que hem dit de que hi havia d'haver més progesterona o uns nivells superiors de progesterona a uns nivells inferiors a estradiol, com més gran sigui la diferència, més predisposició o millor actuarà sobre la memòria, o sigui, una mica en funció d'això de...
2: Exacte,
1: no?
2: Sí.
1: I en funció de com estàs regulant, si en un moment determinat del dia aquests nivells no tenen una diferència tan significativa, doncs potser no serà molt productiu, en canvi, quan sí que s'hagi incrementat molt aquest abisme, no?, doncs serà millor. Anar-ho regulant, com si una persona fos diabètica, anava mesurant el sucre a veure quan cal actuar, no?, potser?
2: Exacte. Sí, en aquest sentit no tenim tanta capacitat d'intervenir, no?, per canviar aquest. Sí que es pot fer, per exemple, en anticonceptius orals, però són tractaments crònics, no?, però així, de manera de... Avui vull canviar els meus nivells d'estradiol o progesterona, no és una cosa que es pugui fer en tema d'hores, però sí que és veritat el que dius, que és això, és tenir-les en compte, pues, doncs, el moment que hem d'iniciar una tasca de memòria.
1: Cap aquí volia anar, justament, crec que m'has llegit una mica la memòria, ara que estem parlant d'això, perquè al final, doncs, així com, per exemple, amb les persones diabètiques sí que poden, doncs, fer aquest cop de mà, aquesta ajuda, no sé si en aquest cas també hi hauria algun element o alguns hàbits des d'alimentació, no?, que diuen, per exemple, les anous van molt bé per la memòria, doncs no sé si podria haver alguna cosa que ens pogués ajudar, algun complement vitamínic, no sé, alguna cosa que ens pogués ajudar a poder anivellar aquesta relació entre les dues hormones, de dir, tinc un examen i ara no em puc permetre el avui no és un bon dia, sinó que avui ha de ser el dia, no?
2: Sí, no, el que recomanem sempre des de la neurociència, i cada vegada sabem més el per què, però és, evidentment, la dieta sana, la dieta mediterrània, l'esport, i no fumar, beure molt moderadament, i això és el que fa, bueno, que també ajudi a que tinguem els nivells adequats, no només d'hormones, sinó d'altres substàncies químiques i neuroquímiques del cervell per poder aprendre millor.
1: Doncs molt bé, Raül Andero, un dels investigadors de la UAB que s'ha fixat en la relació entre la saliva i la memòria. Moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: 2:45 de la tarda, temps per obrir la finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El trobem a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona, i ara ja podem tornar a dir calorosa tarda, eh?
0: Bé, jo crec que ara ja ho instaurem i així ja cada dia tenim el missatge fixat. Juan Merino, jubilat, activista. És tan activista que abans de presentar-lo ja ha pres part.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Juan. I saludem la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Mira, ara fa una estona parlàvem amb el Juan de futbol i potser ens pot servir de referència per parlar d'un dels temes que tenim avui a la tertúlia.
2: Ja que parlem amb la Georgina de Sabadell, o sigui, té que guanyar l'Alzamora.
0: La Georgia. Alzamora, sí.
2: Alzamora, hay que guanyar-li l'Alzamora.
0: Divendres.
3: És que estic parlant des de Salori i no m'estic enterant.
0: A veure, tu saps que el Sabadell està jugant la final del playoff per pujar a segona, no?
3: Sí.
0: Val. I juga divendres a les 9 del vespre a Sabadell la tornada, sí. I ha de guanyar el partit al Zamora per aconseguir l'ascens.
3: 27 euros se'ns ha costat l'entrada.
0: Oh, mira! Una altra arlequinada.
3: No, el meu fill hi va. Jo no.
0: Ah, jo està treballo. Bé, està bé.
3: Oh, bueno, aviam, juguen a les 9, però... No, jo ho sento molt, però... Em sap molt de greu, però jo sóc molt culer, jo sóc molt del Barça.
0: Sí. Home, però també s'ha de ser de l'equip del poble.
2: Jo ahir...
3: Sí, però no hi tinc tanta tirada, què vols que et digui? No, sí. Saps? Mm.
2: Jo el diumenge va estar a Ullastrell, que part de la família també és del Sabadell, i va estar parlant, sí? Ja del partit. Sí. Mm.
0: I el Badalona què, Francesc?
1: Bueno, hem fet una grandíssima temporada, ningú se l'esperava, sí, tan bona. Es nota que el Ricky Rubio fa bona feina. Tenim
0: molt tu parles de bàsquet, eh?
1: De bàsquet, sí. A Badalona, el nom de Badalona, Bressol del Bàsquetbol, és un eslògan, sí, acunyat des de fa dècades, no? Tot i així, hem arribat més lluny de fa molts anys, però s'han quedat a les portes de la final i, bueno, però escolta, estan contents a la feina que han fet, que és l'important. El Sabadell, que tingui molta sort i que torni a pujar, que també el trobem a falta.
2: A més, un partidàs enorme allà a València, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, la
1: vida té aquestes coses, no sempre pots guanyar. Això sí, amb els nens ja va bé, que els nens s'entenguin, els nens joves i els més petits, que a vegades gestionar la frustració. Realment, quan ho tens a tocar i et quedes a la porta, pues s'emprenya, però bueno, estigues content per arribar.
3: Això explica els dies del Real Madrid.
1: A veure, sí, tot el que vulguis, i a més li pago la cervesa.
0: Ara, l'esport que tants valors ens pot ensenyar, en molts casos és important que els equips, que els joves que s'estan formant, que la gent que envolta aquest sector sàpiga no només perdre, que aprengui de les derrotes, sinó també guanyar. Perquè si recordem la victòria del PSG a París... que té altres connotacions, però també està bé recordar que s'ha de saber guanyar.
2: Sí, sí, no, jo a los madridistas les recordaria que nosaltres, los culets, com a club tenim 50 copes d'Europa.
0: Mira,
2: solo en balonmano 13. O sigui que les recordem això, o sigui, que encara, bueno, jo només que tenen 14, sembla, no? Però ja tenen 50.
0: Vinga, parlem d'altres temes que són els que teníem previstos per avui. I ja segur que sabeu que els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a aquesta guerra i el que sembla més important de moment, reobrir l'estret d'Hormuz. Però clar, és un acord que no acabem de veure si és un acord de pau o és un alto al foc, allò amb una mica de cua per continuar allò tancant aquestes negociacions. Ens ho creiem? No ens ho creiem? Perquè hi ha un dia fixat aquesta setmana, que és el divendres, que és quan signaran aquest acord telemàtic, perquè sembla que a partir de divendres es pugui obrir l'estret d'Hormuz. Ens ho creiem, no ens ho creiem? Com ho veieu aquesta vegada?
1: Mira, hi ha una expressió que ha entrat a la política i que venia de la gastronomia, que és fer baixar el suflé. Aleshores, jo crec que aquesta expressió està molt bé perquè en cap moment es parla d'un acord. O sigui, el nom oficial que li han donat és un memoràndum d'entesa. És a dir, continuem a l'alto el foc durant 60 dies i durant aquests 60 dies negociarem. Què és el que han de negociar? Pues la part més complicada, la part més dura de la negociació. O sigui, què passa amb el tema del nuclear, què passa amb la reconstrucció de l'Iran, perquè l'Iran, igual que la part de baix del Líban, han patit uns atacs d'unes potències estrangeres que han destrossat una part important del país i algú s'ha de fer càrrec de reconstruir-lo. I després també moltes altres petites coses, vull dir, o sigui, què passa amb l'estret d'Hormuz i si fem cas de les paraules o que diuen o no diuen els Estats Units diu que no hauran no haurà peatge, però gratuït, el mateix Trump diu que una cosa és el peatge, que no existirà peatge, però sí que poden haver-hi taxes,
0: unes taxes
1: per passar, és a dir, canvia-li el nom per fer veure que has guanyat la batalla, però en realitat te l'envaines, i un espai on mai ningú, cap vaixell, havia de pagar per passar, doncs mira, ara pagaran tots, que vol dir pagarem tots, i qui cobrarà serà l'Iran. O sigui, ho han fet magnífic.
0: És que aquí veiem que cadascú ha explicat els seus la història a la seva manera, per tenir content el seu públic. No?
2: Sí, bueno, però jo aquí... Bueno, jo no crec que allò sigui tirar endavant, no lo crec, perquè aquest senyor no digui el que digui. Queda la petita qüestió aquesta, diu, bueno, és que ara està el Pakistan per al mig, i ha llegat un acord, se va filar... Però bueno, això és paper mullat, perquè no estem comptant que tenim el Netanyahu a l'altre costat, no? I mentre aquest senyor sigui ahí, si
0: és la bala perduda.
2: Si els Estats Units no li dona armament i no li dona apoyo de en tots els sentits, i no li diu para allà, que tot el que està dient ara, és que no fa cas... No, escolti, jo no me crec res de tot vostè. I, bueno, al Trump, a los empresarios del Trump, d'americano, ja li va bé tot aquest tema, perquè ells estan ganant calets. Són nosaltres els que estem perdent. Ells estan guanyant. I, bueno, pues no. No va... No és creïble. No és creïble. No és creïble.
0: La Georgia també deia que no era creïble?
3: No. Tot el que digui aquest home... ara sí, ara no. Ja sabem com és. No, tampoc és un tema, i us ho soc sincera, tampoc és un tema que ni fiqui molt, eh? No, perquè em lio molt, que si uns, que si els altres, que si... Saps? I arriba un moment ja que dius, bueno, escolta'm tu, prou. Fotin el que vulguin i al final qui sortirà guanyant serà Estats Units, segur. Vull dir que no, bueno, o no,
2: bé.
3: O m'equivoco.
2: No t'equivoca. Bueno, no, bueno. D'encara, o sea, ara el Trump lo que està intentant...
0: guanyar temps.
2: Guanyar temps per no perdre la selecció de novembre. Que ja està intentant també fent una mica de modificació en els estats, en les lleis que hi ha allà, perquè les minories no poden arribar. O sigui, ell ja s'està plantejant i no li interessa ara mateix continuar, però la guerra l'han perdut totalment. O sigui, per mi l'ha perdut. I, bueno, però nosaltres hem perdut més que ell. Però, bueno, mira, no sé com dir-te, però... que se marxi ja d'una vegada, que lo eliminen, no sé com, però que se lo quiten del mig, perquè el món està pitjor des que ell va arribar. És que esta
0: segona i no volia guerres, eh?
2: I no volia guerra. Està pitjor. Que marxi ja d'una punyetera vegada, a veure si els Estats Units, la gent d'allà, comença a fer alguna cosa ja per fer el tio aquest a fora.
1: Jo, amb el que diu el Merino, té bona part de raó. Jo crec que el Trump, jo crec que ho reconeix tothom, ha perdut la guerra militar, ha perdut la guerra econòmica, ha perdut la guerra estratègica, amb la influència que tenia en tota una sèrie de països de l'entorn, que l'ha perduda, i ara el que vol guanyar, que és l'únic que pot intentar guanyar, i que no se'n sortirà, és la guerra sobre el relat del que ha passat allà. I això és el que intenta fer. I aleshores hi ha dues dates, i el Merino apuntava una, que és la del novembre. El 3 de novembre d'aquest mateix any es renova la Cambra de Representants i un terç del Senat. Normalment el partit del president ja sempre té un petit càstig, però és que el Trump tindrà un càstig, esperem, molt més gran. Però és que també a Israel, també el Netanyahu, que molts països l'han acusat de ser un criminal de guerra, jo estic d'acord amb aquest concepte, no és el pitjor del seu govern. El seu ministre de Defensa que és d'un altre partit, que encara és més racista, més xenòfob i tot el que tu vulguis, ha dit que ells no s'han de deixar humiliar pels Estats Units i que ells no han de deixar d'atacar el Líban fins que es destrueixin a Hezbollah i que Iran han de continuar atacant-lo. Per què? Perquè ells a l'octubre també tenen eleccions. I com que a l'octubre també tenen eleccions, també s'estan barallant per veure qui és... Si estiguéssim a les Espanyes, diríem a veure qui és més machito. Perquè hi ha una part de la població que qui crida més... sembla que és el que fan més calles, el que voten, és a dir, és el que passa amb el PP i Vox. O sigui, que el Vox crida més, pues si la gent ha de votar una còpia, pues votes a l'original. I això és el que estan fent també a Israel, i a veure com li es va.
3: Ah, sí, el de sempre, a veure qui la té més llarga, no?
1: Sí. I llàstima que les feministes, que fa molts anys agafaven i feien fotos amb tisores, ara no li fotessin també a tots aquests.
0: Així que hem d'esperar a veure què resulta d'aquestes eleccions tant als Estats Units com a Israel. Diríem que l'esperança està dipositada.
2: Sí, bueno, però com aquest senyor té tantos fronts oberts perquè, bueno, estem aquí ara que diu que lo de l'estrecho d'Hormuz, o sea, con Irán, bueno, sembla que... Sí, però bueno, per un altre costat tenim lo que està fent amb Cuba. Cuba ja està al mínim de tot. Això ja només que... No sé què és el que falta, ja.
1: Pues mira, passarà...
2: Perquè ja no tenen res.
1: Els pobres sempre passa el mateix. O sigui, són els que acaben pagant els plats trencats. I molt em temo que els cubans poden ser els que paguin els plats trencats d'aquest fracàs de Trump, perquè amb alguna victòria intentarà aconseguir poc abans del novembre.
2: Sí. O sigui,
1: tant de bo m'equivoqui i el poble cubà pugui anar fent i decidint el que vulguin.
2: Fa tres setmanes o cosa així, un amic meu va anar com la societat esta de que és de Sabadell, el casal cubà català, que està en Sabadell, van sortir d'aquí, van portar un grapat de medicines, però un munt de medicines. Sí. Van estar 16 dies allà i quan han vingut m'han contat coses que terribles, com està això. O sea, està, bueno, la prova d'això és que ara els hotels ja no funcionen, o sea, s'han retirat tot, l'han retirat les targetes també de crèdit, o sea, està ja en les últimes el país. Sí. Està la gent, o sea, bueno, terrible. No sé com aguanten.
1: A Badalona també tenim un casal d'amistat en Cuba que durant molts anys, durant moltes dècades, ha sabut fer teixir un teixit associatiu molt solidari i també estan tots molt preocupats.
2: Bueno, és una altra forma de genocidi.
0: Sí. Esperem a divendres a veure per on surt...
2: A veure què diu Netanyahu.
0: Bueno, ell a la seva. Sí. Ell a la seva, perquè, com deia abans, és com si fos la bala perduda. Ara ja fa el que vol i no atén a les peticions del seu amic Trump. Ja veurem que per on li surt també aquesta situació al president dels Estats Units. Anem a parlar d'aquest referèndum que s'ha fet a Suïssa per rebutjar... Bueno, de fet, ha rebutjat, limitar la població a 10 milions. És una iniciativa promoguda per la dreta, el que seria el Partit Popular de Suïssa. I jo no sé si... Bueno, vosaltres... Com veieu una iniciativa com aquesta? Us imagineu que en els diferents membres estats membre de la Unió Europea fessin referèndums d'aquest tipus? I estem parlant d'un país com Suïssa, que a part que no és membre, però sí que és espai Schengen, doncs la seva migració bàsicament són població europea. Estem parlant d'italians, de francesos, de portuguesos, d'alemanys. Que féssim aquest referèndum en els diferents països de la Unió Europea, a veure què.
2: Bueno, lo que están perseguint los del PP, la extrema dreta, es que la Unió Europea no existiese. O sea, fuera la Unió Europea, tornen abans, o sea, tornen los, ara només que són els països, són nosaltres, com nacions, França, Itàlia, Alemanya, cadascú a la seva. Eso es lo que están intentando, reventarlo todo. Porque, a ver, Suiza, resulta de que té una población que no arriba, son 9 millones y pico, calculan que para los 50 serán 10 millones, y no volen. No volen los extranjeros que le van allá, y tú las dices, o sea, son comunitarios. Y mira que es un país que no está adherido a la comunidad europea. O sea, y son gente de aquí. Tú imaginas que todos los países dicen, bueno, no. O sea, aquí no volen ni los del costat. Bueno, si tal y como anem nosaltres, el PP d'allà és igual que el mateix que aquell, i el Bosch, que nosaltres diem, no, aquí no entra ningú.
0: Tornem a posar fronteres.
2: Tornem a portar les fronteres una altra vegada. Nos passaria lo que està passant con Inglaterra con el Brexit. Com s'ha quedat Inglaterra? Cada vegada pitjor.
1: Si em deixeu fer notar una ironia, que és molt divertit, per no dir trist o patètic, que el Partit Popular a Suïssa promogui un referèndum. Imagina't el Partit Popular a Espanya promocionant un referèndum. És allò que dius, que la política a vegades te la pots prendre o te l'has de prendre de forma divertida. A Suïssa, en els dos últims anys, han tingut 7 referèndums, l'Estat no s'ha trencat, la gent no s'ha barallat ni s'ha matat pels carrers, i d'aquests referèndums, 2 s'han votat afirmativament i 5 s'han perdut, i allò que deies tu de saber perdre, no ha passat res. O sigui, la gent té dret a decidir no només cada 4 anys. És bo que la cultura de que la gent sigui informada i consultada pels temes importants, pues es passi. Ara bé, també el que no pot fer l'esquerra és a vegades ignorar els problemes o com viuen els problemes a la gent. Suïssa ha passat en 45 anys d'una població de 6.300.000 a 9.600.000. O sigui, ha crescut un 44% la població. És cert, com deia el Merino, que la migració que ha anat a Suïssa és diferent. Perquè Suïssa, com que tenen un estat, han promocionat la migració més europea i vinculada als mercats de treball. Catalunya hem passat de 6 a 8. O sigui, que déu-n'hi-do, hem passat, hem crescut un 35 milions. Però la migració és substancialment o geogràficament diferent i adreçada a sectors de baix nivell econòmic i sector de serveis. Això també explica el diferent nivell de vida i de sou que tenen a Suïssa i a Catalunya o a l'Estat espanyol. Clar, és molt diferent. Guanyen 2-3 vegades més. La vida és més cara. Però allà els treballadors vol dir tots, migrants, no migrants.
2: No, és que allà ha pujat els alquileres molt, però han pujat el sou i ha pujat l'estalvi.
1: Correcte.
2: O sea, se lo monta d'una altra manera. La cosa allí està bastant bé. Allí el que tenen ara, tenen el problema que tenen tots els països, no? És la tasa del envelliment, sí. O sigui, la gent ja molt major, i luego després, fixa que és el 1,29% de nascut, o sigui, naciment només allà. La cosa està... Però, a part de tot això, fixa que el 27,6% del total és la población extranjera, un 26,6%. Y de ella son el 67% son comunitarios. O sea, fíjese la tasa, la diferencia que era, o sea, por eso digan, es que la tasa es europea toda. Es que la mayoría y además con allí están también lo mateix que aquí nosaltres, o sea, faltan en sanidad, falta molta gent en sanidad y molta gent en hostelería. O sea, y eso es lo que cubren las otras.
0: ¿Y tienes una asegurança mèdica que val una pasta? Sí. Perquè si no, no és com aquí. Jo us pregunto si és legítim fixar democràticament un límit de població o...
2: És posar-li portes al camp.
1: A veure, el que no es desitja...
0: Clar,
1: no
0: és... perquè si no estem parlant de restriccions, no? De drets de migració i asil. Clar,
1: el que no és desitjable...
3: Però mira, l'altra banda. És el que parlàvem l'altre dia, Carme.
0: A veure...
3: Si les bases, les infraestructures no estan bé, no poden suportar tanta gent.
0: Però llavors no estem parlant d'una mala gestió, Georgia? Això estaríem d'acord, però no estaríem parlant també, en conseqüència, d'una mala gestió, una mala programació, que no s'estan fent les polítiques que requereix la societat?
2: Però és que...
1: Hi ha una diferència, eh? Hi ha una diferència, per exemple, amb un tema, el tema més important que tenim avui en dia al nostre país és el tema de l'habitatge. Val. A Suïssa, cada any dels últims 30-40 anys, s'han anat construint 40-45.000 habitatges. Allà s'ha planificat bé. A l'estat espanyol ha sigut un desastre total i absolut. I aleshores passa el que passa. És a dir, nosaltres som un país que sempre fem bandera del volem acollir, però volem acollir en condicions i sense que la gent del país pateixi unes males condicions. Sense perdre qualitat amb la sanitat, sense perdre qualitat amb l'educació, sense perdre qualitat amb les infraestructures. Per tant, el que s'ha de fer és disposar de les mitjans per poder tindre-ho. I perdoneu-me, jo t'obro sempre la meva. Sense un estat que jugui a favor teu, aquí no ens en sortirem. I aleshores passen coses curioses. A Espanya, a Vox, on Vox té els màxims vots, és on hi ha menys emigració. O sigui, Espanya té només un 13% d'emigració. No és el 28% de Suïssa o el 19% de Catalunya. És el 13%. I és on els discursos racistes i xenòfobs sempre que avancen més. I perquè el discurs de la dreta... ocupa més espais.
2: Perdona, Francesc, com a exemple...
0: Deixem a la Georgia també, la paguem a poc a poc.
3: No. No,
0: home, però tu digues la teva també,
3: Ja.
2: Mira, per això...
3: Que jo, aviam, amb el que diu el Francesc, estic completament d'acord amb tot.
2: Mira.
3: No, es pot anar... Vinga, va, és el que diu.
2: No, sí.
3: 45.000 habitatges, és que aquí no en foten ni un.
2: Però tenim que anar al fons de la qüestió.
3: Els fons buitres aquests, els que tenen els bancs, tot això, no poden fer un lloguer social, no es poden recuperar aquests pisos. És que ningú és capaç de dir, escolti, senyor, banc, Santander, Banc Sabadell, banc, el que sigui, tots aquests pisos que vostè té, fora. De debò. Oi que els vam rescatar, els bancs? Amb 60.000 milions, oi, que va ser així? Torna'm els pisos i queden perdonats.
2: Bueno,
3: no. Ja està, i fem lloguer social, però el que no pot ser és que, diguem, tinguis tu un pis, t'entri, m'ocupes, no els puguis treure, no, perquè aquí tothom és com es diu allò, vulnerable. Bueno, tu, jo tinc un pis llogat, i gràcies a Déu, deixa'm tocar fusta, la parella que hi és, perfecta. Però i si un dia em marxen i se m'hi posen en ocupes, que no els puc creure si tenen una criatura? I has de continuar ja pagant la hipoteca, pagant la llum, pagant el gas i pagant tot? Que no. Que està tot molt mal muntat, de veritat us ho dic. A mi m'està collonint tot això,
2: Sí, perquè però...
3: Perquè al final passarà alguna
2: cosa. Però mira, hi ha una qüestió, està tot mal muntat, i d'acord amb tu. Però tenim que anar a buscar el per què. El per què torno a lo de la immigració. Per què tenim tanta immigració? I de on viene la immigració? Con quin problema? Problemes que han sigut creats per les nostres societats. Les guerres. Perquè ara també, aquello de Suïssa, ja no volien, los del PP suís, no volien ni l'asil polític. La gran ornada que va vindre de refugiar va ser con lo de Síria.
0: Sí.
2: ¿Eh? Y luego tengo una altra, la d'Ucraïna. Sí. ¿Eh? Però és que no volen ni aquesta gent. No, ara ja s'ha arribat a un acord que ja, en vez de agafar, que ja que l'estem esquilmant totes les terres a aquesta gent de los països por ahí, en vez de agafar i posar allí diners perquè aquella gent se desenvolupin allà, no, lo que posem són càrceles allà. Para todos los que vienen acá que no tienen papel, portarlos allá a la cárcel y pagar nosotros. Ostras, yo pienso que el fondo de la cuestión está aquí.
1: Bueno, que...
2: Ahora, luego después ya, todas las migraciones, tothom va a trabajar, como por ejemplo a España, vienen a trabajar. Sí, pues vienen, lleguen a trabajar, porque aquí ya trabajan. Falta más de obra y vienen a trabajar aquí. Lo que hay que hacer es trabajar en los puntos de allá, donde nos falta gente, nos falta tanta gente, contratarlos allá y que vinguin cap acá.
0: Vinga, Francesc.
1: No, a veure, estic bastant d'acord amb el que diu el Merino. O sigui, en primer lloc, si Europa el que ha de fer és deixar d'esquilmar països de l'Àfrica Negra i altres països i ajudar perquè es puguin desenvolupar. O sigui, si no, allò no es pot ficar portes al camp i la gent continuarà venint. El que passa que hem de diferenciar el que és la migració econòmica del dret de l'asil i d'una persona que marxa per motius de guerra i per sobreviure. I això no s'ha fet bé. No s'ha fet bé a cap país d'Europa. Resulta que hi ha un estudi fet pels països nòrdics que de cada 10 persones que havien demanat asil polític perquè la seva vida, en teoria, estava en perill, van fer un, van analitzar els 5 darrers anys i 7 de cada 10 havien tornat a passar uns dies de vacances en aquests països. Per tant, no era tan problemàtic. Senzillament, eren refugiats econòmics que entraven per la porta de la seu política, era més fàcil. I això no està bé. I les esquerres, aquests temes, els han de parlar clarament. O sigui,
2: la dreta també, eh?
1: Bueno, sí, però la dreta ja la don per perduda. O sigui, Marx deia que una de les primeres batalles...
2: La emigració econòmica que hem tingut de tota la màfia russa aquí, entrando en el país, en el govern de Rajoy, que arribava, comprava un pis i ja entraven aquí, sí, posaven tots els calés aquí, ostres, hem tingut aquests...
1: I molts...
2: A milers,
1: a Madrid, a Madrid hi ha més de mig milió de veneçolans. I t'asseguro que la majoria no són, no són pobres d'aquests els que havíem tingut amb el cinturó industrial de Barcelona.
2: Aquesta gent va molt bé pel país, no? Aquesta és l'altra.
1: La hipocresia...
0: Els que venen amb les mans buides, que no ens dona més temps continuar.
1: No, la hipocresia és que és dividir entre migrants bons i dolents. Els migrants bons els tenen calés i els pobres són els dolents. No és veritat.
0: Un altre dia hauríem de parlar de la necessitat de fer més referèndums i què cal preguntar en els referèndums i què cal que els governs...
2: Jo vull un referèndum perquè no faci tanta calor.
0: Ho hem de deixar.
1: I que donar la paraula a la gent sempre és bo.
0: Vinga, sí, sempre, Francesc, sempre. Juan, Jorge, que vagi molt bé la
2: bon
0: tarda.
2: Adéu-siau. Adéu, bona tarda. Bon estiu, adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
1: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
0: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
1: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Són les 5.
4: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats reforçant el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan, un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
6: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
5: La Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes per a la revetlla de Sant Joan. El govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de mig milió de persones des de l'àrea metropolitana. Els incendis del cap de setmana a Catalunya, entre ells un sobre el pont de Montigalà, la B20, que va cremar uns 100 metres quadrats de sota bosc i pinassa, han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la celebració de la revetlla de Sant Joan. La Generalitat ha presentat el dispositiu especial per a la nit del 23 de juny, amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, qui ha recalcat que tota prevenció que es faci és poca.
7: En aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
5: Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu entre un 70 i un 90%, una situació similar a la de l'any passat en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades. Asseguren que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i, com a conseqüència, tot el seu entorn com Badalona es manté com una de les destinacions preferides.

0: 5 de la tarda, 3 minuts i inici de la segona i última hora d'aquest Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. De moment, sense grans sorpreses, així que hi ha aturades d'algunes vies properes a Barcelona, zona del Vallès. És el cas de la P7,

0: sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res.
2: No? No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Ei, després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà... cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però... és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol.
1: Futbol amb la...
2: paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no, la gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegat el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... no, anglesos no, molt fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més.
2: Exacte,
1: que
2: un
1: xut, no?
2: Sí, sí. Uh-huh. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí,
1: no? El dribbling, el playoff, etc.
2: Exacte.
1: En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada, fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després, d'acord, hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot, que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix retransmissions en català tan sovint. Per veure, també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera, no?
1: Exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto... O sigui, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla
2: sí,
1: o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial. Es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo...
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Cañardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo.
2: D'acord.
1: Que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va
2: doncs
1: venir...
2: Això de Cañardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot s'aprèn. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la, parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar o de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passa en molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que també
2: exacte.
1: Passa en italià,
2: o el
1: que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment,
2: no
1: pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser,
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai
2: vale,
1: en el significat
2: doncs,
1: d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia... Fet
2: tu què
1: la...
2: dius, sidecar, no?
1: Sí, no mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí que m'ha passat, moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que és, a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia, de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares, doncs, eren o són floristes i, per exemple, doncs, hi ha una planta que és el filodendron. I quan estudies grec, dius, ostres, filos, filú, és amic. I dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està! És una planta que necessita enfilar-se amb els arbres. I no els hi fa mal, al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquest aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era... No me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. Mm. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros... Com
1: que d'aquí el ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
2: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el ceibo en ceibo, castellà.
2: Exacte, sí senyor. El ceibo en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
2: I ja està. Sí, la flor de...
1: Vale.
2: Sí, sí, segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
2: Doncs,
1: I amb el tema d'Eritrea, que he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell. O sigui que...
2: Doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? Mm. En lloc de Saicar o el com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
2: Quina altra paraula era? La...
1: Sigui com sigui, perquè jo no me'n recordo. Passa, has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
2: No ho havia.
1: Això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
2: No,
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
2: Doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
2: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
2: Sí. Després el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no? Entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir, canal de la Manche. Ah, doncs pues el canal de la Manche. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la...
2: Sí,
1: la manga.
2: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
2: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès...
2: El cuerno inglés. Sí. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglés. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglés.
1: Sí, fins i tot a la pròpia... No?
2: Exacte, i no en té res, absolutament res, d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
2: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
2: Sí, podíem passar-hi hores, eh?
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos el mar...
1: Hola, sóc el Sergi i m'agradaria poder escoltar una cançó de Mamaduixa que no és tan coneguda, però que em mola molt, que es diu Ocell d'Origami.

0: tócate, Donatan.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
2: Fulles vermelles és una obra delicada que ens transporta a èpoques que la societat mai ha d'oblidar. És un projecte que va néixer fa 4 anys i que, tal com explica el seu autor, el badaloní Carles Martret, encara li queden moltes pàgines per escriure. De moment en parlem amb ell sobre aquest primer capítol. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
3: Hola de nou, Carme. Estic amb el Carles Martret, escriptor badaloní. Què tal, Carles? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, Fulles vermelles és una novel·la que connecta diferents generacions en un mateix relat. Quines relacions tenen aquestes dues èpoques?
4: Doncs és les dues èpoques del principi de segle de XX a Badalona fins que arriba al final de la Guerra Civil.
3: I com ho relaciones?
4: Doncs a través d'una família que arriba, com moltes de les que vam arribar de fora de Catalunya a principis de segle, i que intenten buscar-se la vida i treballar i integrar-se aquí dins de la societat catalana, la societat de Badalona, a la indústria i tot el que hi havia llavors, fins que arriba el cop d'estat de 1936, i com que són aquesta família, com moltes altres, són de diferents conviccions a les dels colpistes, diguéssim, doncs pateixen molt, evidentment.
3: Quin tipus de patiment? De quin tipus de patiment estem parlant?
4: Doncs de persecucions, d'intents de assassinats i tot el que podia haver en aquells anys.
3: Parla'm una mica dels personatges. Si no m'equivoco, parlem de la Valèria, que és la nena que uneix tot, sí. I tindríem els pares de la Valèria i els avis de la Valèria. Els avis són els que van viure a l'època aquesta de principis de segle XX, i els pares, doncs, l'època de Guerra Civil.
4: La Valèria, en principi, diguéssim que és la protagonista, però volia fer com una miqueta de Star Wars, però no, al final he començat pel primer capítol i no pel segon, no pel quart. La Valèria en aquest llibre encara no ha nascut, naixerà segurament a la segona part, però bé, és la que intentava jo fer la història, no? El que passa que vaig entendre que abans que ella naixés hi havia moltes coses que s'havien d'explicar in situ, no? Llavors, els personatges que surten són els pares dels pares de la Valèria, que venen d'un poble de Cuenca que es diu Valeires, les Valeires, i després aquí a Badalona ja neixen els fills neix la Montserrat, que és la filla dels que venen de Cuenca, i la mare de la Valèria, que neixen més endavant.
3: I quan ens hem d'esperar a conèixer la Valèria? És, per tant, una obra que ja tens pensada fer diferents capítols.
4: Sí, com és un treball de camp, la part aquesta que és fins ara, bueno, hi ha un tros que és a l'exili des de Badalona fins a Prats de Molló, de dos dels personatges de la família, i bueno, aquest camí, bueno, des de Badalona a Vic van en camió, faig una mica d'espoiler, que diu ara, i de Vic a Prats de Molló van caminant. Llavors, aquest camí de Vic a Prats de Molló l'he anat fent jo. Hi ha trossos caminant, trossos en cotxe, no? Tot caminant perquè no arribaria. Però, bueno, que he anat investigant tots els parts, he estat en arxius de Ripoll, de Sant Joan de les Abadeses, de Sant Boi, de Lluçanès, i he anat investigant per tot arreu. Llavors, ara la segona part, per això he estat tant de temps amb acabar-ho, i ara la segona part, doncs, la Valèria, la mare i la Valèria, pues, viuen al sud de França i han d'anar des d'on neix la nena fins a la Bretanya francesa, que és un lloc on va haver bastant algun refugiat espanyol de la República, però que no s'ha conegut gaire, no? Només es coneixen els camps de concentració de la banda sud, del sud de França i tal, però també hi van haver espanyols que van anar allà, pues, a lluitar amb el bàndol francès a la Segona Guerra Mundial i tal, i aquesta família serà una d'elles. Per això, ara, quasi bé seguit d'acabar la presentació del dia 20, me'n vaig cap a Guingamp, a la Bretanya, que ja tinc allà uns coneguts, que em donaran m'explicaran quatre coses del que va passar allà i com va de tot això, i llavors ja continuarem...
3: Per començar ja la segona
4: part.
3: Per tant, tot i ser una novel·la que explica la història d'una família, podria ser ciència-ficció, és una novel·la històrica. És a dir, hi ha hagut molt treball de camp, hi ha hagut molta investigació per poder fer-la. Quant de temps has estat per escriure aquesta novel·la?
4: Doncs hi he estat des que vaig començar la primera part, que després ja he deixat a una banda per començar l'anterior, m'han passat 4 anys tranquil·lament. I, bueno, sí, és un treball de camp, però que no soc cap historiador ni soc cap professional amb el tema aquest. O sigui, he anat provant, i per sort de tot arreu, tots els arxius, tots els ajuntaments que he provat, m'han obert les portes i he pogut veure fotografies, he pogut parlar amb persones que m'han viscut, i llavors hi ha coses que, a veure, és el que dèiem, no és ficció, però tot el que hi ha és real. O sigui, són coses que han passat de veritat.
3: Sí.
4: La ficció són els personatges.
3: Aquesta novel·la toca de ben a prop, com explicàvem, l'immigració que va rebre a Catalunya durant els principis del segle XX i també l'exili de moltes famílies durant la Guerra Civil. En el teu cas, t'ha tocat viure de prop algun d'aquests contextos, en el cas de la teva família?
4: Sí, més que res, el que m'ha tocat la fibra, no?, de buscar, perquè ja tinc a casa tenim el tio de França, que era el germà de les meves àvies, I, bueno, jo no l'he conegut mai, sé que era el tio de França, que vivia a França, que quan va acabar la guerra es va exiliar, que va estar en un camp de concentració nazi, va estar en un camp de concentració de França, també, però no sé res més perquè les jaies no explicaven gaire cosa.
3: No en parlaven.
4: Jo sé que elles sí que havien anat, abans que naixéssim nosaltres, havien anat a veure'l i tal, però no sé res més. I la família que té allà, doncs no tenim contacte. I es va casar amb una exiliada del País Basc, també, i van tenir descendència, tots són francesos, molt francesos, i no tenim cap tipus de coneixement, i no els conec mai.
3: Però aquest és el motiu pel qual...
4: Sí, perquè he intentat buscar la vida del meu tio de França, però no surt enlloc, ni en les dades dels camps de concentració, ni enlloc. Segurament tenim un nom fals, com gairebé molts. De fet, va estar... En teoria el van afusellar, el van donar per mort, a casa van aviar que l'havien matat o l'havien assassinat o el que sigui, i quan feia 13 anys que ja havia donat per mort va aparèixer. O sigui, va avisar que estava viu, que no tal. Llavors, segurament el van canviar el nom o coses d'aquestes que passaven. Per això amb aquest nom no trobo res, i la seva família no es diuen del mateix nom que nosaltres.
3: Sí. A la sinopsi del llibre parles de memòria, trauma i persistència del record. Diries que tots els sentiments que evoca Fulles Vermelles són melancòlics o també provoca cert punt de gaudi, aquesta obra?
4: Una mica de tot, perquè també vull provocar una miqueta, doncs, que em preocupa molt també el silenci, per exemple, de les meves iaies i de molta gent de l'època, que no expliques res, si parlaves de la guerra, i no, ja va passar, ja això és un oblit, ja està passat i tal, no? Molta gent no vol saber res, i jo crec que l'oblit fa que els errors es repeteixin, no? Llavors, es van cometre errors, suposo que per les dues bandes, els dos bàndols, però no vull que es repeteixin, vull dir, i el pas que anem, ara mateix em preocupa molt que si faig números així per sobre, tampoc soc un analista electoral, però si faig números així per sobre em donaria compte que molts nets dels afusellats o dels represaliats dels franquistes s'estan votant al partit d'ultradreta o s'estan fent de partit d'ultradreta. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no s'ha explicat bé. No pot ser, no? Perquè no és irrelevant, vaja. I llavors també em preocupa i m'agradaria poder obrir una miqueta els ulls al jovent i que vegin el que m'ha passat de veritat, que no és mentira, que no són coses que s'han passat, que no són ferides que s'han curat, ni molt menys. Són ferides que no estan curades, no estan guarides i s'han de curar, d'alguna manera.
3: Just sobre això et volia preguntar si creus que en algun moment la societat espanyola serà capaç de curar tot aquest procés i si se n'ha de seguir parlant o hi haurà un moment en què aconseguim enterrar-ho, tot el que va passar en aquella època.
4: Impossible. Impossible, contra la societat espanyola, mentre sigui, des del meu punt de vista, mentre sigui espanyola, com a tal, no mai, perquè ja deixaria de ser societat espanyola, no? I per enterrar coses, doncs, primer s'ha de desenterrar els milers de cadàvers que hi ha en fosses comuns i enterrar-los dignament, com d'humana, i per desgràcia, doncs ja fins i tot fills ja no podran veure com enterren els seus pares, perquè han mort ja per grans, no? Llavors, de totes maneres, sí que hi ha coses significatives, com podria, com fer desaparèixer el Valle de los Caídos, per exemple, o coses d'aquestes, però bueno, encara tenim coses que encara ens ho recorden, com el monument que hi ha a Tortosa i coses d'aquestes que fan pena, no? Que no, i mentre, ja dic, mentre això funcionarà mentre que la societat espanyola vulgui com a tal. Mm. Primer de tot és això, és esborrar tot això, treure tots els morts assassinats a les fosses comuns, dones, homes, nens i de tot, i llavors ja ho veurem, però això no, crec que passarà molts anys i jo tampoc ho veuré.
3: Tornant a l'obra, a Fulles Vermelles, és un diàleg constant entre dues realitats, la dels avis de la Valèria i la dels seus pares. Fins a quin punt t'ha resultat difícil connectar constantment a aquests dos contextos?
4: Ha estat difícil perquè ja jo mateix a vegades m'he enredat, no? Que és el pare, que és la mare, que és el germà, que és, bueno, i clar, la Montserrat, que és la mare de la Valèria, té alguns altres primers germans, i bueno, també els hi passen coses i tal, no? Però hi ha un moment que ja no sé si és el pare, el fill o tal, i tinc que anar a buscar, vaig tenir que fer-me un obra genealògic de la família. Suposo que és així com treballen la majoria dels escriptors, que jo no soc. I a partir d'això, doncs, moltes vegades he hagut de consultar perquè hi havia un enredament de culebron, però gairebé, no?
3: Sí, sí, sí.
4: I suposo que em sembla que diria jo que no hi ha cap errada, no he repassat diverses vegades, suposo que no hi ha cap errada, però potser sí que he colat algun que s'hagi mort alguna vegada, però no està tot ben parit.
3: Creus que molta gent, sobretot de la segona i tercera edat, es pot sentir identificada amb aquesta novel·la?
4: Crec que quasi tothom, si no com els represaliats, doncs com els que van represaliar. Però tothom estem identificats amb aquest tema i per moltes generacions, suposo.
3: Fulles Vermelles és una obra que es presentarà el 20 de juny. La presentaràs la tarda del 20 de juny, a 6:45, a la Badalonense. Què em pots explicar d'aquest acte?
4: Doncs mira, aquest acte primer farem una presentació del que és el llibre, que és el que estarà presentat per la Roser Sabater, que és la directora, la presidenta de la Societat Coral La Badalonense, i la Neus Bonet i la Júlia Labarza, que són companyes de l'Associació Badalona Escriu, que són les que els vaig demanar la idea de la portada. Llavors elles em van fer uns esbossos cada una el seu, i la portada doncs, és una barreja de les dues. I llavors elles presenten el llibre, la Roser, la Júlia i la Neus. Després d'aquesta presentació del llibre, diguéssim, la part literària, hi haurà una taula rodona, es titula De la República a l'actualitat, que ens ensenya la història de Badalona. En aquesta taula rodona he convidat el Mateu Xalmeta, que és historiador badaloní, l'Aida Llauradó, que és diputada de Cultura de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i l'Àlex Montornès, que és analista electoral, a part de ser regidor de Badalona. M'he posat el nom, no els partits que pertanyen, perquè no vull que sigui una tertúlia política, evidentment no és, tot és política en aquest món, però vull que es parli d'això, de com ha passat des de la República fins que a l'exili, què ha passat a Badalona després de les persones que van quedar, si van tornar les que se'n van anar totes, i bueno, com ha anat el tema, i què està passant actualment amb el jovent i aquestes coses de cara electoralment, no?
3: Doncs estarem pendents de com va aquesta presentació, aquesta taula rodona, i molts èxits amb la publicació del llibre.
4: Moltes gràcies.
3: Carles Mardret, escriptor badaloní. Bé, escriptor, no sé si et puc
4: catalogar com a escriptor. No tinc la càrrega, però bueno, són tres obres ja les que porto.
3: Però escrius llibres,
4: i
3: ja
4: i ara està a punt de sortir de la fàbrica ja una altra, que es titula Badalònia, que és la història de Badalona ja, però que està des del Neolític fins al dia d'avui.
3: Aquesta tira més enrere.
4: Aquesta és més infantil, és una intentat fer-ho en plan infantil juvenil, i s'ha explicat per dins una miqueta tot com ha anat fins ara, amb 7 personatges, si et quisis aquest sí, del bestiari de casa nostra, a Badaloní, i cada un explica una part de la història de Badalona, i bueno, a veure què tal surt també.
3: A veure, allà n'estarem.
4: A veure si em podré dir escrit sí, algun dia.
3: Carles Mardret, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
4: També avisar, com que el Connectats és per a diverses poblacions i tal, que la presentació d'aquest llibre també està prevista fer-la a diverses poblacions, a Camprodon, a Sant Boi de Joanès, a Sant Joan de les Abadesses, i fins i tot a França, on va estar el camp de concentració d'Argelers, allà també es farà, i quan surti el llibre en francès, que també s'està traduint.
3: Queda dit. Moltes gràcies.
4: Pues a vosaltres per convidar-me i som-hi.
2: Doncs caminant, hem arribat al final d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies per la companyia. Demà més la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
1: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
3: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
2: Torn de paraula. Aquest dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdn.com.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Aquí Badalona.
7: Són les 6.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
11: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera, dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
10: Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys, entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçant el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan, un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
12: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
10: La Generalitat incrementarà el servei de bombers i farà gairebé 700 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes per a la revetlla de Sant Joan. El govern ho ha confirmat en la presentació del dispositiu especial de la nit del 23 de juny, en què es preveu la sortida de poc menys de mig milió de persones des de l'àrea metropolitana. Els incendis del cap de setmana a Catalunya, entre ells un sobre el pont de Montigalà, la B20, que va cremar uns 100 metres quadrats de sota bosc i pinassa, han posat en alerta el Departament d'Interior de cara a la celebració de la revetlla de Sant Joan. La Generalitat ha presentat el dispositiu especial per a la nit del 23 de juny, amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, qui ha recalcat que tota prevenció que es faci és poca.
13: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
10: Els hotels de Badalona preveuen una ocupació alta durant els mesos d'estiu entre un 70 i un 90%, una situació similar a la de l'any passat en què van tenir gairebé totes les habitacions ocupades, assegurant que la inestabilitat econòmica i la política internacional finalment no els ha afectat com preveien en un principi. Segons afirmen els hotelers, l'augment del preu dels combustibles arran de la guerra a l'Iran ha fet que també s'hagi encarit el cost dels viatges, un fet que, diuen, ha provocat que els turistes hagin optat per destinacions més properes. En aquest sentit, Barcelona i, com a conseqüència, tot el seu entorn, com Badalona, es manté com una de les destinacions preferides. El nou casal de

0: per fallida de l'empresa constructora. Des de l'AMB, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes a través de les xarxes socials de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llefià. Dues actuacions molt reivindicades pels veïns. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: El preu de l'habitatge, tot i que no deixa de pujar, ho fa d'una manera més moderada, un fet que ve donat per la situació macroeconòmica sorgida després que el conflicte a l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz hagi disparat l'Euribor més de mig punt. I això es tradueix en un encariment de les hipoteques. En el primer trimestre van caure el nombre de compravendes. Volem saber com ho viu el sector i per això parlem amb la presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la Montserrat Junyent. Bon dia, Montserrat.
4: Bon dia.
5: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
3: Montserrat, primer de tot, com definiries la situació actual del sector?
4: Bueno, jo et diria que la situació, la veritat és que és complexa, perquè estem vivint uns moments que no són els que necessita el mercat, que és estabilitat i seguretat. I en aquests moments tenim tot el contrari. Una situació insegura jurídicament i en el context macroeconòmic també, i especialment doncs, això fa que el mercat doncs, es comporti d'una manera doncs, no normal.
3: Inestable, no?
4: Inestable, efectivament.
3: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els primers tres mesos de l'any es van registrar un 2,5% menys de compravendes que en el mateix període de l'any passat. Es pot dir, doncs, que el boom immobiliari de l'habitatge està frenant?
4: Bé, jo diria que el que s'està és estabilitzant, perquè el 2025 va ser un any excepcional a tots els nivells i, per tant, es van superar unes ventes que no se superaven des del 2007, quan començava el tema de la bombolla. Per tant, en aquests moments el que fa és estabilitzar-se. Que això no vol dir que és que el descens acabi l'any per sota de el que es va fer l'any passat. Jo crec que les previsions són que sigui sent superior a la mitjana, però no baixarem com per dir que l'habitatge ja està amb una tendència de baixada de preus.
3: Montserrat, ha variat també el temps que es triga en vendre un habitatge. A què es deu això? Hi ha menys oferta, més competència entre compradors, el preu no sé si és massa alt també?
4: Bueno, jo diria que aquí hi ha molts factors, que és el comportament també individualitzat de cadascú en funció de tot el que està succeint i sobretot pues, de lo que es va dient. Què fa que si abans, precisament, quan hi havia un habitatge en venda, doncs millor no discutir massa el preu perquè probablement et quedava sense, en aquests moments, diguem-ne que ara sí que ja estem entrant en una etapa de més negociació en quant a això. Però, insisteixo, això no vol dir que tinguem una tendència absolutament a la baixa, sinó senzillament que és una estabilització i porta la normalització en aquest aspecte d'una negociació entre comprador i venedor. Per tant, això fa que la mitjana de venda no sigui tan ràpida com era l'any passat.
3: Si parlem de Badalona, de la comarca, com veus la situació actual del mercat immobiliari aquí a Badalona i també a la comarca del Barcelonès? No sé si hi ha alguns canvis que destacaries respecte a anys anteriors.
4: Bueno, jo et diria que a veure, Barcelona i la seva àrea metropolitana pateix

0: pateixen una pressió molt important en quant a la demanda d'habitatge. I realment doncs, tenim un problema d'oferta d'habitatge i sobretot d'oferta d'habitatge assequible. Això no en tenim, i com que no tenim i no hem generat habitatge assequible, doncs la pressió en aquest aspecte es manté. No hi ha oferta suficient, no és que no s'hagi construït, que també, evidentment, no s'ha construït, sinó que també hi ha hagut un creixement important demogràfic, una modificació en el que és l'ocupació mitja d'un habitatge. Abans estàvem visquent en un habitatge 4 persones, ara estem entre una i dues, i si a més, doncs, com dic, creixem en població i no hem construït i no hi ha rotació en aquells que estan en aquests moments amb lloguer i es mantenen i no hi ha, no en tenim, doncs, òbviament això fa que no tinguem oferta suficient per donar resposta a aquesta necessitat habitacional de tota la població, a tots els nivells.
1: Clar, tu parlaves ara, no?, d'aquest problema que tenim de país, de l'habitatge, habitatge assequible, també. Com us afecta el repte que té el país en l'accés a l'habitatge? Creus que es percep a l'agent immobiliari com un dels dolents de la pel·lícula?
0: No, que es percep, no, claríssimament se'l té en el focus i en el punt de mira i se'l responsabilitza de tot el que està passant en el món de l'habitatge. Jo diria que aquí tenim un problema de relat. Ha sigut fàcil culpabilitzar amb un determinat col·lectiu de tota la problemàtica de l'habitatge, quan en realitat aquí hauríem de començar a analitzar per què hem arribat en aquesta situació i realment qui ha sigut que ha propiciat que arribem a aquesta situació. Jo arrencaria precisament de l'any 2007-2008, quan comença el tema de la bombolla que tenim en aquells moments, i a poc a poc la gent es tanca, es produeix una crisi financera, no hi ha accés al crèdit i automàticament la gent passa a un mercat de lloguer. Aquest mercat de lloguer, que fins aleshores tenia una certa estabilitat, no era un mercat que generés una problemàtica que fos impedís trobar un habitatge de lloguer, arribem a tensionar aquest mercat. El 2013, a més, no se'ns ocorre una altra cosa que començar amb les modificacions de la llei d'arrendaments urbans i passem de 5 anys a 3 anys i així una sèrie de mesures i hem anat fent cada vegada pedaços a la llei d'arrendaments urbans, creant claríssimament situacions d'inseguretat jurídica. Clar, qui gestiona, qui posa en el mercat habitatges? El sector privat. El sector privat que utilitza els serveis d'un professional immobiliari, doncs ja tenim la víctima propiciatòria del problema de l'habitatge, que són aquells que realment poden solucionar-lo. Per què? Perquè nosaltres al final, com a operadors que estem en el mercat, tenim ple coneixement del que està succeint, i el que està succeint ho tenim clar, i no saber o fer política sense tenir en compte aquestes realitats ens porta a fer polítiques que el resultat és clarament invers al que realment es voldria. O sigui, en lloc de facilitar l'accés, en lloc de permetre l'accés, sobretot a col·lectius vulnerables, i aquells que realment necessiten, el que hem aconseguit, i especialment amb els topalls de preus i amb les determinades, amb les zones tensionades, que les persones que podien pagar aquests lloguers els segueixen puguem pagar i a més els poden pagar més barats. En canvi, aquells que no tenen accés, degut a que obliguen d'alguna forma a fer una selecció entre els aspirants, doncs es queden fora. I per tant estem perjudicant els que realment volíem afavorir, i no som els agents immobiliaris els culpables de tot això, sinó al contrari, nosaltres sempre reivindiquem que som part de la solució. Ara bé, se'ns ha d'escoltar, però no només a nosaltres, a tot el sector. No som nosaltres els únics a qui no s'escolta. No s'escolta, bàsicament, amb molts dels altres operadors que estan en el mercat i que coneixen, igual que nosaltres, el que està succeint.
1: Clar, l'activitat immobiliària és un exercici global, no?, on hi conflueixen aspectes jurídics, fiscals, també humans, per situar l'oient, no?, per canviar, no?, aquest relat que dèiem. Quina és la vostra tasca, la dels API?
0: Bueno, pues, a veure, un agent de la propietat immobiliària que fa? Gestiona una venda, gestiona un arrendament perquè algú li ha demanat els seus serveis. Què fa? I des del punt de vista estrictament legal, des de la definició més pura jurídica, un agent de la propietat immobiliària l'únic que fa és posar d'acord a un comprador i a un venedor, posar d'acord a un llogater arrendatari i un arrendador per tal de que puguin llogar i per tal de que puguin vendre. Per tant, a priori no es posiciona en cap de les dues bandes.
1: És un intermediari.
0: Bueno, jo no li diria un intermediari. A mi la paraula intermediari ja d'entrada no m'agrada, perquè ja té una connotació normalment negativa, perquè sembla que és que participi d'una cadena productiva i encareixi un producte. No, el que fa és mediar entre interessos inicialment contraposats i posar-los d'acord. I això és el seu objectiu i la seva finalitat, posar d'acord a comprador i venedor, posar d'acord a llogater, arrendatari i arrendador. I que aquesta operació que li ha estat encomanada tiri endavant. Això és la seva tasca. Per tant, no es posiciona en un cantó ni en l'altre, sinó que propicia. I aquest és el gran desconegut pel mercat, perquè se'l fa sempre, se l'identifica, lamentablement, en una de les parts. I no és això. També pot treballar quan un llogater li diu demanda un pis de determinades característiques, determinada zona, determinat preu, i es posa a buscar. I, per tant, el que fa és una prospecció del mercat per localitzar a l'habitatge que aquell arrendatari, esperant amb aquest pis, demanda. Per tant, és igual qui li demani la seva intervenció, ja sigui a l'arrendador com a l'arrendatari, ja sigui el comprador com el venedor. Però, lamentablement, pues, el que queda és que els agents immobiliaris defensen un propietari quan el que fem, això sí, és defensar el dret de propietat. El dret de propietat sí, perquè és un dret constitucional, és un dret essencial, fonamental, i a partir d'aquí això sí que es defensa. Però defensem algú que està en la Constitució. Altra cosa és l'accés a l'habitatge, que també és un dret, però aquest el que ha de ser és que l'administració pues, té l'obligació de crear les condicions adequades perquè els seus ciutadans puguin accedir a l'habitatge. Això no li correspon estrictament al sector privat. Ens correspon a tots, i a dia d'avui l'administració no està en condicions de posar els habitatges que es necessiten en el mercat, i menys de manera immediata. Per tant, el que no es pot fer és ignorar dins de l'equació aquell que té la possibilitat de participar facilitant aquests habitatges, els que hi hagin, però hem de donar facilitat per això a construir i a incorporar pues, la màxima agilitat amb els tràmits administratius. En fi, hi ha moltes mesures, i nosaltres des del col·legi, des de l'associació, fa temps que estem intentant posar en marxa, i la veritat és que amb èxit per part de moltes entitats que ens han mostrat la seva adhesió, un pacte transversal. Ho estem veient que succeeix en molts altres àmbits, amb habitatge sent el problema que la ciutadania percep com un dels més importants en relació a les necessitats de la població, i resulta que no som capaços de posar-nos d'acord per gestionar i sentar-nos i dialogar uns i altres i trobar les solucions per desbloquejar aquest problema tan greu, que és un problema estructural.
1: Qui hi hauria en aquesta taula, Montserrat, de negociació?
0: Pues mira, nosaltres aquí reivindiquem la màxima transversalitat, i hem de ser tots. I tots són, pues, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També pues, les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser. perquè tots estem en el mateix problema. És un problema social molt greu, i si no som capaços de vèncer aquesta posició summament allunyada dels dos extrems, no ens en sortirem, perquè lamentablement quan a dia d'avui es prenen mesures, doncs sembla que no hi hagi només que un interlocutor per l'administració, i no pot ser que nosaltres participem a posteriori, que quan ja tenim el problema, a veure què fem. No, hem de ser proactius i no reactius, perquè si no, no ho solucionarem.
1: Doncs Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis a Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del Badalona Matí.
0: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
1: Fins una altra.
0: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
4: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català, una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell. I avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
5: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius en inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un
4: perquè
5: instrument...
4: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
5: Exactament.
4: Tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament
5: sí, sí.
4: Tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la
5: sí.
4: guitarra, el que seria el cul, però també la part superior.
5: Culates, diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
4: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs sí. que jo te'l senyalo, tu ens dius
5: sí, sí.
4: que és, que trobo que és molt bonic.
5: Sí. Això seria...
4: Semblen les escates, també,
5: sí.
4: una mica com del drac, o què
5: no,
4: simula?
5: No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
4: Sí, qualsevol element arquitectònic, sí. no?, que aprofitava Antoni Gaudí també per
5: exactament,
4: deixar la seva petjada.
5: Sí.
4: En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, sí. diguéssim, espai, no?, per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
5: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarres flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera, és a dir, són diverses fustes, totes fetes.
4: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que eren nacarat, no?
5: Sí,
4: quins,
5: sí.
4: Quins
5: tot és
4: materials encaixat, utilitzes?
5: Tot és, tot és fusta, eh? I tot és fusta,
4: és
5: fusta natural.
4: I en algú, no?
5: Exactament. I està fusta o tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, i bueno, ja sí, he fet servir la part de sota de amb nacre, i després el reste de la columna dòrica, que seria, seria amb auró.
4: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
5: no només això,
4: arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí darrere? Quan va començar?
5: La idea va començar fa més de 8 anys.
4: Més de 8 anys?
5: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, pel que deia la connexió amb la natura. No. A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirar endavant i tirar enrere, no? És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina enrere, perquè hi ha proves que dius, no?
4: Hi ha assaig errors,
5: no? Molta feina, però no es veu que recordi res del Parc Güell, no?
4: En aquest assaig error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
5: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
4: Tens un taller de construcció de guitarres al municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
5: Sí.
4: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
5: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Guitarra de concert, jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
4: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
5: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
4: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
5: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
4: Guitarra Gaudí.
5: Ha estat fàcil d'escollir.
4: Ha estat un encàrrec o no?
5: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia, com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
4: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
5: Sí,
4: no
5: sí.
4: Sé si hi ha planificat això.
5: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí.
4: Salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí,
5: avui
4: la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
5: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
4: El Conservatori del Liceu, de Barcelona?
5: Sí, sí. amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran amic i un gran guitarrista.
4: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
5: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
4: Molt bé. Doncs endavant.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a aquesta hora, quin gust, escoltar aquesta guitarra de la Madame Llibogou, una guitarra gaudiniana. Seguim parlant d'allò una mica que ens caracteritza, de la llengua, del català. Ho fem amb el Centre per la Normalització Lingüística i un cop més ens acompanya l'Oriol Quadras. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Avui parlarem de lo caloret, que en deien, de l'estiu. Això mateix, de la calor, de les vacances, Per què no, també, no de les falles, però sí dels petards de Sant Joan. Però primer de tot anem a posar en context algunes informacions que són importants relatives al Centre per la Normalització Lingüística, no? Aquells que estigueu interessats en algun dels cursos d'estiu que ofereixen, doncs pareu atenció perquè l'Oriol ens explica què hi ha previst per aquest mes de juliol.
2: Exacte, doncs moltes coses, com sempre, per aprendre i practicar el català. Per una banda, teniu els cursos intensius de juliol, nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2, perquè ens entenguem, són nivells molt, no, doncs, principiants, diguem-ne.
1: Un català incipient.
2: Sí. En horari de matí o de tarda, i les inscripcions són els dies 30 de juny i 1 de juliol, en línia o presencial. Sigui com sigui, sempre tota la informació la trobeu al nostre web, cpnl.cat/Badalona, o si voleu anar directament al portal d'inscripcions, doncs cpnl.cat/inscripcions.
1: Molt bé. Altres nivells es poden cursar també?
2: No, ara en els intensius no. En tot cas ens hauríem d'esperar a setembre, però sempre hi ha opcions. Aleshores, persones que tinguin nivell bàsic 3 cap amunt tenen l'opció de les tertúlies, d'acord? Són tertúlies en horari de matí, i és uns cada dilluns i dimecres, del 6 al 22 de juliol, a Sant Adrià, a l'edifici del Pulido.
1: Molt bé, perquè recordeu que el Centre per la Normalització Lingüística aquí al nostre territori, diguéssim que abasteix, no?, la zona de Badalona i també de Sant Adrià.
2: Efectivament.
1: Vinga, parlem ara sí de la calor. No sé quan hauran arribat els termòmetres, però vaja, aquest matí escoltava que podien enfilar-se fins als 30 graus, Ara ho miro de seguida. Però fa molta caloreta.
2: Fa molta calor.
1: I hi ha alguna terminologia associada també, doncs, a aquestes temperatures, no?
2: I tant. Sempre podem trobar curiositats lingüístiques interessants. Primer de tot, anem amb quatre
1: 28
2: cosetes...
1: graus aquesta hora a Badalona.
2: Déu-n'hi-do. Anem amb quatre punts per no cometre errors. Primer de tot, la calor, en femení, que a vegades se'ns escapa això del calor, dir-ho en masculí.
1: La calor, la calor.
2: I un altre que és encara més habitual d'error, que és dir aire acondicionat, posant-li aquesta A. I no, en català és aire...
1: És condicionat.
2: Condicionat.
1: Condicionat.
2: Sense aquesta, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
2: Llavors anem amb paraules curioses, orígens interessants. Una és la xafugó, que si ens mirem l'etimologia veiem que ve de ofocare, amb doble F, del llatí, però concretament de la forma prefixada amb ex, ex ofocatio, no? Aquest ex fa d'intensificador, i aquest sufix, no, d'atio, fa que en derivi el substantiu. I, no, és a dir, literalment, ex ofocatio significa aquella calor o allò que ens provoca un ofegament total i absolut. Quan parlem de xafogó...
1: És aquella calor que se'ns enganxa tot, que costa no moure's fins i tot.
2: Sí, i et porto un altre detall curiós, que és encara més, més interessant.
1: A mi hi ha vocabulari relatiu a la meteorologia o al temps, que és que el trobo molt bonic, no? Núvol, boira... Hi ha moltes paraules. A més, són uns grans conservadors també de les dites, no? Els experts també, els meteoròlegs, gent que es preocupa pel temps, els pagesos, moltes vegades ho diem. I hi ha un terme que a mi m'encanta, que és rúfol. Això d'avui fa un dia rúfol.
2: Un dia rúfol, no? És preciós.
1: Que és molt bonic, també.
2: I tant.
1: S'apropa l'estiu. I ens volies parlar d'un altre terme.
2: Sí, el terme canícula, no? Són aquestes 4-7 setmanes en què fa molta calor, que és part de juliol i...
1: Que es van encadenant onades de calor.
2: Exacte,
1: potser.
2: I pràcticament tot l'agost, doncs té un origen molt, molt, molt, molt, molt curiós. No? Això de canícula, que t'inicia en cani, no? Que ens pot recordar canòdrom. De fet, ve d'aquí, ve de gos. originalment. Llavors, d'on surt això? La caniga, no? La canícula, és l'astre principal de la constel·lació del K major, la constel·lació del gos. Uh-huh. I, de fet, és això, canícula, en llatí és el diminutiu de gos.
1: Uh-huh. Hi ha algunes paraules que tenen variacions, no?, a l'hora també de ser dites, de ser pronunciades fins i tot, i potser podem sortir de dubtes de si ho fem de manera correcta o no.
2: Sí. Ara veurem dos fenòmens fonètics. Aquí no entrarem tant en què és correcte i què no és correcte. A vegades la feina dels filòlegs se'ns posa molt en la gramàtica normativa, és a dir, com els policies una mica de la llengua, d'això ho has dit malament, això és incorrecte, això... I hi ha una part que és molt interessant i molt àmplia, que és la gramàtica descriptiva, que és simplement observar què passa i per què la gent parla d'una manera,
1: o d'una altra.
2: I aprofitant vocabulari d'això de l'estiu, de la calor, doncs podem observar aquests fenòmens. Oi que hem sentit molta gent, a vegades nosaltres mateixos, que en comptes d'estiu diem istiu.
1: Istiu, exacte.
2: Doncs això és una assimilació vocàlica. Diguem-ne que aquesta primera vocal, que hauria de ser una E, copia, s'emmiralla en aquesta I que ve just després, i per això diem istiu, en comptes d'una E i una I, doncs fem dues Is.
1: I aquí a Badalona, la gent gran, i a vegades també la gent que no és tan gran, no diu anem a mar, sinó anem a Marc.
2: Anem a Marc. Ostres, anem a Marc. Doncs mira, això no ho havia sentit.
1: Això és molt típic de gent gran de Badalona, que van a Marc, i t'ho diuen així.
2: Un localisme.
1: Sí, sí.
2: I aleshores podríem...
1: Altres exemples?
2: Sí, ara hem vist l'assimilació, doncs podem veure el procés contrari, que és la dissimilació, i en aquest cas ho veurem amb consonants.
1: Amb una consonant.
2: No? I que sobretot la gent gran, hem sentit dir, en comptes de juliol, juriol, amb una R. Doncs passa exactament el mateix. En comptes de tenir aquestes dues L's, doncs diguem-ne que una de les consonants, concretament la primera L, dissimila, és a dir, es distancia de la segona L, i la canviem per una R, precisament per marcar distància entre una consonant i l'altra, perquè no soni com una cacofonia, dues consonants idèntiques molt seguides, doncs precisament fem això, fem aquest procés invers.
1: Doncs avui hem tingut només temps de fer aquest petit tast de vocabulari d'estiu. Moltíssimes gràcies, Oriol. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Recordeu que per Sant Joan també estarem celebrant, no?, el solstici d'estiu, aquesta revetlla, la Flama de Canigó, que també és una celebració, una tradició, no?, amb un origen literari que celebrem a casa nostra, també a Badalona, perquè la Flama passa per Badalona el 23 de juny a la tarda. Així que gràcies, Oriol. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tota la temporada i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Bon estiu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I ara que acaba el curs, són molts els joves que es plantegen quin serà, vaja, el seu futur formatiu. Com a Badalona, a molts municipis catalans s'han ofert espais d'orientació professional aquestes últimes setmanes. I aquí a la ciutat, la plaça Josep Tarradellas va acollir la fira de l'orientació educativa amb gairebé una setantena d'estants. Edu Baciana, Júlia Susino, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Vosaltres hi vau anar?
4: Sí, i vam aprofitar l'ocasió per parlar amb joves i conèixer com veuen el seu futur acadèmic i laboral. Vam sortir al carrer a preguntar als adolescents si tenen clar quins són els seus talents innats i cap a on volen encaminar els seus estudis. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. I aquí han preguntat, doncs, estudiants que estan a punt d'acabar l'ESO i han de decidir si opten pel batxillerat o per la formació professional, però també a joves que acaben el batxillerat i es plantegen si fer una carrera universitària o un cicle formatiu de grau superior.
3: I pel que fa a esbrinar els seus talents, molts joves encara es troben en un procés d'assaig i error. Alguns s'assessoren a través dels orientadors dels seus centres educatius, d'altres amb la família o amb amics. I també n'hi ha que busquen informació a internet o aprofiten espais com aquesta fira per conèixer de prop les diferents opcions. Tot plegat forma part d'un procés clau, entendre què se'ls dona bé i cap on volen encaminar el seu futur. Els hem preguntat si coneixen el seu talent natural i això és el que ens han dit.
5: Jo crec que se'm dona prou bé l'àmbit més artístic com la música o les arts plàstiques.
6: Sé que les ciències no m'agraden i, per tant, les lletres i tema més humanístic m'interessa més i, per tant, penso que tiraré per allà.
7: Jo crec que sóc més bona en tot el que implica creativitat, tot lo artístic.
8: Que el meu talent natural seria com més al costat artístic, però més enfocat a la part de dissenyar i de crear.
9: A mi m'agraden molt les matemàtiques i la física i la química. Coses de números en general, però el que són llengües jo poc.
4: A més, també els hem preguntat si des dels instituts reben prou ajuda per descobrir quines són les seves habilitats i punts forts. En aquest sentit, hem trobat respostes diverses, però la majoria coincideix que aquesta orientació és insuficient.
5: Personalment, a mi m'han ajudat més els meus pares, que també són docents, i llavors m'han ensenyat altres camins que potser els instituts no t'ensenyen.
6: Jo trobo que hem avançat molt, però no lo suficient. Normalment ens inciten a tirar cap a un batxillerat i després cap a un grau directament, en lloc de veure les noves sortides que hi ha, que poden ser igual de bones i adaptades a les capacitats de tothom.
8: Sí que ens orienten, però sí, l'orientació sento que està una miqueta més limitada i com a uns àmbits molt específics.
9: La meva mare sempre m'ha ficat molt en el món de les matemàtiques. Sempre em parlava al cotxe de matemàtiques i em feia operacions senzilles.
4: Seguint amb la recerca del talent propi, els hem plantejat si creuen que seria útil fer un test que els ajudi a identificar quin és el seu talent abans de decidir què estudiar.
6: Jo crec que mentre els testos siguin més d'autoconeixement que d'estudis en si per conèixer-se a un mateix i saber què se li dona bé, què se li dona malament o què li agrada i què no li agrada, pot impulsar que descobrim nous camins que no ens havíem plantejat.
7: I a més, alguna vegada crec que sí que hem fet algun test a classe, però crec que també per al teu compte pots fer-ne per autoconèixer-te una mica més.
10: És possible que sí, però també no només es tracta de talent, sinó de què et vols dedicar-te.
9: Crec que s'hauria de fer un test per veure els teus talents, però també per veure què t'agradaria fer i on et sents més còmode.
5: Potser se't dona més bé coses més matemàtiques, però t'interessa més fer un social, però realment no és una mala idea.
3: Doncs com heu pogut escoltar, molts joves estan interessats en fer un test d'aquest tipus, però també apunten que els agradaria disposar d'eines per descobrir quin tipus de feina els podria agradar, més enllà de les seves habilitats innates. En un moment clau com aquest, en què han de decidir entre batxillerat o formació professional o universitat, també els hem preguntat si creuen si han rebut prou orientació per prendre aquesta decisió.
5: Comencen a plantejar aquesta pregunta massa tard i que també és molt d'hora perquè són bastant joves i és una decisió bastant important que potser t'empeneixes més al futur.
6: Jo trobo que ens impulsen sempre cap al batxillerat perquè és la costum i és el que es porta fent tota la vida. Cicles formatius o FPs tenen més complexitat perquè hi ha molta diversitat i és més fàcil enfocar-nos cap a directament al batxillerat, que és el camí més senzill en quant a durada i en quant a popularitat, que no pas a altres ambients.
10: Per exemple, nosaltres portem unes quantes setmanes, una de les nostres professores ens explica una mica d'orientació, què podem fer i això.
7: El batxillerat és el que està vist sempre i que moltes vegades inconscientment se'ns impulsa més cap allà, però crec que també és molt important que ens donin la visió més extensa.
1: És que empatia màxima, després d'aquests dies de selectivitat, no? per uns quants, déu-n'hi-do, 45.000 alumnes a Catalunya, i també tot el neguit que genera el triar, no? Una nova etapa formativa, doncs també s'entén aquest neguit, aquests nervis i aquests dubtes, no?, que a vegades tenen els joves en aquesta etapa vital, que és important.
4: Clar, alguns es queixen que sovint se'ls impulsa massa cap al batxillerat i troben a faltar més informació i assessorament sobre les opcions de formació professional, ja que potser hi ha cicles que encaixarien millor amb el seu perfil. En aquest context, llavors, l'investigador Toni Estruc defensa que identificar el talent innat, el que ell anomena com a geniotip, és clau per ajudar els joves a triar bé el seu futur.
11: Un dels grans problemes que tenim és que no sabem diferenciar capacitat d'habilitat. La capacitat és allò per lo que ens capaciten, justament en el sistema educatiu, i l'habilitat és innata.
3: I I en relació amb aquest concepte del geniotip, també hem preguntat als joves si, en cas de descobrir de cop quins són realment els seus talents, canviarien l'enfoc del seu futur professional. I això és el que ens han dit.
6: Jo crec que el talent realment no és tan important com el que t'agrada, perquè per molt que a vegades se'ns donin bé algunes certes coses, el que realment ens apassiona o el que ens interessa no sempre ha d'anar per allà, i crec que podem desenvolupar nous talents, encara que no siguin ni nats ni res, per tal de sentir-nos còmodes i que ens agradin noves coses.
7: Sí que m'impulsaria molt a tirar cap a la banda on jo sàpiga que tinc talent, perquè sento que em condicionaria a pensar que em portarà millors oportunitats i que m'anirà millor.
8: En el meu cas, sento que tinc com molt clar quin és el meu talent, llavors ja porto com des de l'any passat o així, fent-me com una idea del que vull fer.
10: Jo crec que no, perquè el que estic fent m'agrada realment, doncs no, és un no rotund.
9: M'agrada molt el que faig i no, jo no canviaria res.
3: Doncs bé, veiem que la majoria assegura que no canviaria el camí escollit.
1: Ho tenen clar.
3: Doncs sí, més clar que jo, potser. Encara que el seu talent no estigui del tot alineat amb els estudis que han triat. També els hem volgut preguntar com en el futur la IA podria influir en els estudis o professions que triïn.
5: Sí, ja ho està començant a fer, així que no em sorprendria que més el futur impliqués més. Crec que la intel·ligència artificial ha marcat bastant un abans i un després en tots els àmbits actualment, i trobo que no l'estem utilitzant del tot bé i per tant pot influir bastant a l'hora d'escollir una feina o a l'hora de fer els treballs.
7: Contemplo el perill de la substitució de persones o del talent de la gent que sigui, que treballa.
8: En un futur sento que això anirà més i al final es acabarà doncs consumint i estarà com present en tots els àmbits.
10: Vulguis que no, és una eina nova. És com l'arribada d'internet que va canviar la manera d'estudiar, doncs igual.
4: Alguns fins i tot comparen l'impacte de la intel·ligència artificial amb l'arribada d'internet. Veurem si realment serà tan revolucionària com ho va ser l'explosió d'internet a finals dels anys 90, principis dels 2000.
3: I més enllà d'això, des d'Universia, la xarxa de col·laboració universitària més gran d'Iberoamèrica, destaquen que les noves generacions tenen cada vegada més clar el que valoren a l'hora d'escollir una feina. De fet, asseguren que el procés s'ha capgirat. Ara són els joves qui trien les empreses i no al revés.
4: I relacionat amb això, l'ETT Randstad fa una enquesta anomenada Work Monitor que ens dona pistes sobre què valora el jovent a l'hora d'escollir feina. Un dels factors més importants és la conciliació familiar.
1: Tot i ser joves, però valoren tenir temps, no?
4: Exacte. Gairebé dos terços dels enquestats consideren que la vida privada és més important que la laboral.
1: Per això se n'ha parlat també del burnout, no?, i de com afecta les generacions més joves.
3: Doncs sí, la conciliació i el salari són els aspectes que més pesen a l'hora de decidir el proper pas professional. De fet, segons l'enquesta, la conciliació va superar el salari amb un 57% dels joves prioritzant-la davant el 55% que donava més importància al sou.
4: I hi ha opinions diverses, però en general els joves busquen un equilibri, que la feina els motivi i alhora els ofereixi una vida còmoda i estable. I no ens enganyem, per algú la feina és tot un pal.
12: És una lata el treballar.
6: Jo intento trobar una estabilitat entre el que m'agrada i el que em pugui donar una vida còmoda i tranquil·la, ja que les coses actualment estan bastant malament. La feina no t'ha de consumir i has de treballar per viure i no viure per treballar.
7: Jo també estic a favor de ficar-ho una mica en un equilibri. Sempre ficaria per davant el que em pugui beneficiar, però per el que m'agradi a mi, no per les oportunitats laborals que em doni. Prefereixo viure més el que estic estudiant o el que estic aprenent.
8: Sí que està bé agafar una feina doncs remunerada. Em dona la sensació de que vas anar a la feina doncs amb una miqueta de desgana. No entendria per què hauries de fer alguna cosa que no t'agrada només perquè t'estan pagant millor.
9: No és bo fer és uns estudis que ho fas amb desgana, perquè et motives menys i estudies menys.
3: Doncs com ho sentiu? Les respostes que hem recollit aquí al Badalona Pregunta corroboren aquestes dades.
4: Doncs sí. Com sentiu aquestes dades? Tot i això, molts joves també valoren especialment que la feina els agradi més que no pas el sou.
1: És molt important, espero que us agradi, perquè, nois, toca continuar treballant.
12: La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
2: Bon dia, Núria.
1: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest 2026.
2: Estem arribant.
1: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I fer una mica en perspectiva de balanç de com ha anat aquest primer semestre del vostre negoci.
2: Exactament. Fem com una parada tècnica. Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
1: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
2: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no s'ha aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
1: I que no fer el xec, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
2: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultat. Resultats que volem.
1: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
2: Sí.
1: Com ho fem?
2: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí? Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, agafa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda, posa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant. Després,
1: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
2: Sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement és com, per mi és com un moment...
1: Una radiografia.
2: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat, vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació, és per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones... I se
1: t'obre una porta, no?
2: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
1: Una nova possibilitat de treball.
2: Exacte.
1: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase, i que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però, com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
2: És continuat.
1: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que vosaltres millor us funcioni, i enfoquem al següent, no?
2: Sí,
1: llavors... Aquesta seria la cinquena i última fase.
2: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és, si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
3: Uh-huh. Prioritats que podrien ser com quines, per exemple?
2: Per exemple, vols créixer, no? Dèiem, objectiu, créixer amb número de clientes. Doncs potser una de les prioritats és parlar més de les teves sessions. Uh-huh. Del teu projecte, o parlar més del teu servei. Sí? Uh-huh. Potser és fer créixer la teva comunitat a la xarxa on estiguis, si estàs a Instagram, si estàs a Substack, si tens una base de dades i fas newsletters. Potser també es tracta de fer créixer això, sí? Vols l'objectiu és arribar a més clientes, potser et toca sortir a vendre també fora, diguéssim, de xarxes i deixar-te veure més events tipus networking, per exemple.
3: Uh-huh. Doncs molt bé, queda resumit de quina manera doncs, hem de potenciar el nostre negoci i alhora no perdre'ns només diguéssim amb aquesta línia doncs, que ens pot semblar lineal, no? Valgui la redundància, sinó que val la pena fer parades per mirar enrere, parada tècnica com deies, passar per la ITV, no? I revisar tot allò que hem fet, si ha funcionat,
2: sí,
3: o no,
2: sí.
3: I com ho podem doncs, millorar. Mar, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Fins aviat.
3: Adéu. Adéu.
0: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
7: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
6: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
7: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo. Tanquem la temporada posant sobre la taula els grans temes de ciutat.
8: Donarem el torn de paraula als grups municipals.
7: Torn de paraula. Aquest dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
9: Aquí Badalona.
10: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
11: Temperatura a Badalona.
9: 25 graus.
12: Bona tarda, són les 7.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
12: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
14: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
15: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
16: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
12: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
14: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
12: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
14: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
12: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que fan facin a escala Barcelona.
14: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
12: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
14: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
12: El 9FM.
17: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
18: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
12: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
19: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
20: Notícies en xarxa. Edició vespre.
12: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants. A la resta del país, cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogó a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
12: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
22: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7 en sentit nord

0: espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
1: El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Bellvé.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria factoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
2: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insistixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
6: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
5: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
1: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
1: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
1: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a

0: resoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
1: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
2: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
3: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
0: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
1: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
0: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
5: Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de procés de deslocalització.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
6: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
0: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
8: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
9: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
8: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
0: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
10: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
0: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
13: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
14: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
13: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
0: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
15: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
16: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
15: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
1: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
17: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
18: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
17: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En bàsquet, l'Espar Uni Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la 7a baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers 2 cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
4: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones cada uno tiene, sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
2: Precisament el mateix Noia ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
5: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
2: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
6: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més llavors ja les 3 finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
2: En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
7: Hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
2: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera, dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
1: El nou casal de la gent gran de Canyador va quedar inaugurat ahir a la tarda. L'equipament de més de 500 metres quadrats dona el relleu a l'antic casal, que havia quedat petit i comptava amb una distribució que dificultava la mobilitat als usuaris. L'espai era fortament esperat pels veïns del barri. El nou equipament donarà servei als veïns de Canyador, Casagemes i Manresà i permetrà cedir l'antic espai a l'Associació Veïnal de Canyador. L'acte d'inauguració va omplir la sala d'actes en la primera jornada amb activitat ja en marxa. El centre disposa de dues sales polivalents, sala de manualitats, sala d'ordinadors i un gran saló de 190 metres quadrats destinats a usos múltiples. Entre els primers usuaris es destaca la comoditat de les noves instal·lacions, un espai llargament reivindicat pels veïns. Les obres d'urbanització de la Riera de Pomar i de les rampes mecàniques de Llefià es troben suspeses per fallida de l'empresa constructora. Des de l'AMB, executora del projecte, s'afirma que es treballa per reiniciar les obres el més aviat possible, fet que suposaria revisar la licitació. Diversos veïns ja havien alertat fa setmanes a través de les xarxes socials de la manca de moviment d'unes obres que havien de transformar la Riera de Pomar en un parc urbanitzat i de la construcció de les noves rampes del barri de Llefià. Dues actuacions molt reivindicades pels veïns. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
5: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
4: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
5: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
4: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
5: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
8: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
5: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
4: El nou FM, Guillem Sánchez.
9: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
10: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prou concerts massius, no volíem fer prou concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
4: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
11: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogar a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre.
4: El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beibé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigantesca factoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
8: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
12: De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa 2 setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'ara Pacte Local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara Mollerussa està en una nova etapa.
14: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política, positiu, constructiu, d'anar per feina.
12: El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
15: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
16: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
15: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
17: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Més coses. En territori, aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
18: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
19: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
20: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I jo i això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, els municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Vegas, doncs s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
19: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
21: Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició, que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals, juntament amb 21 representants de la Deo Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
22: Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
21: L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament el territori i el sector dels vins escumosos.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
23: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
24: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
23: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
0: I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil, a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
25: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
26: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
25: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfic.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En futbol sala, avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Ethan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
4: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
2: A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara a Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre de Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
6: Això és una eliminatòria, són 180 minuts o 210, llavors preparats per tot. Evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre nit com la de l'últim dia, i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dimarts 15 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
5: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
4: Badalona rebrà 26 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. Dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En esports, Àlex Reyes, aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de l'Asisa Joventut després de donar el seu okay a l'oferta que li va fer fa dies la penya. En cultura, destaquem de demà a les 6 de la tarda a l'Espai Betúlia la visita guiada a l'exposició Pere Calders dibuixant a càrrec de Julià Guillamón. I pel que fa al temps, demà tindrem un dia similar al d'avui, amb sol durant tota la jornada i amb temperatures que podrien arribar fins als 30 graus.
3: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Els esports amb Ramon Duran.
7: Farem un cop d'ull en profunditat a l'actualitat de la joventut. Tot indica que Àlex Reyes, l'aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge del joventut per la pròxima temporada. A més, també parlarem de les altres posicions dels jugadors que segur que no continuaran i també dels que ara mateix hauríem de posar un interrogant. I en futbol, avui dimarts, començarem ja a gestionar doncs, la possible remuntada difícil, però no impossible, del Badalona davant el Compostela. I ho farem amb un dels protagonistes de la plantilla, ho farem amb el Xavi Manrique, però abans avui volem analitzar tota l'actualitat verd i negra. Ho fem amb l'Albert Guerra. Què tal, com estàs, Albert?
8: Què tal, Ramon?
7: Podríem dir avui la Lupa Guerra o ja és una mica la ressaca de tot el que ens va deixar anar el Xavi Ballesteros al programa L'Esport, no?, de Televisió de Badalona. Hi ha moltes possibles novetats que encara no s'han concretat. De fet, encara no s'han concretat cap, més enllà segurament de la deu de Hanga.
8: Oficial,
7: i
8: no.
7: Evidentment, oficial no. Dèiem Àlex Reyes, no?, que sembla que sí que serà el primer fitxatge i no és oficial, però la cosa estaria molt enllestida, no?
8: Fa tota la pinta, Àlex Reyes, com ja vam avançar també, com dius, amb el Xavi Ballesteros al programa L'Esport durant les últimes setmanes, no és una cosa recent. El Xavi es va avançar, de fet, fa uns mesos, que era un jugador que estava molt ben posicionat, sobretot pel tema aquest que és quota, ben dit, Ramon, català ben dit és quota.
7: Quota, sí.
8: Com diria l'Albert Costa, shout out, my friend, el meu amic Albert Costa, jugador quota, molt cotitzat, com Santi Justa també, per exemple, doncs Àlex Reyes fa tota la pinta que serà jo de la penya, amb un 3 tirador, molt bona mà, ve de Manresa. El seu germà Álvaro havia jugat ja a la penya fa molts anys en aquella generació júnior i per tant, doncs, d'alguna forma l'Àlex tanca el cercle fitxant per la penya i a més, com dius Ramon, hi haurà molts moviments perquè s'ha acabat la temporada, hi ha jugadors, com molt bé has dit, que extraoficialment ja se sap que no continuaran, com és el cas de Hanga, com Rússic, que marxa als Estats Units, com Moran, que no continua, Drell tampoc sembla que renovarà, Malik Allen ja hem dit que no, i falta per veure alguna incògnita.
7: Tot sembla... Michael Rússic marxarà, no?, als Estats Units?
8: Sí, US. Sí, sí, a més ha fet molt bon any, per tant, doncs, el Michael, és una llàstima, Ramon, ho vam dir durant el programa també, que just el formes, no?, el jugador, el fas créixer, i ara, quan sembla que ha agafat embranzida, que ja està en un nivell de confiança,

0: dels europeus que van tant ara, que estan marxant en massa, no?, cap als Estats Units, ja no és un o dos jugadors d'Europa que van a provar sort, és que ja hi ha cinc inicials amb només europeus, com ara el cas a Illinois, no?, el fill de Peja Stojakovic. Doncs ara volen posar fre des dels Estats Units, fins i tot s'està legislant. En aquest cas, la idea seria que els jugadors que hagin debutat un sol segon amb un equip professional, que ja no tinguin dret a anar als Estats Units. Això faria que jugadors com Malik Allen, per exemple, no pogués anar-hi, com, ja no dic, Jannik Krag, jugadors joves a Europa que han despuntat, Jan Montero, que va sonar també, Jan Madar, el base d'Israel, doncs també sona per als Estats Units. El propi Rusic no podria anar-hi, clar, perquè sí, han debutat amb equips. I clar, això provocaria una situació, no?, que el jugador mateix digui, ostres, què faig? Fitxo per un club ACB perquè llavors puc debutar a fer, però alhora em tanco portes als Estats Units, vaig als Estats Units i després torno. En fi, són tot possibles escenaris, eh? No és res oficial, però sí que s'està estudiant fer-ho d'aquesta forma.
1: Jo crec que seria just.
0: Com a mínim des del punt de vista dels Estats Units. Sí que és veritat que estan pagant molts milions de dòlars en concepte del conveni NIL, que és a través de drets d'imatge i patrocini per aquests jugadors, que també, altra banda, Ramon, és just, que tu al final ets un jugador que és el que fa que les universitats guanyin centenars de milers de dòlars o milions de dòlars, i el jugador no veia un duro. Llavors això havia de canviar. Perquè diu, que sóc jo el que us està portant a guanyar campionats, no? I no els polítics. Però clar, d'aquí a que paguin ara més diners a l'NCAA, a la Lliga Universitària, que a l'NBA, ja no dic que a Europa, que també, que l'Eurolliga, sinó que l'NBA, en el cas d'alguns contractes, doncs home, és un cas bastant exagerat.
1: Molt bé, doncs hi ha moltes coses que s'han d'acabar de resoldre.
0: Guillem Vives, també, sí, veure què passa, clar, amb ell.
1: El tema dels bases, no? En principi, doncs, també la continuïtat al 100% de Ricky Rubio des del punt de vista que encara no ha decidit, però tot indica que sí.
0: Sí, tot fa indicar que sí. I tu penses, Ramon, que al final tu estàs al costat de casa, tens la família, tens la guingueta, tens la Pepita, pots anar a fer un brunch, vas a entrenar, tornes, tens el mar. Sí, això és qualitat de vida. Jo crec que el Ricky, a part, ara bromes a part, s'ha tornat a retrobar com a jugador, se li veia la cara, la confiança, ha tornat a tenir ganes de jugar a bàsquet, que això, a cap i a la fi, és el més important,
1: doncs,
0: de tot.
1: Aniria molt bé aquesta columna vertebral. Ricky Rubio, Cameron Hunt,
0: És complicat, però sí.
1: Complicat, però no impossible.
0: S'ha intentat, Ramon. Com la remuntada de l'Alona, complicat.
1: Birgander tenen contracte.
0: Birgander, no?, té contracte. Hackanson, en principi, hauria de seguir, però ja saps tu que el tema aquest és cupo, llavors també poden passar coses, no és 100%.
1: Aquí està l'interrogant Hackanson, no? Però bé, sí, en principi té contracte i sembla, doncs, que continuarà el
0: Parker
1: momentu.
0: També, a veure què passarà.
1: Aquest, Ramon, sí que és un tema més complex, no?
0: M'agradaria tu, Jabari, que seguís o què?
1: Clar que m'agradaria.
0: Sí.
1: Evidentment que m'agradaria, no sé.
0: Home, és molt showtime aquí, Jabari.
1: A qualsevol preu tampoc.
0: Cada partit fa showtime,
1: dic,
0: sí.
1: Perquè, clar, la penya, jo crec que s'ha de plantejar els esforços on realment s'han de fer.
0: No volem un Decker 2.0, això és veritat. En cas que... Però sí, home, Jabari, té un talent impressionant, Raúl.
1: Qui ho hagués pronosticat, lo de Decker?
0: En fi, ja veus.
1: Doncs així estan les coses ara mateix, però suposo que alguns casos d'aquests es resoldran en breu,
0: Sí. Seran claus les properes setmanes. Ja hem dit que Àlex Reyes ahir hem dit que aquesta setmana era ultimàtum, doncs avui a priori sembla que fins i tot està buscant pis aquí a Badalona, per tant és una bona senyal de que tot sembla indicar, recordem, que la cosa va coll avall.
1: Molt bé, doncs concretarem més coses en la mesura del que és possible. Albert Guerra, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Ramon.
1: I ens posem ja a parlar de futbol, perquè avui dimarts segurament les coses comencen a veure's ja una mica diferents. Almenys jo parlo des del punt de vista personal. No hem de fer volar coloms, però sí que caldrà que els fem volar, almenys per omplir l'estadi municipal diumenge en aquest partit transcendental del Badalona, on es juga. És una setmana segurament la més important. Demà la presentació del nou rebranding, aquesta nova firma marca corporativa del Badalona de cara al curs vinent, que no sé si tindria alguna variació, si és a segona federació o és a tercera federació. Avui saludem el defensa central, reconvertit també en lateral, polivalent, Xavi Manrique. Molt bona tarda, què tal? Com estàs, Xavi?
2: Bona tarda, Ramon, què tal?
1: Millor. Escolta, jo mai et puc robar la cartera a la TV, però avui sí que te la robo per la ràdio.
2: Sí. Jo li vaig fer però ja la saps, però...
1: Molt bé. Xavi, escolta, m'imagino que han passat algunes hores i un pèl millor. Si, per cert, com estàs d'aquell cop que et va apartar dels últims 5 minuts del,

0: del partit, que et van deixar estar avornit, no? Va ser un trau a la sella, com va anar això?
1: Sí, bueno, una jugada aquestes de pilota dividida a dalt i res, vaig veure un colze i quan vaig anar a terra em vaig veure amb les mans en sang i res, vam dir que era una ferida petita i ja està. Ara estic amb l'ull així una mica morat d'hematoma, però tot bé, tot bé.
0: És a dir, uns punts de sutura, al final uns punts o no ha calgut?
1: No, van ser punts de paper.
0: Molt bé, millor. Millor, tot el que molesti menys, millor que millor. Sí. Xavi, han passat algunes hores. Com ho veus avui dimarts? Perquè, evidentment, una cosa sí que jo crec que s'aconseguirà, que és omplir l'estadi municipal diumenge.
1: Doncs sí, espero que sí. Seria molt bonic per tothom, per nosaltres, que ens ajuda molt l'afició, les famílies, la gent que estima a Badalona i al club. I res, a veure, vam fer l'impossible ja contra Cornellà, perquè no ho tornarem a fer.
0: Aquest ja va ser el missatge al final del partit en el vestidor del municipal Vero Boquete?
1: No, però bueno, la gent té que anar amb aquesta idea. Hem de tenir tots la idea, tant jugadors, cos tècnic, el club en si, l'afició, de que ho hem fet un cop, ho podem tornar a fer. És complicat, ho sabem, no són les mateixes característiques de jugadors contra els que ens enfrontem, però bueno, ho hem fet i ho podem tornar a fer, això estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, ho intentarà fins al final i el que duri el partit, si dura 90, si dura 120 o si hi ha penaltis també.
0: On hem de signar que duri 120? Ho signem on faci falta. Xavi, perquè, home, és veritat que ells, sobretot, doncs a dalt van demostrar que tenen molt de potencial i que, a més, el gol al minut 4 els hi va facilitar les coses, us van donar la iniciativa amb la pilota i van dir ja robarem i quan robin, doncs quan robem farem mal, no? I així va ser. M'imagino que s'han produït errors determinats, però m'imagino que almenys esteu convençuts de que ho poden passar malament, no, aquí?
1: Sí que és el que dius. Bueno, és un equip que té gent experimentada, que ve de categories superiors i que bueno, ens ho vam ficar difícil. Al final vam tenir moltes ocasions. En transicions també eren bastant bons i bueno, a la fase defensiva ho vam fer molt bé. Però bueno, és el que s'ha dit. Quan vinguin aquí, pues ho passaran malament. Ja ho han passat uns altres malament, ells no seran menys.
0: I creus que el fet que es jugui a dos quarts d'una, a veure, la calor serà per tots, no? Però pot ajudar una miqueta a que ells descansin més o què?
1: Pot ser. Ens afectarà a tots. Però bueno, sí que és veritat que les temperatures ja ho vam veure l'altre dia. En el partit, encara que siguessin les 6 de la tarda, estàvem quasi 30 graus i no feia ni molt menys la calor que fa aquí a Barcelona.
0: Ja.
1: Llavors, bueno, a lo millor ho podem aprofitar.
0: Molt bé, doncs, Xavi, doncs deixem aquest missatge, no? A la gent que hi vagi, que segur que s'ho passarà bé perquè us ho deixareu tot i veurem si hi ha algun moment, no?, que tothom pot creure que això es pot aixecar. Evidentment,
1: sí.
0: No és fàcil la gesta, però de moment, avui dimarts, ja deixem aquest missatge. Xavi Manrique, moltíssimes gràcies i molta sort,
1: eh? A tu, i ojalà puguem fer-lo de la tele. Sí, es fa lo que li vaig prometre a l'Andreu.
0: Està claríssim. Vinga, xau.
1: Vinga, que així ve. Adéu.
0: Deixem aquí la informació esportiva. Demà més. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí. I a aquesta hora donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya la Núria Santos. Què tal?
5: Bon dia.
4: José Gómez.
6: Hola,
4: què tal?
6: Bon dia.
4: Enric Garí.
7: Bon dia.
4: I Pere Alemany.
8: Bon dia.
4: I avui explicàvem que la reurbanització de l'entorn de les tres xamanelles, que va lligar al futur del hub de l'audiovisual que es crearà l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels que s'ubicaran a la parcel·la, diguéssim, que queda a la ciutat de Badalona, limítrof amb Sant Adrià de Besòs. I justament teníem ocasió de parlar amb els hotelers de la ciutat de Badalona, que parlaven doncs, del potencial que té el municipi. Deia, a Badalona, per exemple, si ho fa de la mà d'esdeveniments esportius, parlen de la final a 4 de la FIBA, Champions League o de la Supercopa Endesa, no?, al mes de setembre, sap com treure rèdit a nivell doncs, turístic i hoteler d'aquests esdeveniments i té capacitat, o hauria de tenir capacitat, deien ells, doncs, per fer-ho també amb altres esdeveniments que es poden organitzar a la ciutat o a l'entorn de la ciutat, no? I deia, aquest és el gran repte a assolir i avui coneixem, i ho fem de la mà també del gerent del Consorci Badalona del Consorci del Besòs, perdó, un badaloní, en Ferran Falcó, doncs que en aquesta parcel·la de Badalona es construiran dos nous hotels, El Consorci donava llum verda de forma inicial a la distribució d'aquesta zona, on també es preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En total, 400 pisos. Escoltem-lo.
9: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà a la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
4: Doncs aquest era una mica el resum de les actuacions que es duran a terme en la parcel·la, diguéssim, que s'inclou dins del municipi de Badalona, de tot aquest sector, conegut com el sector de les tres xamanelles. Quina valoració en feu? Penseu que és important que Badalona es doti de més places hoteleres, 20.000 metres quadrats de sostre hoteler? Pere.
7: Bueno,
4: i
7: jo,
4: també
7: jo
4: dels pisos,
7: que
4: no cal oblidar en aquesta crisi d'habitatge també això.
7: Jo recordo que els primers plans que havia vist per aquesta zona, allà s'havia demanat fins i tot que hi hauria un auditori, que és una cosa que Badalona, jo crec que el necessita, no té un espai, un auditori en aquest sentit. Bueno, ara veig que deuen haver canviat els plans i ara són una part hotelera i vivendes, doncs que també em sembla bé. Home, jo el que passa és que la
4: part... Auditori, perdona que t'interrompi, però s'ha projectat, el govern l'ha projectat en la reforma del Mercat Torner, és l'última cosa que havien dit des del govern, i també un de més petit a la Casi, que també coneixem que ara s'ha engegat la redacció del projecte, 3 anys després del seu anunci, també per 200 persones, em penso que era per de capacitat.
7: Bueno, en qualsevol cas, evidentment, penso que és un equipament que fa falta i si han trobat una ubicació que deu ser el que estigui més adequada, em sembla molt bé. Allà jo crec que era un espai emblemàtic en aquest sentit i que es podia fer un tipus d'auditori que segurament es convertís en un edifici singular, no? Bé, en qualsevol cas, aquests canvis suposo que són ben meditats i endavant. Jo en el tema hoteler que comentàveu i que sortia, el que m'agradaria és que Badalona pensés que té atractius que van més enllà dels esdeveniments concrets com el que tu demanaves, o tu parlaves doncs, la celebració del tema dels esports. Una vegada, Badalona té un capital per poder ser atractiva com a ciutat que va més enllà dels temes puntuals. Jo sempre tinc una certa obsessió amb el mar, però penso que en el mar no s'explota de cap manera o no es fa servir de cap manera com l'atractiu que podria tenir la ciutat. Aquesta zona que esteu parlant o que estem parlant al voltant de les Tres Xemeneies és l'últim racó que queda a dintre del litoral proper a Barcelona que té la via per darrere, per tant no té una barrera que el freni, no? Per tant, per mi hauria de ser un espai que tingués una obertura al mar claríssim, té el port al costat a més, per tant hi haurien aquesta visió necessària que, bueno, jo he fet algunes peticions i algunes demandes perquè l'Ajuntament tingui o la ciutat tingui una estratègia al voltant del mar. I en aquella ubicació a mi em sembla que és un espai especial en què això es podria promoure i es podria fer. És una mica la meva obsessió, potser és una obsessió personal, però com a ciutat, una ciutat que només visqui d'esdeveniments puntuals, sempre tindrà el risc de que ni un altre els hi prengui o de que no hi sigui. Hauria de tenir una activitat consolidada d'atractiu al voltant del tema dels romans, que és molt potent, al voltant del modernisme, que també té una part molt important, el que és el mar també, tal com he dit, i no solament la platja i els fets puntuals. Aquesta és una mica la meva visió.
4: I si parlem d'aquesta promoció, val la pena també recordar que hi ha el BCN, no? Aquest Badalona Centre Internacional de Negocis, que encara està pendent de completar.
7: Sí, sí, sí.
5: Sí, jo crec que és una bona iniciativa el fet que hi hagi més places hoteleres, perquè en veritat tenim dos hotels, però bueno, jo crec que per la ciutat com és de Badalona, l'entorn en què es troba, els atractius que té, pot venir molta més gent, o sigui, hi ha molt més potencial per donar servei, no?
4: En tenim algun més, ho dic, perquè
5: bueno, sempre parlem. Però de fet, quan veu entrevistar els dos grans també l'altre dia, o sigui que, bueno, que són els més, a nivell de places hoteleres, són els que tenen més oferta. Tot i així, home, jo crec que precisament quan aquest govern se'n va a Fitur o se'n va a altres fires, precisament el que vol posar en valor és precisament Badalona com un atractiu turístic en si mateix, és a dir, no que estigui a la cua de Barcelona per quan a Montmeló es fan les carreres, llavors no queden places hoteleres, que és el que han comentat també, no? I venen a Badalona, no, han de venir a Badalona com a primera opció. Per tant, jo crec que precisament tota aquesta feina que s'està fent de promoció turística de la ciutat a nivell del passat romà, també d'activitats nàutiques, de tot el tema del port, de tot el que es fa en el front marítim a nivell aquàtic, jo crec que s'està promocionant des del govern des d'allà fa temps, no? Perquè realment el que volem és això, no? Que es vingui a Badalona, perquè Badalona té molt d'atractiu, no només té això, no? No només és, bueno, faig aquí la nit i ja està, no? I no conec la gastronomia, no conec moltes coses que té un gran valor, no? El patrimoni d'aquí, no? Per tant, jo crec que és una bona notícia, vaja.
6: Jo, o sigui, això de vendre Badalona a nivell turístic, certa, o sigui, fins un punt em sembla bé, perquè al final ara mateix el que som és una ciutat on el preu de la passar la nit és molt més barat que a Barcelona, i com estem molt a prop, doncs agafen aquí els hotels, no? Per tant, però primer jo penso que no, per vendre primer la ciutat, has de cuidar i has de fer que els teus veïns i veïnes puguin viure a aquesta ciutat, no? Perquè d'una banda estem promocionant Badalona perquè vingui turistes, però de l'altra no estem fent polítiques perquè la gent de Badalona no hagi de marxar de Badalona, no? Jo de tot això, primer, sobre els pisos turístics, és a dir, la construcció d'aquests dos hotels o de la X que es construeixi d'hotels, una cosa positiva és que estarà regulat, per tant, una cosa a favor dels hotels, no? Que no tenen els pisos turístics, o sigui que potser aquesta construcció d'hotels fa, o hem de fer des de l'administració pública, reduir moltíssim aquests pisos turístics. Després, una bona notícia, han dit 170 habitatges de protecció oficial.
4: Doncs, en aquesta parcel·la de Badalona, el conjunt són 714.
6: 714 en conjunt i la nostra 170, o sigui, és una bona notícia també que s'abordi aquest problema, perquè al final és una barbaritat el que passa amb l'habitatge. I finalment, jo sí recordo que quan em va parlar d'aquest projecte fa un any, va parlar també, va haver el tema de la Dana, no?, de València, i es va dir des del govern, doncs, que s'estudiarien aquestes a Badalona, doncs, zones de perill d'inundació, no? I recordo al ple que va sortir que aquesta era una de les zones que més es comentava. Ostres, farà aquest projecte, però no sabem si d'aquí uns anys això quedarà inundat, no? Hi ha perill. I no sabem, després d'un any i mig, si hi ha hagut algun estudi o alguna cosa respecte a això, no?
8: Mm-hmm. Bueno, vosaltres ja heu fet les cartes als Reis, ara jo vaig a dir una cosa. Espavilem les coses. A veure quants anys passaran perquè puguem veure tot això, començant a treballar. Perquè ara jo passo per allà i no veig res, excepte algun dia que fan cine a la nit, a l'estiu, etc. Poca cosa més. Vaja, algun dia que fan portes obertes, però jo no veig res, vull dir, va, comencem a treballar. A veure, què pot anar primer? Suposo que els hotels aquests, perquè com que és capital extern, vull dir, aquests espavilaran. Però tot l'altre, malaltia llarga, m'entens? O sigui, espavilem les coses i anem per feina i comencem a treballar ja. Comencem a treballar ja. Pel tema dels temes dels pisos turístics que parlaves, jo et diré una cosa. O sigui, vau treure la llei aquesta dels lloguers, i aquesta llei ha tallat molt el tema d'agafar i entrar en un pis amb un lloguer assequible o amb un lloguer de 5 anys.
4: Quina llei vols dir?
8: La llei,
4: la llei de regulació de... Sí, sí, dels preus del lloguer?
8: Sí, sí, la llei de regulació dels preus del lloguer. Vull dir, a veure, amb un propietari li diuen, escolta, el preu que tu has de cobrar d'això és tant. I nosaltres diuen, bueno, per què? Si poso pis turístic, automàticament cobraré molt més i, no, a més no ho declararé. A veure, reguleu això, sisplau, reguleu això. Això no està bé, no està bé. O sigui, perquè dieu, oh, no, és que el preu s'ha reduït. El preu s'ha reduït, però no hi ha pisos de lloguer, eh?
4: Mm-hmm. Pisos turístics que recordem, l'Ajuntament de Badalona ja va dir que els prohibiria, malgrat que ara estem en un impàs, diguéssim, aplicant la normativa encara del 2014, esperant que s'apliqui aquesta nova, diguéssim, prohibició de pisos turístics a la ciutat de Badalona, seguint l'estela d'altres municipis, com Barcelona o com també l'Hospitalet.
8: Sí, sí, però cada dia que passa és un dia que ha passat, m'entens? I aquí segueixen havent-hi pisos turístics, il·legals o il·legals, ja no ho sé, però n'hi ha, i aleshores jo que vaig pel carrer i m'hi vaig fixant i dic, ui, això ho estan arreglant, veurem a veure si no hi posaran pisos turístics, m'entens? Per què? Perquè pisos de lloguer convencional de 5 anys o 10 anys no els faran, no els faran pel tema aquest del lloguer.
4: I la proliferació de pisos turístics, penseu com diu l'Enric que és o que es deu a aquesta aplicació del topall del preu del lloguer?
7: Home, es deu això i es deu que hi ha una vigilància de que aquests pisos turístics siguin realment legals i amb permisos. Perquè jo crec que ho hem parlat alguna vegada aquí, la quantitat que hi ha dels pisos turístics que normalment estan legalitzats i els que no estan legalitzats...
4: Mm-hmm. Els que tenen o no llicència.
7: Això és brutal. Llavors, mentre hi hagi un forat en què, tal com diu l'Enric, a un propietari se li limiti el preu del lloguer i sense tenir cap mena de problema en inspecció, resulta que pot posar-lo com a turístic, això ho faran, no? Això
8: perquè,
7: va lligat...
8: Perquè es guanya molts més calés.
7: Ah, no, si és normal.
6: Però és que aquí està el problema. Quan entenem l'habitatge com un negoci, aquí és que és un problema bestial. O sigui, que
7: no,
6: jo...
7: Però no és l'habitatge com a negoci, és el pis turístic com a negoci, que és molt pitjor.
6: Sí, però...
7: Perquè si fos l'habitatge com a negoci, resulta que estarien posats com a lloguers normals, com a lloguers no de temporada o lloguers de turístics.
6: Sí, però si jo tinc un pis, un segon pis, i veig que en comptes de 800 ho puc llogar a 1.200, doncs això...
7: Com a pis turístic?
6: Com a pis turístic no. Com a,
8: en quines condicions?
6: Com a pis turístic no, com a lloguer per una família mensual, o sigui, que queda aquí
7: sí, per això, viure. Aquí però això si es limiten els pisos turístics ja no passarà tant, perquè el que no pot ser és tenir-lo a zero i aturat. Per tant, potser preferiran cobrar-lo 800 si el poden o si tenen l'obligació de fer-ho com a pis d'habitatge habitual, en lloc de poder tenir el forat d'anar amb un pis turístic.
6: Sí, però ara, si traiem els pisos turístics, vindrà un fons voltor, una empresa que es dedica a això, a especular amb l'habitatge, comprarà blocs sencers, com va passar aquí a la Morera, fotrà fora els veïns i posa aquests pisos a un preu. O sigui, al final, encara que eliminem els pisos turístics, estic d'acord en que s'han de regular, però el problema no pensem que és exclusivament els pisos turístics. O sigui, a Badalona hi ha barbaritats de compra de blocs sencers per fer negoci. I jo crec que la solució és que l'administració faci el que estan fent aquestes empreses i sigui ella la que fa habitatge públic i compri aquests habitatges, aquests blocs sencers, i es posi a disposició dels veïns. Perquè quan l'administració fixi un preu, perquè l'administració no vol fer negoci amb aquest habit, simplement pot posar un preu regulat i un preu raonable al que és la vida de la gent i el que cobra la gent, doncs quan això passi, els fons voltor aquests diran, ostres, no ens sale rentable perquè el veí ja no ve a nosaltres a comprar, ja va a l'Ajuntament o lloga un pis social. O sigui, el problema és que no hi ha tant habitatge social i ens estan venent la moto als especuladors.
8: Un altre problema de la llei de regulació de lloguers. Heu comparat a un gran tenidor amb 5 habitatges, ja és un gran tenidor. Sí. Equivocació. O sigui, un gran tenidor no té 5 habitatges, un gran tenidor en té 50. I a partir d'aquí això s'ha de regular. Ho heu volgut així? Doncs endavant, aquí ho teniu. Hi ha diverses equivocacions en aquesta llei. Una, la del tope del lloguer, l'altra del gran tenidor, i tot això sabeu què significa? Però tot això és que se'n va al mercat negre. Ja està.
6: Estic d'acord que s'ha de diferenciar,
8: manera, blanquejat d'alguna manera, però se'n va cap al mercat negre, que és aquest dels pisos turístics i coses d'aquestes.
7: Hem començat parlant de les tres xumeneies, eh? Sí.
6: De l'habitatge.
7: Dels lloguers de l'habitatge, vull dir que en gira, sí, que l'hem fet
5: l'habitatge també, no?
4: De totes maneres, hi ha encara sobre la temàtica de les tres xumeneies i emmarcada en l'habitatge... No, no, i emmarcada en l'habitatge. Hi ha la proposta, explicava ahir en aquesta entrevista als companys, amb els companys informatius de Badalona Comunicació, en Ferran Falcó, doncs que en conjunt, jo deia, es preveu l'edificació d'uns alguna cosa més de 1.700 habitatges en general. D'aquests 714 han de ser de protecció oficial, dels quals la meitat seran justament de lloguer, però ell assenyalava que encara en podrien ser més, perquè ara mateix estan estipulats tots els habitatges d'una mida de 81 metres quadrats, i considera que el consorci que se'n podrien fer més, mantenint la mida d'alguns d'aquests, de 81 metres quadrats, i reduint la d'altres, atenent-nos al fet, doncs, que hi ha una realitat molt diversa, no? També en la societat hi ha famílies, doncs, de persones que viuen soles, de parelles que no tenen fills, i explicava que d'aquesta manera es podria encara engrossir més la xifra d'habitatges de protecció oficial, no sé si penseu que aquesta seria una bona mesura a aplicar, Núria.
5: Home, tot el que sigui incrementar més l'oferta d'habitatge social, públic, etc., jo crec que és bo, perquè al final és que és això, que hi ha un dèficit molt gran estructural de vivenda pública. Per tant, tot el que sigui per intentar incrementar aquesta oferta, sigui, doncs, això, amb un tipus de pis que és una mica més petit, perquè també és veritat, hi ha diverses situacions familiars, és a dir, doncs, hi ha parelles joves, hi ha gent gran que també, pues, al final, pues, viuen també dues persones, igual un habitatge, pues, és veritat, no necessiten potser tants metres quadrats. Per tant, home, si això fa que es pugui incrementar més l'oferta, sí, clar.
4: Parlem d'altra banda, per afegir un altre element a la taula, d'aquesta necessitat, no?, de dotar-nos d'un parc públic d'habitatge que sigui, sí, important, perquè estava molt minvat. Però la meitat d'aquests pisos seran de lloguer, l'altre seran de compra-venda. Ho dic perquè no sé si penseu, doncs, que és una ocasió potser desaprofitada, en el sentit de que a la llarga passaran a mans, diguéssim, de la propietat privada, o no, o si ja va bé també aquesta fórmula d'ajudar les famílies potser de rendes més baixes a aconseguir una habitatge en propietat.
6: Jo penso que és, ja ho he dit algun cop, que l'habitatge públic hauria de ser de lloguer. O sigui, per precisament això que dius, no? Que al final acaba amb mans privades i un cop aquest habitatge ja passa a ser d'un propietari, crec que té, bueno, no me'n recordo ara, però no sé si era una cessió dels 70 anys, una cosa així, i després d'aquests anys ja passava, no recordo la història, però jo crec que és una llàstima. O sigui, al final, com s'hauria de fer això? Lloguer social amb revisió de tants X anys, no? 5 anys, i fem una revisió, i si la teva situació econòmica ha canviat i tu ara tens una bona feina, tens la teva parella i tens uns ingressos que et pots permetre potser llogar un altre pis i deixar pas a una altra persona jove que no té la teva situació, doncs és que al final sempre es passa el mateix. Construïm, es donen aquests pisos i ja no, l'administració després no en té, no? I després, perdona, l'altre dia parlava amb un veí que havia, s'havia apuntat a la llista per aquests 8 pisos que va anunciar l'alcalde al carrer Progrés, i em deia que va estar exclòs perquè no arribava al pis de 2 habitacions al que et demanen mínim d'ingressos, són 31.000 euros l'any, i pel de 4 habitacions més de 40.000 euros l'any, i que el lloguer li quedava 800 euros el de 2 habitacions i 1.000 euros el de 4 habitacions. Per tant, reflexionem si el que entenem per lloguer social són 800 euros de 2 habitacions o 1.000 euros, o sigui, fins on estem,
7: Jo el que... Bueno, crec que s'hauria d'entrar molt més en el detall de totes aquestes paraules que estan al voltant d'això, no? Per començar, jo crec que això no és exactament la protecció oficial que teníem tots els pisos aquells en què hi havia una plaqueta a la porta amb el jou i les fletxes. La protecció oficial que es parla ara és una altra cosa, no és això. Segon, a mi em sembla que en els països on la aportació pública per vivenda funciona, que tothom posa el mateix exemple, que és Àustria, els pisos són de propietat pública. No és de protecció oficial perquè llavors passin a ser propietat privada, sinó que són de propietat pública permanentment, no? L'altra cosa és que en aquest moment...
4: Pot ser una concessió, no? Que és una altra, diguéssim, bueno, de les alternatives que s'inclouen en el pla d'habitatge local.
7: Però pot ser per la construcció, no té per què ser per la propietat ni fins al final de 70 anys. A lo millor, ja, quan varen fer els de protecció oficial anteriorment, bueno, tothom veia un horitzó tan llarg que no pensava que passés el que està passant ara, que aquells de protecció oficial en aquest moment estan en el mercat, en els preus absolutament de mercat. Per tant, jo penso que s'ha d'avançar, primera, perquè la maduració d'aquests projectes són sempre a llarg termini, segona, perquè no es pot pensar en que al final tot això reverteixi possiblement en un mercat que tindrà el problema d'aquí 70 anys, però el seguirà tenint. Jo penso que hem de pensar una mica més a llarg termini i dir que els pisos han de ser de propietat pública. I al final, en aquest moment el problema de preus, si tothom pensa que la solució és construir-ne més perquè l'oferta sigui més gran, això vol dir que al final la conseqüència és que volen que els preus baixin. Es pot fer una legislació perquè els preus baixin des d'aquest moment i no haver d'esperar que siguin construïts de 5 o 6 anys, que és el que es tarda en construir un bloc d'aquest estil. I per tant, per mi hem de repensar una mica totes aquestes qualificacions, hem de pensar la legislació d'una manera global, també hem de pensar que tot el tema de vivendes està molt repartit entre les diferents administracions. Les responsabilitats són absolutament disperses. Jo no fa massa vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el vicepresident de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que se'n diu així, no? I una de les preguntes que li vaig fer va ser dir-li, escolta'm, vosaltres no us heu dedicat només al mercat de l'energia i les telecomunicacions, esteu parlant de mercat i competència. I un dels mercats que en aquests moments té més problemes és el mercat de l'habitatge. Teniu obligacions d'entrar en aquest mercat per veure què passa amb la competència d'aquest mercat que fa tan difícil l'accés a la vivenda. La seva contesta va ser, ho hem mirat i és impossible, perquè resulta que tota la part de l'habitatge depèn dels ajuntaments, de les administracions autonòmiques, depèn de les diputacions en part, depèn de l'Estat, depèn de tantes administracions que resulta que cadascú defensa els seus interessos en aquest moment. Per tant, jo penso que això s'hauria de mirar a nivell global de totes les administracions, dels multinivells d'administració que tenim, algú que fes una política coordinada entre totes elles al voltant dels habitatges. I això en els municipis és molt important, perquè bona part del finançament local prové precisament dels temes d'habitatge i dels drets urbanístics i d'aquesta part. Jo crec que això en conjunt s'hauria de pensar globalment, no només que cada administració, que a més pertany a partits diferents, repensi i veure què és el que pot fer ell, sinó pensem-ho tots, és un problema global, és un problema que tothom el té.
5: Sí,
4: Enric.
8: Bueno, Pere, ja s'ha acabat la carta al Reis,
4: sí.
8: Un altre cop. Però si no es posen d'acord...
4: No t'agraden els Reis,
8: a tu. Una administració...
7: És monàrquic.
8: No es posa d'acord. I resulta que ens hem de posar d'acord 4 o 5 administracions de 4 o 5 tarannars diferents, per no dir partits polítics, diferents. I ara... que no ho veus, que això no arribarà mai.
7: És impossible.
8: No arribarà mai, això no arribarà mai. O sigui, només perquè tu siguis d'un partit i jo sigui d'un altre, si tu dius blanc, jo diré negre, encara que sigui gris.
7: Encara que sigui gris.
8: M'entens? I aleshores el que no arribarem mai serà aquest punt de gris. Aleshores, per tant, hem de actuar d'una altra manera, hem de pensar d'una altra manera i hem de fer d'una altra manera. No sé com. No
7: també
8: sé
7: has com de cartes als Reis, això, eh?
8: Sí, això també és cartes als Reis.
4: Enric, tu que t'has dedicat a la construcció, la idea de poder, diguéssim, empetitir els pisos de protecció oficial per guanyar-ne més?
8: Em sembla perfecte.
4: Sí?
8: Sembla perfecte perquè hi ha moltes persones que viuen soles, hi ha moltes persones que viuen en parella, hi ha moltes persones que viuen sols amb un fill, m'entens? Gent gran que viuen en parella. El que passa és que la gent gran en parella, cuidado, perquè normalment tenen algun cuidador i aleshores necessiten una tercera habitació, m'entens? Però en principi aquests pisos petits van bé. Vull dir, jo hi havia un temps en què em dedicava a fer deteccions de vigues aluminoses. I aleshores anàvem sempre amb un arquitecte. L'arquitecte em deia, trenqui aquesta viga, trenqui l'altra viga. I aleshores anàvem en pisos de 160 metres quadrats que vivia una sola persona. I aquest arquitecte, que era argentí, em deia, yo no entiendo los españoles. No sé qué hace esta señora en un piso de 160 metros cuadrados cuando hemos ido a un piso de 80 metros cuadrados y vivían 5 personas. Dice, aquí no os vais cambiando de piso. No, aquí compramos este piso, nos casamos, tenemos hijos, los hijos se casan, se van, te quedas viudo y aún estás en el piso de 160 metros cuadrados. Y claro, dices que esto así no puede funcionar. I això està així, o sigui, tu entres en una casa i allà hi vius, i vius, i vius, i vius, fins que et foten a Can Ruti i et mors.
7: Però Can Ruti no, vas directament al... Si vas a Can Ruti no et mors.
4: Anem de la carta als Reis a mare meva, a l'epitafi, pràcticament. Jo m'he quedat amb una idea rondant al cap que ha dit, la gent gran no necessita dues habitacions, sinó normalment té un cuidador, la parella que ja és gran, ja necessita tres. Ja dones per suposat que aquesta parella dorm en habitacions separades,
8: Sí. Sí, per la senzilla raó, perquè cada un té unes necessitats diferents.
7: No, hi ha un que ronca i l'altre no.
8: No, no, el ronca ja hi estan acostumats. El tema està...
5: Ja estan barallats.
8: Amb els cuidados que han de tenir. Sí, o sigui, sí, vosaltres sí. Rieu, però vull
5: no,
8: dir...
5: Veritat,
8: i això no. He vist a les cases, vull dir... Dius, si jo dormo aquí i ell dorm allà... Ho diuen les dones, això, I aleshores dius, per què? Diu, home, diu, perquè ell s'ha de llevar moltes vegades a la nit, no sé què, jo no em llevo tant...
4: Per garantir el descans. Just, que descansar els metges diuen que és de les coses més importants,
8: Més
4: per tenir salut.
8: I ho fan fins i tot per amor, o sigui, pel fet de no molestar en l'altre.
4: Ara sí que t'ha quedat maco. Doncs això m'havia quedat a mi al cap, Anem amb una altra qüestió, perquè ahir, que parlàvem també amb els hotelers de Badalona, abans ho dèiem, i parlàvem de com pràcticament aquest cap de setmana, i a més avui i demà també es preveuen temperatures que s'enfilen fins als 30 graus, doncs el litoral badaloní sembla pràcticament que estigui en el mes d'agost, amb la gran afluència de gent que hi ha, doncs volia recordar també que Badalona, i tractar amb vosaltres aquesta qüestió, és un dels dos únics municipis de la demarcació de Barcelona que dona el tret de sortida a aquesta temporada de platges que començava ara ja fa uns dies sense vetar el tabac. Això farà que la Diputació redueixi, també hem conegut, gairebé la meitat la subvenció que li atorga per fomentar les platges saludables. El govern local ha explicat que no està en contra de les platges sense fum, però sí que argumenta que cal revisar l'ordenança actual, que diu està totalment desfasada perquè és de l'any 2009, i per aquest motiu el govern de Xavier García Albiol afirma que aquest any és impossible definir un tram o més d'un tram que sigui platja sense fum, com sí que ho són les altres 24 platges de la demarcació de Barcelona, tret de la de Castelldefels, on també governa el Partit Popular, i explica Xavier García Albiol que la intenció de l'Ajuntament, de l'executiu, és modificar la norma després de fer una comissió tècnica per avaluar quins són els trams més adequats per aplicar-la i escoltar què diuen les entitats també doncs, implicades en temes de salut, de medi ambient i de més, I que de cara al 2027 valorarà l'aplicar trams o la totalitat del litoral sense fumar les platges. Núria, tu que ets de l'àmbit, potser
5: sí.
4: És qui més informació ens pot aportar al respecte.
5: Bueno, de fet, has dit pràcticament tot, ho has dit ja, Núria. Efectivament...
4: Però nosaltres som... un dia em callo abans.
5: Sí. No, de fet és això, tenim una ordenança, és veritat, de les primeres de tota l'àrea metropolitana, ja 2009, i clar, és veritat que han evolucionat fins i tot els usos de la platja, els comportaments, etc. La forma de viure a la platja doncs, és molt més intensa avui dia, i tot això també s'ha de regular. Per tant, nosaltres, clar, dèiem, ostres, hem de modificar aquesta ordenança, l'hem d'actualitzar en molts aspectes, i per tant no podem improvisar un decret d'alcaldia i prohibir les platges sense fum, perquè tampoc és això, s'ha d'estudiar en quins trams, s'ha d'estudiar doncs, la millor manera perquè sigui efectiu també. Nosaltres ens hem trobat, perquè anem a les comissions aquestes de la Diputació, o sigui, nosaltres estem en els grups de treball, i molts municipis que ja van començar a implantar-la l'any passat tenen greus problemes per després fer-la complir. No és tan fàcil. Primer necessites molta pedagogia, molta conscienciació, o sigui, molta feina prèvia, és a dir, el que tu prohibeixis d'un dia per l'altre no vol dir que el dia següent la gent deixi de fumar a la platja, per desgràcia no és així. Llavors nosaltres fem també moltes campanyes de sensibilització, de recollida de borilles, hem fet també recollides de residus, perquè a més la gent també, per desgràcia, hi ha alguns que també deixen les restes de papers, de llaunes i tal, a la sorra. O sigui que hi ha molta, encara hem de fer molta pedagogia, molta conscienciació, i treballar molt bé quins trams serien els més idonis perquè també sigui efectiu que aquest compliment es faci, doncs això, que es faci complir.
4: El govern és partidari, en tot cas, de prohibir per trams i no en el conjunt
5: del litoral? Bueno, s'ha d'estudiar. O sigui, farem una... És això, per revisar l'ordenança s'ha muntat una comissió tècnica, tècnico-política, on estaran implicats totes les grups municipals, totes les entitats relacionades amb això, amb la platja, amb el medi ambient, perquè hi ha un problema de residus també amb el tema de les borilles, i per tant això que aquí és on es debatrà, doncs, en certa manera, doncs, quin és els trams o si és la totalitat. Bueno, veurem. Nosaltres som partidaris de fer les coses una mica per fases, per, també que la gent se'ls vagi acostumant, però bueno, si al final veiem que realment és millor, doncs això, perquè no hi hagi una concentració en una part de la platja perquè tothom està allà fumant i l'altra sense fum, doncs igual s'hauria de veure si la totalitat de la platja.
8: A veure, has dit diverses coses, de les quals algunes no hi estic d'acord. Primera, farem una comissió. Malament.
5: Sí, però és que s'ha de fer per redactar ordenances.
8: La cosa s'allargarà i ja no fotrem res.
5: No, home, no.
8: Segona cosa, no es pot fumar al lloc de la platja de Badalona. Al lloc. Tercera cosa.
4: Això és el que t'agradaria? Què vols
8: dir? Això és el que m'agradaria.
5: Ah, vale, vale.
4: Perquè sí que es pot, eh?
5: Clar que es pot.
8: Tercera cosa. Has parlat de les deixalles, de les puntes de cigarret, de les llaunes. Això és marraneria. Per tant, això és un altre tema.
5: Totalment. Però...
8: O sigui, perquè una cosa és que fumin i l'altra és que agafin la punta de la cigarreta i la depositin en un lloc i després ho emportin. Però no l'enterris a la sorra.
5: Ens la trobem a la sorra.
8: Aleshores, hem parlat de diversos temes. Però ja et dic, si comencem amb comissions, malament,
5: sí,
8: perquè
5: Enric,
8: la cosa
5: que...
8: s'allargarà massa.
5: Sí, però és que la comissió és l'única manera també de donar-li transparència al tema i però... no de dir, ens la fem nosaltres i ja està. O sigui, és a dir, s'ha de donar la veu a la diversitat que hi ha d'entitats, d'opinions, per veure també quina és l'ordenança amb les que sentim més còmodes tots. Sí, és això, la comissió. No s'allargar-ho,
7: és. Quants municipis, que has comentat?
4: 24, si no m'erro, de la demarcació de Barcelona.
7: N'hi ha dos que no.
6: Justament.
4: No, de 26 n'hi ha dos que no.
7: De 26 n'hi ha dos que no.
6: Justament Castelldefels i Badalona, governats per Partit Popular.
7: De veritat,
6: o sigui, és un tema polític.
8: Això és una casualitat, home.
7: Però, doncs, de veritat que els altres 24 han tingut temps de solucionar-ho i aquests dos, no?
6: Per això que és una cosa política.
7: Jo és que em sembla estrany, això.
5: Bueno, alguns estaven encara fent ordenances de platja, és a dir, és que...
7: És igual, però una cosa que tothom sap que és dolenta,
5: sí.
7: El que no pot ser és dir ara amb Romiera si ho faig millor. O sigui, n'hi ha 24 que han decidit que està bé. Tan malament ho han fet.
6: Saps que
5: bueno, han tingut problemes de compliment, però si el problema és que després si no fas complir també, la gent també s'emprenya, perquè diu, home, està prohibit i
7: estic aquí on aquests problemes són 24 això. Que els han tingut
5: sí.
7: I a lo millor els han assumit. A davant de què? Bueno. Un problema que puguis tenir a davant d'una cosa que és una millora que tothom aprecia, a mi em sembla que a lo millor admeten tenir aquest problema. N'hi ha 24 que ho han fet bé.
6: No, això de que s'ha de fer complir, òbviament, quan hi ha una prohibició, doncs clar. Ha d'haver un control i s'ha de fer complir. Si no, la gent, si no veu que hi ha una revisió, la gent pren la cosa com una broma.
7: A
6: no?
7: Més, només, i això la campanya, que... només la campanya de dir hem entrat en aquesta dinàmica ja fa que la gent es retregui l'hora de...
4: Jo recordo, penso que potser em corregirà, si no, Núria, o si ho recordeu vosaltres, després de la pandèmia no hi va haver tot un equip d'agents cívics també a les platges per garantir distàncies, neteja...
5: Sí,
4: i també
5: sí,
4: recordo que ja es va fer una campanya similar.
6: Jo sí, ara ha dit la Núria. No és que ha d'haver un control perquè si no la gent s'enfada, no? Quan hi ha una prohibició i veu que el del costat està fumant, doncs això també passa amb els altaveus i la música aquesta que va prohibir el govern i no hem vist cap revisió ni hem vist res, o sigui, algunes coses sí, altres no, no? Jo crec que el tema de les colilles aquestes a la platja és, primer hem de separar, no? Primer una cosa és el fum que molesta el que hi ha al costat i tal, i l'altra és
4: que tu deixis el residu,
6: però sí que és cert,
4: sí
6: que, és cert que el fet de poder fumar a la platja doncs ja fomenta en part que la persona pugui tirar a la sorra, no? Perquè una cosa és una bossa de patates frites que és més escandalós i es veu, i l'altra és una cigarreta d'aquestes que la pots amagar i no la veu ningú. O sigui que jo crec que sí, que s'ha de prohibir, i el que dic és una cosa política, que no es vengui la moto aquí de... No, és que s'ha de mirar... Aquí el que passa és que et vol contentar tothom. I aquest alcalde el que fa és jugar, sí, ho estudiarem, no estudiarà res, i això s'anirà allargant, sí, ho mirarem perquè estem en contra del fum, de la campanya, fem campanyes de no fum, tal, però no farem absolutament res per...
8: I ara s'hauria de fer una campanya de cara a la verbena de Sant Joan.
4: Mira, això anava a dir.
8: Que qui tiri petardos, que reculli les caixes i les restes que pugui recollir el màxim possible. O sigui, perquè és molt maco tirar petardos, després allà et queda la caixa de cartró, et queda la serradura, et queda tot per anar petejat.
4: La bossa que va plena de petards, que torni cap a casa, doncs, plena de petards, també, amb els petards que ja estan...
8: Tot no ho podrà recollir, perquè encesos, queden molts de paperets petits, sí. Però el més gros, recolliu-ho, sisplau, perquè és que l'endemà fa fàstic Badalona.
4: De fet, el
8: govern... I no us dic la platja, Badalona, fa fàstic.
4: Tot i que la platja és on més es concentra, eh? Més gent es concentra també per celebrar la revetlla. Precisament avui, a 2:15 del matí, hi ha prevista una roda de premsa on l'alcalde presentarà la unitat canina que acompanyarà la Guàrdia Urbana per primera vegada durant el dispositiu de seguretat d'aquesta revetlla de Sant Joan, i sabrem més qüestions a l'entorn, doncs, de com s'aborda, com es garanteix aquesta seguretat amb motiu de la revetlla. Hi haurà, diu, dos efectius canins amb aquest objectiu, el de que es pugui desenvolupar amb total tranquil·litat i amb normalitat la revetlla de Sant Joan. I també en aquest sentit, ahir la Generalitat explicava que incrementarà el servei de bombers. Recordem que aquest cap de setmana ja hi ha hagut un petit incendi a la zona de Montigalà, sobre el pont de Montigalà a la B20, que va cremar a prop de 100 metres quadrats de sota bosc i de pinassa aquí a Badalona, i per tant, doncs, ja han alertat que hi haurà presència de dispositiu especial la nit del 23 de juny, de pedagogia, campanyes també, diguéssim, en contra dels incendis, però també molts controls que tenen a veure, gairebé 700 controls d'alcohol i de drogues a les carreteres catalanes. Per tant, una crida per un Sant Joan que sigui tranquil, sa i divertit, no?
8: A veure, també hi ha una cosa. Abans, a la platja, no s'hi anava a tirar petards. O sigui, quan acabàvem la revetlla, uns quants ens anàvem a la platja i ens anàvem a banyar. Però hi havia molt poca gent, o quasi bé ningú. Ara tu vas a la platja de Barberà, a Sant Joan, i no s'hi cap.
4: És que ja no hi ha poca gent a Barcelona,
10: És el lloc de la revetlla, no? La revetlla es fa fer allà.
8: Sí, i ara amb això estic demostrant que sóc vell. És que han passat molts anys, però amb 50 anys la cosa ha fet un tomb molt seriós, vull dir, us dic. Jo quan acabava la Barberà de Sant Joan, les 3, les 4 de la matinada, ens anàvem a banyar. I aleshores hi havia un grupet per allà, un grupet per aquí... Si era, m'entens? I s'acabava la història. Vull dir, aquí s'ha acabat la història, ara no, ara.
4: Això vol dir que el ciutadà i la ciutadana s'han fet seves les platges, el litoral, no? I que ja no som un municipi de no sé quants habitants hi havia fa 40 anys, però ara som un municipi de més de 230.000 habitants.
5: I per tant, de fora també, que déu-n'hi-do.
4: També. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat un cop més aquí a la tertúlia.
10: Tertúlia
4: que avui tanquem amb un concert, amb la música que avui sonarà a la sala Apolo, en el marc d'un concert organitzat pel Primavera Tours. Actua Mike D, exmembre dels Beastie Boys, que ha engegat un projecte en solitari amb temes com aquest que escoltem. De seguida tornem amb més informació local. Fins ara.

0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimarts 15 de juny de 2026. Us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
3: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
2: Badalona rebrà 26 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En esports, Àlex Reyes, aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de l'Asisa Joventut després de donar el seu okay a l'oferta que li va fer fa dies la penya. En cultura, destaquem de demà a les 6 de la tarda a l'Espai Betúlia la visita guiada a l'exposició Pere Calders dibuixant a càrrec de Julià Guillamont. I pel que fa al temps, demà tindrem un dia similar al d'avui, amb sol durant tota la jornada i amb temperatures que podrien arribar fins als 30 graus.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Hi ha temporades que s'acaben amb un títol, d'altres amb una decepció, i després n'hi ha algunes que s'acaben amb la sensació que s'ha construït alguna cosa. La penya dita deu als play-offs davant d'un València superior. El 3-0 és contundent i la realitat és que els valencians han estat un equip més profund, més físic i més regular, però això no ha d'esborrar tot el que s'ha fet durant aquests mesos. Perquè el Joventut ha tornat a unes semifinals de la CB, perquè ha competit contra els millors, perquè ha fet créixer jugadors com Rússic, perquè ha recuperat un Ricky Rubio que ha tornat a il·lusionar una ciutat sencera i perquè, malgrat els obstacles, s'ha tornat a demostrar que la penya sempre troba la manera de ser protagonista. Ara, però, s'obre una nova partida. Les imatges del final del partit van deixar més preguntes que respostes. Les abraçades, els gestos, els aplaudiments, eren simples mostres d'agraïment o l'inici d'alguns comiats. Què passarà amb Ricky i amb Hanga i Hunty Parker? Avui tanquem una temporada, però també comencem a mirar la següent. Ho analitzem tot amb en Xavi Ballesteros. Benvinguts una setmana més al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, perquè el Badalona torna a caure per 3-0 i haurà d'advocar l'èpica per remuntar el municipal si vols equip de segona federació. D'endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya cau eliminada, però cau amb un bon regust final. Tot i el 3-0 contra el València, la penya tanca l'any com a tercer a la Lliga i classificat a la Supercopa de la pròxima temporada, que serà a Badalona. Xavi Ballesteros, què tal?
4: Molt bones.
0: I Dex Angil també per aquí.
5: Molt bé, Uri.
0: La penya cau eliminada, 3-0, però dona una sensació una mica diferent, no?
4: Jo crec que sí. El que passa que també és cert que jo, aquí seré una mica crític, que jo esperava que hi hagués quart partit. No he dit de guanyar el tercer, però guanyar a València era molt difícil, vam desaprofitar l'oportunitat en el primer, però sí que pensava, home, el tercer l'hem de guanyar amb l'ambient que hi havia, amb les ganes que hi havia, amb l'equip que tenim, però també després fas un cop de realitat i dius, no, és que, o sigui, no és que no hagin volgut guanyar, és que no han pogut. Sí. O sigui, és que el rival està més fresc, que quan fas 4 de 25 en triples, potser no és perquè no has tingut el dia, és perquè estàs molt cansat i quan estàs cansat falles més. Si t'agafen 18 rebots ofensius, potser és que el rival és més físic, està més millor. Quan perds tantes pilotes, potser és perquè vas al límit, no? I llavors, quan fas aquesta reflexió, te'n dones compte que has de dir semifinals, tercer de la Lliga CB, doncs crec que és una bona temporada en aquest sentit, no per Europa, però crec que era autoenganyar-nos intentant anar més tal com ha arribat l'equip.
5: Jo estic d'acord, perquè ja ho vam parlar la setmana passada, anem a intentar allargar-ho fins dimarts, però és que jo crec que els dos partits de després el que han demostrat és que el primer partit va ser un miratge, perquè no li pots aguantar el ritme a aquest València, quan la majoria dels seus tirs, si us poseu a mirar-ho, tiren que falten 18 segons de possessió i la penya no pot jugar a aquest ritme. Es va demostrar i jo crec que ho veurem després de les dades, però el València està molts passos per davant.
4: Clar, pensa que el primer partit perds fent rècord de triples a la història. O sigui, això és increïble, no? Sí. Hosti, quin partidàs que ve la penya? Ha perdut. Ostres.
5: Sí. Bueno. És que va fer el partit de la dècada i realment en les últimes jugades el perd la penya.
4: Sí.
5: El partit.
0: Dona una mica aquesta sensació, no? De que, si bé és cert que no és una sèrie tan curta com el major de 3, tot i així es podia donar la sorpresa, no? Perquè si guanyes aquest primer partit ja et plantes en un quart aquí a l'Olímpic, que hagués sigut també diferent, no? Et quedes una mica amb aquest regust.
4: Sí, el que passa que hi ha tants condicionants, dius, bueno, hem de sortir bé, 3-11. 3 triples de Montero.
5: Sí.
4: Dius, home, que la penya no sabia que Montero feia. Sí que ho sabia.
5: Sí.
4: Que la penya no sabia que havia sortit fort. Sí, però és que... Per això dic que moltes vegades està molt bé el que vols i el que has treballat, però és que a vegades no t'arriben les cames, no? I també hem de ser conscients que la penya no està acostumada. El València va demostrar tota la temporada, però contra el Panathinaikos també ho va demostrar. Sí. Que va sobrat en el sentit del físic, no? La penya no està acostumada a jugar cada dos dies a aquest nivell, i és més, hi ha jugadors que són determinants a la penya que tenen una edat ja també, no? Llavors això jo crec que està clau.
5: És que jo crec que no hi ha res més enllà de que a la penya no li donava, perquè els millors minuts de la penya en el tercer partit esmaixada a Rússic ja et poses a 4 i és que ja no podien més, i el València fent poca cosa només, sí, tirant els triples amb la zona que havia posat Miret, se't posen ells a 10. O sigui, era molt complicat, i jo crec que també això evidencia el... Ja estava així el format, jo crec, de partits, perquè la gent es queixava d'això de primera ronda, només has de guanyar un partit fora, mm-hmm. però jo crec que s'ha quedat demostrat que si ets un millor equip era pràcticament impossible guanyar-li 3 partits a València.
4: No, i a més, bueno, és que fixa't això que deies, aquest detall jo també vaig veure, de que es posen 4 punts amunt, tercer quart, i reps un 0-16. Mm-hmm. 0-16, o sigui, quan teòricament tens més contra les cordes de València, fa un 0-16, sense capacitat de reacció, de dir, no, no, és que volem, volem, però... És com ara que feien aquest combat, no? Que diu, no, aquest no vol que el peguin, però és que estàs grogui, no? Doncs sí. Això és el que li passava.
5: Jo crec, Xavi, perdona, Uri,
0: sí, sí, no, no, fes.
5: Que aquest partit al tercer també et salva una mica l'Olímpic, perquè jo crec que la imatge que es va veure, jugues així al roig, i jo crec que sí que hi ha, no hi ha cap manera mm-hmm. de fer res.
0: Partit amb un final de

0: Bueno, són dos casos bastant, bastant singulars, no?
1: No sé si ho has fet encara aquesta temporada, però anem amb les notes de la temporada. Tinc la llista de la plantilla i d'alguna cosa més. Us aniré dient els noms. Em dius tu primer, Xavi, després tu, Didac, si voleu justificar amb alguna frase. Podeu fer-ho. Comencem amb Guillem Vives.
0: Jo crec que un 7.
2: Anava a dir que exactament el mateix, un 7.
1: Lou de Hackenson.
0: Un 7, també.
2: Jo aquí és dels que més inflaré, només perquè és el que ha passat més les meves expectatives. Mm-hmm. Jo li posaré un 8.
1: Henry Rell.
0: Un 5.
2: 5 i mig.
1: Difícil, eh? Yannick Crack.
0: Un 5.
2: Jo un 4, ha de donar el pas endavant. Si realment s'acabarà quedant, jo crec que ja és hora.
1: Aquesta t'agradarà, Xavi. Sam Decker.
0: Qui? Menys 2.
2: És que pot ser que sigui negatiu, eh? De fet.
1: Sí, sí. Jabari Parker.
0: Doncs Jabari Parker, mira, al final et posaré un 7, perquè l'hagués posat un 5, però el tio realment ha estat sí, bé al final. Amb actitud, sobretot.
1: Sí, sobretot.
2: És que portava pitjor percentatge que de Decker i ha acabat tirant un 30% de triples, i un 7,5, també.
1: Miguel Allen.
0: Un 5.
2: Un 3.
1: Michael Rusic.
0: Un 10.
2: Jo no el posaré encara, però un 9, molt, molt bé, Michael.
1: Yanis Morin.
0: Qui?
1: Yanis Morin.
0: Jo un 4, no he entrat.
2: Un 2.
1: Adam Hanga.
0: Doncs un 7.
2: Em sembla les notes més difícils, eh? Mm-hmm. Perquè hi ha dies que és un 10 i hi ha dies que sí, se'm queda molt curt.
1: Sí, sí.
0: Però sempre, d'actitud té un 10 sempre, sí, però fent una mitjana del que ha portat en quant a experiència, qualitat, punts, jo poso un 7.
2: Sí, un 6 i mig.
1: Cameron Hunt.
0: Un 10.
2: 9 i mig.
1: Te l'estàs guardant, eh?
2: L'estàs
1: guardant, eh? Simon Birgander.
0: Un 7.
2: Sí, jo crec que s'ha sigut molt dur en alguns trams de la temporada amb ell, jo crec que un notable també.
1: Antetomic.
0: Un 7 també.
2: Un 7 i mig.
1: Ricky Rubio.
0: Un 12.
2: El 10. És que...
1: Dani Miret.
0: Home, doncs no ho ha tingut fàcil, eh? Jo li posaria un 8 perquè gestionat tot aquest vestidor amb canvis de jugadors i tal com ha arribat al final, la imatge de l'equip és molt bona, no?
1: Digues.
2: Bueno, anava a dir un 8 i mig també, perquè a mi m'ha sorprès també en la seva intensitat, com ja sigui en rodes de premsa, a l'hora de parlar amb els àrbits, i jo no el feia un entrenador així, la veritat que això m'ha agradat.
0: També era un rookie, no? Vull dir, estem parlant de fer el seu segon any.
1: Sí.
0: Per tant, no ens també s'ha de donar temps.
1: I les dues últimes, l'afició.
0: Home, aquí està molt bé l'afició, eh?
1: Molt. Hi ha hagut un canvi aquest any,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Bueno, l'any passat ja hi era, però... Uh-huh. M'ha agradat moltíssim, sobretot des de les penyes, no? Jo crec que aquí han estat determinants. Si no hi fossin les penyes, seria diferent, però han arrencat, han enganxat, i vull reivindicar-ho perquè hem estat parlant durant molts anys. Ostres, que hi hagi una gran animació, i això se'ls ha de donar tot el mèrit a ells.
2: I jo crec que aquest any excel·lent també, i també és un altre punt de per què Ricky té el 10, no? Al final tampoc no tot és el que hi ha a la pista, sinó que també gran part de la culpa d'això el té el seu fitxatge.
1: I l'última és la temporada de la penya en si. L'any passat també me la vas donar, que va haver-hi una mica de decepció europea. Aquest any la Lliga ha anat millor.
0: Jo poso un 7, perquè és veritat que ens quedem amb el tercer de la CB, però Europa hi ha vingut una decepció important, i a la Copa hi vam ser, però no hi vam competir, per les circumstàncies que siguin, no?
2: Clar, és que últimament la penya juga millor als play-offs i rendeix més als play-offs, però clar, als play-offs és pràcticament impossible arribar a guanyar. En canvi, una copa pots donar la campanada i a Europa tornes a quedar curt, jo també li posaré un 7.
1: Molt bé, doncs tenim les notes de la temporada. Us diria que la que només m'ha sorprès, perquè s'ha de ser, sobretot, és dels jugadors amb els que s'ha de ser més crític, és la Yannick Crack.
0: Bueno, és que Yannick Crack li van donar l'equip, la titularitat en la posició de 3. Van fer fora Pep Busquets, recordem, i ha de fer un pas. No és el primer any que està la penya, ni el segon ni el tercer. Vull dir que té un contracte bo, diguem 2 anys. Sonava per marxar i amb el tema de l'Egible, i al final jo crec que això no li sortirà. Per tant, torna a tenir una nova oportunitat de fer un pas més.
2: És que farà 24 anys a aquest mateix any. És el jugador que més minuts juga, que jo en algun moment no ho he entès, també perquè...
0: Justament bueno, però el primer és Hunt, no?
2: Bueno, sí, ara amb Cameron sí, però també suposo que és per la posició de 3, que tampoc tens... Et pots jugar Hunt allà, és la posició potser una mica més descoberta, però jo crec que, igual que el va fer Parra en el seu dia, el va fer Xavi López Aróstegui, jo crec que és el següent...

0: Ale, que pensàvem que el faria i de moment no, no l'està fent.
1: S'ha d'aplaudir també aquesta temporada l'aparició de jugadors del plantell de la U22, Diego Niebla, Adrián Torres, Ferran Mauri i Humbert Ruiz. Molt bé, no? Tots ells, també?
2: Bueno, és que és un paper molt complicat, perquè és una plantilla de 12, amb una U22 que no saps exactament què és. Jo crec que aquest segon any serà diferent, no?
1: Sí.
2: El format, el tipus d'equip...
1: El plantejament de l'equip, sobretot, canvia.
2: I llavors veurem aquí com ho justifiquen, no?
1: Després d'escoltar l'opció de jugar a Eurocup, finalment la penya opta per la BCL un any més.
2: Jo crec que després de tot el que ha passat aquest any amb la Final Four, i... és que era impossible, jo crec. Mm-hmm. Sí, tenien l'opció d'Eurocup, crec que a Eurocup li interessa la penya, la penya crec que també li interessa Eurocup, de portes endins, però de portes enfora no podies apostar per la FIBA, haver fet tot el que has fet, i... Bueno, no, ara me'n vaig perquè no hi confio, home. És que has fet la Final Four aquí.
1: Mm-hmm.
0: Però jo també crec que és un motiu pel qual aquesta següent temporada ens sigalarà una mica menys, perquè no sé si sabia on serà la Final Four, però clar, el no ser a Badalona. També, per mi, per l'efecte de si guanyes l'Eurocup, s'hauria de veure si es pot, però jugues Eurolliga, que per mi això sempre és un plus pel qual optar abans per Eurocup que per BCL. Però clar, això també es pot veure de la manera de l'Eurocup ha perdut a molts equips i el primer any que ha vist que la BCL ja tenia bastanta més tirada, doncs ha reaccionat, no? Però jo crec que a la llarga la penya haurà de tornar a Eurocup.
1: A més, jo crec que no hi ha millor manera de començar la pròxima temporada que amb la Supercopa, no? 2026, que serà aquí a Badalona, ja no només jugant-la com a anfitrió, sinó també per mèrits esportius.
2: Sí, València, Baskonia, Barça, són tres equips. No hi ha allò de... Ostres, no, és que juga el Múrcia i el Tenerife, que dius, ostres, cansen una mica, no? Crec que és un atractiu important a Badalona, una manera bona de començar la temporada... I una manera de tornar a enganxar la gent, no crec?
0: I definitivament jo crec que ja Badalona en la rotació de ciutats principals per posar els esdeveniments, no? Sí. Després de les Copes del Rei de València veurem si torna un aquí.
1: I tanquem la tertúlia parlant una mica del futur, parlant una mica del mercat, perquè el que està clar de moment és que Rosic, Allen, Hanga i Drell marxaran i de moment està una mica tot encara sobre la taula, no? Jo diria... Els temes més, no controversials, sinó els quals la gent està més pendent, és ara mateix el futur de Jabari i de Hunt, que tots s'han parlat que era molt complicat, però ara mateix no sembla una barbaritat dir que poden seguir la penya, no, Xavi?
2: Bueno, de Jabari jo crec que depèn més de Jabari, no? De dir, què vols cobrar? Tens firmats 2,5 milions a Partizan, que arribarà a un record de rescisió, però quan et paguen i quan vols deixar de guanyar, com si diguéssim, no?
1: Sí.
2: Això dependrà d'ell. Perquè si realment és amb xifres com les d'aquest any, del que ha pagat la penya, sí que pot comptar-hi, però si no, no. I jo crec que ell també s'ha trobat, no? Aquí a Badalona s'ha trobat, amb portada 2 anys
1: sí.
2: Passejant-se i crec que no tocava. I amb el tema de Han, aquí també crec que és ell que vol Eurolliga o vol ser important, no? Eurolliga tindrà plaça segur i crec que potser és el seu moment, no?, perquè ho provi. Però també hi ha jugadors que diuen, bueno, em puc esperar un altre any. Doncs, bueno, sí. Mirem-ho, no?
1: Amb tants equips a l'Eurolliga, no?
2: Té contracte, eh? Té contracte amb la penya i té un contracte per amb sortida d'alta. O sigui que realment ha de ser un equip d'Eurolliga dir el vull perquè has de pagar la clàusula i li has de pagar un molt bon contracte, no?
1: Un altre tema és el de Guillem Vives, que se li ha ofert una renovació, no?, com a possible tercer base, si no també està sonant el nom de Ferran Bassas.
2: Bueno, jo crec que aquí el que volen és un perfil de jugador que conegui el club, que conegui la dinàmica, i clar, el Guillem té aquesta oferta, però té altres propostes, no? Llavors, què vol? Vol acabar aquí a la penya o vol acabar la seva carrera doncs amb un bon contracte fora, no? Això també depèn... Jo no ho veig, jo ho veig lluny.
1: El tema de la setmana, però, Xavi, és segurament, ho has confirmat tu a l'Esportiu, és Àlex Reyes, que sembla que està ja tancat, ho donaves ja com exjugador del Baxi Manresa. És un gran fitxatge, no?
2: Per
1: que
2: mi, sí.
1: Que la penya s'hagi adelantat equips com Unicaja, com molts altres, i
2: però
1: més amb el valor dels cupos.
2: Però fixa-t'hi, Uri, que torna a ser mateix que et deia. Perquè Àlex Reyes vol venir. Perquè Àlex Reyes vol venir. No és oficial, seu fitxatge, però vindrà i... 40% en triples, vull dir, necessitem això, la penya aquest any anà molt fluix en triples.
0: És que jo, si s'hagués anat Han, la plaça d'extracomunitària hagués buscat un jugador d'aquest estil que pugui ficar triples, que no necessiti tant la bola, i l'has trobat en Àlex Reyes, a més sent cup, o sigui, jo crec que sí. L'operació és rodona.
1: Xavi, després també estan sonant els noms de Birgander i Håkansson, es queden tots dos?
2: Tenen contracte. Tenen contracte. Jo crec que Simón té un... Encara li queda l'any que ve i una opció d'un segon. L'Ude fins al dia 30 de juny. També hem de ser justos amb l'Ude, que ha jugat els últims partits lesionat i ha volgut jugar. Uh-huh. Crec que hi ha molts partits que, pel seu estil de joc, ha fet un pas endavant. Sí. I a mi m'agrada. A mi m'agrada. Una altra cosa és que el perfil que vulguis que busquin sigui un altre, però jo crec que continuarà.
1: I finalment, què busca la penya ara? Hi ha noms sobre la taula? La Provitola? Isaac Nogués, he arribat a llegir... hi ha noms sobre la taula, ara mateix?
2: Home, que n'hi ha segur, però que hagin anat a dir vinga, va, anem a tancar aquest, de moment ja el de Reyes, no? Perquè crec que primer s'ha de definir molt què et queda, no? Què et queda, quan dic Ricky, jo crec que continua segur, però ho ha de dir... o els ha de dir dins, perquè no és el mateix tenir-lo que no tenir-lo. Què passa amb Tomic? Jugarà o no jugarà? Com arribarà? És que, clar, hi ha moltes peces. Llavors, depenent del que tu tinguis, em mous cap a un costat d'un altre, no? L'Isaac jo crec que és un jugador amb un perfil que pot estar a la penya perfectament, però té contracte amb el València. Té un molt bon contracte amb el València. Per tant, si ell ha de venir aquí, ha de ser un contracte més baix.
1: Doncs veurem què acaba passant, veurem, no? Perquè respecte a fa un parell de setmanes sembla que es poden quedar molts més jugadors dels que semblava en aquell moment, i jo crec que això és important de cara a construir un bloc i una identitat, no? pel projecte de la penya, així que seguirem veient la setmana que ve. Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, com sempre, bon estiu.
1: I anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades de l'eliminatòria contra el València, Didac.
0: Dades que al cap i a la fi demostren que València és un equip molt més fet i que la penya no ha estat a prop de guanyar aquesta eliminatòria. I és que tu no li pots guanyar 3 partits de València si t'agafen 51 rebots ofensius en únicament 3 partits. I tampoc si comences tan bé des del triple a l'eliminatòria, com hem comentat en el primer partit, 18 triples amb un 49% d'encert. I després ja baixes a 13 sumant els dos següents partits. I a més amb un 4-25 en el tercer i definitiu. Però clar, si sumem els 51 rebots ofensius del València amb el ritme de joc que tenen, amb molts tirs per sota 7 segons de possessió, et surt que València ha tirat 30 cops més que la penya en general. Al final això també demostra que si tires més, acabes anotant més, no? I per últim, com no, ja t'he de destacar una més normal. He de destacar-te un jugador, i és que Montero, en el que són probablement els últims partits com a taronja del dominicà, que tot apunta a guanyar l'Olympiacos, ha sigut el millor en diferència a l'eliminatòria, amb 20,6 punts i 27,3 de valoració per partit.
1: El millor de l'eliminatòria i de la Lliga, no? Segurament. Juntament, bueno, va, anem a tirar una mica de Ricky, anem a tirar una mica de Ricky, però al final es veuen les diferències i dona la sensació també que la penya s'ho va deixar tot en aquell primer partit, el Roig Arena.

0: tiramos el partido a la basura.
1: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
2: El Badalona perd per 3-0 contra la Compos i haurà de tornar a remuntar el Municipal. Ramon Durant, què tal?
3: Hola, què tal?
2: Explica'ns com va anar el partit.
3: Doncs jo crec que, per ser molt pràctics, direm que el gol a minut 4 penso que va condicionar ja la resta del maig. No sé quin plantejament tenia el Compostela amb el marcador 0-0. No vaig tenir temps de poder-ho comprovar perquè el gol va ser a minut 4. I aleshores sí que van tenir molt clar els gallecs que era deixar la pilota al Badalona, que no els hi fes mal, vull dir, tapar bé a partir de mig del camp i darrere, i amb la col·laboració dels davanters intentar robar per mirar de sorprendre. I ho van aconseguir. Ho van aconseguir, jo diria que almenys 5 o 6 cops de manera clara, i van fer dos gols més, van ser molt contundents, una pilota al travesser, dues accions que haguessin pogut acabar també en gol, i el Badalona la veritat és que o sigui, amb l'1-0 i els últims 15 minuts de la primera part i amb el 2-0 del minut 10, diríem, de la segona part fins a que va arribar el tercer, penso que va estar bé, però li va mancar punys, no va haver-hi una última passada, no va haver-hi una última rematada, no va haver-hi cap acció que digui, ostres, és perquè el Badalona almenys hagués pogut aconseguir un gol. No sabem com atura el porter del Compostela, no ho sabem. Ens hem quedat amb aquesta mancança, no?
2: Clar, doncs diries que va ser més un problema d'efectivitat de cara a porta, no? Algo que li ha faltat al Badalona durant gran part de la temporada.
3: A veure, li ha faltat, sí, però és que la primera volta amb Doller l'equip era molt consistent, sí, defensivament. Jo penso, i és molt fàcil dir-ho després, no?, que segurament pel mateix preu el Badalona hagués pogut intentar fer un partit ultradefensiu i potser no reps 3 gols. Vull dir, sense portar tu la iniciativa, de dir, tu me la dones a mi, jo no la vull. Vull dir, jo reforço amb 3 centrals, reforço amb 5 darrere, i a partir d'aquí, si vols, fes-me gols, no? Però és molt fàcil, perquè potser el Badalona no està habituat a aquest tipus de joc, i clar, fer-ho de cop i volta, quan no ho tens plantejat, és molt difícil.
2: Ara el Badalona torna a afrontar una setmana dura, o no? Una setmana de tornar a advocar a l'èpica, a pensar en la remuntada, a remuntar aquests 3 gols. Quina confiança hi ha ara mateix dins teu, Ramon, que jo sé que vas creixent durant la setmana.
3: Sí, avui ja ha crescut un centímetre. No. El que està clar és que, per una banda, fer-ho 2 cops sembla impossible, que no són 3 gols sinó 4, però vaja, ja signaríem tots la tanda de penals en aquesta ocasió, sí, ja la signaríem, i que després del partit semblava que no podia ser. Ara mateix tot fa preveure que tornarà a ser missió impossible, però també hem de dir, doncs, que a mesura que vagin passant les hores, com bé explicàveu, doncs el partit s'acostarà i s'ha de jugar. I ja que s'ha de jugar, doncs, home, no l'anem a entregar, no? Anem a intentar, com a mínim, que passin coses. I si jo crec que si hi ha algun moment que el Compostela veu que pateix, doncs potser allà és on estan les possibilitats, no? Un partit que jugarà a 2:15, amb molta calor, que el Compostela no volia jugar a aquesta hora, que a la tarda la federació no permetia jugar perquè juga a Espanya, Aràbia Saudita al Mundial, que el Compostela volia jugar a partir de les 8, que el Badalona deia, no, és que si juguem a les 8, 8:15, la segona part és que no hi ha llum suficient. I per tant, doncs, el Badalona, doncs, pel matí. I si pot ser que el camp estigui el més sec possible, encara que tampoc beneficiï el Badalona, però que els hi pesin les cames als jugadors del Compostela. Jo crec que una de les mínimes opcions del Badalona ha de passar per aquí.
2: Quins jugadors creus que han de donar una passa endavant perquè el Badalona pugui apretar per aquest 3-0?
3: Primera, que tornem a veure el Josu del dia al Cornellà, que el recupera perquè estava sancionat i no va poder jugar. Això és fonamental. No sé si serà titular o no, però que Josu ens pugui mostrar aquella versió.
2: Sí, estigui tan inspirat.
3: I que, sobretot, doncs, també doncs, trobem la resolució de que per fi Pime pugui marcar algun golet, que tingui alguna oportunitat per finalitzar, que la Rosa tingui un partit molt constant i que les bandes siguin autèntics punyals, cosa que no van ser al camp del Compostela, no?
2: Ramon, vam veure la setmana passada al bany, de fet, amb en Jon Garcia, que li enviem des d'aquí una abraçada a tots. Toca fer alguna promesa ara, no?
3: S'està madurant. S'està madurant, però igualment vaig dir que seria molt hermètic aquesta... El que passa amb dir, no, és que si ets hermètic hi haurà malestrugança i llavors no es complirà. No, o sigui,
2: no
3: és molt
2: canviar,
3: fàcil,
2: no?
3: Jo dic, bueno, convido a tota l'empresa a alguna cosa, però clar, algú ja s'ho agafa com una paella, no sé què i tal. Convidar alguna cosa és convidar uns croissanets, convidar un canapé, Però clar, vull dir...
2: Bueno, Ramon... No,
3: si jo pogués, vaja, vull dir, tots aniríeu a sopar a un bon lloc, home.
2: Bueno, jo m'apunto que...
3: Sí, home, sí, que, un parell de peces per tu hi haurà.
2: No, jo m'apunto que tornaràs aquí la setmana que ve i ja en parlarem.
3: Amb això ja hi pots comptar.
2: Ramon Durán, moltíssimes gràcies.
3: Apa, adéu.
0: L'altre joc, el poliesportiu badaloní.
2: I abans d'acabar, com sempre, fem una mirada ràpida a l'actualitat poliesportiva de la ciutat, perquè Badalona continua acumulant bones notícies en molts esports.
1: Exacte, Uri, comencem per al futbol femení, perquè el Badalona Women continua construint la plantilla de la temporada vinent. Aquesta setmana ja s'ha anunciat, s'ha fet oficial, la renovació de Maria Llompart, una de les grans referents de l'equip i del vestidor. Una jugadora que amb només 25 anys ja acumula gairebé 200 partits a primera divisió i una trajectòria espectacular.
2: Una renovació importantíssima, d'aquelles que no fan gaire soroll però que donen estabilitat i sentit a qualsevol projecte.
1: I una renovació que no és l'única, perquè també continuarà Irene Uribe, una de les referències ofensives de l'equip, que aquesta temporada ha portat gols, assistències i molta feina en atac. Amb ella, Llompart, Cubedo i Itzi Pinillos, el club ja va perfilant el bloc de cara al curs vinent.
2: I sense marxar al futbol femení, també tenim una gran notícia del futur.
1: Doncs sí, perquè el Sigul s'ha proclamat campió de Catalunya benjamí femení per segon any consecutiu. Les badalonines van superar el Fontsanta Fatjó per 1-4 a la final disputada a Vilafranca del Penedès. Una nova mostra de la bona salut del futbol base del club, que continua formant jugadores i competint al màxim nivell.
2: És d'aquelles notícies que fan il·lusió. Potser parlem de nenes de 9 o 10 anys, però és aquí, no?, on comença tot. I parlant de futur, també hem de destacar l'èxit de l'Alavi, de l'Ona Badalona.
1: Com no, que s'han proclamat campiones de la primera edició de la Lliga Futura Moeve després de superar l'Atlético de Madrid als penals de la final. Han complert un torneig espectacular, sense perdre cap partit i eliminant equips com el Sevilla, Levante o el mateix Atlético que comentàvem. I a més, amb Amàlia com a màxim golejadora del campionat amb 6 gols.
2: Canviem ara completament d'esport perquè aquest cap de setmana també hi havia molt moviment a les pistes de tennis, Didac.
1: El Tennis Club Badalona ha acollit la quarta prova de la Copa Catalunya Juvenil, una de les cites importants del calendari català, i han participat, atenció, 336 jugadors i jugadores, rècord absolut de participació, de categoria benjamí fins a júnior de 17 anys. Durant el cap de setmana s'han disputat semifinals, finals, molt bon nivell en general, i una valoració doncs, molt positiva tant de la federació com del mateix club.
2: Una altra demostració que Badalona continua sent una ciutat capaç d'organitzar grans esdeveniments esportius. I acabem amb una història diferent però molt inspiradora, la del Sergio García.
1: Exacte, el caminador badaloní ha completat un nou repte solidari, superar els 100.000 passos en menys de 24 hores per recaptar fons per la Fundació Contigo, dedicada a la investigació del càncer de mama. Després de reptes com anar caminant fins a Andorra o coronar els 11 cims de Badalona, ara ha aconseguit una fita que ja us dic jo que, per exemple, l'Uri no podria.
2: I a més, Didac, amb un missatge molt potent, no, al darrere?
1: Doncs sí, perquè ell mateix explica que caminar també l'ajuda a conviure amb la distímia que pateix, no? Per tant, hi ha una base en solidària, però també una història de superació personal molt important.
2: Doncs amb aquesta història tan inspiradora, tanquem el bloc de poliesportiu del dia d'avui, perquè més enllà del bàsquet, Badalona continua demostrant setmana rere setmana que és una ciutat d'esport. I qui és el jugador o jugadora de la setmana?
1: Avui li toca el senglar Jabari Parker, el millor diumenge a l'Olímpic.
2: Diego Sangil, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Uri.
2: I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos un bon estiu. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera.
0: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dimarts 15 de juny de 2026. Us parla Martí Villegas. La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Als hotels s'hi sumaran més de 400 pisos entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny. Ferran Falcó és el director general del Consorci i en parlava així.
2: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic, és a dir, gairebé 20.000 metres de sostre per activitat hotelera dividit en dues parcel·les diferents, i aquest és un primer actiu que hi tindrà a la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i un altre que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
1: Badalona rebrà 26 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat per als laterals de l'autopista, el seu pas per Sant Crist i reforma i ampliació del campus de Can Ruti. Formen part dels 1.586 milions que el govern català destinarà aquest 2026 a la vegueria de Barcelona, un 45% més que en els darrers comptes aprovats el 2023. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En esports, Àlex Reyes, aler del Baxi Manresa, serà el primer fitxatge de la Gisa Joventut després de donar el seu okay a l'oferta que li va fer fa dies la penya. En cultura, destaquem de demà a les 6 de la tarda a l'Espai Betúlia la visita guiada a l'exposició Pere Calders dibuixant a càrrec de Julià Guillamont. I pel que fa al temps, demà tindrem un dia similar al d'avui, amb sol durant tota la jornada i amb temperatures que podrien arribar fins als 30 graus.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: El preu de l'habitatge, tot i que no deixa de pujar, ho fa d'una manera més moderada, un fet que ve donat per la situació macroeconòmica sorgida després que el conflicte a l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz hagi disparat l'Euríbor més de mig punt. I això es tradueix en un encariment de les hipoteques. En el primer trimestre van caure el nombre de compravendes. Volem saber com ho viu el sector i per això parlem amb la presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la Montserrat Junyent. Bon dia, Montserrat.
5: Bon dia.
0: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Montserrat, primer de tot, com definiries la situació actual del sector?
5: Bueno, jo et diria que la situació, la veritat és que és complexa, perquè estem vivint uns moments que no són els que necessita el mercat, que és estabilitat i seguretat. I en aquests moments tenim tot el contrari. Una situació insegura jurídicament i en el context macroeconòmic també, i especialment doncs, això fa que el mercat doncs, es comporti d'una manera doncs, no normal.
4: Inestable, no?
5: Inestable, efectivament. Clar.
4: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els primers tres mesos de l'any es van registrar un 2,5% menys de compravendes que en el mateix període de l'any passat. Es pot dir, doncs, que el boom immobiliari de l'habitatge està frenant?
5: Bé, jo diria que el que s'està és estabilitzant, perquè el 2025 va ser un any excepcional a tots els nivells i, per tant, es van superar unes ventes que no se superaven des del 2007, quan començava el tema de la bombolla. Per tant, en aquests moments el que fa és estabilitzar-se. Que això no vol dir que és que el descens acabi l'any per sota de el que es va fer l'any passat. Jo crec que les previsions són que sigui sent superior a la mitjana, però no baixarem com per dir que l'habitatge ja està en una tendència de baixada de preus.
4: Montserrat, ha variat també el temps que es triga en vendre un habitatge. A què es deu això? Hi ha menys oferta, més competència entre compradors, el preu, no sé si és massa alt també?
5: Bueno, jo diria que aquí hi ha molts factors, que és el comportament també individualitzat de cadascú en funció de tot el que està succeint i sobretot pues, de lo que es va dient. Què fa que si abans, precisament, quan hi havia un habitatge en venda, doncs millor no discutir massa el preu perquè probablement et quedava sense, en aquests moments, diguem-ne que ara sí que ja estem entrant en una etapa de més negociació en quant a això. Però, insisteixo, això no vol dir que tinguem una tendència absolutament a la baixa, sinó senzillament que és una estabilització i porta la normalització en aquest aspecte d'una negociació entre comprador i venedor. Per tant, això fa que la mitjana de venda no sigui tan ràpida com era l'any passat.
4: Si parlem de Badalona, de la comarca, com veus la situació actual del mercat immobiliari aquí a Badalona i també a la comarca del Barcelonès? No sé si hi ha alguns canvis que destacaries respecte a anys anteriors.
5: Bueno, jo diria que a veure, Barcelona i la seva àrea metropolitana pues pateixen una pressió molt important en quant a la demanda d'habitatge i realment pues, tenim un problema d'oferta d'habitatge i sobretot d'oferta d'habitatge assequible. Això no en tenim i com que no tenim i no hem generat habitatge assequible, doncs la pressió en aquest aspecte es manté. No tenim, no hi ha oferta suficient, no és que no s'hagi construït, que també, evidentment, no s'ha construït, sinó que també hi ha hagut un creixement important demogràfic, una modificació en el que és l'ocupació mitja d'un habitatge. Abans estàvem visquent en un habitatge quatre persones, ara estem entre una i dues, i si a més, doncs, com dic, creixem en població i no hem construït i no hi ha rotació en aquells que estan en aquests moments amb lloguer i es mantenen i no hi ha, no en tenim, doncs, òbviament això fa que no tinguem oferta suficient per donar resposta a aquesta necessitat habitacional de tota la població a tots els nivells.
4: Clar, tu parlaves ara, no, d'aquest problema que tenim de país, de l'habitatge, sí. Habitatge assequible, també. Com us afecta el repte que té el país en l'accés a l'habitatge? Creus que es percep a l'agent immobiliari com un dels dolents de la pel·lícula?
5: Oh, no, que es percep, no. Claríssimament se'l té en el focus i en el punt de mira i se'l responsabilitza de tot el que està passant en el món de l'habitatge. Jo diria que aquí tenim un problema de relat. Ha sigut fàcil culpabilitzar amb un determinat col·lectiu de tota la problemàtica de l'habitatge, quan en realitat aquí hauríem de començar a analitzar per què hem arribat en aquesta situació i realment qui ha sigut que ha propiciat que arribem a aquesta situació. Jo arrencaria precisament de l'any 2007-2008, quan comença el tema de la bombolla que tenim en aquells moments, i a poc a poc, doncs, bueno, la gent es tanca, es produeix una crisi financera, no hi ha accés al crèdit i automàticament la gent, doncs, passa a un mercat de lloguer. Aquest mercat de lloguer, que fins aleshores tenia una certa estabilitat, no era un mercat que generés una problemàtica que fos impedís trobar un habitatge de lloguer, arribem a tensionar aquest mercat. El 2013, a més, no se'ns ocorre una altra cosa que començar amb les modificacions de la llei d'arrendaments urbans i passem de 5 anys a 3 anys i així, doncs, una sèrie de mesures i hem anat fent, doncs, cada vegada pedaços a la llei d'arrendaments urbans, creant claríssimament situacions d'inseguretat jurídica. Clar, qui gestiona, qui posa en el mercat habitatges? El sector privat. El sector privat, doncs, que utilitza els serveis d'un professional immobiliari, doncs ja tenim la víctima propiciatòria del problema de l'habitatge, que són aquells que realment poden solucionar-lo. Per què? Perquè nosaltres, al final, com a operadors que estem en el mercat, tenim ple coneixement del que està succeint. I el que està succeint ho tenim clar, i no saber o fer política sense tenir en compte aquestes realitats ens porta, pues, bueno, a fer polítiques que el resultat és clarament invers al que realment es voldria. O sigui, en lloc

0: ells els culpables de tot això, sinó al contrari, nosaltres sempre reivindiquem que som part de la solució. Ara bé, se'ns ha d'escoltar, però no només a nosaltres, a tot el sector. No som nosaltres els únics a qui no s'escolta. No s'escolta, bàsicament, doncs, a molts dels altres operadors que estan en el mercat i que coneixen, igual que nosaltres, el que està succeint.
1: Clar, l'activitat immobiliària és un exercici global, no?, on hi conflueixen aspectes jurídics, fiscals, també humans, per situar l'oient, no?, per canviar, no?, aquest relat que dèiem. Quina és la vostra tasca, la dels API?
0: Bueno, pues, a veure, un agent de la propietat immobiliària que fa? Gestiona una venda, gestiona un arrendament perquè algú li ha demanat els seus serveis. Què fa? I des del punt de vista estrictament legal, des de la definició més pura jurídica, un agent de la propietat immobiliària l'únic que fa és posar d'acord a un comprador i un venedor, posar d'acord a un llogater arrendatari i un arrendador per tal de que puguin llogar i per tal de que puguin vendre. Per tant, a priori no es posiciona en cap de les dues bandes.
1: És un intermediari.
0: Bueno, jo no li diria un intermediari. A mi la paraula intermediària d'entrada no m'agrada, perquè ja té una connotació normalment negativa, perquè sembla que és que participi d'una cadena productiva i encareixi un producte. No, el que fa és mediar entre interessos inicialment contraposats i posar-los d'acord. I això és el seu objectiu i la seva finalitat, posar d'acord a comprador i venedor, posar d'acord a llogater arrendatari i arrendador. I que aquesta operació que li ha estat encomanada tiri endavant. Això és la seva tasca. Per tant, no es posiciona en un cantó ni en l'altre, sinó que propicia. I aquest és el gran desconegut pel mercat, perquè se'l fa sempre, se l'identifica, lamentablement, en una de les parts. I no és això. També pot treballar quan un llogater li diu demanda un pis de determinades característiques, determinada zona, determinat preu, i es posa a buscar. I, per tant, el que fa és una prospecció del mercat per localitzar l'habitatge que aquell arrendatari, esperant amb aquest pis, demanda. Per tant, és igual qui li demani la seva intervenció, ja sigui l'arrendador com l'arrendatari, ja sigui el comprador com el venedor. Però, lamentablement, doncs, el que queda és que els agents immobiliaris defensen un propietari, quan el que fem, això sí, és defensar el dret de propietat. El dret de propietat, sí, perquè és un dret constitucional, és un dret essencial, fonamental, i a partir d'aquí això sí que es defensa, però defensem algú que està en la Constitució. Altra cosa és l'accés a l'habitatge, que també és un dret, però aquest el que ha de ser és que l'administració, pues, té l'obligació de crear les condicions adequades perquè els seus ciutadans puguin accedir a l'habitatge. Això no li correspon estrictament al sector privat. Ens correspon a tots, i a dia d'avui l'administració no està en condicions de posar els habitatges que es necessiten en el mercat, i menys de manera immediata. Per tant, el que no es pot fer és ignorar dins de l'equació aquell que té la possibilitat de participar facilitant aquests habitatges, els que hi hagin, però hem de donar facilitat per això a construir i a incorporar la màxima agilitat amb els tràmits administratius. En fi, hi ha moltes mesures, i nosaltres des del col·legi, des de l'associació, fa temps que estem intentant posar en marxa, i la veritat és que amb èxit per part de moltes entitats que ens han mostrat la seva adhesió, un pacte transversal. Ho estem veient que succeeix en molts altres àmbits, amb habitatge sent el problema que la ciutadania percep com un dels més importants en relació a les necessitats de la població, i resulta que no som capaços de posar-nos d'acord per gestionar i sentar-nos i dialogar uns i altres i trobar les solucions per desbloquejar aquest problema tan greu, que és un problema estructural.
1: Qui hi hauria en aquesta taula, Montserrat, de negociació?
0: Pues mira, nosaltres aquí reivindiquem la màxima transversalitat, i hem de ser tots. I tots són, pues, evidentment, el sector privat, el sector públic.

0: I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També pues, les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser, perquè tots estem en el mateix problema. És un problema social molt greu, i si no som capaços de vèncer aquesta posició summament allunyada dels dos extrems, no ens en sortirem, perquè lamentablement quan a dia d'avui es prenen mesures, doncs sembla que no hi hagi només que un interlocutor per l'administració, i no pot ser que nosaltres participem a posteriori, que quan ja tenim el problema, a veure què fem. No, hem de ser proactius i no reactius, perquè si no, no ho solucionarem.
1: Mm-hmm. Doncs Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'APIs a Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del Badalona Matí.
0: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
1: Fins una altra.
0: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català, una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell, i avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
4: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fer una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius en inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un
3: perquè
4: instrument...
3: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
4: Exactament. Vull dir,
3: tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament
4: sí, sí.
3: Tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la
4: sí.
3: guitarra, el que seria el cul, però també la part superior.
4: Culata, es diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc, que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
3: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs
4: sí.
3: què, jo te'l senyalo, tu ens dius
4: sí, sí.
3: què és, que trobo que és molt bonic.
4: Sí, això seria...
3: Semblen les escates,
4: sí.
3: també, una mica com del drac, o
4: no,
3: què simula?
4: No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
3: Sí. Qualsevol element arquitectònic
4: sí.
3: no, que aprofitava Antoni Gaudí també per deixar la seva petjada.
4: Sí.
3: En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, sí. diguéssim, espai, no? per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
4: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarra flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera, i són diverses fustes, totes fetes.
3: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que era nacarat, no?
4: Sí,
3: quins
4: tot
3: materials utilitzes?
4: Tot és fusta,
3: tot és
4: fusta natural.
3: Tot és com un treball de
4: ministeria, no? Exactament. I està fusta tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota amb nacre, i després el resta de la columna dòrica, que seria amb auró.
3: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
4: aquell
3: arquitectònic que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí darrere? Quan va començar?
4: La idea va començar fa més de 8 anys.
3: Més de 8 anys?
4: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, pel que deia la connexió amb la natura. No? A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirant endavant i tirant darrere, no? És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina darrere, perquè hi ha proves que...
3: No, hi ha assaig errors,
4: no? Molta feina, però no es veu que recordi res del Parc Güell, no?
3: En aquest assaig error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
4: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
3: Tens un taller de construcció de guitarres al municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
4: Sí.
3: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
4: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
3: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
4: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
3: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
4: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
3: Guitarra Gaudí.
4: Ha estat fàcil d'escollir.
3: Ha estat un encàrrec o no?
4: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia, com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
3: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
4: Sí,
3: no
4: sí.
3: sé si hi ha planificat això.
4: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un bon guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre, sí.
3: Salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí,
4: avui
3: la tenim aquí als estudis del Badalona Matí. Aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
4: Sí, he vingut amb el Gipo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
3: El Conservatori del Liceu, no?
4: Exactament,
3: de Barcelona.
4: Sí, sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran amic i un gran guitarrista.
3: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
4: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
3: Molt bé. Doncs endavant.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a aquesta hora, quin gust, escoltar aquesta guitarra de la mà d'en Llibogou, una guitarra gaudiniana. Seguim parlant d'allò una mica que ens caracteritza, de la llengua, del català. Ho fem amb el Centre per la Normalització Lingüística i un cop més ens acompanya l'Oriol Quadras. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Avui parlarem de lo caloret, que en deien, de l'estiu. Això mateix, de la calor, de les vacances, Per què no, també, no de les falles, però sí dels petards de Sant Joan. Però primer de tot anem a posar en context algunes informacions que són importants relatives al Centre per la Normalització Lingüística, no? Aquells que estigueu interessats en algun dels cursos d'estiu que ofereixen, doncs pareu atenció, perquè l'Oriol ens explica què hi ha previst per aquest mes de juliol.
2: Exacte, doncs. Moltes coses, com sempre, per aprendre i practicar el català. Per una banda, teniu els cursos intensius de juliol, nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Perquè ens entenguem, són nivells molt, principiants, diguem-ne.
1: Un català incipient.
2: Sí. En horari de matí o de tarda, i les inscripcions són els dies 30 de juny i 1 de juliol, en línia o presencial. Sigui com sigui, sempre tota la informació la trobeu al nostre web, cpnl.cat/Badalona, o si voleu anar directament al portal d'inscripcions, doncs cpnl.cat/inscripcions.
1: Inscripcions, molt bé. Altres nivells es poden cursar també?
2: No, ara en els intensius no. En tot cas ens hauríem d'esperar a setembre, però sempre hi ha opcions. Aleshores, persones que tinguin nivell bàsic 3 cap amunt tenen l'opció de les tertúlies, d'acord? Són tertúlies en horari de matí, i doncs, cada dilluns i dimecres, del 6 al 22 de juliol, a Sant Adrià, a l'edifici del Polido.
1: Molt bé, perquè recordeu que el Centre per la Normalització Lingüística aquí al nostre territori, diguéssim que abasteix, no?, la zona de Badalona i també de Sant Adrià.
2: Efectivament.
1: Vinga, parlem ara sí de la calor. No sé quan hauran arribat els termòmetres, però vaja, aquest matí escoltava que podien enfilar-se fins als 30 graus, Ara ho miro de seguida. Però fa molta caloreta.
2: Fa molta calor.
1: I hi ha alguna terminologia associada també, doncs, a aquestes temperatures, no?
2: I tant. Sempre podem trobar curiositats lingüístiques interessants. Primer de tot, anem amb quatre
1: 28
2: cosetes...
1: 28 graus a aquesta hora a Badalona.
2: Déu-n'hi-do. Anem amb quatre punts per no cometre errors. Primer de tot, la calor, en femení. Que a vegades se'ns escapa això del calor, dir-ho en masculí.
1: La calor, la calor.
2: I un altre que és encara més habitual d'error, que és dir aire acondicionat, posant-li aquesta A, i no, en català és aire...
1: És condicionat.
2: Condicionat.
1: Condicionat.
2: Sense aquesta A, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
2: Llavors anem amb paraules curioses, orígens interessants. Una és la xafugó. Que si ens mirem l'etimologia veiem que ve de offocare amb doble F del llatí, però concretament de la forma prefixada amb ex offocatio, no? Aquest ex fa d'intensificador, i aquest sufix, no, d'atio, fa que en derivi el substantiu. I, no? És a dir, literalment exofocatio significa aquella calor o allò que ens provoca un ofegament total i absolut. Quan parlem de xafugó...
1: És aquella calor que se'ns enganxa tot, que costa no moure's fins i tot.
2: Sí, i et porto un altre detall curiós que és encara més, més interessant.
1: A mi hi ha vocabulari relatiu a la meteorologia o al temps, que és que el trobo molt bonic, no? Núvol, boira... Hi ha moltes paraules. A més, són uns grans conservadors també de les dites, no? Els experts també, els meteoròlegs, gent que es preocupa pel temps, els pagesos, moltes vegades ho diem. I hi ha un terme que a mi m'encanta, que és rúfol. Això d'avui fa un dia rúfol.
2: Un dia rúfol, no? És preciós.
1: Que és molt bonic, també.
2: I tant.
1: S'apropa l'estiu. I ens volies parlar d'un altre terme.
2: Sí. El terme canícula, no? Són aquestes 4-7 setmanes en què fa molta calor, que és part de juliol i...
1: Que es van encadenant onades de calor.
2: Exacte,
1: potser.
2: I pràcticament tot l'agost, doncs té un origen molt, molt, molt, molt, molt curiós. No? Això de canícula, que t'inicia en cani, no? Que ens pot recordar canòdrom. De fet, ve d'aquí, ve de gos. originalment. Llavors, d'on surt això? La caniga, el, no? La canícula, és l'astre principal de la constel·lació del, del Ca major, del, la constel·lació del gos. Uh-huh. I, de fet, és això, canícula, en llatí és el diminutiu de gos.
1: Uh-huh. Hi ha algunes paraules que tenen variacions, no?, a l'hora també de ser dites, de ser pronunciades fins i tot, i potser podem sortir de dubtes de si ho fem de manera correcta o no.
2: Sí. Ara veurem dos fenòmens fonètics. Aquí no entrarem tant en què és correcte i què no és correcte. A vegades la feina dels filòlegs se'ns posa molt en això, en la gramàtica normativa, és a dir, com els policies una mica de la llengua, d'això ho has dit malament, això és incorrecte, això... Hi ha una part que és molt interessant i molt àmplia, que és la gramàtica descriptiva, que és simplement observar què passa i per què la gent parla d'una manera,
1: manera
2: o d'una altra. I aprofitant vocabulari de, d'això de l'estiu, de la calor, doncs podem observar aquests fenòmens. Oi que hem sentit molta gent, a vegades nosaltres mateixos, que en comptes d'estiu diem istiu.
1: Istiu,
2: ambi,
1: exacte.
2: Doncs això és una assimilació vocàlica. Diguem-ne que aquesta primera vocal, que hauria de ser una E, copia, s'emmiralla en aquesta I que ve just després, i per això diem istiu. En comptes d'una E i una I, doncs fem dues Is. Per
1: I aquí a Badalona, la gent gran, i a vegades també la gent que no és tan gran, no diu anem a mar, sinó anem a marc.
2: Anem a Marc. Ostres, anem a Marc. Mira, això no ho havia sentit.
1: Això és molt típic de gent gran de Badalona, que van a Marc, i t'ho diuen així.
2: Un localisme.
1: Sí, sí.
2: I aleshores
1: altres
2: podríem...
1: exemples?
2: Sí, ara hem vist l'assimilació, doncs podem veure el procés contrari, que és la dissimilació, i en aquest cas ho veurem amb consonants.
1: Amb una consonant.
2: No? I que sobretot la gent gran, hem sentit dir, en comptes de juliol, juriol, amb una R. Doncs passa exactament el mateix. En comptes de tenir aquestes dues L's, doncs diguem-ne que una de les consonants, concretament la primera L, dissimila, és a dir, es distancia de la segona L, i la canviem per una R, precisament per marcar distància entre una consonant i l'altra, perquè no soni com una cacofonia, dues consonants idèntiques molt seguides, doncs precisament fem això, fem aquest procés invers.
1: Doncs avui hem tingut només temps de fer aquest petit tast de vocabulari d'estiu. Moltíssimes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Recordeu que per Sant Joan també estarem celebrant, no?, el solstici d'estiu, aquesta revetlla, la Flama de Canigó, que també és una celebració, una tradició, no?, amb un origen literari que celebrem a casa nostra, també a Badalona, perquè la Flama passa per Badalona el 23 de juny a la tarda. Així que gràcies, Oriol, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tota la temporada i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Bon estiu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
1: I ara que acaba el curs, són molts els joves que es plantegen quin serà, vaja, el seu futur formatiu. Com a Badalona, a molts municipis catalans s'han ofert espais d'orientació professional aquestes últimes setmanes. I aquí a la ciutat, la plaça Josep Tarradellas va acollir la fira de l'orientació educativa amb gairebé una setantena d'estants. Edu Baciana, Júlia Susino, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Vosaltres hi vau anar?
4: Sí, i vam aprofitar l'ocasió per parlar amb joves i conèixer com veuen el seu futur acadèmic i laboral. Vam sortir al carrer a preguntar als adolescents si tenen clar quins són els seus talents innats i cap a on volen encaminar els seus estudis.
5: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
4: I aquí hem preguntat, doncs, estudiants que estan a punt d'acabar l'ESO i han de decidir si opten pel batxillerat o per la formació professional, però també a joves que acaben el batxillerat i es plantegen si fer una carrera universitària o un cicle formatiu de grau superior.
3: I pel que fa a esbrinar els seus talents, molts joves encara es troben en un procés d'assaig i error. Alguns s'assessoren a través dels orientadors dels seus centres educatius, d'altres amb la família o amb amics. I també n'hi ha que busquen informació a internet o aprofiten espais com aquesta fira per conèixer de prop les diferents opcions. Tot plegat forma part d'un procés clau, entendre què se'ls dona bé i cap on volen encaminar el seu futur. Els hem preguntat si coneixen el seu talent natural i això és el que ens han dit.
6: Jo crec que se'm dona prou bé l'àmbit més artístic com la música o les arts plàstiques.
7: Sé que les ciències no m'agraden i, per tant, les lletres i tema més humanístic m'interessa més i, per tant, penso que tiraré per allà.
8: Jo crec que sóc més bona en tot el que implica creativitat, tot lo artístic.
9: Que el meu talent natural seria com més al costat artístic, però més enfocat a la part de dissenyar i de crear.
10: A mi m'agraden molt les matemàtiques i la física i la química. Coses de números en general, però el que són llengües jo poc.
4: A més, també els hem preguntat si des dels instituts reben prou ajuda per descobrir quines són les seves habilitats i punts forts. En aquest sentit, hem trobat respostes diverses, però la majoria coincideix que aquesta orientació és insuficient.
6: Personalment, a mi m'han ajudat més els meus pares, que també són docents i llavors m'han ensenyat altres camins que potser els instituts no t'ensenyen.
7: Jo trobo que hem avançat molt, però no lo suficient. Normalment ens inciten a tirar cap a un batxillerat i després cap a un grau directament, en lloc de veure les noves sortides que hi ha, que poden ser igual de bones i adaptades a les capacitats de tothom.
9: Sí, ens orienten, però l'orientació sento que està una miqueta més limitada i com a uns àmbits molt específics.
10: La meva mare sempre m'ha ficat molt en el món de les matemàtiques. Sempre em parlava al cotxe de matemàtiques i em feia operacions senzilles.
4: Seguint amb la recerca del talent propi, els hem plantejat si creuen que seria útil fer un test que els ajudi a identificar quin és el seu talent abans de decidir què estudiar.
7: Jo crec que mentre els testos siguin més d'autoconeixement que d'estudis en si per conèixer-se a un mateix i saber què se li dona bé, què se li dona malament o què li agrada i què no li agrada, pot impulsar que descobrim nous camins que no ens havíem plantejat.
8: I a més, alguna vegada crec que sí que hem fet algun test a classe, però crec que també per al teu compte pots fer-ne per autoconèixer-te una mica més.
11: És possible que sí, però també no només es tracta de talent, sinó de què et vols dedicar-te.
10: Crec que s'hauré de fer un test per veure els teus talents, però també per veure què t'agradaria fer i on et sents més còmode.
6: Potser se't dona més bé coses més matemàtiques, però t'interessa més fer un social, però realment no és una mala idea.
3: Doncs com heu pogut escoltar, molts joves estan interessats en fer un test d'aquest tipus, però també apunten que els agradaria disposar d'eines per descobrir quin tipus de feina els podria agradar, més enllà de les seves habilitats innates. En un moment clau com aquest, en què han de decidir entre batxillerat o formació professional o universitat, també els hem preguntat si creuen si han rebut prou orientació per prendre aquesta decisió.
6: Comencen a plantejar aquesta pregunta massa tard i que també és molt d'hora perquè som bastant joves i és una decisió bastant important que potser te'n penedeixes més al futur.
7: Jo trobo que ens impulsen sempre cap al batxillerat perquè és la costum i és el que es porta fent tota la vida. Cicles formatius o FPs tenen més complexitat perquè hi ha molta diversitat i és més fàcil enfocar-nos cap a directament al batxillerat, que és el camí més senzill en quant a durada i en quant a popularitat, que no pas a altres ambients.
11: Per exemple, nosaltres portem unes quantes setmanes, una de les nostres professores ens explica una mica d'orientació, què podem fer i això.
8: El batxillerat és el que està vist sempre i que moltes vegades inconscientment se'ns impulsa més cap allà, però crec que també és molt important que ens donin la visió com més extensa.
1: És que empatia màxima, després d'aquests dies de selectivitat, no? per a uns quants, déu-n'hi-do, 45.000 alumnes a Catalunya, i també tot el neguit que genera el triar, no? Una nova etapa formativa, doncs també s'entén aquest neguit, aquests nervis i aquests dubtes, no? Que a vegades tenen els joves en aquesta etapa vital, que és important.
4: Clar, alguns es queixen que sovint se'ls impulsa massa cap al batxillerat i troben a faltar més informació i assessorament sobre les opcions de formació professional, ja que potser hi ha cicles que encaixarien millor amb el seu perfil. En aquest context, llavors, l'investigador Toni Estruc defensa que identificar el talent innat, el que ell anomena com a geniotip, és clau per ajudar els joves a triar bé el seu futur.
12: Un dels grans problemes que tenim és que no sabem diferenciar capacitat d'habilitat. La capacitat és allò per lo que ens capaciten, justament en el sistema educatiu, i l'habilitat és innata.
3: I en relació amb aquest concepte del geniotip, també hem preguntat als joves si, en cas de descobrir de cop quins són realment els seus talents, canviarien l'enfoc del seu futur professional. I això és el que ens han dit.
7: Jo crec que el talent realment no és tan important com el que t'agrada, perquè per molt que a vegades ens donin bé algunes certes coses, el que realment ens apassiona o el que ens interessa no sempre ha d'anar per allà, i crec que podem desenvolupar nous talents, encara que no siguin ni innats ni res, per tal de sentir-nos còmodes i que ens agradin noves coses.
8: Sí que m'impulsaria molt a tirar cap a la banda on jo sàpiga que tinc talent, perquè sento que m'ho condicionaria a pensar que em portarà millors oportunitats i que m'anirà millor.
9: En el meu cas, sento que tinc com molt clar quin és el meu talent, llavors ja porto com des de l'any passat o així, fent-me com una idea del que vull fer.
11: Jo crec que no, perquè el que estic fent m'agrada realment, doncs no, és un no rotund.
10: M'agrada molt el que faig i no, jo no canviaria res.
3: Doncs bé, veiem que la majoria assegura que no canviaria el camí escollit.
1: Ho tenen clar.
3: Doncs sí, més clar que jo, potser. Encara que el seu talent no estigui del tot alineat amb els estudis que han triat. També els hem volgut preguntar com en el futur la IA podria influir en els estudis o professions que triïn.
6: Sí, ja ho està començant a fer, així que no em sorprendria que més el futur impliqués més. Crec que la intel·ligència artificial ha marcat bastant un abans i un després en tots els àmbits actualment, i trobo que no l'estem utilitzant del tot bé i per tant pot influir bastant a l'hora d'escollir una feina o a l'hora de fer els treballs.
8: Contemplo el perill de la substitució de persones o del talent de la gent que sigui, que treballa.
9: En un futur sento que això anirà més i al final ens acabarà doncs consumint i estarà com present en tots els àmbits.
11: Vulguis que no, és una eina nova. És com l'arribada d'internet que va canviar la manera d'estudiar, doncs igual.
4: Alguns fins i tot comparen l'impacte de la intel·ligència artificial amb l'arribada d'internet. Veurem si realment serà tan revolucionària com ho va ser l'explosió d'internet a finals dels anys 90, principis dels 2000.
3: I més enllà d'això, des de Universia, la xarxa de col·laboració universitària més gran d'Iberoamèrica, destaquen que les noves generacions tenen cada vegada més clar el que valoren a l'hora d'escollir una feina. De fet, asseguren que el procés s'ha capgirat. Ara són els joves qui trien les empreses i no al revés.
4: I relacionat amb això, l'ETT Randstad fa una enquesta anomenada Work Monitor que ens dona pistes sobre què valora el jovent a l'hora d'escollir feina. Un dels factors més importants és la conciliació familiar.
1: Tot i ser joves, però valoren tenir temps, no?
4: Exacte. Gairebé 2/3 dels enquestats consideren que la vida privada és més important que la laboral.
1: Per això se n'ha parlat també del burnout, no?, i de com afecta les generacions més joves.
3: Doncs sí, la conciliació i el salari són els aspectes que més pesen a l'hora de decidir el proper pas professional. De fet, segons l'enquesta, la conciliació va superar el salari amb un 57% dels joves prioritzant-la davant el 55% que donava més importància al sou.
4: I hi ha opinions diverses, però en general els joves busquen un equilibri, que la feina els motivi i alhora els ofereixi una vida còmoda i estable. I no ens enganyem, per algú la feina és tot un pal.
13: És una lata el treballar.
7: Jo intento trobar una estabilitat entre el que m'agrada i el que em pugui donar una vida còmoda i tranquil·la, ja que les coses actualment estan bastant malament. La feina no t'ha de consumir i has de treballar per viure i no viure per treballar.
8: Jo també estic a favor de ficar-ho una mica en un equilibri. Sempre ficaria per davant el que em pugui beneficiar, però per el que m'agradi a mi, no per les oportunitats laborals que em doni. Prefereixo viure més el que estic estudiant o el que estic aprenent.
9: Sí que està bé agafar una feina doncs remunerada. Em dona la sensació de que vas anar a feina doncs amb una miqueta de desgana. No entendria per què hauries de fer alguna cosa que no t'agrada només perquè t'estan pagant millor.
10: No és bo fer és uns estudis que no fas amb desgana, perquè et motives menys i estudies menys.
3: Doncs com ho sentiu? Les respostes que hem recollit aquí al Badalona Pregunta corroboren aquestes dades.
4: Doncs sí. Com sentiu aquestes dades? Tot i això, molts joves també valoren especialment que la feina els agradi més que no pas el sou.
1: És molt important, espero que us agradi, perquè, nois, toca continuar treballant.
14: La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
2: Bon dia, Núria.
1: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest
2: sí.
1: 2026.
2: Estem arribant.
1: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I
2: sí.
1: fer una mica en perspectiva de balanç
2: sí.
1: de com ha anat aquest primer semestre del vostre
2: sí,
1: negoci.
2: Exactament. Fem com una parada tècnica.
1: Uh-huh.
2: Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè mm-hmm. si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
1: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
2: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
1: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que
2: sí.
1: sigui motivació per fer-ho el mes següent.
2: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
1: Uh-huh. Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
2: Sí.
1: Com ho fem?
2: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com cinc fases, sí? Uh-huh. Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, agafa't un parell o tres d'hores a la teva agenda, posa't un parell o tres d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Pues, doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Uh-huh. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant. Uh-huh. Després,
1: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
2: Sí, sí, sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement és com, per mi és com un moment...
1: Una radiografia.
2: Sí, i d'honestedat. És que mm-hmm. no cal jutjar-ho, és honestedat, vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, mm-hmm. això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar mm-hmm. aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació, és per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? Mm-hmm. I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? de cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones...
1: I s'obre una porta, no?
2: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
1: Mm-hmm. Una nova possibilitat de treball.
2: Exacte.
1: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase,
2: sí.
1: I que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
2: És continuat.
1: Mm-hmm. Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que vosaltres millor us funcioni, i enfoquem al següent,
2: sí.
1: no?
2: Sí, sí, llavors...
1: Aquesta seria la cinquena i última fase.
2: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
3: Prioritats que podrien ser com quines, per exemple?
2: Per exemple, vols créixer, no? Dèiem, objectiu, créixer el número de clientes. Doncs potser una de les prioritats és parlar més de les teves sessions. Del teu projecte, o parlar més del teu servei. Sí? Potser és fer créixer la teva comunitat a la xarxa on estiguis, si estàs a Instagram, si estàs a Substack, si tens una base de dades i fas newsletters. Potser també es tracta de fer créixer això, sí? Vols l'objectiu és arribar a més clientes, potser et toca sortir a venda també fora, diguéssim, de xarxes i deixar-te veure més events tipus networking, per exemple.
3: Doncs molt bé, queda resumit de quina manera doncs, hem de potenciar el nostre negoci i alhora no perdre'ns només diguéssim amb aquesta línia doncs, que ens pot semblar lineal, no? Valgui la redundància, sinó que val la pena fer parades per
2: mirar
3: enrere, parada tècnica com deies, passar per la ITV, no? I revisar tot allò que hem fet, si ha funcionat o no, i com ho podem doncs, millorar. Mar, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Fins aviat.
3: Adéu. Adéu.
0: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
3: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí avui. Amb en Carles Sagués, molt bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
3: En David Guerrero, què tal?
6: Molt bon dia.
3: Ens acompanya també en Tomàs Vizcaíno.
7: Hola. Bon dia.
3: I l'Andrea Filella.
8: Bon dia.
3: Molt bon dia. I de seguida doncs, anem amb un dels debats doncs, de la jornada. Començarem parlant de turisme, però també de moltes altres qüestions en aquest espai del Badalona Matí. Abans, però, recordem de quina manera vosaltres també podeu aportar el vostre gra de sorra.
4: Participa a la nostra tertúlia.
9: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
3: I és que avui hem començat el Badalona Matí parlant amb la direcció dels Hotels Marina Badalona, amb en Jordi Batet, també amb en Iago Camps, director del Badalona Tower, de quina és la previsió de cara a aquest estiu. Ens deien que hores d'ara doncs ja tenen una ocupació d'un 70% aproximadament pel que fa als mesos de juliol i agost, una xifra que esperen doncs, arribar doncs, a completar el 100%, perquè deia que cada vegada també hi ha més client d'última hora, amb menys anticipació, que també hi té doncs alguna cosa a veure la crisi a l'Orient Mitjà, i deia, però que es compensa, no? que totes aquelles persones que potser, sí que és veritat, no? que hi ha hagut un encariment també de les aerolínies, no? per exemple, dels viatges en avió, i una doncs, crisi amb alguns vols que ja s'han suspès, però sí que explicaven que això s'ha compensat amb el fet que algunes persones que potser tenien previst viatjar a altres països més d'aquest doncs, entorn, al final optin per quedar-se per Europa, que això acaba compensant les xifres. Deia, de cara a aquest estiu preveiem un 50% de clientela procedent de països d'Europa, sobretot del sud d'Europa, sud de França també, i un 50% nacional. Això no pel que fa doncs, a tots dos complexos hotelers. No? I explicaven també doncs, que a Badalona està fent bona feina, parlaven de les diferents competicions a l'entorn del bàsquet. Avui que malauradament ens hem de posar la tireta, si parlem de bàsquet, perquè la penya ahir doncs tornava a perdre davant del València, però sí que és veritat que amb el tema del bàsquet Badalona, diu en Jordi Batet del Marina Badalona, ho està fent molt bé, està parlant en nom propi, deia ell, i això és el que ha de continuar fent, no només amb el bàsquet. Recordem que al setembre se celebra la Supercopa CB, també aquí a la ciutat de Badalona, 19 i 20 de setembre, sinó també amb altres aspectes, amb altres sectors en què pot ser també motor d'atracció pel que fa a clients turístics. Una mica quina mirada feu vosaltres a quina és la projecció hotelera de la nostra ciutat. David.
5: Bueno, jo, primer de tot, posar-me
3: tireta,
5: a
3: no?
5: aquesta tireta, no? com el Carles, suposo, també.
6: Jo em porto dues.
5: perquè, bueno, va ser una mica dur, no? Ahir hi havia molta il·lusió, molta expectació per veure guanyar a la penya a l'Olímpic, però, bueno, no va poder ser i ens va donar tot, jo crec, el que es va buidar l'equip, però no va ser suficient.
3: Tot i així, hi ha una bona sensació de feina ben feta aquesta temporada, no?, per part de la penya.
5: Jo, la meva valoració és que sí, no? Hi ha hagut un equip que ha anat creixent durant tota la temporada per arribar a un nivell màxim, no? Jo crec que el primer partit que vam viure de la sèrie, no? amb el València va ser un partit com una mena d'homenatge al bàsquet, no? Un partit que els jugadors van brillar molt, on només hi havia bàsquet, no es va especular amb el marcador, i jo crec que, bueno, els aficionats al bàsquet en general, doncs, agraeixen, no? A aquests partits. A mi, com a petit ferideta, que segon, igual és aquesta segona tireta que porta el Carles, va ser una mica l'afició del València en el moment de tancar la temporada amb el club, que hi havia el petit homenatge a la plantilla i que no van respectar, no?, aquest moment, i això jo crec que els aficionats al bàsquet, que sempre és un esport que s'ha treballat moltíssim amb el respecte al rival, pues vam trobar a faltar aquesta, potser li falta l'experiència o la grandesa d'equips que tenen un llarg recorregut. És un equip que, bueno, s'ha fet amb una gran inversió privada i segurament, pues, hi ha una mica de cultura del bàsquet que encara no se l'han fet seva, però jo crec que en nom segurament de molts aficionats de la penya vam trobar a faltar aquest respecte en un moment de comiat d'equips i de jugadors que segurament la temporada que ve no estaran.
3: Abans d'entrar al debat, diguéssim, sobre el turisme, ja que hem parlat d'esport, també el Badalona va encaixar una dura derrota ahir al camp del Compostela, va perdre per 3-0 en el partit d'anada de la final de play-off de Sens a segona federació, i per tant ara es veu obligat l'equip escapulat també a una remuntada èpica si vol continuar en aquesta cursa, Per tant, un cap de setmana una mica negre en matèria esportiva. No sé si sobre penya Badalona voleu comentar alguna altra cosa?
7: No, voldria...
3: Així és,
7: si ja s'ha remuntat una vegada, per què no una segona? De fet, les remuntades èpiques no venen soles. Recordo altres equips, diré Real Madrid, quan les Copes d'Europa de fa, quan estava el Benzema, etc. Ho dic perquè el meu fill és del Madrid i jo me'l vaig haver l'any passat, vaig disfrutar molt. Vull dir que no venen soles aquestes remuntades èpiques. Jo confio en el diumenge que ve. O sigui, s'ha fet una vegada, es podria fer una segona vegada. O sigui, jo de dir, no, hi ha una... No. I tant, què pot ser?
3: Andrea.
8: No, jo estic pensant en el Mundial. Jo el que vull és que guanyi Espanya el Mundial. Llavors se'ns aniran les tirites, no?
3: Bueno.
10: No, jo...
3: Que també els hotelers ara aniran els vells, també deien que el Mundial també ha fet que, clar, molta gent passi les seves vacances aprofitant el Mundial també cap a l'altra banda de l'Atlàntic, i això ha tingut també un pes en el sector hoteler europeu.
10: Jo el que penso, tornant a la penya, que el que s'ha aconseguit aquest any, entre altres coses, a part dels temes esportius, no?, que és el que ens mou bàsicament, no?, però l'ambient aquest d'una ciutat com Badalona, que està tan mancada de referents i de coses positives i tal, tenir un club com és el Joventut, que mogui tanta gent ahir, no, aquests dies, vaja, allò, només l'ambient pel carrer,
3: no,
10: allò, tothom amb les seves samarretes, no, tal, en el camp, generacions noves que van entrant, que es va renovant, tot això és una cosa molt... que crec que se li ha de donar un valor més enllà del competitiu també i tot això, que és que sempre no sé, si guanyes tot va molt millor i si perds es complica i hi ha menys aficionats, diguem, no? Això està clar, no? Però tot això és molt bo per la ciutat, no? I penso que també, i m'agradaria, es podien destacar les coses, el paper del Ricky Rubio, lògicament ha sigut un boom i tal, però el que jo crec que és molt destacable són dues figures, que són el Jordi Martí, que és el director esportiu, que és un home que va començar amb 4 anys a l'escola de bàsquet i que ho ha fet tot, i l'entrenador actual, el Dani Miret, més jove, perquè també va començar igual, amb 4 o 5 anys ja jugant a l'escola, i ara són en Jordi Martí des de ja fa uns anys, el director esportiu, i el Dani Miret és l'entrenador actual, que ha demostrat un nivell impressionant, no? Per tant, que són coses que fan que la penya, doncs, tingui uns elements així de diferencials, no? I això també, per part que deia el David, de l'afició d'ací, que al final del València se lletja, a mi també em va fer una mica de mal d'estómac veure allà al costat de la llotja a l'amo de Mercadona, que a part de ser l'amo del València i del Mercadona, doncs és una persona que per mi és un antireferent social, no? Una persona dels que a mi no m'agrada ni les valoro gens, no? I per tant, pensar que aquell és l'amo d'allò i que gràcies als milions i com els guanya, doncs passi i hi hagi això, doncs bueno, són coses aquelles que aquells moments dius, ah, això no m'agrada.
1: Ens quedem amb la idea que un esport ben plantejat, independentment dels resultats, tot i que sempre ajuden, no?, que aquests siguin positius, doncs acaba generant aquest sentiment de pertinença, no?, també, que, sí. I d'orgull de ciutat, que sempre és positiu i que mou aquesta col·lectivitat. Tornant ara al turisme, que per cert, aquest cap de setmana les platges de Badalona semblaven en ple mes d'agost, plena temporada de vacances, eh? Anem a valorar també una mica de quina manera, no?, doncs, pensaven o compartien en Jordi Batet i en Iago Camps que cal reforçar també, doncs, aquest nom propi de la ciutat de Badalona en matèria turística, que deien, doncs, que té potencial la ciutat de Badalona com per aconseguir atraure aquesta clientela, no? Parlaven també de la taxa turística, han explicat que la taxa turística, que recordem, es va començar a implantar el passat mes d'abril, doncs al final, en ser inferior, diuen que la de Barcelona encara suposa un avantatge, perquè pot atraure gent, turistes, no?, que en lloc d'anar a la capital catalana es queden a dues parades, en un entorn com pot ser la nostra ciutat, perquè sí que diuen i veuen també, doncs, aquest benefici, no?, a nivell econòmic, i a més no perden aquesta proximitat amb la capital, però sí que deien, esperem que no hi hagi cap recàrrec municipal, perquè, això sí, els hi preocuparia, diuen, el posar-se per davant, diguéssim, pel que fa a matèria de taxa turística d'altres països de la Unió Europea, eh? A tot això, l'Ajuntament ja ha dit que no té intenció d'aplicar aquesta taxa a nivell municipal, malgrat algunes veus sí que consideren que podria beneficiar precisament això, la promoció turística de la ciutat, o reinvertir-se en matèria d'habitatge, no? Una mica, quina lectura feu vosaltres, doncs això, d'aquests elements del turisme de ciutat de Badalona?
7: Respecte a la taxa turística o en general?
1: Bueno, totes dues.
7: A mi, personalment, la taxa turística normalment solen ser uns imports molt baixos, no? No sé de què estem parlant ara exactament comparant-nos amb Barcelona. Desconec, però segurament estem parlant de pocs euros.
1: La taxa turística en general no arriba als 2 euros, no. A Badalona, a Barcelona,
7: a
1: 7,5. A mi normalment
7: no m'ha molestat mai que s'apliqui i crec que l'evolució normalment de la societat en general, o sigui, fa que es vagin creant diferents taxes noves que ens anem, o sigui, això és una adaptació del que està passant normalment en quant al món en termes de contaminació o del que vulguis posar, no? Però crec que segurament és necessari que aquesta, que els països turístics que tinguin una afluència de gent molt gran des de fora, doncs es creïn creïn uns problemes que no s'havien detectat fa un any i que costa que aquests problemes s'adaptin a la vida real, i jo crec que és absolutament necessari. I més taxes noves que hi haurà en un futur de coses que encara ni sabem què passaran, però és així, ens hem d'adaptar.
1: Andrea.
8: Jo mai estic a favor, ja ho saps, estic en contra dels impostos en general, de quasi tots els impostos, ¿vale? Bueno, no, hi ha alguns que no, òbviament, però la taxa turística precisament grava els de fora. Llavors jo crec que precisament és un impost que pot beneficiar una ciutat, no? Perquè al final els que estem aquí estem tributant una barbaritat, no? O sigui, els autònoms i les pimes estem totalment desbordats, llavors jo crec que precisament una taxa turística és un impost que és de poc import, com deia ell, no és un import superelevat, no crec que freni ni sigui dissuasori perquè un turista vagi a un hotel, perquè al final estem parlant de 2 euros, més o menys, llavors, per nit, no? Per nit, clar, si estàs 30 dies potser t'ho penses, no? Però generalment, quan són estades curtes, no suposa un desembolso econòmic supergreu. I a més, estem gravant una persona que ve de fora. Llavors, és un benefici per nosaltres, perquè és un ingrés que ve de fora. Llavors, com a comunitat autònoma en general, que vivim molt del turisme, jo crec que precisament aquest impost es beneficia. Uh-huh. No és algo que ens perjudiqui i que no frenaria que vinguessi gent de fora, perquè estem parlant d'un import de poca quantitat i que a nivell europeu, a més, l'estan aplicant. Uh-huh. O sigui que...
3: Series partidària, per tant, de sumar-li també una taxa municipal a nivell turístic?
8: Sí. Sí, no crec que sigui un impediment a nivell turístic, aquesta taxa.
5: Sí, jo no crec que una taxa turística sigui un element dissuasori a l'hora d'atreure el turisme. Jo crec que tots ens hem trobat quan estàs de vacances o quan vas a diferents països o ciutats i tu has fet el teu pressupost i en el moment d'anar a pagar, quan has acabat i has fet tota la teva despesa, et diuen, i ara has de pagar la taxa. I la pagues i no crec que no és un impediment de sortida a l'hora de poder planificar les teves vacances. Sí que a l'hora d'aplicar taxes s'ha de veure també quina és la capacitat, i ara parlàvem de taxes municipals, quina és la capacitat d'executar polítiques del govern en aquest àmbit. Si apliquem una taxa municipal turística, hem de veure si realment aquest govern té una capacitat per executar polítiques que tinguin a veure amb el sector turístic i amb l'aplicació d'aquesta taxa. No seria ni la primera ni la darrera vegada que veiem com des de l'Ajuntament es fan pagar taxes a la ciutadania que després no es poden executar. I tenim exemples molt recents. Llavors crec que això també és important a l'hora de plantejar aquest debat, quina capacitat tenim per poder executar aquestes polítiques de turisme. Després, ara parlàvem d'aquests macroesdeveniments, no?, que es fan a la ciutat, com són les finals de bàsquet i tal, que jo crec que per una banda són molt positives, però per una altra banda deixen molt a la vista una mancança greu que té la ciutat, que és la capacitat per absorbir visitants. Nosaltres, quan tu estàs a la fanzone de la Champions, no?, que estàvem allà, la gent sortia al pavelló i s'anava al metro, sentit Barcelona. No es quedaven a pernoctar a Badalona. Si no pernoctes a Badalona, no fas consum a Badalona. Fas un consum molt del moment en què s'està celebrant l'esdeveniment, però fins i tot en els dies intermitjos, que és on, i ho dic per experiència pròpia, perquè nosaltres com a Badalona Batec vam estar participant a la fanzone i vam estar tots els dies, i veus que la gent no està a la ciutat, llavors no pot

0: Per tant, aconseguim portar els esdeveniments, aconseguim tenir gent físicament en el moment en què es produeixen els partits, però no
1: de places hoteleres
0: a la ciutat, no?
1: Carles.
2: Sí, és per una banda, diguem, tema turisme en general, no? Diguem que és que ara estem parlant de manera de atraure turisme, i a una ciutat de 10 quilòmetres d'aquí estan dient com ho fem per controlar el turisme, que en tenim massa i que hi ha masses problemes, tot el que genera, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres, que encara no estem per sort en aquesta fase amb la que està Barcelona, tenim el temps i la capacitat hauríem de tenir per poder pensar què volem que sigui Badalona a nivell turístic, tenint en compte tot el que deia el David també ara, no? De quin, què és la ciutat, què ofereix, què tenim, i mirar de fer una cosa una mica el més ben feta possible, no? Amb això. I per la taxa, clarament a favor. Jo també penso, jo crec que ningú ha deixat d'anar a Barcelona de turisme perquè tingui una determinada taxa turística, no? Penso que és claríssim que a Barcelona hi va la gent igual, per tant, pues, estaria bé. I a més, estaríem parlant d'allotjaments, no? Amb les mancances que té Badalona d'allotjaments socials, doncs estaria molt una taxa turística que servís per garantir la reobertura d'un alberg d'emergències per a les persones sense sostre, que es pogués finançar amb això i garantir, a més, el seu bon funcionament. Jo crec que seria un element que el podria aplaudir la gran majoria de la població de Badalona. És a dir, tenim aquest alberg, tornem a obrir Can Bofí o una alternativa millor, i està finançada amb els diners que paguen els turistes. Doncs seria una molt bona cosa, perquè és imprescindible. Aquesta Badalona necessita un alberg d'aquestes característiques, no?
1: Anem a una altra qüestió, perquè divendres coneixem també que Badalona ha retirat de la circulació viària fins a 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal. Això va ser el novembre de l'any passat, per tant, en poc més de mig any, 250 patinets retirats, i d'això en parlava l'alcalde Xavier García Albiol, que assegurava que la conducció temerària, que la manipulació del motor o que la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte d'aquests vehicles.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
1: En aquests 8 mesos, de fet, s'han retirat 250 patinets i s'han tramitat 350 denúncies per no respectar la normativa. Diríeu que ha millorat la mobilitat a la ciutat des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança?
4: No sabria posar aquests números en proporció relativa, diguéssim, però, evidentment, com a mínim el que demostra és que s'ha aplicat una normativa, i no només s'ha aplicat, sinó que s'ha executat i que ha tingut aquests resultats. A partir d'aquí, doncs, veure... jo entenc que sí, entenc que evidentment ha tingut que millorar la mobilitat, perquè és cert, o sigui, els patinets és un element bastant caòtic dintre de lo que seria la mobilitat, perquè, bueno, tots hem caminat per les voreres, per la ciutat en general, i hem vist el que passa amb els patinets. Els patinets, normalment, no sé si és perquè està més vinculat als joves que porten els patinets, i som, en general, els joves ho sabem, és així, són més inconscients, o tenen més punts d'aventura, o com ho vulguis dir, no? De fer coses que no s'haurien de fer fora de la normativa, però te trobes amb que passen pel teu costat a velocitats molt grans. A mi em sembla que era necessària aquesta normativa, i de moment pel que veig s'està aplicant. No te sabria dir els números, no ho sé, però crec que sí que és un número bastant elevat, no?, per dir que tenen influència en la mobilitat.
0: Sí, bueno, jo crec que és necessari quan apareix un nou element de mobilitat, com és el patinet, i que hi hagi una regulació, que hi hagi una normativa clara, i és important, pues, que es faci complir. Però també és important que les ciutats ens anem transformant i anem acceptant aquestes noves maneres de circulació.

0: Crec que és com el gran capítol pendent, no? O sigui, estem parlant de vehicles de mobilitat personal i aquí ara doncs, ens centrem en el patinet, però hi ha un augment molt gran també del que és la bicicleta elèctrica, la bicicleta convencional, i que va absolutament, no, per la ciutat molt desprotegida perquè no s'ha avançat en la implementació d'espais segurs de circulació. Jo crec que posar només el focus en aquelles coses que no estan bé, perquè és una cosa que ha sortit nova, sí que és veritat que està molt vinculat als joves, i els joves, com sempre jo defenso en aquest espai, és un col·lectiu que és molt fàcil d'assenyalar. Això passa amb els mòbils, passa amb els patinets, passa amb tots, tothom es veu en cor d'assenyalar els joves. Després, a l'ús que fa els adults o els que fa la gent més gran, aquí ja...
1: Aquí ja no ens hi fixem tant, no?
0: Perquè, bueno, és que clar, és que jo el mòbil, no, és que jo l'utilitzo per la feina, eh? Ah, bueno, perdona, eh? Vale. I amb els patinets passaria una mica el mateix. Tots hem vist comportaments que no són adequats i que mereixen ser regulats. Però sí que és veritat que també hem de tenir aquesta capacitat de dir, bueno, tenim una assignatura pendent a Badalona des de fa molts anys, que és la mobilitat alternativa al combustible.
1: L'articulació d'una xarxa de carrils bici.
0: Una xarxa que garanteixi que una persona pugui baixar, i jo ara poso a la meva pell, de Bufalà a la platja en bicicleta sense tenir que jugar-se la vida. I és així. Per què? Bueno, perquè no hi ha espais segregats i els espais, els carrils no són prou amples perquè es pugui garantir aquesta circulació. Després podrem parlar de moltes altres coses. Però posar només el focus en allò que jo sóc capaç d'aturar i no en allò que jo sóc capaç de fer per la ciutat, per tota la ciutadania, crec que és una mica enganyós. És anar a lo fàcil, no? És assenyalar qui no està fent i jo estic complint i mira, jo estic requisant 250 patinets, ok, felicitats, congratulations to you, vale, molt bé, però què estem fent per tota la resta de gent que vol apostar per un transport que no sigui el vehicle dintre de la ciutat perquè pugui funcionar d'una manera segura. Amb les seves tenim cada vegada, hi ha més famílies que van a portar els seus fills a l'escola amb bicis, no? Que ja tenen capacitat per portar les criatures i tal. Què fem perquè aquest transport sigui segur? Què fem?
2: Jo crec que en temes de circulació ningú estarà content mai, perquè al final els que van en cotxe estaran en contra dels patinets, els que van en patinet estaran en contra dels vianants i els vianants estaran en contra de les motos. O sigui, això mai estarem d'acord, no? Jo crec que falten vies de circulació per tothom. Cotxes, motos, vianants, patinets, bicicletes. O sigui, és un fet, no? La ciutat, no només aquesta ciutat, o sigui, ha crescut molt i tenim poques vies de circulació. Llavors, ens hem d'organitzar com puguem i és difícil, jo crec que és bastant difícil. Els patinets, vosaltres critiqueu els joves, però a mi em sembla encara més greu el que fan els repartidors, que a vegades van en contradirecció, salten semàfors, o sigui, qualsevol dia passaran desgràcies amb els repartidors també que van patinets o bicicletes, perquè déu-n'hi-do el que fan també. Però bueno, el tema de les multes, quan són menors d'edat, desgraciadament els menors en realitat no tenen cap conseqüència. Si els fiques una multa la paguen els seus pares perquè són menors d'edat. Llavors, i aquest tema dissuasori, o sigui, les multes és un tema dissuasori, però no sé fins a quin punt funcionarà aquest tema dissuasori, o la confiscació, perquè al final el cost d'un patinet elèctric no és el mateix que el cost d'una moto o que una bicicleta. Llavors, potser és més estem parlant d'una multa de 200 euros i el patinet et costa 500, no ho sé, m'ho invento. Llavors, per aquesta diferència, molta gent potser dirà, doncs me la jugo i vaig en patinet a 50 per hora perquè em compensa més que comprar-me una motocicleta. Llavors, jo crec que la solució no és sempre ficar multes, sinó organitzar-nos una mica l'espai millor i sobretot conscienciar la gent. O sigui, fer una campanya de conscienciació des de les escoles, des de que són joves i des de que comencen, que, pues, que hi ha unes conseqüències, no? Perquè tu, si fas un mal ús d'un vehicle, sigui qualsevol, al final hi ha conseqüències molt greus, que és la vida humana. Llavors, hem de ser una mica més conscients, no? I tindre en compte la seguretat.
1: En aquesta organització de l'espai, no?, que deia l'Andrea, el que calen són més xarxes per tots els tipus de mobilitat, no?, existents. Clar, sí. En una ciutat concentrada, no?, i en alguns barris doncs, densament molt poblada també, com és Badalona, això és difícil. Em venia al cap, sí, que ara mateix està en període d'al·legacions també el Pla Director Urbanístic Metropolità, el PDUM, no?, que sí que preveu la planificació de què ha de ser la futura C31, no?, i potser aquest terreny necessari per articular una nova manera de moure's per la ciutat, ho podria possibilitar, doncs, precisament aquesta conversió, no?, que ja assenyala el PEDUM, de la C31 en una via metropolitana, no?, que sí que podria donar cabuda a aquest soterrament de l'autopista i, per tant, guanya molt espai, fins i tot per futures edificacions, no?
3: Sí, hi ha coses històriques a Badalona, i una és el lateral de l'autopista. I em sembla que tots els consellers d'urbanisme o territori o no sé què de la Generalitat, des de que es va recuperar la democràcia, tots han passat per Sant Cris i tots han dit que estaven en ello.
1: Tots ho han tingut al calaix, com a mínim.
3: Exacte, per tant, i aquí estem, i això, no sé, el dia que es faci potser ja serà insuficient, perquè haurà passat tant de temps que potser ja es menjarem, metrem una altra cosa, però que hagués estat una alternativa importantíssima a la ciutat per millorar tota la mobilitat. És claríssim que serà mentida que tots els diferents governs que han anat passant per tot arreu no hagin dit, això és un tema prioritari, no? I parlar de la C31, el que significa, etc. No? Per tant, això seria un tema de fons. I anant amb lo dels patinets, doncs també ens passa... Lligonec amb el del turisme, no?, que dèiem. Som a temps de planificar una mica Badalona què vol, cap on vol anar amb el tema turisme. Amb el patinet, amb en moments determinats les bicicletes, les elèctriques, ara, tal. Tot és... Quan apareix està molt bé, tothom ho beneeix, no? Al principi dels patinets, que bé, es deixaran cotxes, la gent, executius amb el patinet per Barcelona, bueno, una cosa molt guai. I arriba un moment que dius, que ens estan atropellant, que no podem caminar. Per tant, les coses apareixen i són d'una manera i s'han de... algú ha de pensar, bueno, això què significarà, no? El del mòbil que deia ell, quan apareix el mòbil primer, i ara diem, hòstia, els mòbils s'ha de controlar perquè això... Bueno, doncs amb tot ens passa una miqueta això, que es passin mesures per controlar... Jo no... Clar, 250, quan t'ho diuen, dius, hòstia, semblen molts, no? Ara, allò que dius, has notat que ja no t'atropellen? No, ho he viscut igual, diguem, no? Però, bueno, 250 menys són 250 menys. No?
4: Recordeu-vos al principi del patinet que hi van haver, al mateix temps, hi van haver més invents similars.
3: Sí,
4: patinet elèctric,
3: una sola roda,
4: no sé què. Al final s'ha consolidat el patinet i aquest és el que ha guanyat.
1: Perquè no som tan àgils com parlar amb una sola roda.
4: Efectivament.
3: Sí, hi ha artista de
1: seguida. S'ha d'anar àgils cada dia per poder-ho fer.
3: Sí.
1: Molt bé, anem a un altre tema, perquè el 3CAT tenia ocasió de parlar amb el vicepresident de la patronal de la petita i mitjana empresa, l'Antoni Torres, que posava doncs, de manifest, a través també d'un informe de PIMEC, de la necessitat de potenciar, preservar i, en certa manera, demana ell la considerar com una infraestructura, ara que parlàvem de la C31, no? Essencial al comerç de proximitat. I ho deia, doncs, en tant que el comerç de proximitat no només és aquest servei, diguéssim, no?, adreçat al veí que tens al costat de casa, sinó també un espai, deia, de vigilància, de civisme, no?, i de preservació d'una bona convivència a la ciutat, en aquest cas parlem de Badalona, però la ciutat en general. Reclamava les administracions que considerin les botigues de proximitat en aquest sentit com infraestructures que ajudin a evitar la delinqüència i l'incivisme, i assenyala no tant aquella política que intenta doncs, fer dels espais de locals o de baixos d'edificis doncs, habitatge, sinó a intentar preservar-los com a locals comercials per mirar doncs, d'atorgar vida als barris, no? I alhora, deia, a intentar de fugir del comerç monotemàtic, que deia, acaba també doncs, posant impediments a la proliferació d'una qualitat, diguéssim, i una diversitat comercial important, no?, en municipis. Com veieu vosaltres? Quina diagnosi feu del comerç de proximitat de la ciutat de Badalona? Penseu que s'està perdent també en aquests últims anys?
0: Bueno, jo crec que és positiu que la PIMEC, no?, arribi, o sigui, realment aquestes conclusions que fa molts anys que s'estan defensant des dels espais d'esquerres i a la ciutat, però crec que a Badalona anem una mica tard. Perquè hi ha molt local que ja s'ha reconvertit en vivenda. Nosaltres ho hem denunciat moltes vegades i ho hem dit, que el comerç local és com una cèl·lula bàsica imprescindible pel teixit social, pel teixit de barri, és on es produeixen les connexions entre les persones, és els que ens desvirtualitza, que avui crec que és realment important, el que fa que les relacions entre les persones, els barris, el comerç, el carrer estigui viu, i això necessita polítiques de recolzament. I nosaltres hem fet el camí absolutament contrari, no? Que és permetre, pues, que molts d'aquests locals que tenien aquesta funció s'hagin transformat en vivendes moltes vegades, amb unes condicions que segurament poden ser fins i tot qüestionables, però aquesta és la realitat. Després tenim mercats que haurien de ser referents a nivell de ciutat, pues amb una manca d'inversió i amb unes condicions que són insostenibles, no? El model de ciutat, no, és una tria que no només s'ha de vendre, sinó que s'ha d'executar. I per això no és només necessari fer discursos i parlar sobre aquella ciutat que m'agradaria, sinó que s'ha d'intervenir. I s'ha d'intervenir recolzant realment els professionals. Jo aquesta setmana, un negoci que de tota la vida de Bufalà, de la Riera Martí Pujol, es transformava completament i, bueno, encara veia un triomfar, no?, de dir, bueno, mira, va desaparèixer aquella botiga, però una altra històrica del barri s'ha posat en aquest local. Sembla com una petita victòria, no?, per mantenir espais vius dintre del barri, no?, que són molt necessaris, aquella conversa, no només amb els comerciants, sinó amb la resta de veïns, aquella interacció. Crec que és molt important.
2: Jo crec que al final no és un tema que depengui d'una ciutat a nivell local, això és un tema que estem veient que passa a tot arreu. O sigui, el tema de que tot, no hi ha successió empresarial, el primer problema, que no hi ha, els negocis no passen de pares i fills, perquè els fills no volen fer-se càrrec dels negocis, primer problema, i després...
1: Perquè han vist el sacrifici que suposa.
2: Clar, perquè veuen el sacrifici per una pime o per un autònom que suposa a dia d'avui tindre un negoci. És gairebé impossible. O sigui, impossible. Llavors, això depèn de l'Estat en general, de les regulacions que tenim ara mateix de les pimes i autònoms, i que des de Pimex està fent una lluita constant contra aquestes regulacions, i el govern veiem que no fa cas de les directrius ni de la patronal ni de Pimec quan posen recomanacions a sobre la taula. I al final és molt important, perquè estem parlant de negocis locals, però no només estem parlant de la fruitera o el que ens ven el peix, no, estem parlant de tots els negocis petits que tenim a nivell local, que afecten a tots els autònoms, totes les pimes, pues, al bar de sota de casa. O sigui, estem parlant de tots els negocis. Què passa? Que un negoci petit no pot afrontar un 30%, més d'un 30% del salari a treballador de seguretat social. No pot afrontar un lloguer, no pot afrontar tindre potser més d'un treballador, no? Perquè si ha de pagar, a més del seu salari, que això molts treballadors no ho saben, que a més del seu salari els hi paguen un 30% més a la seguretat social en el seu nom, això no pot afrontar un autònom que està sol. O sigui, per començar a fer un desembolsament supergreu, per començar un negoci, ha de ser valent, perquè s'ha de ser valent per començar un negoci avui dia. I després d'aquest desembolsament veiem que tots els tributs i tots els costos que tenen no ajuden a aquesta continuïtat. Què està passant? Pues que els fills diuen no vull fer-me càrrec del negoci, i els pares o venen al negoci o tanquen la persiana. Llavors, jo no crec que sigui un problema de transformar aquests locals en habitatge, el que està passant, sinó que no estem tenint polítiques econòmiques que estan favorint aquesta continuïtat de les pimes i dels autònoms. I la regulació que tenim ara mateix és una porqueria. Llavors, el que veiem és que no hi ha successió empresarial i que cada cop hi haurà menys negocis.
1: I els hàbits de consum, que també canvien, no?
2: Clar, i a més tenim hàbits de consum diferents, sí. Que tampoc ajuda, no?
1: Clar.
3: Dic això, no cal. Els hàbits de consum, l'estil de vida i el sistema capitalista salvatge que funciona, que és aquí endavant, i si hem d'obrir 50 botigues o no sé com es diuen, d'ungles, amb 100 metres, doncs els obrim. I al cap de no sé quan ja tancarem. I és igual. I, bueno, ja en una sèrie de coses, jo discrepo totalment amb l'Andrea amb el tema de la regulació. A mi em sembla que s'ha de regular l'economia. Si no... anem al salva-se qui en pueda, i ara va bé això, ara va bé això, després tanco, després obro un altre cantó. I més en el món com tenim ara, un món globalitzat com tenim, que ens venen ara els restaurants a través dels globos i aquestes coses, aquest tipus de funcionament, que aquí ja no cal anar enlloc, t'ho porten, van bé, no sé, en tota una sèrie de coses que per mi això és el que està perjudicant en aquest petit comerç, que és importantíssim, que és bàsic, que és fonamental per a una ciutat perquè tingui vida, els seus barris tinguin vida, la gent es relacioni, tot això, però aquí el que cal és controlar el d'allí. El primer és el negoci, i quan dic negoci parlo del gran negoci, no el petit negoci, que és molt lògic, i en aquest moment, doncs, el primer és el gran negoci. I així estem, no? I per mi aquest és el gran tema, no?
1: Que primer et parla, d'aquest monotemàtic, comerç monotemàtic també, diu que no incentiva l'activitat. Al final, tu parlaves d'ongleries, com per posar un exemple, no?
3: Poden ser fruiteries, pot ser que sí.
1: No ho sé, poder no.
3: És que no sabia quin nom posar-hi, però...
1: No en soc clienta habitual.
0: S'ha de tocar normalització lingüística.
3: Sí.
1: Doncs trucaries un país.
4: Respecte el que diu l'Andrea d'afavorir el que és l'activitat empresarial, baixar amb fiscalitat, sobretot autònoms, etc., totalment, absolutament, totalment d'acord. O sigui, és superpositiu rebaixar la pressió sobre el petit empresari perquè la cosa vagi a més. Però si parlem de comerç de proximitat, jo crec que les polítiques que s'han de fer o s'ha d'aplicar en un municipi o a nivell general, com vulguis dir, al final les acaben fent els mateixos usuaris, els mateixos els hàbits que van canviant. I si les polítiques que aplica el polític no estan d'acord amb els hàbits actuals que s'estan, com la tendència actual que hi ha, doncs la cosa fracassarà. Jo crec que haurien de potser sense, no sé, si afavorir el que és, tal com diu la PIMEC, jo no estaria molt d'acord en mantenir una cosa que jo crec que està evolucionant i que està canviant amb un altre model. Jo estaria, els estudis haurien d'anar més al que esdevindrà i no al que es vol mantenir. Realment, el comerç de proximitat està canviant. I si no ho assumim, doncs, i no ho tenim clar, les polítiques dels polítics que s'han de fer de cara al futur han de venir en aquest aspecte. No sé si m'explico molt bé, però si volem mantenir el que era fa 20 anys, la petita botiga, que és molt guapo, molt xulo, molt bé, que és veritat, que hi ha com més vida, no? Quan també érem nosaltres petits i sortíem a jugar al carrer, oi que sí? Doncs és el mateix. Oi que avui no passa? Doncs, bueno,
3: i situat aquí enmig dels mercats, dels mercats municipals a Badalona, s'ha de fer una revisió també seriosa i de dissenyar-lo, què necessita la ciutat en aquest aspecte, no?
1: Deia la primera tinent d'alcalde la setmana passada en aquests micròfons que abans que acabi el mandat començaran les obres dels tres mercats Torné, Llefià i Mainon. Veurem si es compleix el calendari i com es detalla, doncs, la transformació d'aquests tres mercats municipals.
0: El render segur que el veurem.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat a tots quatre, que vagi molt bé. I tanquem la tertúlia, com fem sempre, amb música. Avui amb la de la Tour de Querol, una banda barcelonina que arrenca gira del seu nou disc aquest dimecres a Sabadell, i ho fa amb temes com aquest. Fins ara.

0: Les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui viatjarem a la vida de Manuel Vital, nascut a València de Alcántara, Extremadura. A través de la seva experiència, descobrirem la duresa de la vida d'aquest territori durant la primera meitat del segle XX, des de les injustícies del repartiment de la terra a la repressió franquista. Aquest context va impulsar Vital a emigrar a Barcelona, on el somni d'una vida millor el porta a una nova realitat, marcada per les dures condicions de vida, la lluita obrera i la construcció del barri de Torre Baró. Com a protagonista actiu del moviment veïnal, Vital es va enfrontar al sistema per canviar les condicions de vida als barris perifèrics, implicant-se en el moviment comunista clandestí i protagonitzant el segrest d'un autobús de la línia 47. Avui, a les portes de Troia, volem anar més enllà del 47, aprofundint en aspectes que, en la genial pel·lícula de Marcel Barrena, un èxit recent als cinemes, ja vam poder començar a intuir. Benvinguts a la línia 47. Benvinguts a les portes de Troia.

0: benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i també tots els nostres programes disponibles en format podcast a les plataformes d'iVoox, Apple Podcast, Spotify i la xarxa Més. Aquesta setmana anirem més enllà del 47 i ho farem amb el Manel Márquez. Manel Márquez, benvingut. Ell és doctor en Història Comparada a Política i Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Extraordinari de Doctorat del 2019. Manel, benvingut, ara sí.
1: Bona tarda, benvingut, gràcies.
0: La recent pel·lícula, el 47, narra la vida de Manolo Vidal i els inicis del barri de Torre Baró. Què li diries a algú que encara no ha vist la pel·li?
1: Home, jo li diria que ha d'anar a veure-la. De tota manera, la pel·lícula té les seves qüestions, té els seus plantejaments, no? És una pel·lícula, jo crec, interessant, una pel·lícula que recull, d'alguna manera, una forma de veure la transició molt especial, molt dulcificada, però és important que aquesta pel·lícula es faci perquè molta gent jove no coneix aquesta transició. I malgrat deixi coses en el tinter, inventi algunes altres, crec que la feina que ha fet Barrera és una feina interessant i que la gent jove ha de veure-la.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.